0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
3: Amb una proposta que combina cuina ininterrompuda, esperit casual i una clara aposta per la fidelització del client, Abad s'ha consolidat com una marca en creixement dins del panorama gastronòmic català. Un any després de la seva arribada a Sant Cugat, avui conversem amb el seu director general per conèixer la filosofia, la carta i els reptes de futur. Álvaro Méndez Merino, fundador i director general, com estàs?
4: Molt bé, Carme, què tal? Moltes gràcies.
3: Molt bé, molt bé. Escolta, Abad ja té tres...
4: Correcte.
3: Tres locals.
4: Manresa, 2010, Lleida, 2016, Sant Cugat, 2024.
3: Dit així, sembla fàcil.
4: Sí, però no. És llarg, no fa poc, 16 anys ja, des que vam començar, però sí, estem molt contents, la veritat.
3: Heu fet un any a Sant Cugat ja.
4: Sí, un aniversari.
3: Quina valoració?
4: Molt bé, estem molt contents.
3: Sí?
4: Sí.
3: Com esperàveu? Més,
4: bé, molt bé, com esperàvem, en línia, sí. La veritat és que molt bé, la gent ens ha rebut molt bé, ens ha entès. Creiem que la gent quan està al local està molt a gust i ens sentim, pues això, que la gent ens ha entès molt ràpid. Molt contents.
3: Mm-hmm. Abad neix amb una proposta molt clara de restauració casual, no? Com dèiem al principi, com definiries la filosofia de la vostra marca?
4: A nosaltres ens agrada dir una frase que sempre repetim als equips i a més, és a dir, Abad és, sigui com sigui el teu dia, pots estar a l'Abad, val? Esmorzar, dinar, sopar i tot el que passa entremig. És una miqueta, des del primer cafè fins a l'última mossegada, aquest seria el concepte.
3: O sigui, esteu presents tot el dia, en tots els moments.
4: Correcte. La cuina està oberta tot el dia. Tu pots anar a qualsevol hora del dia i demanar-te qualsevol producte de la carta.
3: Mm. Impulseu un sistema de club de membres amb punts, amb avantatges... Per vosaltres és important el paper de fidelitzar el vostre client al negoci?
4: Sí, bueno, nosaltres pràcticament... ara aquí a Sant Cugat una mica més, perquè és una ciutat amb més turisme, però a Manresa i Lleida pràcticament som... La nostra clientela és de barri, no? Volem ser els líders del barri. Llavors, la filosofia és fidelitzar a tope, ¿vale? Aprendre'ns els noms de la gent... a saber qui ve, qui no ve, què necessita, què no necessita, quin producte consumirà abans de que entri per la porta, intentar preparar-li abans. Per això aquest club de fidelització, no? Llavors és bàsic per nosaltres, perquè el nostre client és super recurrent. La intenció és que vingui a totes les hores del dia, al màxim de dies possibles, amb aquesta aspiració de ser el lloc on tu puguis estar més a gust fora de casa teva i de la feina.
3: De fet, la vostra carta combina brunch, burgers i opcions saludables. Com es construeix una identitat com aquesta?
4: Doncs nosaltres no pensem tant en productes, sinó en moments. És a dir, pensem en quins moments tens durant tot el dia i a partir d'aquí construïm, no, la carta. Anem una mica al revés. Jo no soc cuiner, val? Llavors jo no vinc del producte... I el meu pensament és una miqueta, ostres, una persona en el seu dia a dia, quins moments pot tindre i a partir d'aquí construïm els productes, no? És una carta que, tot i tindre diverses categories, no és molt extensa, és una carta senzilla, tenim 40 i pico referències, vale, que tu pots combinar sempre i les pots... Hi ha molta opcionalitat perquè tu sempre pots afegir i treure ingredients al moment, tot ho fem al moment, tot és fresc. Llavors, l'intenció és aquesta, no? Construir carta en funció del moment, que tu el moment pre-gim, el moment dinar de feina, el moment sopar amb parella, el moment esmorzar amb la família. Mm. Aquest és el concepte.
3: I la carta és una carta que és fixa, s'adapta segons la temporada, tendències, productes disponibles... Com és?
4: Intentem fer introduir productes tendència dues vegades l'any, val? A l'estiu i a l'hivern, no? Ara acabem d'introduir unes energy balls, que és un snack petit per aquell moment en el que tu no vols una cosa dolça molt gran per si no acompanyar amb el cafè, i sempre ho fem a inici, finals de primavera i després quan comença tardor.
3: Mm-hmm.
4: intentem ficar el màxim d'opcions possibles, però sense tornar-nos bojos.
3: I em sabries dir quin és el plat estrella de l'abat?
4: No n'hi ha un que destaqui molt més que els demés. Jo et diria l'amanida César, sens dubte, és la reina. Aquesta és l'única amanida que està des del 2010 a la carta, que nosaltres fem el pollastre, el fem nosaltres el rebossat amb un panko que està molt bo, la salsa, els costonets també els fem nosaltres amb un pa de coca. Aquesta és l'amanida estrella. L'hamburguesa segurament et diria la trufada, és molt bona, i a més et senta molt bé. Després la torrada del bocat també és un hit. I per acabar el quarteto, poder la coca de pollastre. Sí, aquests diria que són els quatre plats més, els quatre productes de menjar més, que més es demanen.
3: Abans deies, el lloc, l'abat està pensat per tots els moments del dia. També està pensat per a tot tipus de persones, és a dir, diferents opcions, com puguin ser vegetarians, vegans, persones amb intoleràncies...
4: Sí, intentem treballar el màxim possible. No és fàcil, o sigui, crec que tenim... De vegetarians, sí, tenim opcions. Vegans 100% purs, no. Val? Estem treballant amb ello. Treballem un pa sense gluten, però no és... si ets 100% intolerant, no pots. Perquè hi ha molta contaminació creuada, hi ha molt pa a la cuina, però estem treballant per fer les coses cada cop més, és a dir, per intentar encabir el màxim d'opcions possibles. Llavors, tu a la carta et pots menjar des d'una cosa, una torrada d'alvocat, una torrada de salmó, fins a uns pancakes, vale, que són opcions que semblen diferents, però la intenció és encabir el màxim de gent de diferents de tipus persones al local, no? Llavors és molt amable, és un local que està fet perquè tothom pugui entrar i sentir-se còmode.
3: Parles del local, però també teniu servei de takeaway o sí, delivery?
4: Sí, delivery, sí, sí, sí. Som bastant potents amb el delivery perquè el nostre producte està pensat... El concepte és un concepte sense servei a taula. Nosaltres està pensat tot perquè tu puguis vindre i en menys de 10 minuts puguis tindre tots els teus productes disponibles en totes les hores del dia, i aquest tipus de producte viatja molt bé, no? Les amanides, les hamburgueses, els pancakes. Llavors amb el delivery són bastant potents també. És un mercat que està en creixement absolut, llavors hi havia gent que ens ho demanava i també hi creiem i el treballem, jo crec que força bé, cada cop millorant, però força bé.
3: La cuina, oberta tot el dia, és un dels trets diferencials,
4: correcte,
3: no? Ininterrompuda, dèiem al principi. Quin és el repte operatiu que suposa mantenir aquest servei ininterromput?
4: És interessant, és un repte bastant... És a dir, en quant a operacions, és un negoci molt intensiu en operacions. Clar, la cuina no pot parar mai, des de tots els productes llestos, preparats, perquè en menys de 10 minuts pugui sortir. Llavors, és molt exigent a nivell operatiu. Els processos han de ser molt clars... tot el que passa a la cuina tots a les hores ha d'estar ben descrit, no? Hi ha una escaleta molt clara des de l'inici fins al final. A nivell operatiu és un negoci complex, però bueno, ens agrada el lío.
3: Com portes el control de la cadena? dels tres locals?
4: Doncs cada cop millor. Tinc un grup de... Jo sóc el propietari, però tinc un grup de 5-6 persones que són...
3: La teva mà dreta.
4: No són el propietari legal, però sí sentimentals. Un grup de 5-6 persones amb una que porten molts anys amb mi. Ja tinc una petita estructura de gent que només està pensant en com funcionen els locals, no? Que, clar, el 2010, doncs jo fins al 2010, fins al 2014, estava jo 16 hores al dia, 7 dies a la setmana, allà ficat a la barra, fent cafès i servint, no? Però a mesura amb els anys, doncs, he pogut fer aquest equip, que aquesta és la intenció, no? Pues anar cada cop creixent i tindre més aquest equip per tindre les operacions cada cop més controlades, perquè és un repte operacional. Donar un servei de qualitat estàndard als tres locals... És un repte operacional important, però bueno, aquí ens agrada.
3: I com portes la relació amb els proveïdors, amb els productors de prop?
4: Bé, bueno, nosaltres, per exemple, aviam, tot el pa és de Forn de Cabrianes, que, per exemple, ha obert aquí a Sant Cugat
3: sí,
4: fa molt poc. Tota la vedella és de Camp de Bànol, de Pirinat, que és un productor de carn ecològica impressionant. Treballem amb distribuïdors de fruita i verdura, perquè totes, no hem res congelat, tot és fet al moment. Llavors, treballem amb distribuïdors de fruita i verdura locals, val? Aquí a Manresa i a Lleida. La llet és de Calporta. Calporta és una granja al costat de Manresa, de Sant Fruitós, que és una llet fresca impressionant. El cafè és de Lleida, cafè és Batalla, també històric, amb una trajectòria impressionant. Intentem fer-ho gent el més pròxim possible i que ens coneguem i que ens puguem posar cara.
3: Com t'imagines l'abat de Sant Cugat d'aquí uns anys?
4: L'abat de Sant Cugat, el de Sant Cugat o l'abat en total?
3: No, l'abat de Sant Cugat d'aquí uns anys.
4: Bé, molt bé. Pues sent un referent, sent on la gent pugui anar a qualsevol... Bueno, és el que passa, ens ha passat a Manresa i a Lleida, no? Jo crec que a poc a poc es va ficant al cap de la gent, no? I és aquell lloc refugi on tu pots anar a qualsevol hora, qualsevol dia de la setmana, que trobaràs caliu, espai i podràs consumir.
3: Álvaro, tens algun projecte més? Alguna oficina més per obrir?
4: Sí, home, la meva il·lusió, el meu somni naïf és fer això al màxim de gran possible, perquè m'agrada el repte, no? És un repte, no? Ficar-nos en problemes i m'agradaria obrir.
3: Nosaltres... Pròxima seu? Pròxima seu?
4: Home, pròxima seu... No ho sé.
3: Saps,
4: m'agradaria
3: encara?
4: Terrassa, Sabadell, Granollers... És a dir, m'agradaria créixer en ciutats mitjanes. Jo sóc d'una ciutat mitjana, jo he nascut a Manresa, i m'agrada, no?, aquest ambient d'una ciutat mitjana. I el nostre concepte està enfocat a ser el líder de la ciutat mitjana, no? Llavors, a Catalunya n'hi ha moltes de ciutats mitjanes i m'agradaria.
3: No,
4: Al principi em vaig complicar una mica a Lleida, hi ha 100 quilòmetres de Manresa, ara estic molt més a prop de casa, llavors el pròxim també hauria de ser una mica més a prop de casa, també. No anirem a Reus encara.
3: Molt bé, doncs Álvaro Méndez Merino, fundador i director general de l'Abat, moltíssimes gràcies per la visita.
4: Gràcies,
3: i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
5: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Acostumen a ser un moment per descansar, descobrir llocs nous i gaudir de la gastronomia, però hi ha una part del nostre cos que sovint nota tots aquests canvis abans que nosaltres, i aquest és l'intestí. Inflor abdominal, restrenyiment, diarrea, gasos i digestions més pesades són situacions molt habituals durant els viatges, però és només culpa del que mengem o també hi ha alguna cosa més? Avui descobrirem què passa al nostre intestí quan viatgem, com afecten les vacances a la microbiota i per què cuidar-la també és una manera de gaudir més del viatge. I per fer-ho ens acompanya la Berta Martínez Bertran, nutricionista, col·legiada i PNI. Berta, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, segur que una situació com la que acabem de descriure l'hem passat tots, sobretot en aquesta època de vacances. Marxem fora uns dies i al cap de poc apareixen símptomes digestius i normalment pensem que alguna cosa m'ha sentat malament, però avui volem anar una mica més enllà, Berta. Què és el que passa realment al nostre intestí quan viatgem?
1: Doncs quan viatgem, moltes vegades culpem aquell àpat concret, aquell gelat o aquell sopar abundant. Però en realitat l'intestí és probablement un dels òrgans que més es nota i que més canvis rep quan marxem de viatge. Llavors, per què? Perquè no només canvia el que marxem, canvia el que mengem, sinó que també canvien els horaris, el son, la hidratació i l'activitat física, l'exposició a nous microorganismes, els nostres ritmes, i tot això té un impacte directament sobre la digestió i la microbiota intestinal.
0: Per tant, el problema no és només el menjar, estem parlant d'un òrgan molt sensible, hipersensible, no?
1: Molt sensible. És un òrgan que realment canvia amb qualsevol canvi que li fem amb el nostre entorn. Quan viatgem no només canviem el paisatge, sinó que també canvia l'ecosistema que viu dins nostre.
0: Mm-hmm. Parlem, doncs, de la microbiota, perquè sembla que últimament està a tot arreu, no? Ho trobem a tot arreu.
1: Avui sabem que la microbiota és molt més que un conjunt de bacteris que viuen dins el nostre intestí. És realment un autèntic òrgan metabòlic i immunitari que actua constantment amb el nostre sistema digestiu, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema immunitari. Per això qualsevol canvi en els nostres hàbits, en l'alimentació o en l'entorn pot tenir un impacte directe en aquest ecosistema, perquè entre moltes altres funcions que té el nostre intestí participa en la digestió d'aliments, que això és el que potser podem ja conèixer, però també produeix metabòlics amb efectes antiinflamatoris, contribueix al manteniment de la barrera intestinal, modula l'activitat del sistema immunitari, participa en produccions de neurotransmissors i en la comunicació intestí-cervell. Per això, quan estem bé de la panxa, estem bé de... estem contents, estem emocionalment molt millor. Jo sempre dic en consulta que quan arreglem la panxa, arreglem tota la part emocional, una gran part de la part emocional.
0: I per tant, fins a quin punt un viatge pot modificar tot això?
1: Doncs molt, perquè sabem que en qüestió de dies es pot produir canvis molt, molt potents en el nostre intestí, canvis temporals en la composició de la nostra microbiota. I amb això, quan viatgem, doncs canviem aliments, canviem horaris, canviem el clima, canviem exposició ambiental, canviem la qualitat de la son també, i la microbiota respon a tots aquests canvis. I això no és necessàriament dolent, és simplement una adaptació. La microbiota és un ecosistema viu i qualsevol ecosistema respon quan canvia el nostre entorn, és el que hem dit. Llavors, com millor tinguem la microbiota intestinal abans, millor ens podrem adaptar a tots aquests canvis.
0: Sí, sí, no, ja només amb totes les funcions que fa s'entén perfectament perquè és tan important, no?, tenir bé la microbiota. Una de les coses que fem quan viatgem és menjar diferent, no? També fora d'horaris, és un despropòsit, podríem dir, el tema de les vacances. Això és bo o és dolent?
1: Pot ser molt positiu perquè realment el que vol la microbiota és la diversitat alimentària. Vol diferents tipus d'aliments i conèixer nous aliments, espècies, vegetals diferents o receptes de diferents tradicions la pot enriquir. El problema de les vacances és quan es converteix en que aquesta alimentació té menys fibra, que quasi no mengem vegetals, que bevem més alcohol, que mengem més sucre o que mengem més ultraprocessats, processats, tot el que siguin galatetes, pacatets i tot això.
0: I tot això es nota ràpid?
1: Molt ràpid. En pocs dies podem notar doncs, més inflor, més gasos, digestió pesada o alteracions al ritme intestinal. I no perquè un aliment en concret sigui dolent, sinó perquè desapareixen tots aquests aliments que realment ens estan alimentant la nostra microbiota intestinal.
0: Com per exemple?
1: La fibra. I hi ha una idea molt comú o molt normal que quasi tothom pensa que la fibra només ens ajuda, o sigui, només serveix per ajudar-nos en el bany. Però la fibra és molt més que un aliment per nutrir-nos o per ajudar-nos a anar al bany, sinó que, a part, és l'aliment principal de moltes espècies bacterianes beneficioses pel nostre intestí. I quan aquestes fibres fermenten, produeix substàncies molt importants per a la nostra salut intestinal.
0: Sempre ens han dit que la fibra serveix per evitar el restrenyiment, que és una de les coses que comprovarem segur quan marxem de viatge, no? Que ens costa. Aquests canvis és una de les alarmes que ens salten. Però estàs dient que fa molt més que això.
1: Sí, serveix per ajudar, evidentment, a millorar el ritme intestinal, però també serveix en moltes més coses. Molt més que això. Quan la microbiota fermenta de determinades fibres, produeixen un tipus d'àcids grassos de cadena curta que es diu butirat. I aquest butirat ens ajuda moltíssim, són un tipus de substàncies que ens ajuden moltíssim a alimentar aquestes cèl·lules intestinals, ajudar a mantenir la barrera intestinal, a regular la inflamació i participen a la funció del sistema immunitari, que tant estem parlant. Per això una dieta pobra en fibra afecta molt més que tenir un trànsit intestinal inadequat.
0: Recordem on trobem aquestes fibres?
1: Doncs es trobem amb els vegetals, ara és fantàstic, és un moment d'estiu, tenim molts vegetals i tipus de fruita diferents, es trobem als vegetals, a les fruites, als tubercles, patata, moniato, els llegums també, la fruita seca i fruits secs. Fruita seca, que la fruita seca és orellanes, figues, dàtils, tot això, i els fruits secs també.
0: Tot això que mengem per Nadal, doncs es pot menjar ara, no?
1: També.
0: Dic que per Nadal perquè és més típic, no?
1: Sí.
0: Com a postres.
1: Sí, per Nadal és molt típic, però per què no berenar una mica d'unes orellanes, unes figues... i un grapat de fruits secs. També ens ajuda molt els fermentats. El xucrut, en altres llocs de... Per allà a Corea tot això es menja molt el kimchi, però també aquí la kombucha, tot el que són aliments fermentats també ens ajuda molt.
0: I d'aquest ja n'hem parlat, no?
1: Sí, el que n'hem parlat...
0: Els tubercles.
1: Els tubercles. Sí. L'aliment que realment ens dona molt joc és el midó resistent, que vam parlar ja l'última vegada. Per què? Perquè arriba al colon i serveix d'aliment, aquesta fibra no digerida, serveix d'aliment a la microbiota intestinal. I on ho podem trobar? Doncs en els aliments que ja vam parlar, que és a la patata, a l'arròs, a la xirivia, al moniato, les llegums, si es cuinen i es deixen refredar 24 hores a la nevera.
0: Clar, per tant, és perfecte preparar una ensaladilla, una amanida de patata
1: Fantàstic.
0: Freda, però deixar-la preparada a la nevera per menjar l'endemà.
1: Fantàstic.
0: Oi que sí?
1: Exacte.
0: Per tant, ja ho dèiem, l'amanida, una recepta perfecta, o l'ensaladilla russa. És una bona opció, oi que sí?
1: També una amanida d'arròs, una amanida de llenties, tot això és
0: llegums,
1: fantàstic.
0: Per suposat. Parlem ara del sistema immuner. Quina és la relació que té amb tot això que ara parlàvem?
1: Doncs l'intestí és l'òrgan immunitari més gran del cos. Aproximadament el 80% de tota l'activitat immunitària està relacionada amb el teixit immunitari intestinal. Per tant, quan la microbiota està desequilibrada, doncs ens afecta tot això. I si tenim una microbiota equilibrada quan anem de viatge, doncs hi ha més tolerància a tots els àpats diferents, hi ha menys inflamació i una resposta immunitària molt més alta i molt més adaptativa.
0: I quan es desequilibra?
1: Doncs pot augmentar, quan es desequilibra, aquesta microbiota pot augmentar la sensibilitat d'infeccions digestives, inflamacions o alteracions del sistema digestiu. Per tant, no és casualitat quan moltes gastroenteritis apareixen precisament quan anem a viatge. Tenim clar que la salut digestiva i la salut immunitària parlen constantment entre elles. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota intestinal per tenir una preparació molt més alta, que estiguem molt més preparats per qualsevol bacteri que puguem agafar en viatges. Si tenim una bona microbiota intestinal, anem de viatge i no ens posem malalts.
0: Et sembla que abans d'acabar ens deixis alguns consells pràctics?
1: Perfecte. Mira, primer, us en compartiré alguns. El primer, no entris amb unes vacances directament al bufet i et comencis a descontrolar. Per què? Perquè el teu intestí acaba de sortir d'un viatge, està cansat i sovint deshidratat, i potser no és el millor moment per menjar-ho tot alhora. O sigui que calma, no cal anar a tiborrar-se al bufet els primers dies. Segon, mantingues algun aliment familiar en la teva alimentació, per exemple, un iogurt, una fruita, uns fruits secs. La microbiota agraeix moltíssim totes aquelles referències ja conegudes.
0: Clar, diu, home, no m'han deixat abandonats.
1: No és tot diferent de cop.
0: Sí, sí.
1: Tercer, el midó resistent, que hem parlat abans. Una amanida de patata, una amanida d'arròs, un moniato cuinat i refredat. Tot això ho agrairà molt la microbiota si ho trobes en l'àpat. Bueno, si vas a un restaurant és fàcil de trobar. Potser l'àpat com a acompanyament és fàcil. Quart, camina una estona després de l'àpat, però no per cremar calories, sinó perquè caminar després de l'àpat... Per baixar, estimula la digestió, el nervi vaga i el moviment intestinal. Per tant, ens ajuda a que pugui haver una millor digestió. Cinquè, afegeix algun aliment fermentat. Cada dia, si pot ser, iogurt, kèfir, olives fermentades, pickles, els pepinillos, per exemple, els cogombrets, això.
0: Els encurtits.
1: Els encurtits, tot això. Xucrut, si tens l'opció de menjar kimchi i estàs viatjant, fantàstic. I sisè, exposa't a la llum natural del matí. La microbiota, encara que no ho tinguem gaire en compte, agraeix moltíssim els ritmes circadians. Per tant, la llum ens ajuda moltíssim a sincronitzar el cervell, les hormones, la son, la digestió. Així que podríem dir que potser les vacances ideals no són les que no el tenen l'intestí, sinó que són aquelles en què l'intestí té recursos per adaptar-se.
0: Que bé. Tanquem amb alguna cosa també important avui?
1: Sí.
0: O amb algun missatge que puguem oferir als clients, no? Als oients.
1: M'agradaria afegir que quan pensem de vacances moltes vegades pensem en posar-nos morenos, en el pes, en els excessos. Hi ha com molta preocupació aquí. I potser hauríem de pensar una mica més en l'intestí, perquè és realment una llar on és la nostra llar, la microbiota, i és el nostre principi òrgan immunitari del cos i és una peça clau per que puguem estar bé. Per tant, quan cuidem l'intestí durant un viatge, no només cuidem per poder digerir millor tot el que mengem, sinó que també tenim més energia, més descans i una millor capacitat d'adaptació. I gaudeixes molt més de la natura, no ens enganyem. Per tant, podríem acabar dient que quan viatges no només alimentes els teus records, sinó que també alimentes els bilions de microorganismes que viuen dins teu.
0: Déu-n'hi-do. Com és important, eh? I quina poca consciència que tenim moltes vegades amb el nostre propi organisme, no? I ens fixem en coses potser més superficials, no? Ara deies, el pes, en comptes de...
1: Sí, hi ha molta preocupació i, de fet, el pes també, si hi ha una bona... una activitat física a l'estiu...
0: Un equilibri.
1: Clar, a l'estiu ens movem molt més, també. Si vas de viatge, te'n vas a la platja, fas... potser, o vas a la muntanya, fas excursions, a la platja també, doncs nedes o camines, també realment el pes és relativament fàcil si podem fer un equilibri amb el que, bueno, mengem, que no tot sigui extras, que pugui també haver-hi aquesta part saludable i, a més, estarem cuidant el nostre microbiota intestinal.
0: Molt bé, Berta Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tinguis un bon estiu. Tu segur que et cuides.
1: Moltes gràcies.

0: Ràdio amb samarreta.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció que fem amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
3: Doncs avui parlarem d'una cosa que quan digui el títol sonarà molt feixuga, però que és molt pràctica.
2: A veure.
3: Parlarem de la responsabilitat patrimonial de l'administració.
2: Sí, una mica feixuga sí que sembla.
3: Sí. Què passa quan anem pel carrer? Està el carrer en mal estat, caiem i ens fem mal, qui respon?
2: Ah, carai, així parlem de voreres, parlem de paviments, de calçades en mal estat.
3: Exacte, perquè tots al final, no? Fins i tot ara quan venia cap aquí a l'estudi, això, un missatge per l'Ajuntament també d'aquí de l'Escala, de dir, escolta'm, tots veiem voreres aixecades, tots veiem tapes d'embornal mal posades, forats al mig del carrer, i sempre sentim els veïns amb raó dient, algun dia algú es farà mal.
2: Exacte. I algun dia algú s'hi ha fet mal.
3: Correcte. Doncs aquest programa és per aquell que algun dia s'hi ha fet mal.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: Exacte. A veure, aquest algú, com que algun dia pot ser tu, doncs escolta'm, tingueu present això. Per què? Doncs perquè una caiguda, una fractura, dies de baixa, fins i tot despeses mèdiques si anem en una mútua, no? Arriba a la punta inevitable. Ostres, és que vaig tenir mala sort. Bueno, o no.
2: O no, clar, perquè si el paviment està en mal estat, no és culpa teva haver caigut.
3: Exacte. De fet, el que venim a dir és que quan tu caus pel carrer, el primer, no?, la primera derivada que tenim és et fan creure, o tu tens entès, que això passa i, ostres, quina mala sort, no? Uh-huh. Doncs no, la llei no diu que sigui mala sort. La llei diu que si aquest perill era previsible i era evitable, això no és mala sort. És responsabilitat de l'administració.
2: I, per tant, algú ha de respondre, no?
3: Sí, algú ha de respondre, i aquest algú és l'administració pública, la competent que correspongui, o l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l'Estat, depèn d'allò que passi i a on passi. Per tant, no tot accident al carrer és responsabilitat del ciutadà. De fet, jo quan parlo de responsabilitat patrimonial de l'administració, aquest nom que dèiem tan feixuc, a mi em ve al cap una imatge, que no sé si els nostres oients tindran al cap, de la Pilar Rahola. Quan un dia a Barcelona es van dedicar a canviar els separadors entre els carrils bici i el carril dels vehicles. I es va fracturar el braç perquè va caure. Va caure allà. Clar, i va fer un tuit amb una imatge dient, no, per què heu posat això aquí? Això, escolta'm, és un desastre. Clar, aquí ens hem de fer dues preguntes. Va caure perquè ella és maldestra i no s'hi va fixar? O va caure perquè l'administració, que és la que segurament va col·locar, o l'empresa adjudicatària que va col·locar aquells separadors, ho va fer malament? Si és la segona, queda't. I si és la primera, també, però no afecta el tema.
2: Però clar, això, com ho demostrem, si és la primera o és la segona? És complicat.
3: És complicat, però segurament menys del que ens pensem, també. Uh-huh. Menys del que ens pensem, perquè la llei protegeix el ciutadà. Clar, no pot protegir-ho absolutament amb tot, és a dir, tots els carrers i tot el que... No, però en temes concrets, i en temes que ara explicarem, hi ha una protecció del ciutadà, perquè no tenim per què suportar certes problemàtiques, certs desperfectes. N'hi ha d'altres que sí, i ara en parlarem. Què hem de tenir en compte? No? Quina llei és la que ens regula i ens empara? En aquest cas tenim, doncs, totes les lleis del sector públic, en aquest cas la del règim jurídic del sector públic, i en concret el que té a veure amb la responsabilitat patrimonial, al voltant de l'article 32, aquest article el que reconeix és que el ciutadà, el particular, té dret a ser indemnitzat per les administracions públiques per aquelles lesions que pateixin en els seus béns, en els seus drets o si mateixos, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. Uh-huh. Què vol dir això? Doncs això inclou que, per exemple, el manteniment de la via pública, els carrers, les voreres, els embornals, les places, les carreteres, tot això és responsabilitat de l'administració competent. Ara bé, aquest funcionament normal o anormal té límits. Uh-huh. Té límits perquè hi ha supòsits en els quals no hi ha responsabilitat. Era el que deia, l'administració no ha de respondre absolutament per tot,
2: clar,
3: perquè si no això seria un col·lapse. No, si el dany que es produeix per aquella situació és un dany que es produeix per força major, per una situació sobrevinguda, que no forma part d'aquesta normalitat o anormalitat de l'administració, no hi ha responsabilitat.
2: Per exemple, si hi hagués un temporal molt fort.
3: Però sempre estem en l'escala de grisos. Perquè si cau una palmera que resulta que es pot demostrar que no estava ben mantinguda i que d'haver estat ben mantinguda no hagués caigut, aleshores aquí hi ha un funcionament normal o anormal, perquè hi ha una manca de diligència en el manteniment. Però clar, hem de veure-ho. Llavors, caldria veure si aquella palmera ha generat algun dany o no i veure realment si l'administració ho hagués pogut fer millor o simplement ha estat això, un cas de força major.
2: I però no es podia evitar, no?
3: Exacte, un primer cas aquest, supòsit de força major. Després, si es tracta d'un dany, si es tracta d'un dany que la persona té el deure jurídic de suportar, aquesta cosa tan...
2: Sí, què vol dir
3: tantes
2: això?
3: Paraulotes. Això vol dir, per exemple, si hi ha unes obres davant de casa meva que dins de l'horari establert per la llei fan soroll, jo no puc reclamar que fan soroll. Això és un deure jurídic que jo he de suportar. Clar, no forma part de la normalitat i de la tranquil·litat amb la que m'agradaria viure, però sé que és una cosa que està, doncs, enmig d'un permís, segurament, que té una llicència i que està complint dins del que toca. Diferent serà si estéssim fora dels horaris que la llei permet.
2: Clar, si fessin soroll a la nit...
3: Això és un altre debat. Això és un altre debat. Però si és dins dels horaris, és un mal que he de suportar. Això és així, perquè si no és que no podríem fer absolutament res. No? Per tant, hi ha aquests dos supòsits. Si ho he de suportar o si ha passat per força major. Aquí no hi ha responsabilitat de l'administració. Aleshores, aquí entra una altra paraulota, l'antijuridicitat del dany. Clar, aquí què passa? Aquí, la mateixa llei que hem citat a l'inici, el que ens diu és que només podem reclamar quan el perjudici que genera no és exigible legalment al particular. Per tant, dit en paraules planeres, quan no és just que el ciutadà ho hagi de suportar. Quan no és just que ho hagis de suportar, llavors pots reclamar. Si és just, no pots reclamar. Per tant, aquesta derivada és important. De fet, el Tribunal Suprem, en l'àmbit de la responsabilitat patrimonial, ens diu, perquè existeixi responsabilitat matrimonial, cal que el dany sigui mesurable econòmicament, real i efectiu, individualitzat. Aquests tres supòsits, que el recull una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2001, són els que ens estableixen quan sí hi ha responsabilitat patrimonial. Ens preguntem...
2: Real i efectiu, individualitzat i avaluable econòmicament.
3: Aquests tres. Tribunal Suprem, va a missa. Aleshores, clar, com podem exercir això? El que dèiem, cas pràctic, caic al carrer perquè hi ha un embornal, una tapa d'un embornal que no està col·locada o està mal col·locada. Quan això passa, no estem parlant d'un risc imprevisible. L'administració té unes brigades, té una planificació del que ha de fer, té uns elements a senyalitzar, també, per
2: exacte,
3: exemple...
2: Si alguna cosa està en mal estat ho ha de senyalitzar, ha d'avisar del perill.
3: Exacte, perquè el ciutadà ha de poder tenir el bé de dir, escolti'm, posaré més atenció en aquest tram perquè estan fent obres. Per tant, si estem parlant del que dèiem d'una manca de manteniment i això ho entenem jurídicament com un funcionament anormal, perquè no està funcionant de manera normal. Per tant, l'administració no està complint amb el seu deure de manteniment de la via pública.
2: Per tant, aquí podem reclamar. Si ens fem mal en aquest supòsit, podem reclamar.
3: Li podem dir a l'administració, escolti'm, vostè, amb la seva inoperància, m'ha causat un dany a mi. Vostè indemnitzi'm. Sí. Aquí és un supòsit en el qual ho podem fer. Però el que dèiem, no? Imaginem-nos l'absència d'una tapa en un embornal. Estan canviant les canonades del clavegueram, per exemple, i hi ha una absència, no? Clar, aquí el risc és un risc que és greu, que és objectiu i que era previsible i evitable. Tan senzill com haver col·locat la tapa correctament, no?
2: Exacte.
3: Tan senzill i tan complicat a vegades. Però aquí l'administració, com que té l'obligació, perquè és competència seva, de mantenir la via pública de manera correcta i en condicions de seguretat, si no ho ha fet, i algú pren mal en aquell impàs, el que s'estableix és un nexe causal directe, que això també és una condició que estableix el Tribunal Suprem. Uh-huh. És a dir, hi ha un nexe entre la mala actuació i el dany causat. Uh-huh. I aquí aquest nexe és el que a nosaltres ens permet acreditar paguin. Uh-huh. Paguin perquè vostè ha incomplert. És a dir, aquest és el marc en el que ens movem dins de la responsabilitat patrimonial.
2: Uh-huh. Per tant, hem de poder demostrar, no?, que el mal que se'ns ha fet ha sigut causat per una mala gestió o mala actuació. De la...
3: Exacte. I per això no estem parlant d'acusar el funcionari concret uh-huh. que no ha fet aquella actuació. Caldria veure-ho. Però no és... No és l'objectiu de provar la mala fe d'aquell funcionari, no. És a dir, el que cal és que hi ha aquesta responsabilitat com a entitat objectiva de l'administració pública, de l'Ajuntament, en aquest cas. Per tant, no és una qüestió de perseguir el concret, sinó tal. Tant, què haurem de provar en aquest cas? Home, haurem de provar que aquell dany ha existit, haurem de provar que és conseqüència d'aquest funcionament normal o anormal d'aquell servei públic, i que jo, com a particular, no tenia per què suportar-lo. Mm-hmm. No era el soroll dins de l'horari establert, no?
2: Per exemple.
3: Mm-hmm. Abans...
2: I què hauríem de fer si una persona cau?
3: Bueno, doncs, si una persona cau o se li genera qualsevol situació en la que cregui que pot ser susceptible de rebre una indemnització per mala actuació d'un funcionament normal o anormal de l'administració, en aquest cas concret de caure, que pot ser una pràctica en la que els nostres oients s'hi trobin, fotografiem la via pública en aquell moment, fotografiem-la en aquell moment, amb nosaltres allà, si potser recollim, no?, la visió, les dades de gent que estigués passant per allà, de testimonis que puguin, doncs, evidenciar i corroborar que allò era així, que no era jo treure la llamborda i aleshores m'he esquinçat el turmell, no. També en el metge. Anem al metge, perquè amb el metge tindrem un informe mèdic, i aquest informe mèdic ens acreditarà el dany, que ha de ser avaluable econòmicament. Si no tinc un informe mèdic, jo no puc avaluar el dany econòmicament. Hi ha uns barems, hi ha unes taules, on, en funció del que s'ha ocasionat, doncs tindré una recompensa... No una recompensa, perdó, perquè no és una recompensa.
2: No, una compensació.
3: Una compensació, una indemnització.
2: Per tant, hem de demostrar que ens hem fet mal amb aquest informe mèdic.
3: Exacte, l'informe mèdic, doncs, acreditarà aquell dany, que al final serà causa directa d'aquella situació, doncs, que també tinc fotografiada, tinc gent que m'acredita, etc. I finalment, si tenim l'opció, ostres, apropem-nos a la comissaria local de la policia, informem, a més, fem un parte dient, escolti'm, en aquell carrer passa això, a mi m'ha passat això, tinc aquest informe, que segueixi el tràmit que també correspon.
2: Per tant, això ho hem d'anar a denunciar a la policia local.
3: No és que ho hagis de denunciar, no. Jo quan dic que vagis a la policia local és més aviat per deixar constància del fet que no pas perquè hagis d'anar-ho a denunciar. És com si vols anar a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. En aquest cas, no. La policia local no és que tingui la petició de presentar la demanda. Si vols presentar una demanda per reclamació patrimonial, que aquesta seria l'última derivada un cop ens ha passat tot això, aquí és on podem iniciar aquest procediment per la via administrativa en els tribunals administratius. Per tant, podem anar al tribunal i tenim un termini d'un any per poder presentar aquesta demanda dient, escolti'm, ha passat això, tinc aquestes proves, que s'iniciï un procediment perquè a mi se'm compensi aquests danys i aquest perjudici ocasionat.
2: Per tant, quan ens ha passat alguna cosa a la via pública i és per causa d'una mala actuació a la via pública, hem d'anar a informar-ho, no?, a la policia local o als serveis municipals.
3: És una recomanació que ens dona robustesa en el procés que pugui venir després. És una robustesa.
2: Doncs som-hi, aquest procés que deies és el de...
3: De presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial. Jo presento una demanda, com en qualsevol altra situació, per la via administrativa, en els tribunals administratius. Sí, sí, sí, sí. I en aquest cas, el que sí que et podria dir també, no, per fer una mica de cloenda de la cosa, és que no tota caiguda genera una indemnització. Si jo sóc un patós i caic pel carrer, però és tot correcte, doncs... Això no em genera una indemnització perquè no hi ha hagut una actuació incorrecta. En tot cas, l'he tinguda jo, l'actuació incorrecta. Però, moltes vegades, segurament més de les que ens pensem, sí que hi pot haver una responsabilitat d'algú que no ha actuat correctament i doncs que a mi m'hagi generat un perjudici que a mi no em correspon. I com que a mi no em correspon, doncs actuo en conseqüència. Per tant, la clau no és haver caigut, sinó el per què.
2: Això és molt important, no? Esbrinar el per què hem caigut i si aquest per què pot ser... podem reclamar-ho o no.
3: Exacte, perquè si el mal, com dèiem, prové d'un mal manteniment, d'un mal funcionament de l'espai públic, no hi ha força major i no és una qüestió que jo hagi d'assumir, aquí tenim dret. La llei ens empara, la llei protegeix el ciutadà. Aquí sí, aquí sí. I això és important. Perquè és cert que el carrer i la via pública és de tots.
2: Uh-huh.
3: Ara la responsabilitat de mantenir-lo no. Aquesta ara, responsabilitat
2: de l'administració.
3: I ho dic jo que hi treballo. Per tant, no em dedico a arreglar carrers, però recomano a tothom que si es troba en una situació així, doncs tirin endavant. Perquè, escolta'm, és que la normativa hi és per emparar-nos. I molts cops per desconeixement... Dius, oi, no, per què hi entraré? Per què? Home, doncs escolta'm, perquè tu t'has estat una setmana a casa teva sense poder-te moure amb el turmell torçat, perquè resulta que aquí algú no ha fet la seva feina. Mm-hmm. Doncs escolta'm, hem de dir això, igual que hem de dir que tampoc és la Generalitat. La Generalitat no és una cosa que passi cada dos per tres. Hi ha ajuntaments que també fan molt bé la seva feina, dit una cosa, dit a l'altra, no fos cas.
2: Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos què podem fer si ens passa qualsevol cosa a la via pública, que és per una mala actuació, no?, de l'administració competent. Ens retrobem a un nou Drets de Butxaca.
3: Ens retrobem a la propera. Gràcies, Ona. La ràdio amb samarreta.

El llac Baikal, situat a Sibèria, Rússia, és una meravella natural que amaga curiositats fascinants. És el llac més profund del món, amb 1.642 metres de profunditat, i conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. La seva edat, uns 25 milions d'anys, el converteix en un dels més antics. I la seva aigua és tan pura que es pot veure directament. Una altra curiositat única és el seu ecosistema. El Baikal acull més de 2.500 espècies d'animals, moltes endèmiques, com la foca del Baikal, l'única foca d'aigua dolça del món. A l'hivern, el llac es congela formant una capa de gel transparent de fins a 2 metres, tan clara que es veu el fons. Els locals hi creen pistes de patinatge naturals i fins i tot hi circulen vehicles. Un altre misteri són les pedres que caminen. En algunes zones, grans roques semblen moure's soles pel gel, deixant rastre. Els científics apuntaven a vents forts i el gel com a causa, però el fenomen segueix captivant. El Baikal, patrimoni de la humanitat, és un laboratori natural que continua revelant secrets sobre la història i la biodiversitat del planeta.

memorialista, traductor i activista cultural. També va ser un home clau de la cultura literària del segle XX. Escoltarem el poema Altafulla, que va interpretar el rapsode, músic i cantant Celdoni Fonoll, que evidentment després l'escoltarem interpretada per ell.

Altafulla. Amb olor d'estiu m'esperes, com un núvol oblidat. Altafulla amb 100 palmeres i un castell de vi daurat. Saules tens vora la via i moresc a l'hort tancat. I el rec, l'aigua que somnia, si no corre el vent salat. Ai, adéu, Vilamenuda, oliveres, camp de blat. Pels camins, vora la ruda, l'asa té un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat. Altafulla amb 100 palmeres i un castell de vi.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, bona tarda. Soc la Dominique Heathcote. Estàvem escoltant Moabi Dream on Free to Use. Estem aquí al programa Vins en Teca de Ràdio Sant Cugat. I avui ens acompanya l'Eric de Melvida i l'Iñigo de les Rabassaires, que està al punto de llegar. Doncs començarem amb l'Eric. Hola, Eric, gràcies per venir.
1: Què tal, Dominique? Un plaer. Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu. Jo vaig tenir el privilegi de fa un temps d'anar amb l'Eric a visitar unes abelles que té... Bueno, té abelles per tot arreu, però vam anar amb el seu pick-up i vam anar a la muntanya i va ser com una experiència màgica. Realment me'n recordo molt, Eric, de la manera que tens de tractar a les abelles. Bueno, jo era la primera vegada que anava i amb una delicadesa i una... No sé, va ser com màgic.
1: Bueno, no deixen de ser sers vius, no? I, bueno, jo des de petit i sempre m'han inculcat el tema del respecte a la natura, a part de que sempre ho he portat com dintre, no? El tema del respecte cap a la natura i cap als sers vius. I està clar que bueno, que es pot fer ramaderia, però es pot fer ramaderia amb carinyo, no? I aquest cas és, bueno, és un dels objectius, no?, principals i fonamentals de Melvida. Treure uns productes derivats d'uns animals, però en aquest cas que aquests animals tinguin, o sigui, estiguin cuidats amb el màxim respecte i més.
0: Clar, a part és part del nostre, és una part molt, molt important del nostre ecosistema, no? Vull dir, sense les abelles malament anem.
1: A veure, està clar que és de lo primeret, no? Les flors, per mi, és lo primer de tot. Primer de tot, l'aigua. Sense aigua ja no anem enlloc. Després, les flors, no? Les flors marquen la biodiversitat d'un ecosistema, està marcat per les flors. Des d'un punt de vista de ballaire, no? Però sí que és veritat que també, des d'un punt de vista biològic, també hi ha certa part que és així, no? Les flors marquen la biodiversitat d'un ecosistema. I què és el primer que va visitar una flor? Pues un insecte, en aquest cas. Sí. Bueno, podem parlar de molts insectes. Aquí a Collserola hi ha quasi 200 tipus de pol·linitzadors diferents. D'abelles podem parlar de 20.000 catalogades, no? I en aquest cas, pues, bueno, sí que nosaltres ens centrem en dues, no? Ara, des de fa poc, en dues espècies. La primera és l'Apis mellifera, que és l'abella negra autòctona d'aquí, i després també estem amb... Aquest any hem començat amb Osmia cornuta, val? Que és un tipus d'abella solitària que no produeix mel, simplement es dedica a pol·linitzar. I, bueno, hem aconseguit unes cepes d'aquesta abella solitària a través d'un projecte molt xulo de Lleida que es diu Bioponent, que es dediquen a reproduir, no? Aquest tipus d'insectes que potser no són tan coneguts perquè no tenen uns productes derivats, no? Però la funció també la fan. És important, no?, el tema de la pol·linització.
0: Ah, interessant. Sí, sí, és que és un tema molt, molt interessant i crec que podríem estar parlant hores. Però, bueno, comencem una mica, Eric, que ens expliquis com vas començar amb Melvida i, no sé, la teva trajectòria.
1: Bueno, a veure, jo vaig estudiar dret, després vaig estudiar fisioteràpia i, bueno, vaig exercir, de dret no, però de fisioteràpia sí, vaig exercir durant bastants anys, em va encantar. O sigui, també és una forma, bueno... No m'arrepenteixo gens d'haver après el tema del cos humà i tot això, no? Però, bueno, va haver un moment donat, pues, producte del sistema, potser, seguretat social, poc temps, molts pacients, moltes hores... bueno, em vaig com cremar una miqueta. I llavors vaig decidir agafar-me un any sabàtic, entre cometes, perquè... Jo també, la meva passió sempre ha sigut l'esport i vaig anar a fer d'instructor d'escalada, però lluny, a Sud-amèrica, en aquest cas. I, bueno, pues allà pensant, pues vaig pensar, no? Jo sóc fill de la Floresta i de Valldoreix, com ja saps, Dominic, i, bueno, pues tinc la sort i el privilegi de que el Parc de Collserola, els boscos del Parc de Collserola han sigut el meu jardí com... no privat ni particular, però sí que el meu jardí, perquè, clar, jo obria la porta a casa i el meu jardí era el bosc de Collserola. Llavors, durant molts anys m'ha estat donant moltíssim, no?, aquests boscos. Quan anava amb el meu pare a buscar bolets, o amb el meu avi, o anava a buscar espàrrecs quan tocava, o cireretes de pastor quan tocava, o quan anava amb el meu germà les tardes de, o les nits d'estiu, corrents pel bosc i de sobte trobàvem màgicament una luciérnaga, no?
0: Ah, sí, una cuca de
1: una
0: llum.
1: Una cuca de
0: sí,
1: llum.
0: Sí.
1: Llavors, pues, bueno, en aquest episodi que vaig estar exiliat, no?, a Sud-amèrica, diguem, reorganitzant la meva ment i els meus objectius i la meva direcció cap on volia anar, pues, vaig dir, ostres, vull retornar, no?, a aquests boscos, com ho puc fer? I com ja és ben sabut, pues, bueno, existeixen projectes aquí a la Serra Collserola, no?, de pagesia, com rabassaires, també alguns que es dediquen més al tema de l'agroecologia, val? Com l'Ortiga, Domènec i Fortuny, la Rural. Llavors, pues, bueno, vaig dir, ostres, com tal? I bueno, pues, vaig pensar en les abelles, no? Per retornar, no?, des de la humilitat, retornar i aportar el meu petit granet de sorra a aquests boscos que més m'hi creixen i que tant estimo, aportar una miqueta d'un retorn. I bueno, pues, així va sortir Melvida. Melvida va sortir així. I el nom el va escollir ma mare i mon pare. O sigui, i jo. Vam dir, ostres, com? Melvida, perquè no era només mel, sinó era, vale, molt bé, potser produïm mel, però també volem produir, entre cometes, vida, no? I per d'aquí ve.
0: I quan fa d'això?
1: Pues que ronda por mi cabeza pues uns 8 anys, 9 anys. O sigui, que ja vaig deixar la fisioteràpia completament i altres activitats que feia jo econòmiques. Pues ara crec que farà 6 anys ja que estic embarcat amb only, o sigui, només apicultura, amb tot el que comporta, eh? També jo sempre estic molt involucrat amb el tema d'educació ambiental i, bueno, tema de professor també i cosetes així.
0: Val, doncs, dius que més o menys fa 6 o 7 anys que estàs amb... Però llavors vas... Com ho vas fer? Vas estudiar una mica d'apicultura o...?
1: Bueno, el tema, Dominic, és que en aquest cas l'apicultura no estava com reglada, no? No hi havia uns estudis específics. Sí que, clar, cursos i ofertes de cursos hi ha totes les que vulguis. Llavors el que vaig fer és, primer de tot, aprendre dels abellaires locals, no? En aquest cas, sempre et busques, pues, uns mestres o unes guies espirituals, no? I, bueno, pues, aprendre d'ells. Realment jo tenia 3 mestres, un a Osca, val? Un altre a Llevant, no?, que es diu Juanjo, i un altre aquí que es deia Emili. Llavors dels 3 vaig aprendre. Primer observar i després executar.
0: I quantes, o sigui, tens panals per tot arreu, no? Crec jo.
1: Sí, a veure, ja et dic que tampoc no és el nostre objectiu des de Melvida tenir gran masses arnes, val? Masses colmenes. Entre d'altres coses perquè nosaltres aquí al Parc de Collserola i també al Garraf i al Montseny hi ha, bueno, en aquest cas es diu PEPNAT, val? Que és com una normativa interna del parc en el qual s'han fet uns estudis a través de biòlegs que s'estudia molt la ràtio de polinitzadors, en aquest cas l'abella domèstica, l'abella negra, que és la que tractem des de Melvida, amb la relació amb la resta de polinitzadors locals. O sigui, nosaltres des de Melvida que volem és sumar, no volem restar, volem sumar a l'ecosistema. I per això és molt important, no tant el número d'arnes, que s'ha de respectar el que està, en aquest cas són 25 o 30 per assentament, a una distància d'un assentament d'un altre de mínim 500 metres, no és més això, sinó més la qualitat, no? O sigui, que aquestes abelles estiguin bé, que tinguin descondicions, que tinguin aliment, que tinguin punts d'aigua, i entre altres coses perquè hi ha molta visita, no?, també al Parc Natural de Collserola. I no volem una raça molt agressiva o abelles estressades.
0: Clar. I ens pots explicar una mica la vida de les abelles? O sigui, què passa? O sigui, perquè És com fascinant, no? El sí. que passa dins d'un
1: sí. casco. Bueno, a veure, les abelles, nosaltres, jo sempre aprenc molt d'elles, no? Per mi és font d'aprenentatge. O sigui, sempre que obro una capsa, per mi és algú nou, val? Com dir-te? Bueno, és molt jeràrquica, no? Una arna, o sigui, diguem que hi ha una reina, només una reina, i després hi ha obreres, després hi ha abellots, que són els mascles, i després hi ha bebès, no? Que són les abelles nodrius, que es diuen. Després estan les abelles més velletes de totes, que són les pacorejadores, que misteriosament són les que surten, no? A buscar les coses, són les que surten de l'arna. Mm. I no és per casualitat. Per què són les més velles? Pues perquè ja ho tenen tot fet. Mm. Si tornen, pues bé, i si no tornen, bueno... I la desgràcia és que avui dia tornen poques, entre les vespes asiàtiques, depredadors, bueno, tornen poques, però bueno. Llavors, què passa? Pues, realment tothom diu, ostres, potser la reina és la que mana, no? Però realment no. O sigui, el que mana el poble, i és molt guai, manen les obreres, val? Perquè si realment no els agrada aquella reina, elles la substituiran. Mm. Llavors, pues, bueno... és curiós. També hi ha una cosa que m'agrada molt, que són els bebès els que cuiden els bebès. Oh. Val. O sigui, és molt curiós.
0: Però com els cuiden?
1: Bueno, per exemple, els bebès són els únics que poden, les abelles nodrius poden generar la gelea reial, val? Mm. Que no deixa de ser saliva de l'abella amb mel i amb polen, i fan, bueno, amb sus gàstrics i tal, fan pues, aquesta substància que és la gelea real, que és el que menjarà exclusivament la reina durant la seva llarga vida, i diguem que a cada culet de cada hexàgon, abans de que la reina posi un ou, sempre deixen una miqueta de gelea real, no? Perquè quan aquest ou neixi, eclosioni als 3 dies... i surti el cuquet, la petita ninfa, o sigui, val? No estigui seca, o sigui, tingui una mica d'aliment, no? Mm-hmm. I llavors és curiós que són els bebès els que ho fan, això.
0: I quan acaba aquesta petita porció de gelea real, amb què...
1: Es van alimentant, llavors van passant les abelles nodrius, després, bueno, existeixen un parell de metamorfosis, també, es tanca, val? Després ja s'obre el 21 dia, val? Clar, és que hem de pensar, molts cops la gent pensa, ostres, les abelles no viuen més de 40 dies.
0: Ostres,
1: sí, però... Tenen una vida molt comprimida. Curt. Sí que es pot dilatar o contreure una miqueta el temps pel fet de si és hivern o depèn de la temporada. A l'hivern, òbviament, el metabolisme baixa i viuen una miqueta més les abelles. Parlo de les obreres normals, però la mitjana és això, 35-40 dies. En canvi, la reina... pot viure fins a 5 o 6 anys.
0: Ostres. I llavors, si mor la reina, què passa?
1: Bueno, això és una pregunta d'alto nivell. O sigui, és complexa. Val? La reina, diguem que té la capacitat de posar ous fecundats o no fecundats. Val? Els fecundats sortiran, tindran descendència, val? Femella. Sortiran les obreres.
0: Val.
1: Dels no fecundats sortiran els abellots.
0: Va.
1: Llavors, si mor la reina per una circumstància, un mal maneig, per exemple, d'una abellaire, o un mal moviment d'una capsa, o simplement perquè és vella, les abelles aniran a buscar... Pensem que una reina posa 1.000 ous al dia. Llavors, les abelles obreres no notaran la hormona i la feromona de que ja s'ha mort la reina i aniran a buscar ràpidament un ou d'aquests fecundats i diran... tu i tu sereu futures reines. Vale? M'entens?
0: Sí, t'entenc.
1: I llavors què passa? A vegades això passa amb una reina encara viva, vella. I decideixen que volen reines noves. Molt bé, doncs un dia o hores abans de que neixin les reines noves, la reina vella parla en secret amb un sèquit d'abelles obreres, les més nobles per ella, i els diuen, noies... agafeu, ompliu-vos el butxer de mel i de menjar, perquè en breus naixeran reines noves i jo ja estic velleta i no vull lluitar. Agafarem una miqueta i marxarem. I això és el que es diu aixamanar. un aixamanament. És la forma que tenen les abelles de reproduir-se, de mantindre l'espècie, de propagar-se. El que no saben aquestes abelles és que des de fa gairebé 100 anys hi ha un paràsit que es diu varroa destructor, que el que farà és que en estat silvestre, sense uns abelleires darrere que tractin amb medicació oficial a través de veterinaris del DARP, ja pot ser ecològicament o químicament, però es tracti aquest paràsit, aquestes abelles moriran. Tampoc saben moltes que hi ha una vespa asiàtica, no? Que fulminarà. Llavors, és per això que és molt trist, perquè fa 100 anys existien els eixams silvestres. Avui en dia no existeixen. Existeixen temporalment, en el moment de més floració. Després, a l'octubre, novembre, moren.
0: I hi ha altres depredadors, també, no? A part de l'home, bueno,
1: sí.
0: Els ossos, no?, també. O...
1: Sí, a l'home, bueno, en aquest cas, és superimportant, i en Yasu, no?, pues amb gent com l'Íñigo, no? O sigui, aquest respecte que emana també, no?, el seu projecte de rebaixaires, bueno, sempre utilitzant coses eco, tal, perquè és que és vital, no?, és vital, o sigui... Aquest és un dels pitjors enemics, no?, els glifosfats i tot el tema dels contaminants, els camps, l'agricultura. I hi ha gent que no ho fa volent, és per tradició. Llavors, el que s'ha de fer és conscienciar molt, que ja no només el seu producte els sortirà millor. És que després també el que passa és que hi haurà molta fauna, no?, en aquest cas polinizadora, que ho agrairà.
0: I llavors... Tornem a les reines. Hi ha aquestes tres petites reines que estan allà esperant a ser reines. Llavors, només pot haver-hi una, llavors les altres dues han de morir, suposo.
1: Sí.
0: O sigui, la que està més forta va a por les altres.
1: La primera que neix, o sigui, el que farà és anar a matar les altres. És supervivència.
0: Sí, sí. Totalment.
1: Supervivència.
0: I vaig llegir no sé on que les abelles necessiten una temperatura, entenc.
1: Sempre. Elles termorregulen.
0: I elles mateixes, amb les ales, fan calor, no?
1: Sí, però és important. Aquí hi ha un factor molt important. És l'aigua. Elles termorregulen a través de l'aigua. O sigui, han fet experiments en un volcà, prop d'un volcà, deixar abelles amb una font d'aigua i elles termorregular. I les mateixes abelles sense aigua i moren. O sigui, és molt important. Per això és superimportant el tema de que tinguin aigua a prop. I aigua de qualitat. Aigua de qualitat. Perquè elles, o sigui, termorregulen a través de la humitat de l'arna i de l'aigua, no?, de fora. Agafen aigua i baten les ales. Saps com fan com una miqueta de...
2: Expansió.
1: Com a expansió. És important.
0: I això només ho fan les obreres, no els abellots.
1: No.
0: Ells no fan res, només estan allà...
1: Bueno, ojo. Jo sempre... Jo soc pro-abellots.
0: Sí,
1: perquè sempre diuen, no fan res, l'únic que fan és fecundar la reina. Correcte, fecundar la reina. Però també hi ha estudis, no recents, però bueno, actualitzats, que diuen que també, i és lògic, donen escalfor a la cria, amb el seu cos. I és veritat, o sigui, donen escalfor a la cria. O sigui, per tant, donen escalfor i fecunden la reina.
0: Però fecunden una vegada només.
1: Els borinots?
0: Sí,
1: els
0: abellots a la reina.
1: Sí.
0: I amb això ja basta per...
1: Vale, això és curiós. O sigui, diguem que la reina, quan neixi, serà una reina verge, val? I només sortirà un cop de la capsa. I aquest cop que surt es diu el vol nupcial. En aquell vol nupcial s'ajuntarà amb diversos abellots, no? No cal que sigui d'aquella capsa. Els abellots no tenen capsa. Es van movent, per aquí, per allà, per aquí, per allà. Vale que neixen a una capsa, però es van movent. Són, bueno, com pirates, val? Llavors, què passa? Aquesta reina es fecundarà amb una sèrie d'abellots, amb molts abellots. I aquestes reines tenen una espermoteca, val? Tu imagina't una biblioteca, val?, amb unes estanteries buides, i l'estanteria 1 és fascículo 1, la 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fins a 30. Doncs fascículo 1, amb l'esperma del primer abellot. segona vellot, tercera vellot, quarta vellot, cinquena vellot. Llavors, els hi dura tota la vida. L'espermoteca els hi pot durar 5 o 6 anys plena. Llavors, què passa? Van agafant esperma del fascículo 1, que era de la vellot 1. Quan s'acaba l'estanteria 1, de la 2. Què passa? Jo aquí, per exemple, estic indagant, perquè jo el que vull és tenir colmenes estables, amb caràcter. I aquests fascicles es poden homogenitzar i fer un tipus d'esperma. I, en tot cas, ho pots congelar. I després pots fer tu les fecundacions. O sigui, hi ha molta màgia, no, darrere?
0: Oh, i tant, i tant. I també crec, oi que han de sortir, la reina ha de sortir quan fa sol? O quan no, que no estigui nublat? I, o
1: a veure,
0: no...
1: la reina és molt sensible. I en aquest cas ho farà, sortirà quan les condicions climatològiques siguin les millors. Sí que és veritat que tampoc moltes reines saben que estan les vespes asiàtiques. Les vespes asiàtiques necessiten la proteïna d'aquestes abelles, no? Que treuen del tòrax. Que una vespa asiàtica no és tonta. Què anirà? A per l'abella petiteta o per la reina grandeta? On hi ha més proteïna?
0: Clar.
1: Llavors, imagina tot aquest procés, no? La gent que, per exemple, criem reines, és el meu cas, jo crio reines, llavors què passa? Ostres, tot aquest procés, no? La selecció, tal, tal, tal, i després surten a fecundar-se i... Op.
0: I què s'està fent per la vespa asiàtica?
1: Bueno, la vespa asiàtica, diguem que ja l'han... El departament ja ha dit que ja no és espècie invasora, invasiva, o sigui, ja l'han acceptat com d'aquí, com que ja són d'aquí, de tota la santa vida, que no és el cas. Llavors, bueno, han vist que no es pot fer res. Hi ha iniciatives a nivell privat, a nivell de grup, grupal, hi ha iniciatives, però, bueno, és una mica una perdició, i van creixent.
0: I hi ha algun depredador de la vespa asiàtica?
1: L'home.
0: L'home, ja sí. Està.
1: No hi ha absolutament res. Ah. Hi ha un falcó, el halcó navejero... És ínfim. No és possible. Ara també s'està fent estudis amb fongs, no? Per exemple, per atacar també la processionària, algun fong similar. S'estan fent estudis, però pocs, poc financiats, i, bueno, i òbviament... Jo ja he sortit fa molts anys, fa 4 o 5 anys ja vaig avisar que seria un problema. I ningú...
0: ningú no t'ha escoltat.
1: Però bueno, ara a poc a poc pues, ja es va veient. Cada cop es veuen més. Ja no només... Bueno, el raïm, per exemple, també es veu afectat. El que fiquen malles... Bueno, és una època molt determinada, però presseguers, aquí perquè no hi ha molt cultiu de fruit dolç, però si hi hagués cultiu de fruit dolç hi haurien problemes seriosos, perquè hi ha un moment donat que la vespa asiàtica, que és justament abans de que es fecundin les reines, les futures reines, necessiten, abans de que hivernin, necessiten les obreres agafar font de carbohidrat per donar-los a aquestes reines perquè hivernin bé. I en aquell moment és quan es mengen els nespres, quan van a polinitzar els nespres, quan es mengen el raïm, quan, en aquest és el moment, no? Que necessiten hidrats de carboni.
0: Bueno, és molt interessant. I quins projectes tens de futur?
1: Bueno, ara mateix, donar les circumstàncies, seguir amb tema productes derivats, val? Ara també és un moment, bueno, és un moment bo perquè estem fent, pues, no sé, simbiosis, no? Amb projectes amics d'aquí de Collserola. Ha sortit el tema de Collserola, que l'Íñigo pues, forma part, no? Bueno, és fundador. I bueno, està bé, no? Perquè diguem que els projectes una mica més establerts, pues, estem intentant o ser proveïdors o fer pinya, val? D'aquest projecte en comú que és de Collserola. I bueno, pues, jo crec que va bé. En aquest aspecte tenim productes derivats. Després, òbviament, avui en dia del camp no es pot viure. O sí, però has de complementar. En el cas de Melvida, pues, el que fem és dedicar-nos al tema educacional. Jo, com a professor d'agroecologia i d'apicultura en diverses acadèmies, I després el tema de Melvida Duca, no? Mm-hmm. Fomentar aquesta branca, que és el tema de les apivisites i bueno, pues, donar a conèixer el món de les abelles als més petits, i als mitjans i als més grans. Mm-hmm. I bueno, pues, tirar per aquí.
0: O sigui, si algú volguessi fer una visita, que visiti la teva pàgina web, sí. Melvida, no?
1: Nostre Instagram, @melvida.cat, i després la nostra web, Melvida, www.melvida.cat, i allà veuran tota la informació. I a més que no tenim community manager, o sigui, som nosaltres mateixos, o sigui que segurament parlaran amb mi. Uh-huh. I bueno, pues a tope.
0: Doncs ara seguirem parlant després amb l'Eric també, i primer escoltarem una peça de música i tornarem per parlar amb l'Íñigo.

0: Bé, hem estat escoltant Enlivening de Pufino i ara seguirem amb l'Íñigo de les Rabassaires, que està aquí també acompanyant-nos avui.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Doncs, Íñigo, benvingut.
1: Moltes gràcies, gràcies. Content d'estar aquí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Compartint taula.
0: Bueno, teniu bastant en comú amb l'Eric, crec, perquè sí. Jo crec que tota... us coneixeu tots i tots teniu projectes bastant en comú.
1: Home, sí, ara ja fa que ens coneixem els diferents projectes des del 2015. Pues fa 10 anys.
0: Sí, sí. Bueno, està bé.
1: El temps passa.
0: Està bé que hi hagi aquesta... aquesta comunicació.
1: Bueno, és important, sí. Perquè quan començàvem tots les nostres batalles individuals, que al final no deixes d'estar mai sol, perquè aquesta és la realitat, cadascú té la seva pròpia, però quan vam començar tothom anava pel seu compte, no? No ens coneixíem, no sabíem què feia, no? No sabies que hi havia un apicultor al costat, no sabies que hi havia uns fent carn de xai, no sabies que... I amb el temps anar-te coneixent, doncs, també entens una realitat, no? I hi ha punts en comú que són molt importants.
0: Sí, sí,
1: sí. Crec que és important.
0: Doncs ens expliques tu una mica el teu projecte de les Rabassaires i com vas començar i...
1: Sí, el projecte Rabassaires és un projecte que neix l'any... Originalment és una idea que neix l'any 2013, que era recuperar vinya a casa, a Sant Cugat. L'únic, aquest projecte el deixo al calaix, perquè jo en aquella època estava treballant al Penedès, i fins que vaig tornar aquí a Collserola l'any 2016, que em vaig incorporar amb la cooperativa L'Olivera, a la Masia Can Calopa, i allà, doncs, bueno, un dia, doncs, fent l'hort a casa, parlant amb un amic, no?, que també, doncs, li motivava molt el món de la vinya i del vi, em va dir, escolta, doncs, per què no recuperem aquest projecte que tenies i intentem donar-li una mirada i a veure si podem tornar a recuperar la vinya a casa, no? I així va néixer, de nou, el 2017, formalment, constituint una empresa i començant a fer vins amb una vinya vella que teníem a Cerdanyola, al Vallès. D'aquí van néixer dos vins, que eren els Can Canaletes, que és com es diu la zona on està la vinya plantada, una vinya molt vella, de l'any 54, i així vam començar amb l'aventura dels vins i a poc també amb l'aventura del vermut, que ens ha anat acompanyant tots aquests anys, que sí que el vermut, doncs, el que és el vi del vermut no l'elaborem nosaltres, però sí que la recepta és nostra, i la maceració de les flors i plantes fresques que recol·lectem, doncs, també és una recepta pròpia. I l'any 2019 vam llançar els primers vins i el vermut al mercat, quan creiem que estaven acceptables, no? O que consideram que tenien les condicions adequades, no? Perquè comences a fer proves i fins que no trobes una recepta correcta, no? Fins que creus que el vi no té l'elaboració, perquè, clar, el primer any quan fas vi no coneixes bé què et dona aquell raïm, no? Què et donen aquelles vinyes, quines característiques organolèptiques et dona aquell vi, i per tant és difícil saber quin vi trauràs al mercat, amb quina etiqueta, amb quina... No? Tot això són coses que necessites primer experimentar una mica, i nosaltres, doncs, vam experimentar durant dos anys, dos anyades, i la tercera anyada va ser la bona i la que vam decidir treure al mercat.
0: I què tal? Va sortir bé?
1: Va sortir... O sigui, la tercera anyada era el 2019, però, clar, el mercat sortia l'any 2020, en ple Covid, i llavors ens va retrasar un any a sortir al mercat. Vam sortir el 2020, però clar, està tot tancat, i per tant només podíem vendre a clients particulars, no? Gent que podia consumir a casa, però doncs és difícil vendre 1.000 ampolles a gent, la gent beu vi, però tampoc tant, no? I res, doncs, a partir de l'any 21 va ser realment quan vam començar a vendre, i sí, van agradar molt, molt bona acceptació, i la gent, sobretot, més conscienciada amb el territori o conscienciada amb el que implica, doncs, tornar a l'agricultura, al paisatge vitivinícola, a la comarca i de més, i sobretot alguna restauració molt conscienciada que ens ha acompanyat des del principi, com per exemple l'Isaac del Capicua, no? Un restaurant aquí a Cerdanyola, que és Slow Food, que des del dia 1, doncs, va ser el nostre primer client i qui va confiar en els nostres productes, no? Doncs gràcies a gent com ell, no?, i altres particulars, doncs, hem anat a més i hem pogut acabar realitzant el somni, que era plantar de nou vinya a Sant Cugat i que el projecte esdevingui un fet i una realitat.
0: O sigui, teniu vinyes a Cerdanyola, dius?
1: Ara tenim vinya... bueno, Cerdanyola, teníem aquesta vinya vella, a Can Canaletes, però és una vinya que... que amb el pas del temps han anat morint, sobretot aquests 3 anys de sequera ho ha passat molt malament, perquè era una vinya molt vella, i bueno, nosaltres consideràvem que calia arrencar per replantar-la de nou, perquè l'esforç que implicava portar aquella vinya per poc rendiment que generava, doncs al final també quan has de buscar l'equilibri entre el romanticisme i que és un projecte empresarial, no? I que t'ha donat un cert rendiment, la propietat no la vol arrencar, no vol substituir-la, i per tant nosaltres vam decidir que a partir d'aquest any 2025 doncs ja no la portem, no? Però allà mateix, en aquell 250 metres d'aquella vinya, vam llogar unes terres i ara aquest any vinent plantem vinya allà. És a dir, ara tenim terres a Cerdanyola pendents de plantar, a Sant Cugat, al costat del Pi d'en Xandri, entre el Pi d'en Xandri i la hípica Can Calders, allà tenim 2 hectàrees de vinya, i a Terrassa. A Terrassa tenim 1 hectàrea i mitja més de vinya, a la Torre Mossèn Homs, que és una antiga escola hostaleria. Allà és una parcel·la que és propietat de l'Ajuntament de Terrassa, i van concursar per recuperar també el paisatge de la vinya. Vam concursar, vam guanyar i vam plantar l'any passat vinya.
0: I quines varietats són? Són varietats ancestrals, autòctones, recuperades? Perquè...
1: Doncs a veure, nosaltres intentem, Rabassalles intenta treballar, inicialment vam treballar amb les varietats que teníem. En aquest cas era Xarel·lo, o Panxaret, com se deia a la comarca, que és una varietat totalment tradicional de la comarca. La Macabeu és una varietat que va entrar una mica més tard, però que és una varietat tradicional catalana, també. I després teníem Ull de Llebre i Garnatxa. Aquí l'Ull de Llebre, doncs també és... Ull de Llebre i Garnatxa, en aquesta zona, també és més recent. Al final, aquesta comarca, el Vallès Occidental, com moltes altres zones de Catalunya, pròximes al Mediterrani, però Sant Cugat del Vallès i Vallès Occidental majoritàriament era raïm blanc, sempre, sí, en totes les dades que tenim, no?, dels antics cellers que hi havia, no?, històriques i demés, pràcticament tot era Panxaret, que és el Xarel·lo, una mica de Macabeu, una mica de Trobat o Malvasia, i Moscat. I bàsicament aquestes eren les varietats. Després hi havia una mica Picapoll en algunes zones, no? Per exemple, a Terrassa, que és una de les que hem plantat, hi havia una mica Somoll, barrejades, i després cap a passar a la filoxera, doncs van plantar-ne també algunes de negres, i també hi havia una mica de raïm negre, però majoritàriament sempre hi ha hagut raïm blanc. I nosaltres hem anat recuperant aquestes varietats, és a dir, aquí a Sant Cugat tenim, doncs, Xarel·lo, tenim una mica Malvasia, de negres tenim Garnatxa negra, Monestrell, i a Terrassa n'hem plantat, doncs, Picapoll. Estem recuperant juntament amb l'Incavi, un acord amb l'Incavi, amb l'Ajuntament de Terrassa, estem recuperant una varietat que es diu Terrassenc, que és aquesta varietat que també al Bages també l'estan recuperant amb el nom de Negrelló, no? Que això ens ajuda molt perquè ja van una mica més avançats i, per tant, potser el procés no es fa tan llarg, no? Perquè no sé si sabeu que quan recuperes una varietat és considerada experimental. Un cop, si es decideix que s'autoritza aquella varietat, primer que aquell raïm que surt i aquell vi que surt d'aquella varietat no el pots comercialitzar. És a dir, tot és amb fins, no?, amb finalitats
0: d'investigació.
1: Sí. I un cop s'aprova, si es decideix que s'aprova, tu estàs obligat a arrencar aquella vinya i plantar-la de nou. És a dir, tots aquells anys que tu has invertit en posar-hi esforç per... Però ja estàs obligat a arrencar-ho perquè jo era una varietat experimental, no? I llavors, o la mantens com a experimental, o si la vols traspassar a una varietat que comercialitzis, has d'arrencar i replantar de nou, no?
0: Ostres, diguem. Això és una mica,
1: sí, és una mica
0: trist, no? Perquè és una vinya vella.
1: Clar, llavors què fas? Bueno, doncs ja ho pensarem. Però bueno, aquesta varietat també l'estem treballant, i després, bueno, doncs també plantem Macabeu, plantem Xarel·lo Vermell, que és una... Xarel·lo Vermell és una petita mutació del Xarel·lo, no?, que té una mica de pigmentació a la pell, un to rosaci i vermellenc, no? No és suficient com per fer vi negre, però sí per generar vins, doncs, altres tonalitats, no? I amb això estem, però, bueno, ja veus que bàsicament varietats mediterrànies, tradicionals, sí.
0: Però no esteu amb una DEO, o sí?
1: No, no. Podríem estar dins la DEO Catalunya, perquè ara... Bueno, la DEO Catalunya s'està obrint a altres territoris, cada cop hi ha més aquestes petites bolets, o no sé com dir-ho, que van naixent de petits projectes o productors, doncs, arreu del territori català, que fan vida a taula, no? I la DEO sembla que s'està obrint perquè aquests projectes s'incorporin a la DEO. Vam parlar amb l'Ajuntament de Terrassa, amb l'Ajuntament de Sant Cugat. La proposta està en l'aire. En principi, nosaltres interès no en tenim, no en tenim cap interès particular, més que res perquè no ens aporta res estar dins una denominació d'origen que recull tot el territori català, és a dir, no parla del nostre terrer o del nostre clima o de Collserola o de les nostres dificultats, no? No és representatiu. Per tant, per nosaltres no té massa sentit acollir-nos a aquesta DO.
0: És que es podria crear com una DO per aquest projectes com el teu, perquè hi ha unes quantes que estan sortint ara al Maresme, diferents llocs que són vinyes recuperades, petites, amb varietats ancestrals o autòctones que són molt interessants.
1: Sí, aquí estaríem en el gran dilema aquest de l'actualització de les DOs, dels territoris, avui en dia, no? Crec que per ser DO has de ser un mínim de... t'ho diria memòria, però has de ser uns quants cellers, no? Cosa que aquí al Vallès Occidental o a Collserola mateix, no? Que cada cop hi ha més projectes, vull dir, al final hi ha l'Olivera, estem Rabassaires, no? Hi ha els el Jaume Vell de la Masia Can Vell, no? I el seu fill, el Ferran, l'Ortiga, aquí Can Montmany, no? Doncs al final ja són quatre projectes en vinya. Segurament en el futur potser s'incorpori més, ojalà s'incorpori més, com més millor, sempre ho dic, però bueno, de moment crec que són pas a pas.
0: Sí, pas però a pas. Solen ser projectes molt sostenibles, així que amb molt respecte per la natura i per l'eco.
1: Sí, és al final l'objectiu Rabassaires és la recuperació del paisatge vitivinícola. I això ho fem a través de l'elaboració i la venda de vi. Però el nostre objectiu prioritari és recuperar el paisatge de la comarca i generar un benestar i una salut als entorns urbans, no? O millorar la salut dels entorns urbans, perquè sempre diem que és més saludable, no? Una Sant Cugat amb o sense vinya, no? Doncs amb vinya segurament, no? Amb vinya o amb marges florals, amb abelles, no? És una ciutat més rica que sense això, no? I jo crec que aquí és la part important que sempre defensem i reivindiquem, no? De més enllà de les nostres activitats econòmiques, que evidentment ho fem per guanyar-nos la vida, no? Genera, vull dir, és positiu pel municipi i per la gent que hi viu en el municipi, no?
0: I llavors, on elaboreu el vi? O sigui, no teniu celler propi?
1: Estem en hores.
0: Sí, molt bé.
1: A part de l'ofestia que... No, estem en hores. Fins ara elaboràvem a Can Calopa. Jo he estat durant molts anys treballant, com us deia, a Can Calopa. Soc soci col·laborador de l'Olivera. I bueno, tenim molt bona relació i des del dia 1 vaig començar a elaborar ja, al principi fèiem molt poquet, ara ja fiquem un acord, no?, establert entre les dues parts, no?, on paguem un cànon de lloguer de l'espai i hem pogut fer el vi allà. Fins aquest any, que ja el vam fer una mica in extremis, no?, perquè necessitem més espai, cada cop ocupem més espai, al final allò és l'espai de l'Olivera, no és l'espai de Rabassaires, i vam decidir llançar-nos a fer celler, tot i que segurament ens hagués anat bé esperar una mica més de temps perquè consolidar una mica més la marca, tenir una mica més de finançament, no?, i de recorregut propi, però bueno, hi ha vegades que les coses venen com venen i has de fer un salt, i el salt ha estat aquest 2024 sobretot, no?, cercant un espai, i vam trobar inicialment volíem fer un celler aquí a Sant Cugat, cosa que ha estat impossible o impossible amb els timings una mica que nosaltres preteníem fer, i per tant hem hagut de buscar arreu de la comarca del Vallès, no? Sabadell era el territori que no teníem vinya, que pensàvem que era una mica estratègic perquè és aquí distant en les diferents vinyes que tenim, no? S'ha de pensar també que aquell raïm l'haurem de portar en un lloc per fer vi, no? I el preu de naus o d'espais on poder fer un celler era el més adequat. I aleshores vam llogar una nau i estem reformant, i si tot va bé, si tot va bé, espero que sí, estem en ello, al juliol inaugurarem aquest espai.
0: Que xulo, que bé.
1: Al barri de Gràcia de Sabadell.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: I llavors feu criança o són vins així joves?
1: Sí, Rabassaires ara estem fent 5 vins diferents. Tenim una línia de vins populars, que li diem, que són el Madi i el Cugat, que són aquests vins que neixen del projecte de recuperació de vinya de Sant Cugat, no? I que fem una com, mai sé com es diu en català, un guinyo, no? Una cuclada d'ull, seria? Al municipi, no?, amb aquests personatges, no?, recuperant aquests personatges i donar-li una vessant com més pagesa vitivinícola, no? I aquests són vins joves, aquests dos, no? Diem vins populars, però no deixen de ser vins de l'any, vins joves. I després fem tres vins, que diem vins urbans, que són vins que tenen una línia criança. Hi ha des d'un vi que està criat amb gerres de fang, que és l'Orbis, que és un vi natural, un orange wine, que ara està, està més en boca a tothom, però és un vi brisat de tota la vida. I després hi ha un vi blanc i un vi negre, que són els que fèiem d'aquesta vinya de Cerdanyola, que antigament els diem Can Canaletes, però que ara els diem Brea i Suburbial. També fent referència a aquests espais i entorns urbans, no? Suburbial per aquesta part de lo que deia, aquesta part més a l'ombra de les ciutats, no? Dels suburbis, de les zones perifèriques, no? com les nostres vinyes, per dir alguna cosa, i Brea perquè és aquest component amb el que es fabrica, no? amb el que s'asfalta a les carreteres, no? Que és pel vi negre, per donar aquesta textura, aquesta intensitat, no? I aquests vins fan una criança en barrica.
0: Val, o sigui que tindreu barriques i...
1: Tindrem barriques, àmfores, tindrem gerres de fang, tindrem dipòsits d'inox, tindrem premses, i el més important és que tindrem una botiga i un espai degustació on la gent podrà venir a tastar els vins.
0: Que xulo, que bé, felicitats.
1: Això és important, gràcies.
0: I a les gerres de fang són del Carles Llarg? No,
1: les gerres de fang són de Miravet. D'un gerrer de Miravet. De fet, les vam comprar de segona mà a un bon amic que es diu Jaume, que té vins al Montsant i tenia un projecte de vins al Matarranya. I bueno, aquest projecte doncs, no li va funcionar tot el que li hagués agradat i es desprenia aquestes gerres de fang i li vam agafar nosaltres. Els hem donat una segona vida, a veure quan duren, perquè, bueno, són gerres molt delicades i són molt poroses i bueno, no estan tan preparades potser com les del Carles o com altres gerres o empreses que ara, no, ara hi ha moltes empreses que en fabriquen més de manera més més conscienciada per l'elaboració del vi i segurament també mantenen el vi d'una, la conservació, l'evolució del vi segurament és més òptima que no aquestes gerres on estan simplement, són gerres fetes en fang, però no pensades per la criança del vi, no? O no únicament pensades per això.
0: Ja, ja. Doncs també molt interessant tot el teu projecte. I jo tinc llavors, per exemple, tens vinyes a tot arreu, bueno, en diversos llocs, i com els protegiu? Vull dir que això està... Evidentment tindreu problemes de porcs senglars i tot l'altre, però també de la gent, de les persones, o no?
1: Sí, sí, el vandalisme és una realitat. Cal, primer de tot, abans de fer qualsevol cultiu, jo et diria, ja no només la vinya, dins el parc de Collserola o en entorns urbans com la comarca del Vallès Occidental, el primer és tancar els camps. És necessari tancar els camps, és necessari protegir els camps, sobretot del senglar, aquí en el parc de Collserola, però també de la gent. La gent a vegades no és conscient que tu estàs portant a terme l'esforç que implica això. Jo m'he trobat gent entrant al camp i agafant el raïm. I quan els hi dius alguna cosa, la seva resposta és no, només és un raïm.

0: Jo crec que és part de la nostra feina i dels països d'aquí de Collserola, el nostre desgast, crec, en part, és tota aquesta lluita per fer entendre que primer, que volem fer projectes a casa, i dos, que costa molt fer aquests projectes a casa.
1: I que ens interessa a tots.
0: I que ens interessa a tots, que és un benefici per tothom. Clar. Segurament per l'Eric seria més fàcil anar a un altre lloc on sap que hi ha aigua, on sap que no hi ha tanta vespa asiàtica, on sap... però bueno, doncs l'Eric es queda a casa perquè és casa seva i perquè vol fer el projecte a casa, no? I a mi em passa exactament el mateix. Seria més fàcil anar al Penedès i no haver de tancar els camps.
1: I també és molt important, crec, la feina que fa l'Eric, que és l'ensenyança d'explicar a tothom, tant adults com a nens, com a... no, de, que aprenguin una mica de la importància de... bueno, en el teu cas de les abelles, però també de la vinya o de qualsevol cosa.
2: Sí. A veure, des de Mervida, sempre el tema educatiu, sempre el relacionem. Nosaltres també tenim un petit hort en l'espai de Mervida Educa i sempre intentem relacionar-ho. O sigui, tot. O sigui, les vinyes de l'Íñigo, les coliflors de la Rural, les bledes de l'Ortiga... perdó. O sigui, tot, absolutament tot. Relacionar-ho, perquè és el que diu l'Íñigo. Nosaltres... o sigui, una de les nostres feines també, però és feina invisible, que a vegades no es veu, és aquesta conscienciació, no?, que és, va inscrita en els nostres projectes. La conscienciació pues, any rere any pues, bueno, també té el seu esforç i també a vegades esgota una mica. És per això que molts cops pues, demanem, no? I no és demanar la paraula, és a vegades ens exposem a les administracions, sobretot pues, el fet de que és que estem sumant aquesta comunitat, no? Que som un bé cap a aquests boscos i cap a aquests municipis, i per això a vegades demanem ajuda, no? Ajut en aquest aspecte.
1: Clar, és important invertir
2: i,
1: en això.
2: Sí, i no només això, també pues el que diu l'Íñigo, no? Conscienciar la gent de que no pots anar a fer-te selfies en el camp sembrat. Jo... és que, clar, des de que els conec personalment, qui hi ha darrere cada projecte, pues a vegades em passa molt amb el Pol, els camps del Pol, em passa moltíssim. En vegades, ostres, que vulguis o no, tothom som instagramers avui en dia. Però, ostres, no et fiquis justament en el camp d'Ofals, que està sembrat de fa 4 dies, a fer-te la foto bonica, perquè, ostres, segurament menjarà bestiada d'aquest Ofals, no? I, bueno, és conscienciar, és com a l'Íñigo, ostres, si cadascú agaféssim un raïm, pues al final no hi haurien raïms.
1: Sí. I vosaltres teniu, hem d'acabar d'aquí poc, però teniu ajuda d'alguna administració, tant tu, Íñigo, com tu, Eric?
0: Sí, bueno, nosaltres, a veure, el que és Pagesos de Collserola, arrel de generar l'associació i tot aquest projecte Alimentem Collserola, doncs una de les reivindicacions eren ajudes directes a la pagesia de la Serra, i això es va concedir a través del contracte agrari de Collserola. Que és un format, és una petita ajuda que ve del Departament d'Agricultura, però vinculat a través del Consorci del Parc de Collserola, i llavors ens donen una ajuda anual, petita ajuda anual, no?, que ens permet doncs ampliar una mica el que era, doncs, això. Són ajudes sobretot a la diversificació de cultius, al tancament de camps, a les rompudes per generar nous camps, nous cultius, no?, nous apiaris, plantar marges florals, o sigui, tota aquella feina que ja fem és premiar una mica tota aquella feina que ja fem, no? Tot i que la reivindicació per part nostra és que hauria de ser molt més del que és i del que ens otorguen, no? Perquè al final són ajudes molt minces. Després jo crec que hi ha un tema de les administracions, sobretot les que conformen el parc, que és la que ens afecta a tots, de suport una mica més directe, no? Institucional, d'entendre que bueno, que aquests projectes per si sols són difícils tenir-los endavant, i si a més tens algunes traves, no?, que normalment per part de l'administració avui en dia tenim més traves que facilitats, doncs és difícil.
1: Tu igual, no?
2: Exactament, igual. Bueno, és a vegades molt trist, ja fa anys que ens coneixem, l'Íñigo i jo, per exemple, i podria dir quants cops hem parlat, no?, del tema d'un obrador en comú, o

0: bueno, son cosas que sí, bueno, sí, sí, sí, pero no. Y mira, al final, pues, en el cas de l'Íñigo, ha de fer el celler a Sabadell. Pues a mi em fa... Pues,
1: sí, és una pena.
0: Em genera tristesa, perquè dic, ostres, i és el que diu l'Íñigo. Si, si a vegades és més mal de cap que ficar-nos aquí a la serra, a la serra, a la serra, que no agafar Vilafranca o jo anar-me'n cap al Pirineu i ximpun. I ximpun. Però... Bueno, hi ha algú que bueno, que tira cap a casa i i bueno, ja és cabezoneria. Volem fer-ho aquí i ho farem i ho fem. Però bueno, sí que és veritat que podríem tenir més ajuts.
2: Pues, a veure si milloren.
1: Sí, aquí per no ficar-nos en política, però doncs nosaltres fa 10 o 15 anys que estem en aquests projectes i en aquests 10 o 15 anys doncs han passat 3 governs, no? Llavors, clar, nosaltres seguim sent els mateixos fent el mateix, no?
2: Ja, aquí, no heu canviat aquí, vosaltres.
1: Aquí és la dificultat, no? També a vegades, vinculada, però bueno.
0: I ojo, que molts cops hi ha bones intencions.
2: Sí, no,
0: i tant, tècnics i tal, però mai acaba de quallar, de dir, ja ho tenim, i tenir una certa seguretat. Sempre estem dubtant.
2: Ja.
0: Sí, no, ara què passarà amb aquest nou govern? Què passarà? Ara què passarà? Ostres, tenim que tenir una seguretat. Perquè és que tenim els quartos ficats aquí. Els quartos i la il·lusió ficada en aquests projectes.
2: Sí, sí.
0: Llavors, tenim que tenir certa seguretat, no?
2: Pues a ver si canvia la cosa una mica. Doncs anem acabant. Ara només us faig l'última pregunta. Tu, Íñigo, si fossis un vi, quin series?
1: De vi o estil de vi?
2: El que vulguis.
1: Jo crec que seria un vi que quan l'encetessis seria una mica explosiu, que sorprendria. Uau, ostres, què és aquest vi? Que peculiar. Però després doncs, seria un vi doncs, profund, amb persistència, amb postgust, amb allò que te'n recordaries d'ell.
2: Molt bé. I tu, Eric?
0: Bueno, jo, Dominic, sens dubte seria una mel de romaní, perquè per mi és... Després del fred hivern és com la primera flor que surt, no? I ja em recorda, ja em dona tintes, em dona pinzellades de la primavera, no? Jo sóc nascut a l'abril, o sigui, primaverenc total, i, bueno, la mel de romaní és de les primeres mels, no?, que surten en la temporada pícola, diguem, o melícola, de mel. I, bueno, pues, sens dubte, una mel de romaní. Així, clareta, bueno, també amb tons potents... Bueno, interessant, sí.
2: Bueno, interessant. Doncs molt, molt bé. Moltes gràcies als dos, molt interessant.
1: Gràcies.
2: I Rabassaires i Melvida, fins una altra.
1: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.
1: Gràcies. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Jimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Hora dels Joves, un dia més, temporada 4, episodi 7. Companys,
7: 7-11.
6: Com esteu?
8: 6-7.
7: No, prou.
8: S'havia de dir, s'havia de dir.
6: Com estàs, Joan? M'acompanyen a l'estudi dos de Cugat Media.
7: Dos de Cugat Media, ja estem fitxats, eh? Ara,
8: sí, totalment.
6: Joan Jimeno, bona tarda.
9: Bona tarda. Bona nit, bon dia.
6: Bona tarda.
9: I visca a Terra Lliure.
6: Martí Civit, Marreset.
7: Aquest sóc jo.
6: I avui ens falta el Pedro.
7: Com sempre,
6: com
7: vaya.
6: Sempre.
8: Oi, que sorpresa.
7: Era Pedro, bon dia. Ai, que no està.
8: Que sorpresa.
6: Bueno. El Pedro només ve quan venen convidats.
8: És un pillo, és un pillo.
6: És un pillo, és un pillo. Per això acabes quan estudies.
7: Es vol fer la foto.
6: Aprendre pel cul, va. Avui un programa normal, bueno, amb
8: chill,
6: absència
8: chill
6: del Pedro, però comencem amb notícies, tertúlia.
7: No,
6: amb falta del
7: no,
6: Pedro que...
7: no.
6: No, perdó, notícies, històries de Sant Cugat, tertúlia i una miqueta de les merdes del Genís per després acabar amb la zona zero.
7: Baixarem i parlarem del Cap d'Any, que ja
8: toca. Ui,
7: toco.
8: Cap d'Any. Ja?
7: Ja toca.
8: Tio.
7: Bueno, és l'últim. Abans
8: últim
7: de
8: programa.
7: Cap d'Any.
8: Ostres, últim programa de l'any.
7: Últim programa de l'any.
8: Heavy.
6: Doncs que no es digui més, comencem amb les notícies.
8: Bon dia, avui m'apropio d'una sintonia que no és pròpia de mi. Perquè, perquè sí, perquè ho volia fer, tinc la llibertat, sóc tècnic de so, ho puc fer.
7: Posa'm un pet.
6: Perquè de la Wii Sport ens ha saltat el copyright cada dia.
8: Sí, ens salta el copy, llavors, pues...
7: Posa'm un
8: sí,
7: pet.
8: Parece, no.
7: Joan, posa'm un pet.
8: Vols un pet?
7: Un pet.
8: Una flatu?
6: Una flatulència?
8: Una flatu? Mira, flatu per tu. Mira.
6: Va, gent, que el teu programa estava molt bé. Des
7: gràcies, molt amable.
8: Tenim aquí una flatu per començar les notícies. Avui tenim titulars molt frescos i molt... Bueno, dolents, jo crec. Això és... El que porta passant aquestes últimes setmanes és tràgic, totalment. Primer de tot, hem de fer una petita remarca, i és que vosaltres sabeu que Catalunya és una de les poques comunitats autònomes que encara conserva peatges.
6: Val? Exacte.
8: Dins d'Espanya,
6: a certs punts.
7: Los peajes.
8: En certs punts, val? Doncs el diari oficial de la Generalitat diu que el 2026 s'encariran els peatges al voltant del 3%.
7: Em deixes fer un aplaudiment?
8: Un.
7: No, no ha sonat molt bé, eh? Era un, dos, tres.
8: Oh! Oh!
6: No, a l'unisono, nano.
7: Oh!
8: Llavors, què passa? Els túnels a Vallvidrera incrementaran la tarifa un 2,99% fins a 5,28 euros per cotxe en hora punta. I el de la C-16 entre Manresa, entre Sant Cugat i Manresa s'apujarà un 2,96%.
6: Mare meva, i això per què? Perquè no et donen pasta, la Generalitat.
8: Perquè no hi ha diners, tio, hi ha crisis.
6: Hi ha crisis.
8: I el de la C-32 dels túnels del Garraf entre Castelldefels i el Vendrell s'eleven un 2,84%, que ja és car, val? Que el tram entre Castelldefels i Sitges costarà 4,21 euros pels vehicles de mobilitat obligada entre setmana i 8,42 euros per la resta. És a dir, passar el punyetero túnel del Garraf costa 8 euros i mig.
6: Uau.
8: Bueno. I espera, que també pugen, clar, perquè ara en temporada d'esquí també ho havien de fer. Túnel del Cadí s'incrementarà un 2,82%.
7: Hòstia, doncs llavors ja passarà a costar 34 euros.
8: Ja eren cars els 13 euros que ens cobraven abans, ara 14 i mig.
7: Bueno, mira, més
6: nano,
7: o menys.
6: No, ja, si li sumem això
8: 14 euros i mig.
6: A la peste porcina estem ben carrats, eh?
8: Vale? Les tarifes es revisen en funció de l'IPC de l'octubre, que va ser el 3,1%, que bàsicament és el tema a l'IPC. Tema econòmic, i llavors pues bàsicament s'han encarit una barbaritat perquè l'IPC ha pujat una barbaritat.
6: És una bogeria, eh?
8: Sí, bueno.
6: Cert que no conduïm ningú de nosaltres.
8: Bueno, jo l'any que ve, ja veuràs. Després, següent titular, després d'aquesta tràgica notícia...
6: Ja has dit tràgic dues vegades.
8: És que és tràgic. Tres.
6: Te vas comptant, vale?
8: Vale. Desarticulen un grup criminal de cultiu de marihuana. Endivineu a on?
7: A Sant Cocofato.
8: Molt bé!
6: A quin barri?
8: No ho sé. La Policia Nacional ha tingut a 6 persones i el jutge ha decretat presó provisional per 2.
6: Mare de Déu.
8: Que hi ha 4 cultivadores de marihuana desperdigats.
7: Bueno, ara ja no.
8: Per Sant Cugat.
6: Ara ja no, ara ja.
8: Ojo, quantes plantes tenien els cultivadors? Endivineu.
6: És que no sé el tema.
7: 74.
6: 200.
8: Puja.
6: 300.
8: Puja. 400. 1.000. Puja.
7: 2.000.
8: No, menys.
6: 1.500. 1.300.
8: 1.539 plantes de marihuana amb un pes total de 235 quilos.
6: Quina barbaritat.
8: I també s'han intervingut més de 7.000 euros en efectiu. I telèfons mòbils.
6: Els teus amics et diuen: bueno, tenemos una idea, un negocio...
7: Només perquè ho sapigueu, ara mateix el quilo a Espanya arriba a 1.900 i 2.000 euros al quilo. Per tant, podeu fer els vostres càlculs, poseu 2.000 euros al quilo per... Quants quilos has dit?
8: 235 quilos.
7: Doncs vinga, podeu fer els vostres càlculs.
8: Òbviament es va restablir també el subministrament d'energia, ja que, com no, estaven empalmats a la xarxa elèctrica sense permisos i sense pagar, perquè, evidentment, fer créixer les plantetes pues, costa pasta.
7: De fet, costa només, llum. Només vull que us adoneu una mica de tot plegat. El quilo a Espanya costa 2.000 euros, però
8: estem
7: a Noruega costa 23.
8: Poleu, Mariano.
6: Anem a l'orgànic. Segur que la policia ha dit, bueno, ja està, m'han tirat a l'orgànic.
8: I després, òbviament, com no, hem de parlar del titular. De titular.
7: No.
8: PPA. No és Partit Popular d'Andalusia.
7: Merda!
8: No. No és aquest. És la pesta porcina africana. Tràgica.
6: Pesta tràgica porcina africana. Hola, encantat.
8: Què tal, com estem? Tot bé?
6: Sí.
8: No. Bueno, bàsicament, això va vindre no sabem d'on.
6: Ja t'ho dic jo, d'Andalusia.
7: No, que s'està mirant. Hi ha gent que diu que és d'un altre pa i hi ha gent que diu que s'ha escapat als no sé què de la UAB.
8: La hipòtesi...
6: Dels porros de la gent de la UAB.
7: No, dels porros no,
8: La hipòtesi diu que és un altre pa. Que és un entrepà de pernil que va caure, que està infectat, i llavors un porc pues, va anar allà, va arrossegar-lo una mica i va dir...
7: I jo sóc una princesa de Disney.
8: Exacte.
7: És que, a veure...
6: els entrepans de la gent de la UAB, ja sabem com...
8: I l'altre entrepà, o també podia ser dels de la UAB, perquè sabem que els de la UAB ho fan... no sé, unes galatones de marihuana.
7: No, a veure. Deixem la marihuana pel mig, sisplau.
6: Obsessionats avui, eh?
7: El Joan i tu.
6: Jo? Què dius tu?
7: La cosa és...
6: El que ha buscat el prop per quilo de la marihuana ha sigut
7: ja
6: tu,
7: està,
6: eh?
7: Ja està.
6: Només dic.
7: La cosa és... diuen que podria haver sortit d'un dels laboratoris que hi ha a la UAB... Podria haver sortit d'allà.
8: Ah, o sigui, en plan Wuhan, no? Exacte. En plan Wuhan, Covid-19. No? Hòstia.
6: Nano, calma, que el programa és molt llarg.
8: Jo estic...
6: El programa és molt llarg.
8: Ja, però és igual, hem de fotre merda per ahir, poquet a poquet. Bàsicament, doncs, la timeline de tot ha sigut, en un lapse d'això, una o dues setmanes, ha sigut tancament total de Cuixarola, han tancat les barres del... Bueno, les taules de pícnic de l'Autònoma, ¿vale?
6: No vaig a classe, saps?
8: O sigui... han tancat les taules de pícnic de l'Autònoma, això molt important, és un esdeveniment
6: no,
8: canònic.
6: No, on es fumen porros.
8: No, allò es fa al parquecito.
7: Prou ja, home.
8: Després, el govern demana mobilitzar la unitat militar d'emergències, vale? Els precintes que posen al parc de Cuixarola se la pelen els putos nens perquè van igual al parc, al Pi de Chandri. Vale?
6: I els putos runners, no?
8: Els putos runners, els ciclistes...
7: A veure... home, va.
8: A veure, tio, però si veus el parc ballat...
7: Però no diguis puto.
6: Que tu corres molt.
8: Dic punyetero.
7: Gràcies.
6: Els maleïts runners.
8: Els maleïts punyetero runners.
6: Home, la tenen fluixa.
8: No.
7: Veure, que estem molt sortits, eh?
8: Bàsicament, la Generalitat s'acaba plantejant reforçar la presència d'accessos policials al parc de Cuixarola, que això, evidentment... arriben els militars, de fet van estar a la meva urbanització i tot, i el govern activarà un pla de control poblacional de senglars a Catalunya.
6: Vamos.
8: I cauen en picat les visites a Cuixarola des de Sant Cugat.
6: Normal.
8: Com no.
6: L'estadística és fàcil, vull dir.
8: Sí. I bàsicament estan dient als controladors de senglars que l'única manera de controlar els senglars és a tiro, és a dir, caçant. I, bueno, diguem que Cuixarola es convertirà en el camp de tiro més gran de tot Espanya. Perquè comencen a caçar senglars, ja veureu.
6: La gent de l'Avens...
8: Els de l'Avens també van...
7: Els de l'Avens poden anar pel caminet.
8: Però van tenir problemes.
6: Si comencen a tirar tiros als caçadors...
7: No, tranquil.
6: Com arriba una bala
8: perduda... Hòstia, nos hemos cargado 4 niños. Bueno, no pasa nada, y yo.
7: Uno menos, selección natural.
8: Darwin. Bueno, fins aquí les notícies. No us atabalo més, perquè és veritat que això atabala, perquè no voleu sentir coses dolentes, voleu sentir
6: Exacte.
8: Coses boniques, com el que sentirem ara.
6: Doncs ara, en seguit, fem una de les seccions que...
7: És per aprendre.
6: Que fem quan el Pedro falla, i és que avui toquen històries de Sant Cugat.
7: És per aprendre, ja està, tu.
8: Hem de fer una sessió d'aprenentatge continu.
7: I per això us porto la història de Sant Cugat de el Nadal del 1350.
8: Ahí va. Hace
7: a Sant Cugat
8: hace un rato,
7: Vallès.
6: Quan fet... Jesús va perdre les espardenyes, eh?
8: Collons.
7: De fet, perquè ho sapigueu, el 1350 va passar alguna cosa que ara mateix es fa.
8: Ahí va.
7: Ja veureu.
6: Hòstia, i és que el Nadal al monestir de Sant Cugat està marcat en l'imaginari col·lectiu per l'assassinat de l'abat Viure.
7: A tomar por culo, uno menos.
6: El 1350. Aquell any, el noble Berenguer de Setells, a casa d'una disputa... A causa d'una disputa... m'he perdut.
7: A causa d'una disputa
6: testamentària, mata l'abat de Sant Cugat dins de l'església la mateixa nit de Nadal i causa un gran impacte a la comunitat monàstica i també la societat d'aquella època.
7: Bueno, pues eso.
8: Molt bé.
7: Molt bé. Va. Els Setells formen una família de la baixa noblesa amb la base amb els Setells, vale? És com... A quina casa vius? A casa meu.
8: Com et dius, Berenguer de Setells? On vius, amb els Setells?
7: Amb els Setells. No em fotis.
6: Estaria molt guapo tornar a tindre aquesta tradició de... On vius? A Ca la Iaia,
7: a Can Civit.
6: A Can Civit, a Joan Jimeno.
8: I els edificis tenen, en comptes del nom... En comptes del nom de la persona que viu a dins...
6: Una llista de rajoles a l'entrada. Can Sant Cugat, Can...
7: Déu vos guard i Can d'Espanya.
6: Aquí en català, cago en Déu.
7: Bueno, va, seguim.
8: Cago en Déu.
7: A Massalteis està a Cerdanyola i tenen uns vincles estrets amb el monestir. Ramon de Setells, el pare del Berenguer, en morir el 1348, deixa els seus béns al monestir. Amb una reserva de 10.000 sous.
8: Collons, quan era un sou?
7: No ho sé.
8: Hòstia,
6: monedes en pesetes.
7: Monedes en el tiempo, ¿cuántos son sueldos?
6: Dinero en el tiempo.
7: Monedes també serveix.
8: A ver.
7: Bueno. Amb una reserva de 10.000 sous per al seu fill, que en aquell moment és absent. O sigui, no va deixar 10.000 sous al monestir. Va deixar molta més pasta al monestir i 10.000 sous només al seu fill. Mm. La memòria monàstica explica aquesta absència atribuint a Berenguer a una vida dissoluta. Però el cert és que no se'n coneix el motiu i s'ha considerat la possibilitat que estigués en campanya amb l'exèrcit del rei. Sigui com sigui, Berenguer torna un any més tard i reclama la seva part de l'herència.
8: Per la vostra informació, un sou era una vintena part d'una lliura. O sigui, una merda.
7: però en aquell moment era molt.
8: Un xupa-xup.
7: En aquell moment, potser un xupa-xup eren 0,0001 sou. Saps? Ja, o sigui.
8: Un arbitratge estipula que l'abat Viure li ha de pagar 47.340 sous en el termini de 6 mesos.
7: Clinco,
8: que incompleix.
7: Evidentment. Bueno, a veure, és lo normal en aquest...
8: Li ha de pagar això, pues una xifra estranya. 47.340.
7: Bueno, trinco.
8: Segons el relat recollit a les Constitucions de Catalunya, la nit de Nadal del 1350, Berenguer de Setells i els seus companys, membres de l'èlit vallesana, irrompen el cor de l'església durant l'ofici de matines amb barbes postisses i les espades desenveïnades.
6: Una disfressa ben parida, la veritat.
8: Es carreguen...
6: Agafes els pèls dels collons, se'l poses a la cara...
7: Tu imagina't. No, tu imagina't. Estàs a l'església sentint... Ave Maria... Tomba, a tomar por culo el bisbo!
6: El bisbo! A tomar por culo el bisbo!
8: Bon dia, ¿quién quiere un espadazo? Bueno, en resum...
7: Ave Maria Puríssima!
8: Bueno, en resum, que es carreguen a l'abat i després fugen per sempre i deixen darrere seu...
7: He dit bisbo, en lloc d'abat.
6: Com es nota aquest català, eh?
7: El bisbo.
8: L'obisbo. Bueno.
7: És que no era ni un bisbe, era un abat.
8: Que es carreguen a l'abat, fugen per sempre més.
7: I ja està.
8: I deixen darrere seu tota una llegenda.
7: Vale, però un moment, llavors va cobrar els 47.000 sous o no?
8: No
7: perquè,
8: crec.
7: Perquè
8: no
7: està crec. Molt bé matar l'abat, però jo veig meus sous.
6: Imagineu-vos, saps? Que és una trampa. És una trampa creada per l'abat i que ara està vivint a Dubai.
7: Sí, sobretot ara. Sí. Després de...
8: No, ara no, àrab.
7: Després de no sé quants...
8: 700 anys, bro.
7: 700 anys després, encara està vivint
8: troben,
7: allà.
8: Bro, bro, en veritat no és... no és Rahagam, no sé què, l'egipci aquell. És l'abat que està als piràmides.
7: L'abat viure.
6: Mira, aquest episodi no modifica el rumb de la història del monestir, però deixa empremta en la seva època. El crim causa commoció per la rellevància dels implicats. I la data i el lloc escollits hi segueixen així en un avís de la noblesa contra el poder creixent i abusiu de l'Església, acaparadora de béns i riqueses.
8: Bueno, és que en aquell moment era hora et labora.
6: Exacte, exacte.
8: O sigui, o treballes...
7: O treballes.
8: O treballes, o reses i reses.
6: A tal punt que les Corts de Perpinyà tracten el cas 2 mesos després, imposant penes als assassins, però alhora legislant sobre les herències per limitar la pèrdua del patrimoni familiar a causa de les excessives donacions pietoses a l'Església. Bueno, que l'Església tenia molt pa pasta, vale?
7: Sí, sí, però va perdre, el judici.
8: Ja, ja, però... És... Iglesium maximum.
7: Amb el temps, es va vestir una llegenda entorn als personatges, jocs implicats, i se n'ha mantingut la memòria fins a l'actualitat, perquè ara us ho podem estar explicant. Avui encara es conserva a l'Església l'urna que suposadament conté les despulles de l'abat al Museu Diocesà de Barcelona.
8: Diocesà.
7: O sigui... Que no està ni a Sant Cucufato. Està a Barcelona. Què fot a Barcelona?
8: És que vino el
7: rei i se lo...
8: Vino el Jaume I. El Jaume I. El Jaume I.
6: El Jaume Palito.
8: No, el Jaume Palito y dijo, ay, esto me gusta para pa la casa, ¿no?
7: Para mí, sí, para mí, para mí.
6: Palito.
7: Total, que... Bueno, pues que s'ho van dur l'alba que vestia la nit de Nadal, tacada de sang. La capa més luxosa està trossejada i escampada per diferents museus d'arreu del món. No està ni a Sant Cugat, està potser a Londres.
8: És que després van anar a la casa del Jaime Palito i van dir, hòstia...
7: Escucha, que esta sangre me pertenece.
6: No, esto... Aquestos son de Andalucía.
8: Esto me gusta. Vale. Raja. Venga, raja. Uno pa cada uno.
6: Raúl, págame esto.
8: Uno pa Luis XVII, para el
7: José
8: 17.
7: Luis.
8: Otro pa el 17.
6: Pa Beto, 17 uno pa XV Palito. Otro pa XV Palito. Otro pa XV Palito.
7: Perquè ho sapigueu. Hem estat explicant aquesta llegenda perquè es fa una obra teatral musicada que es diu Pedra i Sang, que es fa des del 2000, ara fan 25 anys, i aquest Nadal es fa, com tots els altres anys, es fa al monestir, on va passar tot.
6: Sant Cugat, al Vallès.
7: Però fan en una saleta del claustre, està molt guai, aneu a veure. I, per cert, quan fan la primera actuació, no la fan tan normal, sinó que és com un assaig així, assaig amb vestit i tot. És un assaig general, i aquest assaig general es fa perquè... Bueno, es fa en públic perquè la gent va de Cerdanyola a Sant Cugat caminant amb torxes.
8: Hòstia!
7: Que és el camí que en teoria va fer Berenguer de Saltells per arribar fins al monestir.
8: Llavors,
7: quan entren... apagar les antorxes, lògicament, entren al monestir i veuen la
6: representació.
7: És molt guai, jo us la recomano, anava a veure-la.
8: Molt bé!
7: I també podeu escoltar una mica més d'història d'aquesta història de Sant Cugat, perquè nosaltres l'hem explicat molt flifleix,
8: saps? Així de passada.
7: I hi ha molta més història. I ja està.
6: Doncs molt bé, ara...
7: L'heu vist a vosaltres o no?
6: No he tingut l'oportunitat.
7: Doncs aneu-hi, home. Perquè part, cada any la canvien.
8: Ah!
7: Canvien una part i parlen de l'actualitat. Per exemple, quan van voler exhumar el Franco, van dir... Hòstia, mira, un helicòptero! I van estar allà...
8: Un helicòptero amb una caixa!
7: No, va ser espectacular.
8: Sí, que són uns cachondos.
7: No, és molt cachondo. I llavors, suposo que aquest any parlaran de la peste porcina africana, aquesta.
8: Sí, o... No sé,
7: o parlaran de
8: o del Perro Sánchez, o...
7: Parlaran sí, de moltes coses, segur.
8: Ojalà, tio.
7: Aneu a veure, perquè és molt guai.
8: Quan ho fan?
7: Doncs mira...
8: Bueno, ho parlem.
7: Pedra i Sang ho fan el 25, 26, 27 i 28 de desembre.
6: 15 euros. De quina?
7: 15 euros.
6: I jo voy a venir desde Andalucía para ver esto.
7: 15 euros l'entrada.
6: Voy a ver esto desde Andalucía.
8: Comenzó.
6: Esto con el buen cortura para los jóvenes.
7: Es un musical...
8: ¡Ay, yo! ¿Eso se puede?
6: Con el Bono Cultural.
7: No, ahí va. Amb Bono Cultural no es pot. I és un musical amb 35 intèrprets en directe.
6: ¿Cómo que el Bono Cultural no me cobre?
7: Perquè no només és una obra de teatre, sinó que també canten.
8: Ah.
6: El Bono Cultural.
5: El Bono Cultural.
7: No, no, no entra el Bono Cultural i passem ja.
6: Però perquè no el sabe, tu.
8: Però com el sabe... El Martí està raonablement ratllat. Bueno, senyors, passem...
6: Però bueno, vamos a pasar...
7: Que no passem, hombre, tira.
6: Passem anem a passar a la tertúlia... A la tertúlia de bar.
7: Canya aquí, sisplau.
8: Canya aquí.
6: Ei, tu no veus.
8: Espera, espera, es fa així, es fa així.
7: Canya aquí.
8: Canya aquí.
6: Camarero!
8: S'ha anat.
7: Anava demanant i s'ha anat.
6: Com una canya!
7: O sigui, està demanant i se'n va. És espectacular.
8: Camarero!
7: Una canya! Bueno. Camarero!
8: Senyors!
6: De què xerrem avui?
8: Bon Nadal!
7: I bon any nou!
6: Si aguanto fins al Nadal, hòstia, perquè m'ha...
7: Bon any nou! Bon any nou i bon Nadal i felices festes i bon Merry Christmas!
6: Sí, i salut! I força el...
8: Força Barça!
6: El Canut! Força el Barça, eh?
7: Saps què vol dir força el Canut?
8: Què?
7: Força, perquè aquí, quan es deia això, al braç portaven una cosa per guardar els diners. Mm. Llavors, això es deia el Canut.
8: Ah!
7: Llavors, hòstia, quan tu deies... Salut i força el Canut. El Canut és això, ah, del braç...
6: Sempre el capitalisme, sempre.
7: Llavors vol dir salut i tingues diners. Bueno, Nadal, què tal?
6: Molt bé. Bueno.
8: A mi ja m'han avançat els regals. Estic molt content.
6: Sí, eh?
8: Molt content.
7: Però com t'han avançat els regals si el tio encara no ha cagat, si s'està menjant les mandarines i els reis encara no han arribat?
8: Pues perquè li he escrit al Papa Noel un mail i dic... Oye, bro.
7: Aquí el Pare Noel no.
8: No. A Reis, perdó.
7: Aquí el Pare Noel no.
8: Li he escrit al Basaltar.
7: Basaltar, el patinete!
8: Li he dit, oye, tio, perdona, però necessito un regal avançat, perquè, mira, em fa molta il·lusió i tal, i mira.
7: I il·lusió.
8: Soc un nen gran, m'he portat molt bé.
7: I fa il·lusió.
6: Mira, un dels moments més importants de tot Nadal és la cavalgata de Reis.
8: La cavalcada.
7: Cavalcada.
6: Cada any igual, tio.
8: La cagada de Reis.
6: De Reis.
8: La cagada de Reis.
6: I és que aquest any, com ja vam fer l'any passat...
7: Ja estarem!
6: Ja estarem! A veure si tenim ganes per tots i totes, perquè l'any passat...
8: Aquesta vegada amb menys carmels, amb menys recorregut...
6: Menys carmels, eh?
7: Menys carrosses...
8: I
7: visca la penya regalèsia.
6: Menys recorregut... Menys carmels tindrem.
7: Sí, menys carmels i menys recorregut perquè comença... A la rabassada.
6: Ja, però...
7: Venen des de Barcelona, què foten?
6: Lo de menys...
8: És que... Ah, ja ho sé, espera. S'han anat... De...
7: Se n'ha anat a caceria com a rei, no, no. Com a rei de...
8: Hòstia, és veritat, no poden venir d'allà, que hi ha pajaritos, no, no, ja s'ha anat.
7: Se n'ha anat a caceria com a rei...
8: Ah, com a Juanca.
7: Claro, com
8: ah, se n'ha anat a campamentos.
7: Campamentos.
8: Se n'ha anat a campamentos.
6: Vale, una pregunta.
7: Bueno,
6: però,
7: que sí.
6: Com que menys carmels?
7: Bueno, sí, però és que això en teoria... No, un moment, això en teoria no s'hauria de saber.
8: Bueno, doncs més carmels, tios.
7: Més carmels o els mateixos carmels. Jo vaig anar a una reunió amb la penya regalèsia des de l'esplai.
6: La penya. La penya.
8: La penya. Ei, la penya. Yo, what's up?
7: La penya, crec que això no fa, WhatsApp, perquè són més abuelos que una altra cosa.
6: Però ja, jo!
7: Emilio!
6: Però illa, pa'm una birra!
8: Emilio!
7: S'ha tornat a anar. Reg Emilio, les pastilles de...
8: Edmundo!
7: S'ha tornat a anar. Bueno, però què té tot
6: l'altre? Les pastilles!
7: Escolta, no, prou, ja, prou, stop! Que avui estem molt, molt tontets tots. Vale? Ja, les pastilles a tomar por saco. Venga. No, una cosa.
6: I la porra!
8: Ja està, ja.
7: Vosaltres sabeu algú que no li agradi el Nadal?
6: A tu.
7: No, a mi m'agrada.
8: A mi
7: m'agrada.
8: A tu t'agrada el Reis, no el Nadal. T'agrada el Quinto. T'agrada el Quinto, no t'agrada el Nadal. T'agrada el Quinto.
6: És que a mi... Vaig bar...
7: Molt bé, m'interessa ben poc. A mi no m'agrada el Quinto. A mi m'agrada cridar. Una cosa que per aquí no es pot cridar.
8: A tu t'agrada cridar el Quinto.
7: A mi m'agrada cridar el Quinto.
8: O sigui, no
7: una cosa que aquí no puc cridar.
8: Ah, vale.
6: I què es crida? Sant Jordi, mata la renya
7: i pip, pip.
8: Ah. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Pip!
6: Si voleu saber què vol dir això...
7: Aneu al quinto... 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre.
8: Quan? 25?
7: 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre.
8: Jo aquest any vaig. Aquest any prometo anar al quinto.
6: Aquest any...
8: Ah, vai.
6: El tema és...
7: 27, 28 i 29...
6: Cal Tamarai. Si voleu saber més informació, vam fer una entrevista fa poc. Aquí a
7: 27, 28, 29 i 20... Ah, no. 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre... Però no a les mateixes hores.
6: Podeu trobar-ho a Cal Tamarai.
8: A l'anterior programa de l'Hora dels Joves, on detallem, evidentment, tots els horaris.
7: Exacte. Mentre nosaltres estàvem intentant fer una entrevista.
8: Exacte.
7: Que jo us estava sentint i jo... podeu escoltar el d'això en sis? I vosaltres... El Mac ha dit el Lu i el Lu ha dit el Mac i el Mac ara compta en 3, 2, 1... I jo, a veure, xavals, podeu escoltar la puta entrevista, gràcies. Bueno, llavors... Jo conec a tres persones que fan l'aniversari al Nadal.
8: Jo conec una. Nadal.
7: Durant vacances.
6: Durant vacances, perquè jo considero el Nadal des de desembre. O sigui, inici de desembre ja és...
7: No, aquí no.
6: Vale, perquè tots els meus germans
7: vacances.
6: El fan a desembre.
7: Vacances.
8: Jo, el meu Nadal va començar ahir, perquè ahir ja no vaig anar a classe.
7: Sí, però et falta tota una setmana.
8: No, a veure, no vaig anar perquè estava malalt.
7: Et falta una setmana.
8: Vale? No, però aquesta setmana és setmana rosa. Vés-te a la merda. És activitat restringida per exàmens finals. O sigui, que tenim exàmens finals al gener, però aquesta setmana que ve ja mig no tenim classe.
7: Quan comences tu?
6: Nadal. Començo aquest divendres. Divendres de la setmana passada.
8: Jo avui.
7: No.
8: Visca Nadal,
7: doncs. De fet, comences aquesta setmana, perquè s'està gravant i sonarà la setmana
8: claro
7: que ve.
8: Clar, Navidad, dulce Navidad.
7: Ja estem de vacances.
8: Ja.
7: Pues eso, jo conec a tres persones que fan l'aniversari durant festes.
8: Jo sí. Jo conec a un que el fa el dia de Nadal.
6: Ah, sí, el 25.
7: Buah, jo aquest no, eh?
6: Jesus Christ,
8: man. Clar, de fet...
7: Vale, però un moment, penseu-ho. És, si tu neixes al desembre, és que... són 9 mesos...
8: Els teus pares t'han fabricat al març.
7: Març o maig? O febrer?
8: No, febrer, març, sí, més o menys.
7: Bueno, per allà. Febrer, 14 de febrer,
8: És que feia fred, tio.
7: És que feia fred.
8: És que feia fred.
7: Feia fred i 14 de febrer. I... Tu, Joan...
8: Ui.
7: Gener, no?
8: Jo, gener.
7: Tu, gener, al març...
8: No, els meus pares, de fet, bueno, març.
7: Per allà,
8: sí, març. Perquè...
7: Tu, Genís, maig... Van...
6: Jo faig el 4 de maig.
7: Pues el... Aquest el juliol, tio. Què estan fotent, el juliol?
6: De maig.
7: Ja, per això. Els teus pares, el juliol.
8: Estem parlant de data de fabricació.
6: 9 mesos abans.
7: 9 mesos abans.
6: Sí, bueno, juliol.
7: Jo, al juny.
8: Al juny.
6: Bueno. Escolta, un mes i un
8: llavors, mes. Llavors, a l'octubre.
7: És que tu...
8: Que precari, tio!
7: No, com que a l'octubre?
8: A l'octubre. Fabricació a l'octubre, tio.
7: Com que a l'octubre?
8: No, setembre-octubre, tio. O sigui, tu has nascut al juliol.
7: No, jo a l'abril. No.
8: Ah, vale. Al juliol. Hòstia puta, tio.
7: No, al juliol quina no. Calor. Al juny.
8: Quina calor.
7: Per festa major.
8: Quina calor. No.
7: Per festa major, nunca, xaval. Nunca, per nunca, festa nunca. Major, sí. Nunca, per festa major ve de gust.
8: Jamás, nunca.
7: Nunca. Acabes a les 3 del matí d'un concert i festa major i pam, pam, pam.
8: I
6: la taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
7: Eurovision o què?
8: A veure, jo crec que sí, entre... Bueno, les parelles establertes, no com nosaltres.
6: Jo crec que quan va haver-hi un baby boom, diguem, va ser...
8: Tenim problemes.
6: Però... A la pandèmia. El baby boom de la pandèmia...
8: Hòstia, el baby boom pandemi, yes.
6: Segurament
8: yes.
6: Va ser important.
7: De fet, el baby boom de la pandemi es va fer durant el febrer... Ai, el febrer, l'abril, maig i juny.
8: Sí.
7: Totalment. Espectacular, allò.
8: Sí, sí, sí. No. Després...
7: Bueno, és que si estàs tancat a casa, què fas?
8: Pues...
6: Trinco, traga.
7: Pues... Escolta'm una cosa, que estem parlant de Nadal. Nadal.
8: Bueno, això, jo conec un...
7: Vale, moment.
8: Que va néixer el dia 25 de...
7: Més igual.
8: No, però escolta, calla,
7: no, més igual.
8: I saps com es diu?
7: No, Nadal.
8: No,
7: Josep.
8: Jesús.
7: Jesús, molt bé. Pues, Jesús... Va... Va, és igual. Jo, el 25 menjo... No sé què menjo. Bueno, no, perdó, començo el 24. El 24 jo menjo el primer que hi hagi a casa la iaia. Perquè sempre fem el 24 el que faci la iaia.
6: A la iaia!
7: Janís, ja, perquè t'estàs... tontet, eh? Després, prou.
8: Escudella.
7: Després, no, escudella escudell, solem escudell. Fer el 25.
8: Jo, el 25. Jo és que em passo 4 dies vaig a l'escudella.
7: El 26 són...
8: Chanelons.
7: Chanelons, però com que nosaltres som una família molt gran, no podem fer chanelons per tots, per tant, fem el primer que ens roti.
8: Joder, tio.
7: I per tant, el 25, si vaig a casa dels avis, no menjo canelons, però si vaig a casa dels iaios, sí. Ah, el 27 no menjo una merda, estic tot el dia dormint. Menjo el quinto. I després 28, 29, 30, 31, 31, sopa de la nit. Sopa, sempre, sempre, sempre. Sopa?
8: Sopa, no,
7: sempre,
8: sopa, no, no, sempre. No, no. Pa,
7: per,
8: no.
7: Per mi.
8: Mira, mira, espera.
7: Pernil.
8: Pernil, gambes. No. Les punyeteres gambes del Nadal que fa el meu pare a l'ajillo.
7: A mi ho sento, però no. I després tenim el dinar de Reis, què?
6: Ja sé, estàs.
7: Dinar de Reis.
8: Dinar de Reis, gambes, langostino.
6: Sí, gambes i langostino. Jo també faig gambes i langostino. Els,
8: però el meu pare es fot nècores, també.
6: Uau.
8: I jo pates prego. De cangrejo d'aquelles.
6: Hòstia puta,
7: vosaltres sou els típics que a les 9 del matí ja fot tot el pis olor a gamba, tio.
8: No, no, els nemos es van morir per culpa nostra.
6: Mira, jo ja he menjat sopa de galets.
8: Jo també. Jo porto
6: en pilota?
8: Jo porto des del novembre menjat
7: pilota
8: sopa de galets.
7: Pilota no, que fa Nadal, eh?
6: Doncs sí, vaig menjar l'altre dia sopa de galets, feta casualment, perquè va ser l'aniversari de ma germana.
8: Ai, va.
6: I del seu plat preferit, i ma mare va dir, doncs mira, sopa de galets, clar que sí.
8: Galetus sopus.
6: A 9 de novembre.
8: No, no, jo també, jo novembre... No,
6: no, de desembre,
8: desembre.
7: Jo t'anava a dir que jo l'1 de gener em prendré un gelat i a mi me la pela tot.
8: Perquè bon any, no?
6: Jo el 9 de gener estaré mirant... L'1 de gener estaré mirant la nova temporada de Stranger Things.
7: A la pela.
6: L'últim episodi, de fet.
8: Jo estaré estudiant per exàmens finals.
6: Jo també, de fet.
7: Jo no, perquè no tinc un examen, però el dia 9 portem una persona especial, que no direm.
8: Ui. Com que el dia... Ui.
7: Dia 9.
8: Jo, lamentablement, el dia 9 avanço que potser no hi podré ser.
7: Bueno, ja m'ho vas dir i em vas dir... Ah, ho intentaré.
8: Ho intentaré, però és que tinc exàmens finals tota aquella setmana. I la que ve. O sigui que és complicat. Però bueno, ho podria intentar. Bueno, a part de detalls tècnics. I vosaltres què mengeu per festivitats?
6: El que em posin a la boca. Hòstia.
8: Hòstia santa.
6: Turró.
7: No, i...
8: Sutxar.
7: I... Neula. Jo me la fumo.
6: Jo em canto una de pulmons.
8: En sèrio, jo faig...
7: Perquè cauen les molles cap a baix. Les neules estan mal fetes, tio. Perquè si tu menges clac, et cauen cap a baix. Llavors el que has de fer és clac... Per xupar totes les... Saps?
6: Jo saps que em cardo?
8: S'estima les neules, tio. Allò...
6: Bueno, s'ha dit un titular ara mateix. Es fumen les neules.
8: Es fumen les neules.
6: Doncs jo el que faig és que em menjo molt, molt, molt polvoró. O sigui, a més polvoró...
8: Polvoró?
6: A més polvoró se'm posen cachondo.
8: No, no, no.
6: Juro, és
8: espera,
6: una cosa...
8: A Itàlia mengen molt... O sigui, xocolata... Hi ha una cosa que es diuen gianduiottos, ¿vale? Que són uns xocolates, ¿vale? Així petitons, tipo del tamany de, no sé, de mig dit.
6: Ui, les catànies.
8: De mig dit, més o menys. I allò agafa ma àvia i per Nadal ve aquí a Espanya, perquè ve d'allà d'Itàlia, i porta dos bosses.
7: Ve aquí a Catalunya.
8: ¿Vale?
7: Per bueno, cert,
8: vale, sí.
7: Per cert, perquè no ho esteu veient, són les 17 i 14.
8: Ahí va. I ara, en 3, 2, 1...
7: Són les 17, 15.
8: I 15. La meva àvia porta la bossa aquesta de xocolates, ens dura 4 dies.
6: 4?
8: 4 dies, és una misèria. I també porta...
7: A mi les neules em duren un dia, també... perquè me les fumo.
8: També a Itàlia porten una altra cosa, això és cultura italiana ja, del sud d'Itàlia. Es menja, ja no, allà no es menja escudella, es menja el triddo, que el triddo és literalment una pasta fresca que fan les iaies, ¿vale? Que és literalment una planxa de pasta, tipus... Com si fos la pasta de la lasanya, però és pasta fresca, ¿vale? Això ho fan les iaies, i després ho trenquen, saps? I ho trenquen així, en plan, a cachitos, amb la mà, saps? I llavors allò ho foten en el caldo, i ja està. I amb formatge.
6: Hòstia puta.
8: Ja està. I està... O sigui, jo menjant a l'octubre, menjant d'això.
7: He sentit formatge.
8: Increïble. Has sentit formatge.
7: Bof.
8: Formatge de la millor qualitat. Pecorino.
7: Jo, de fet, menjo...
6: Què fas jugant?
7: Jo, de fet, menjo...
6: Tros de quàniam.
7: Jo, de fet, menjo...
6: Què fas jugant?
7: Jo... Que... Calla una estoneta, hosti, que estàs molt passadet avui. Jo, de fet, menjo... Menjo formatge amb sopa.
8: Ah, ja, bueno. Això tothom.
6: Aquesta pasta que es crea amb el formatge ratllat, que és com... Que estàs, no sé si estàs mastegant o xuclant. Bueno, dit això...
7: Este tio és un tonto.
8: Dit això...
6: Obrim la meva secció.
8: No, encara sí. No. Ahí va, tio, que encara queda.
7: A veure l'hòstia, Pachi.
8: Bueno, va, vinga, va, fem la teva.
6: Obrim la secció de les merdes d'en Genís.
8: En Geni maligna...
7: S'ha cagat.
8: En el pot del Colacau.
7: Oh, has sigut tu?
8: Sí.
7: Oh, no, que has sigut el Genís.
8: Genís, què ens expliques avui?
7: Genís, doncs, pastís.
6: Doncs, companys...
7: Bueno, va, deixem parlar.
6: Companys, avui a la meva secció vull fer un remember. I és que una vegada més us vull recomanar un contingut audiovisual. Ja sé que després de 4 temporades potser esteu cansats de les meves recomanacions.
7: No, que va, que ara tinc Disney Plus, ara puc veure.
6: Però és que aquesta setmana he vist una minissèrie que m'ha deixat tocat, sí, nois. He caigut a la trampa d'ossos que són les minissèries. Aquestes sèries que... Com que els episodis són curts i addictius, t'encardes 10 sense donar-te'n compte i a l'obrir i tancar d'ulls t'has quedat sense tarda. I ja està, i encara no has fet aquells deures de l'assignatura de l'uni que no es pots treure ni amb dissolvent. Bueno.
7: Dissolvent, eh?
6: He anat del tema, perdó. La sèrie en qüestió d'avui és Assalto al Banco Central.
7: Merda, no està al Disney Plus.
6: No. Consta de 5... No té pinta que estigui al Disney Plus.
7: Ja, per això he dit Assalto, he dit... No,
6: Assalto ja...
7: Ja no és molt family friendly, diguem.
6: A no ser que sigui de saltar.
8: Va saltar, va saltar.
7: El patinete!
6: Bueno, la sèrie consta de 5 capítols de 40 minuts cada i està dirigida per Daniel Clarpasso.
7: Daniel Ricardo, molt bon pilot de Fórmula 1.
6: Clarpasso. Jo crec que aquesta sèrie m'ha enganxat tant, ja que està basada en fets reals. I això a mi m'agrada, com un tonto un llapis. I és que és una minissèrie que narra el robatori de 23 de maig del 1981 al Banc Central de Barcelona, situat a on ara hi ha el Primark de Plaça Catalunya.
8: Allà hi havia un banc...
6: Hi havia el Banc Central.
8: A una...
7: Hi ha un Primark.
8: Però no està a l'altra banda.
6: No, està al costat de l'entrada de Ferrocates i del metro.
7: Des de quan hi ha un Primark?
6: Hi ha un Primark.
7: Ah, molt bé.
8: És el Primark.
7: És The Primark.
8: The Primark.
6: Ah,
8: la primera marca.
6: Són tres pisos de Primark.
8: Ja, no, però jo pensava...
7: Bueno, a veure, que l'altre dia em vaig enterar que hi havia un Corte Inglés, o sigui, així era
8: clar. Jo sé
6: que... Vagis poc a Barcelona, tipo, nano.
7: Benvingut al meu món.
8: Al portal de l'Àngel hi ha, a l'entrada de l'avinguda portal de l'Àngel, hi ha el Banc d'Espanya allà, però no...
7: El
8: no
7: Banco de
6: Espanya. Estava a Plaça Catalunya. La narració de la història, basada en fets reals, es fan a través de tres eixos. Primer, un equip format per una periodista i un fotoperiodista del Diari de Barcelona que van seguint els esdeveniments des dalt d'un taulat per intentar esbrinar quins són els atracadors i quin és el motiu de l'atracament. Després, està el policia i l'equip de policia i de govern que intenten aturar l'atracament per alliberar els hostatges sense que hi hagin ferits.
7: I... Stop it! What?
6: Per últim, estan els delinqüents. Un grup de 12 persones que nosaltres veiem com gestionen a les justes i com, de forma violenta, intenten efectuar de forma més eficient el robatori. En aquesta minissèrie podem veure com el context té molta importància, ja que aquesta tracta... l'atracament passa 2 mesos després del 23F, quan el general Tejero fa un intent de cop d'estat...
7: Todo el mundo al suelo!
6: I pocs anys després de la mort de Franco, on Espanya passava per un procés de transició on la inestabilitat política es podia sentir en l'aire.
7: Españoles, Franco ha muerto.
6: Jo no us diré com acaba, ja que en una tarda us la podeu acabar. Això sí, no estudieu, perquè...
7: Mierda.
6: Perquè no tindreu temps.
7: Però es pot estudiar amb aquesta minissèrie aquesta?
6: Poder pots.
7: Però dic que puc estudiar Història d'Espanya, perquè potser m'estan explicant coses.
6: Sí, surt el... Com es diu aquest? El Calvo? El Calvo.
7: El Calvo?
6: Com es diu aquest? El president de la...
7: Sí, el Calvo.
6: Però com es deia més? Es deia...
7: Ah, Història d'Espanya.
6: Escolta, vas treure un nou, eh?
7: Bueno, escolta, jo no he fet la sèrie.
6: Bueno, així que, si la voleu veure, podeu anar a Netflix... Ja hi ha.
7: Merda!
6: Que, mira... No em vinguis amb tonteries, ja que amb el bono cultural te'l pots pagar de sobres.
7: No, però és que m'he pagat Disney Plus per alguna
6: cosa. Ja, però t'has pagat Disney Plus per mes.
7: No, per 3 mesos.
6: Bueno, tens diners de sobres 3 mesos, o sigui, no. Sí, pots pagar-te...
7: M'he pillat a Ocas també, eh?
6: Pots pagar-te, però això són bonos diferents.
7: Bé, és igual, va.
6: No, no, tens diners, tens diners. O sigui que ja us estic, ja us estic obligant a veure la sèrie d'Assassinato al Banco Central, que només són 5 capítols i són 40 minuts.
7: Quan són en castellà?
8: Les sigles ABC. Assassinato al Banco Central.
6: Exacte.
7: Quants minuts són en castellà?
6: 40 minuts.
7: Ai, quants episodis eren en castellà?
6: No. 3 més 2 episodis.
7: Gràcies.
6: Doncs, dit això, Martí...
7: Mira...
6: Entrem a la teva...
7: Baixa l'ascensor.
6: Super secció de... Zona 0.
8: Abans de baixar la Zona 0, cal considerar que és un ascensor totalment perillós, que vosaltres esteu totalment obligats per sentir aquest programa...
7: Baixa l'ascensor. Pica l'ascensor, primer.
8: Pim, pim... Pim, pim...
7: No hem arribat encara, estem baixant.
8: Perdó, era la planta 0.
7: Pim, ah, vale.
8: Pim, pim...
7: Planta menys 1, planta menys 2...
6: Què tal el clima avui?
7: Bé, t'he de dir... Bueno, avui feia núvol.
6: Sí, bueno, s'estava bé el carrer.
8: Bueno, està de nit, tio, és el que hi ha.
7: Ja. Hòstia, és que ara... Ara ja es fa més de dia. Ara guanyem segons. 2 segons cada dia.
6: Plim, plim...
8: Què va?
7: Menys 3, eh?
6: Ja m'ha arribat, nois, ja m'ha arribat. Ja estem a la planta 0.
7: Som-hi. Bé, avui, sentint aquesta pedazo sintonia que tenim aquí, posa-la un moment, Joan. Avui m'he inspirat i he dit, la Zona 0 també es pot fer un concurs.
6: T'has fumat un d'aquells porros? Un d'aquells porros...
7: També es pot fer un concurs. També es pot fer un concurs. Per tant, benvinguts al concurs de la Zona 0.
8: El concurs de Martí!
7: Sí! Només serà per aquesta vegada i per quan vinguin els convidats, perquè així no s'avorreixin escoltant-me tota l'estona. Per tant, com que avui teníem una convidada però no ha pogut vindre, us he fet el concurs igualment.
6: Il·lustre, eh? Una convidada,
7: sí.
6: Il·lustre.
7: Ja vindrà en algun moment.
8: Il·lustre competència.
7: Que, de fet, li hem de contestar el missatge. Bueno,
8: ah, que no l'he hagut...
7: No. Escolta, prou. Començo. Per si no sabeu, els pastorets és una de les tradicions nadalenques més arrelada al nostre país.
6: Arrelada.
7: I mou anualment milers d'espectadors a pobles i cities. Centenes de representacions s'acumulen cada any arreu en una franja de calendari que sol anar de mitjans de desembre fins a mitjans de febrer. Quants grups, atenció a la pregunta, quants grups teatrals fan pastorets aquest any sense comptar els infantils?
8: Jo què sé.
7: Llavors, jo us tiro un tipus test. El primer que aixequi la mà, el primer que respon. El segon no podrà respondre. Gràcies. 68 grups teatrals, 78 grups teatrals, 48 grups teatrals o un grup teatral?
8: Un grup teatral.
7: Tu ets imbècil.
6: 75.
7: Sort que hi havia 78, 48, 68 o un.
6: Ah, 78.
7: Són 68 grups teatrals.
6: No puede ser.
7: Segon, quin any es va documentar per primera vegada la figura del nostre il·lustríssim caganer en un pessebre català?
8: The Shitter.
7: En el segle XV, segle... XVII, segle XVIII o segle XIX? Ai. Joan.
8: XVII.
7: 17 és...
8: Correcte.
7: Incorrecte.
6: 18.
7: És segle XVIII.
6: God damn!
8: És que m'he confós. Pensava que era 1700. Sí. Era el segle XVII.
7: Sí, sí. Quin poble és conegut per representar un pessebre vivent considerat el més antic de Catalunya?
8: Quatre l'olles.
6: No, jo hi he
7: Gombrèn, Corbera de Llobregat, Brunyola o Castell d'Aro? Genís.
6: Brunyola.
7: Mentida.
8: Corbera.
7: És Castell d'Aro. Sort que hi havies anat, eh, Genís?
8: Quants?
7: Qui va impulsar la creació del joc que originaria l'original? Queto! El relat tradicional. Segons el relat tradicional, qui va originar el... Queto! No, Joan, no es pot buscar a Google...
8: Estic contestant un WhatsApp.
7: Vale. Napoleó Bonaparte... Francesc I de Catalunya / Aragó, Lluís X UB Palito de França.
8: UB
6: Palito.
7: O Lluís Palito UB de França.
6: XV Palito.
8: La B.
7: La B era Francesc primer de Catalunya, Aragó.
8: Ah, no, Francesc no. Francesc no, no n'hi ha d'aquest. El primer, la A.
7: Napoleó Bonaparte.
8: Sí. Sí.
7: És Lluís Palito UB de França.
8: Lluís Palito UB.
7: Claro.

0: i Espanya en roba. Per tant, recaptar més recursos per l'estat és correcte.
1: Però ja ho he dit abans, tio.
0: M'és igual, aquí no guanya cap punt.
1: La mateixa al quadrat, no?
0: Aquí va demanar Lluís IV que creessin el joc persecussor del quinto. No, ho vaig llençar, eh?
1: Ai, cal temerari, nano.
0: A dos monjos benedictins, amén, amén, però després el 1, el 2, el 3.
2: Paguen.
0: Dos militars, dos aventurers italians que passaven per allà, o dos mercaders francesos que diguin... croissant. I ho van muntar.
2: Militars.
0: Joan.
2: Militars.
0: Militars.
1: Mercaders francesos.
0: Aventurers italians. Home, van dir...
2: que passant per allà.
0: Pasta, pasta, boniato, boniato.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, cede.
0: Creite este juego. I ja està. Bé, ara canviem una mica de... bueno, de tema. Perquè us preguntaré quants milions d'euros es van gastar l'Ajuntament de Barcelona amb les llums de Nadal aquest any.
1: Bueno, sí que hem canviat de tema, eh?
0: Bueno, ja us he dit que he canviat de tema. Joan, tu sabries dir una xifra sense tindre el tipus test?
2: Sí.
0: Quants? És aquest any, eh? 2025.
2: 8 milions.
1: Quants s'ha gastat el Cuello Bueno?
0: Genís.
2: El Cuello Bueno. Què?
0: 100 milions. Baixeu.
2: 4 milions. 2 milions.
0: Genís.
1: Ja, vaig jo.
2: 2 milions.
0: Genís.
1: 1,5 milions.
0: Més.
1: 2 milions.
2: 3 milions.
0: Més.
2: 4 milions.
0: Menys.
2: 3 milions i mig.
1: No, toca a mi. 3 milions, no, 3 milions 250.
0: Això és incorrecte, perquè ho sapigueu, s'han gastat 3,9 milions.
2: Collo, 4.
0: Bueno, escolta.
2: 4 milions.
0: Llavors.
2: Collons.
1: Són molts milions, eh?
2: Lot of million.
0: Les, sumant les 20 ciutats catalanes amb més habitants, quants milions d'euros s'han gastat amb les llums de Nadal aquest any?
1: Doncs,
0: si Barcelona
1: 40...
0: s'han gastat 3,9 milions...
2: Tinc una base matemàtica.
0: Quina?
2: 200 milions.
0: 200 milions, Genís?
1: 300 milions.
0: Heu de baixar molt més, però moltíssim més.
2: 70 milions.
0: Molt menys.
1: 30 milions.
0: Molt menys.
2: 10 milions.
0: Efectivament. 10 milions 907.536 euros, sumant tot. Ara us faig una mica, perquè ho sapigueu, una pregunta.
2: One question. One question.
0: Que Sant Cugat del Vallès no se sap quants diners s'estan gastant, tots els altres sí.
2: Josep Maria...
0: Però Sant Cugat del Vallès és l'únic que no se sap quants s'han gastat. Però ara us faré una pregunta que és... el cost per habitant.
2: Cost per habitant.
0: A Barcelona, el 2025 s'han gastat 3.912.777 euros.
1: El Martí, quan parla, se li mouen els orificis nasals.
0: Quants cost per habitant s'ha...
1: Ho has vist?
0: Vale, un moment, prou. Quant s'ha gastat cada habitant?
1: Oi que sí que se li mou, sí.
0: Prou, ja, respon.
2: Vale. Jo ho tinc.
0: Què?
2: És que no vull de voleo, perquè ho sé, tipo, sé l'operació.
0: Bueno, no, però et faig tipus test. 2,3, 4,8, 1,1 o 4,6?
1: 4,8.
2: No. Menys. 2 o 2 i alguna
0: 2,3 és l'única que 2,3. Hi ha 2,3. Sí. És correcte. 2,3 ha pujat un 355% del 2019.
2: Això en euros.
0: En euros. Parlem de Badalona.
2: Badalon. Albiol!
0: Perquè ho sapigueu, 2019 va ser 25.000 euros.

0: Molt poquet.
1: És que aquesta obra de Nadal...
0: Molt poquet.
1: L'obra de Nadal...
2: Ara l'àrbol de Navidad més grande de Catalunya.
0: Ara són 1.029.393 euros.
2: El viol!
0: Ha pujat un 3.864% del 2019 al 2025.
1: Deuen tindre un grup de WhatsApp tots els alcaldes?
0: El cost per habitant de Badalona. Quin deu ser? 2,3,
3: 1,8,
0: 4,8, 1,1 o 4,6?
3: 4,8. No. 4,6.
0: 4,6? Genís.
1: Idem.
0: És correcte, 4,6 euros el per habitant.
3: El ingeniero está hablando.
0: I acabem amb un que ha aconseguit reduir un 58% al cost de les llums de Nadal.
3: Josep Maria Vallès.
0: Parlem del Prat del Llobregat.
3: Ah, va.
0: Que el 2019 va gastar-se 118.000 euros i ara es gasta 49.000.
3: Però, està, lo cost.
0: Quant creieu que és per habitant? Us dic opcions. 1,9...
1: 1,9.
0: Un euro clavat, 0,8 o 5,8.
3: Un euro.
1: 1,9.
0: És 1,8.
3: Ah, va.
1: Escolta.
0: Escolta, no.
1: 1,9.
3: Colta.
0: Perquè ho sapigueu, les... Bueno, d'aquestes 20 ciutats més poblades de Catalunya, la que menys gasta, ja ho he dit... De fet, no ho he dit, perdó. És... Sí. Viladecans.
1: Ai, m'he emocionat per un moment, eh?
0: No. No és la més poblada de Viladecavalls. Ja. És 38.000 euros.
1: Quants habitants de Viladecavalls?
0: Que també és molt heavy. I la que més es gasta, a part de Barcelona i... Barcelona, perquè és la que més té habitants, és l'Hospitalet del Llobregat amb 1.348.184 euros.
3: Va, puc dir una rebaçada?
0: Sí.
3: Que allà no celebren Nadal.
1: No.
3: Perdó.
0: No, això està registrada,
3: perdó,
0: però no volem.
3: Perdó, ho sento. Aquí. No.
0: No volem.
1: Ja bueno. Vaig sortir de l'estudi i faig la tècnic. Bueno. Però una cosa. O sigui, el que dic em sembla que Sant Cugat no sabem. Què collons
0: Sant Cugat és que ho he estat buscant. Hi ha una... Bueno, tot això jo ho he estat buscant, tal, Pasqual... Sant Cugat, no són públiques les despeses de les llums de Nadal.
3: Blanqueo de capitales. Totalmente. Sí, jo crec que hi ha un blanqueig per part de l'Ajuntament de Sant Cugat. Però bueno.
1: Ara ho preguntaré aquí la redacció, crec que sí.
3: Que ells tenen...
0: Redaction!
3: Els factos, no? Tiren...
1: Sí.
3: Senyors, pues... Fins aquí. No n'hi ha
0: ja
3: més.
0: Estem.
3: Clar.
1: Doncs fins aquí el programa 7 de la temporada 4 de l'Hora dels Joves. Ha sigut un programa... bastant calmat, bueno, com que ens falta el Pedro bastant, doncs és un programa calmat, però bueno, espero que us hagi passat bé.
0: Bueno, és que quan el Pedro no està, és millor.
3: Ala, no. Això...
0: Infacto. Dic que és millor perquè no estem tan esverats.
3: Bueno, clar, és que el Pedro li dona ritme a les coses.
0: El Pedro espera.
1: Doncs...
0: Pedro, t'estimem.
1: Doncs una vegada dit aquesta apologia al nostre company no present el dia d'avui, s'acaba el programa 7 de la temporada 4 dels Joves. Espero que passeu molt bon dia, molts petons i bones vacances.
3: Bon Nadal.
1: Ens veiem a la cavalgata. Apa,
0: cavalcada.
1: Cavalcada.
3: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: 1960, aeroport de Berlín, París, la Guerra Freda. Un passatger procedent de Viena és retingut per les autoritats que li deneguen l'entrada a França. Una ordre d'expulsió barra el pas a un home amb el rang de general de divisió de l'exèrcit francès, condecorat amb la medalla de la resistència i amb grau de cavaller de la Legió d'Honor. Alguna cosa no rutlla si algú no pot entrar al país que ha defensat amb la seva vida.
1: Així comença el sisè episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Joan Blázquez Arroyo, un gran personatge que avui descobrirem amb més detall. Per fer-ho ens acompanya una setmana més a Miguel Pérez Latre, cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Com cada mes, el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos a la nostra història. Miquel, què tal?
8: Bon dia.
1: El mes passat ens vam encarregar d'un personatge femení, no? També molt, molt interessant. Qui era?
8: L'Estefania de Requesens, aquella noble, una dona que va ser capaç de sostenir un gran patrimoni en fermesa i d'assumir responsabilitats que van definint el destí de tota la seva família. Avui, en canvi, ens situem, fem un bon salt cronològic, ens situem en aquest escenari marcat per la guerra i per l'exili, per descobrir una figura que es va implicar en la lluita de la República, en la guerra, també després en la resistència contra el nazisme i en les operacions dels maquis. De manera que va viure en primera línia alguns dels episodis més intensos i convulsos del segle XX.
9: Detingut per la 8a Brigada de Tolosa, vaig ser interrogat pel comissari Fornarà i els seus homes, que em van sotmetre a molta pressió. I vaig ser interpel·lat pel Tribunal de Tolosa. Em van condemnar per defecte a 13 mesos per evasió pel Tribunal Civil de Primera Instància de Pamiers, Arieja, el dia 3 de desembre de 1943.
1: A veure, Miquel, qui era Joan Blázquez Arroyo, quin càrrec ocupava l'exèrcit i què va fer?
8: Aquest home va ser cap d'estat major dels guerrillers republicans espanyols a França. Va comandar milers d'homes en centenars de sabotatges i combats contra l'ocupació. La relació de mèrits que acompanyava, diguem-ne, les seves distincions feien relació de tots aquests esdeveniments de lluita, de combat en el que havia participat, i es va convertir, per tant, en una figura clau de la resistència. Era un home actiu i decidit, que va contribuir a organitzar la resistència i va prestar serveis molt rellevants en l'alliberament de França. Uh-huh. Ell és nascut a Bossòst el 1914, era fill d'una aranesa i d'un enginyer andalús que havia vingut a treballar en les mines, i va destacar ben aviat com a estudiant. Ell va cursar dret i lletres a Madrid, i a més, de retorn, amb només 22 anys, ja es va convertir en alcalde del seu poble, a l'Aran. De manera que quan va esclatar la guerra, ell ocupava aquesta responsabilitat, evidentment es va mantenir fidel a la República, però de tota manera també va saber mantenir l'ordre, va salvar vides, com per exemple del rector del poble de Bossòst. Després es va allistar a l'exèrcit republicà i va acabar la guerra com a comissari amb rang de coronel.
1: Clar, els republicans perden la guerra i suposo que amb la seva condició de republicà ha de marxar cap a l'exili, no?
8: Efectivament, com a autoritat pública que és i militància per la seva militància política, doncs es veu obligat a fer la retirada. I aleshores s'estableix a Tolosa de Llenguadoc, on el municipi li encarrega una mica que organitzi l'acolliment als refugiats. El 1942, tal com ens explica aquell fragment que hem sentit ara tot mateix, és detingut per la policia de Vichy, per la policia del règim francès col·laboracionista amb els nazis, i és internat als camps. Tot i així, ell està només uns mesos i aconsegueix fugir i incorporar-se a la lluita clandestina. Una vegada, però, els alemanys són derrotats, encara Joan Blázquez decideix que la guerra per ell no ha acabat, i l'octubre de 1944 torna a la Vall d'Aran liderant la invasió que organitza el Partit Comunista amb l'objectiu de fer caure el règim espanyol. De manera que ell entra a la vall, s'estableix a Bossòst, el seu poble, el poble del qual havia sigut alcalde, allà estableix l'estat, el quarter general d'aquesta invasió, i es produeixen tot un seguit de combats que l'exèrcit franquista, ben informat, va seguint de prop a cada moviment dels guerrillers.
10: Individuos aguerridos con buena moral e ideales, principalmente comunistas y alimentados por un fuerte anhelo de desquite. Dotados de buen armamento ligero, escasos de artillería, carentes de aviación y carros y con medios de transporte precarios. Municiones abundantes para infantería, pero difícil el municionamiento por la gran variedad de calibres. Dispone de ganado y vehículos de tracción hipomóvil, de gran capacidad para la guerra de guerrillas y de gran importancia desde el punto de vista político.
11: Com es desenvolupen aquests primers dies a la Vall d'Aran? No sé si aconsegueixen el seu objectiu.
8: No. Després d'una setmana de combats, l'avenç franquista obliga els guerrillers, no aconsegueixen travessar, diguem-ne, ja cap al sud, a la vall, i s'han de retirar a la frontera. És evident que tenen una inferioritat militar notable i que també que la població esgotada per la guerra, per tots els anys de guerra, doncs tampoc els hi dona el suport necessari per fer viable l'ofensiva. A més, també hem de pensar que les democràcies europees ja no estan tan preocupades per la derrota d'Alemanya, que ja es veu com un fet segur, sinó per l'avenç del comunisme. I, per tant, això acaba de condemnar l'operació de Reconquesta, que porta aquest nom, l'operació Reconquesta, al fracàs. En la retirada és bonic perquè els guerrillers deixen un missatge als arbres, escrit als arbres, que diu «Tornarem per primavera». De manera que per Blázquez aquella fugida a França, aquesta segona fugida a França, és repetir una altra retirada com la que ja havia fet l'any 39.
12: Hoy, los antiguos fuerzas francesas del interior y resistentes españoles decimos a quien quiera oírnos nuestra confianza y fe en el pueblo español, en nuestra lucha, en la victoria de la República. Declaramos no cejar en el cumplimiento del mandato del que nos hicieron depositarios los 1.200 guerrilleros españoles caídos en la campaña de Francia.
11: Bé, com deies tu, Miquel, el tornem a tenir a França, però què és el que li espera Blázquez en aquesta nova etapa?
8: Bé, doncs com ja començam a apuntar, el tenim com a reconegut com a cap de l'Estat Major de les Forces Franceses de l'Interior. Desenvolupa una intensa activitat política, però el context comença a canviar ràpidament. Comença la Guerra Freda i aquells antics guerrillers antifeixistes cauen ràpidament en l'ostracisme enmig de les noves tensions entre blocs, de l'Europa que sorgeix de la Segona Guerra Mundial.
11: Arriba el 1946 i surt a la premsa una notícia inversemblant.
8: Sí, realment fins i tot s'arriba al punt que el diari Le Soir anuncia que Blázquez ha estat detingut i acusat de manera sorprenent de col·laborar amb la Gestapo i amb la premsa nazi a París, que són realment unes acusacions totalment inversemblants. Pocs mesos després, l'estiu de 1947, ell respon des del terreny polític amb un text crític contra Indalecio Prieto, denunciant els intents de pacte amb els monàrquics que s'estan produint en l'exili republicà.
12: Al apuntalar, con argumentos de tipo humanista, la cesación de las hostilidades entre fascistas y republicanos sin el imperio neto de las formas republicanas, don Indalecio quiere aplazar o remitir a fecha posterior una lucha por la República que causaría más muertos y estragos que en la actualidad. Supongo que sus protectores y amigos no creerán que nuestro pueblo cese su combate por el régimen republicano y que por arte y milagro de alquimia prietista, la Guardia Civil, la Policía Armada y los jueces torturadores falangistas se conviertan angélicamente en buenos e inocentes republicanos.
11: I així què passa un any més tard?
8: Doncs definitivament la guerrilla antifranquista deixa les armes i el 1950 la policia francesa torna a detenir novament a Blázquez a Boluc, a prop de Tortosa, de Tolosa, perdó, de Llenguadoc, perquè ell treballava en una empresa de fusta que en realitat era una tapadora. Allà s'hi formaven maquis, s'hi feien emissions radiofòniques clandestines i s'hi amagaven armes. Oficialment La guerrilla antifranquista s'havia dissolt, però ell continuava la lluita.
11: I com era aquella vida a l'exili?
8: Doncs, definitivament, amb totes aquestes circumstàncies, trobem que Blázquez definitivament veu que la vida a França és insostenible amb aquesta persecució i decideix travessar el taló d'acer i marxar cap a Praga. De manera que durant gairebé una dècada hi porta una vida acadèmicament molt intensa. Fa de professor de llengües, es titula com a enginyer agrònom, publica fins i tot un diccionari txec-espanyol.
11: Déu-n'hi-do, li va donar, eh?
8: I participa en les emissions en català de Ràdio Praga, aquelles famoses emissions en què dirigeix l'escriptora Teresa Pàmies.
11: Doncs sembla que això ajudi a que el Partit Comunista li busqui un lloc, no?
8: Sí, ell va guanyant càrrecs de representació, fins i tot participa en representació del Partit Comunista d'Espanya en una trobada a Viena, el 1959, i el 1960 arribem a aquesta escena en la que encapçalàvem avui la secció, en la que trobem com hi ha aquesta, ha de fer front a aquesta ordre d'expulsió a l'aeroport d'Orly, i França li nega absolutament l'entrada. De manera que ell tampoc no pot tornar a una Espanya que encara és sota el franquisme i a més, sempre manté al cap doncs, la seva vinculació amb la Vall d'Aran. Definitivament, ell morirà el desembre de 1974, fixeu-vos, pocs mesos abans que el dictador, i morirà al Marroc, a Saler, on després d'aquesta impossibilitat de retornar a París, treballa durant anys en explotacions forestals. De manera que la seva vida acaba d'aquesta manera, diguem-ne, en l'ostracisme, podríem dir. Ell és un home d'unes qualitats extraordinàries, políglota, com hem vist, molt, molt compromès amb la lluita contra el feixisme fins al final, però l'exili li impedeix tornar a casa.
11: Miquel, s'han perdut molts testimonis del bàndol republicà amb la victòria del feixisme i l'exili?
8: Sí, clar, podeu imaginar que amb les circumstàncies que viuen aquestes persones al llarg del segle XX, doncs la destrucció de documentació, que podria ser que avui un testimoni extraordinari de la seva trajectòria, doncs ha estat important. De tota manera, a l'Arxiu Nacional conservem alguns dels fons i documents més rellevants per comprendre històries com aquesta. Centenars de testimonis personals vinculats a la guerra, l'exili, la resistència i la lluita antifranquista. I, sense dubte, entre aquests destaca el del general Joan Blázquez, i per això us hem parlat avui, que inclou documents més convencionals, textuals, però també algunes peces singulars com medalles o, per exemple, braçalets d'identificació de les forces de la resistència francesa, que són el testimoni del seu paper en la lluita per la llibertat de França i Europa. Justament aquesta setmana hem tingut a l'arxiu la visita del cònsol de França a Barcelona i li vam poder ensenyar aquests materials i realment va quedar molt, molt impactat. És un fons d'un interès extraordinari i bé, que posa de relleu aquesta implicació de molts catalans en la lluita dels sindicats, dels partits polítics, en les primeres dècades del segle XX, i de l'activitat de persones de tota mena de la societat civil que van contribuir doncs, a aquesta lluita per la República i aquesta tragèdia de la guerra.
11: I on podem trobar més informació sobre la història de Blázquez?
8: Sí, com sempre diem, doncs aquest sisè episodi del Sentir a l'Arxiu el trobareu a la nostra web i també a les principals plataformes de podcast.
11: Molt bé. Et sembla que continuem amb les activitats que feu des de l'arxiu i que heu preparat per aquest pròxim mes?
8: Sí, recordareu fa algunes setmanes, en vam parlar l'últim dia, vam inaugurar el nostre vestíbul l'exposició que porta per títol l'arxiver Duran, ideòleg de l'arxivística catalana, que és una aproximació a la tasca apassionant que va fer l'arxiver Agustí Duran i Sant Pere, de qui justament ara estem commemorant els 50 anys de la mort, el 1975. És l'home que va posar fa més d'un segle les bases del sistema d'arxius de Catalunya que tenim avui, per tant, realment va ser un precursor, i també és prou reconegut perquè va dirigir la gran operació de salvament dels arxius que la guerra posava en perill el 1936 i el 1939. De manera que si us apropeu a veure aquesta exposició, que és petitona, però realment quedareu impactats.
11: I alguna cosa més?
8: Justament és important perquè aquesta setmana el govern de la Generalitat ha declarat bé cultural d'interès nacional el dietari de la secció d'arxius, que és el document on justament entre el juliol de 1936 i el maig de 1938 Duran i Sampere va anar anotant metòdicament 373 dies d'accions de salvaguarda del seu equip que es va impulsar des del Departament de Cultura. De manera que és un dels primers documents singulars que s'ha considerat bé cultural d'interès nacional i també és el primer del segle XX i bueno, bé que sap, els oïdors santcugatencs, sapigueu que el tenim aquí, a Sant Cugat del Vallès, no?
11: Aquest
8: document. I si en voleu saber més, també, sobre aquesta temàtica, sobre aquest, per desgràcia, tan d'actualitat que és com pateix el patrimoni cultural l'amenaça de la guerra, també podeu participar en el Club de Lectura que organitzem des del 4 de maig, des d'aquest proper dilluns, i al llarg de les següents setmanes, on es comentaran aquest i altres documents presents a l'exposició i que dinamitza l'historiador i periodista Xavier Carmeniu. Si aneu al nostre web, trobareu fàcilment la manera d'entrar, d'adherir-vos a aquest club i de participar.
11: Molt bé. Perfecte, Miquel Pérez Latré, cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Moltíssimes gràcies per la visita i sobretot per aquests continguts tan fantàstics.
8: Moltes gràcies a vosaltres per difondre'ns.
13: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Com cada dijous a aquesta hora ens endinsem en l'àmbit cultural de Sant Cugat, l'Escola Conservatori Sant Cugat ha engegat l'any amb noves propostes que tenim moltes ganes de conèixer i per fer-ho ens acompanyen avui la Clara del Roster, professora d'Educació del Cos de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat, el Roger Roca, director de l'Escola Conservatori.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia. I la Maria Farriol, directora del Teatre Auditori Emma Vilarassau. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Quin luxe. Avui en aquesta secció. Clara, bon dia.
2: Bon dia.
0: Que sembla que t'havíem convidat, però no hi eres.
2: Sí. Hola, hola.
0: Clara, què hem estat escoltant en aquest inici de l'espai?
2: Bé, em fa especial il·lusió perquè és Illuminare, és un projecte i a més unes partitures molt interessants d'Helen Hagenberg que es van fer aquí a Sant Cugat, en el Centre Borja de Sant Cugat, amb l'Orquestra Dilatant de Catalunya, a la qual jo toco el violoncel, però sobretot perquè aquest primer element, aquest que es diu Esplendor, comencem l'any amb llum, i això és el que ens diu el text, amb llum i amb noves propostes i amb nova empenta. Per això m'agradava aquesta, i a més aquesta trobada...
0: Has començat amb energia.
2: Sí, entre instruments, tots els instruments, que és una orquestra sinfònica, i amb tot el cant, amb la seva esplendor.
0: Doncs amb aquesta energia, amb aquesta il·luminació, amb aquest esplendor que comenta la Clara, li preguntem al Roger sobre aquest 2026, no? Les noves propostes, les apostes que teniu, que són de high level, no? Podríem dir.
1: Sí,
0: sí,
1: sí,
0: què
1: sí. Tenim? Fa molta il·lusió presentar un cicle de música de cambra que es diu Cambra a la Magna, que són quatre propostes de concert i que... és un cicle fruit de la col·laboració i del treball conjunt entre l'Escola Conservatori i el Teatre Auditori. I llavors, com que som veïns, ens veiem molt, però evidentment entre un Teatre Auditori de la dimensió del Teatre Auditori Emma Vilarassau i un conservatori en el qual doncs, hi ha estudiants, doncs, no és fàcil trobar sinergies que no sigui una sessió d'espais. Però en aquest cas hem anat molt més enllà i hem creat un cicle de música de cambra en el qual doncs, els dos organismes hem triat doncs, els grups que hi participen i doncs, podrem gaudir a l'Aula Magna del Conservatori d'uns concerts professionals en tot el seu àmbit, que vol dir doncs, amb les entrades corresponents, amb el personal de sala corresponent, amb tota la preparació prèvia, i que això dona una dimensió al Conservatori fantàstica.
0: Això és la primera vegada que passa?
3: Jo?
0: Sí.
3: Sí, això és la primera vegada que passa. És a dir, aquesta petita col·laboració...
0: Home, petita, petita...
3: Bueno,
0: no
3: petita, petita, perquè de moment és petita.
0: Ah, que vol créixer.
3: Pot créixer, pot créixer. Però sí, aquesta col·laboració, en aquest sentit, o en aquest format, és la primera vegada que passa. Ja feia temps que el Roger i jo ens dèiem, ostres, de quina manera podríem col·laborar d'alguna manera amb algun tipus de projecte, perquè ens semblava que sent veïns, treballant amb cultura, treballant amb música, els dos equipaments, i sent dues persones amb aquesta energia, ja ho puc dir, igual que la Clara, que és un gustasso venir aquí en aquest programa amb aquesta energia.
0: Sempre.
3: Convideu-me més, sisplau. Doncs, i, bueno, i al final vam trobar la manera, nosaltres teníem moltes ganes de fer alguna cosa de cambra, i vam pensar, home, si tenim ganes de fer alguna cosa de cambra, que menys que comentar-ho amb l'escola que tenim al costat, no? Amb el conservatori. I la veritat és que va néixer molt de la il·lusió, de l'energia que podríem fer junts, i a partir d'aquí ja posem les bases, diguéssim que primer ve la il·lusió i l'energia, però llavors ja posem les bases de que realment això sigui una cosa amb cara i ulls i que sigui una cosa amb un... I penso que ens ha sortit un nivellàs de concerts, que són un carmelet, i que pensem que poden ser meravellosos. Són com quatre perletes.
0: Us ho dic honestament. Com és que no s'havia produït abans, això?
1: No s'havia produït... Aviam, uns concerts de cambra fets pel Teatre Auditori, pensats pel Teatre Auditori i diguéssim, gestionats pel Conservatori, sí que s'havien fet a l'Aula Magna, amb un cicle que es deia Hora de Música, però era com una sessió d'espai, més que una col·laboració. En aquest cas, el que hem fet és, entre els dos organismes, ideal programa conjuntament, hi ha dues coses molt importants. Una, que és que hi ha professorat del conservatori que està tocant en aquests cicles, i és una cosa que volem cuidar, no? Que hi hagi els professionals del centre de conservatori que tinguin grups de cambra i que puguin participar del cicle. I després hi ha una cosa que a mi m'agrada molt i que de seguida, quan els hi vaig plantejar al teatre, és que hi haurà, abans de cada concert, una breu actuació dels alumnes del conservatori, d'alguns alumnes triats, escollits, una breu actuació, eh? Estem parlant d'uns minuts, que això els hi permet, doncs, participar en un concert professional amb un públic
0: amb un escenari imponent, no?
1: I això és com un estimulant pels alumnes del conservatori, no? I llavors això es farà en quatre ocasions amb diferents persones, i que això estimula molt, doncs, les ganes d'aprendre i de millorar.
0: Ha estat fàcil l'entesa, el treball, el posar-se d'acord i tirar-ho endavant?
3: Sí, abans deixa'm que et digui que, de fet, seran a l'Aula Magna, eh? Per això diem concerts de cambra a la Magna, perquè seran a l'Aula Magna del Conservatori, no seran en el Teatre Auditori, físicament, eh? Llavors, ha estat fàcil, ha estat facilíssim. Per això dèiem molt de l'energia i l'il·lusió, no? Perquè quan a vegades et trobes amb algú que... no sé si vam fer dues reunions... O una, Roger? No sé si una...
1: Crec que una d'inici, una trobada de planteig,
3: ja vam anar creixent. Sí que és veritat que jo en el Teatre Auditori també tinc una persona adjunta en programació que en sap, de música, i que, per tant, ha sigut fàcil, perquè teníem persones que ja en tenien, i ha sigut facilíssim. La veritat és que ens hem entès de seguida amb tot. Bueno, jo penso que no hem tingut cap... Cap problema, en absolut.
0: Continuem amb més energia, Clara?
2: Sí, aquesta vegada també és entrar dintre la matèria, el primer concert, perquè hi ha dos intèrprets en aquest primer concert, et sembla?
0: Sí.
2: I un d'aquests és l'Esther Pinyol.

0: Roger,
1: sí,
0: jo, aquí hi hem de mirar concept, la xuleta, eh?
1: Sí.
0: Perquè dic, oi, em sembla que això és una arpa, no?
1: Sí, això és una arpa, que habitualment no passa, no?, tenir concerts de cambra a l'Escola Conservatòria amb una arpa, perquè és una especialitat que no disposem nosaltres, però em feia molta il·lusió portar, doncs, aquest grup que es diu El Jardí de les Muses, i que està, doncs, format per la Patricia Denó, flauta, i l'Esther Pinyol, amb un programa que tenen, que podríem dir que es pot subtitular Paisatges poètics per a flauta i arpa, no? I tenen un programa molt bonic i que el podrem gaudir a duo en aquest primer concert.
0: I el que escoltàvem era justament aquest, una peça que es diu El Clavell, composta expressament per Albert Guinovart. Però hem sentit l'arpa, però ara anem a sentir la flauta amb la Patricia Denó.

0: Aquest concert serà el 26 de febrer a les 8 del vespre. Serà el primer concert d'aquest petit cicle de cambra a la Magna. Tindrà una durada d'uns 50 minuts. I una vegada més, que és una altra de les coses que volíem amb el Roger, que hi haguessin músics d'aquí Sant Cugat i la Patricia de Nos. Mm. Si podem també posar una mica de segell local dins d'aquesta professionalitat i d'aquesta proposta, doncs molt millor.
1: Val. La gent segurament es pot estar preguntant de quina manera podem estar informats d'horaris, preus, dies... On es pot localitzar la informació sobre aquests concerts?
0: En la web del Teatre Auditori.
1: Web del Teatre Auditori.
0: Web del Teatre Auditori. Uh-huh. I allà es poden comprar les entrades a un preu únic de 10 euros.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé. Anem pel segon concert?
2: Sí. Endavant.
3: Sí. Sí. Sí, sí. El segon concert es diu The Rare Fruits Council. És un viatge musical entre la vella Europa i el Nou Món i està format per dos violinistes, el Manfredo Kremer i la Guadalupe del Moral, que tenen un duo doncs, molt especial amb una proposta de programa molt, molt trencadora. I que són musicassos per poder-los escoltar els dos amb aquesta relació musical que tenen també.
2: Mm-hmm. Voldria donar res, un apunt, que amb aquest títol estrany, sembla, The Rare Fruits Council, ve a dir que dins de tota aquesta música clàssica, entre cometes, la podem trobar, encara que sigui exòtica per algú, podem trobar la part familiar, rescatar el que ens acosta en aquesta música. I aquest és el seu objectiu, no? Pot sonar molt estrany, però el títol... I també fa al·lusió a una època que es posaven aquests noms, l'època barroca, així exòtics, però en definitiva fan aquest homenatge i al mateix temps aquest cavall entre tipus de música diferents, però trobar la part familiar que ens acosti en aquesta música.
1: Aquest segon concert està previst per al mes de març?
2: Sí.
0: Sí? El 12 de març, una altra vegada a les 20 hores, i en aquest cas té una durada d'una horeta i 5 minuts més, és una mica més llarg, però tots ens movem en aquesta franja.
2: I el que escoltarem
1: ara
2: és d'ells, d'aquesta formació, el que passa és que són els dos violins acompanyats d'un continu. Bé, fem un Bach estupendo.

0: I dels violins protagonistes d'aquest segon concert, ens n'anem a la tercera de les propostes d'aquest cicle, Roger.
1: Sí, és el Trio Freixes i està composat per la Tetevi Kachitrian, violí, Laia Puig, violoncel, i Alba Ventura, piano. És un piano-trio, el format estàndard de piano-trio, eh? I el subtítol d'aquest concert és molt interessant, Cortó, Tibó, Casals, un llegat, tenint en compte que el 2026 és any Casals. I bé, és un trio format per tres dones amb molt caràcter i que a nivell musical tenen una força impressionant. I bé...
2: Sí, i volia dir que fa realment un homenatge d'un trio que ja va existir, fet pel Pau Casals, i per Alfred Cortó, que era un franc suís pianista, i també el Jacques Thibault, que era el violinista. I fan aquest homenatge i recreen aquest trio d'aquella època i es posen i fan. I en aquest cas escoltarem Clara Schumann, que a mi m'ha agradat triar Clara Schumann com a compositora. Som-hi, en aquest sentit. Tindrem el trio en sol menor.

0: El tercer dels concerts, aquest trio Freixes, que Maria està previst per...
1: Pel 30 d'abril, també a les 8 del vespre. Deixeu-me dir una petita cosa. Fixeu-vos que totes les artistes músiques, o tots els músics, hi ha molta dona. I això també, això també val la pena destacar-ho. Aquest mateix trio Freixes són tres dones o tres músiques meravelloses al Teatre Auditori, i penso que el Conservatori també ho tenim en compte a l'hora de programar.
0: Molt bé. Anem per al quart i últim?
2: Sí, és el trio Escaramuix.
0: Exacte.
2: És un trio format per l'Ariadna Rodríguez, violí, Oriol Estivill, clarinet, i Emili Brugalla, piano. I és un trio diferent al que hem parlat abans, el trio Freixes, perquè inclou el clarinet i exclou el violoncel, no? Però és un trio també molt... És un format molt estàndard, eh? I ho han plantejat com quatre escenes. Obres de Miló, Poulenc, Bris, que és una compositora professora del Conservatori de Sant Cugat, i Stravinsky. I aquest és el que us comentava abans, que participa l'Emili Brugalla com a professor també del centre, no? I que té aquest trio, doncs, estable i molt, molt, molt ple també d'energia.
3: I la veritat és que hi hagi una estrena també d'una mestra de l'Escola Conservatori de Sant Cugat, com és aquest divertimento rítmic, doncs vaja, és un honor. I a més, amb tots aquests intèrprets...
1: I tornem a tenir el segell local.
3: Exacte.
1: Una mica.
3: I doncs és, bueno, per mi, particularment, també la creació subratllada en aquest sentit, una cosa, la interpretació, i la creació, mare meva, ja, això ja és... Vinga.
0: Això serà per quan, Maria?
1: Això serà ja l'últim, el 14 de maig, a les 8, amb una durada d'una horeta. Fixeu-vos que hem fet febrer, març, abril, maig. Volíem que fossin una mica un cada mes, dins de... d'aquest cicle, perquè tingués una certa regularitat o periodicitat.
0: I perquè vagi calant, això. És
1: clar,
0: com les medicines, que clar, te les has de prendre que amb una regularitat, doncs això també...
1: I això és medicina, per l'ànima. Ja sé que es diu molt ara, però és medicina per l'ànima, i llavors si t'entusiasma el primer, estàs segur que ja al cap d'un mes vas a fer el segon, no?
3: Doncs estupendo. I passem a escoltar la música, però d'aquesta, que és la música número 1. Aquesta, que és una invitació, és de Poulenc. Sisplau, ja hem d'entrar dintre d'aquest món artístic. T'imaginar-nos això, una invitació a un castell. Doncs espera.
0: L'invitació o això tu?
3: Això tu.
0: Vinga.
3: En francès, vinga. I estem obrint les portes, anem fins allà al carrer.
0: A veure si trobem el príncep.
3: Bé, no cal.
1: No cal.
3: No cal, no cal. Anem a gaudir d'aquest moment present. I encantades. Mira.

0: Se'ns ha acabat el castell, o què, Clara? No, no. Clara.
1: Ara anem bé. És un moment... Primer he dit, anem cap al castell, hi ha hagut una pausa, i mira, ai, que m'està, i ara estic veient això. Una cosa és l'anada i una altra és l'aturada, i ara que comença aquest moment de l'aturada, de la contemplació. La música ens dona aquests
0: tempos. Clar, ja som a dins.
1: És molt teatral, i és per això aquest objectiu d'aquest concert, perdona que vagi parlant, és de crear aquesta imaginació, aquest espais, aquests espais diversos. La música obre espais.
0: Recordem que aquest mes de gener també... Ui, ara ens hem entrat en una estança una mica diferent.
1: Sí,
0: no? Sí. Ens ha trasbalsat del tot.
1: És això.
0: Vinga. Clar. Aquesta visita cultural pel castell ens està sorprenent.
1: Sí.
0: Deia Roger que aquest mes de gener també tenim una cita a l'Escola Conservatori arran d'una proposta que es va crear el setembre passat i que continua aquest 2026.
2: Sí, és el... Ara hem presentat el Cambra la Magna, que es fa en aquest segona part del curs, diguéssim, i durant aquest primera part, fins ara, hem fet el cicle clàssic a la Magna, que és un cicle que no està destinat exclusivament a música de cambra, sí, no, que són interpretacions i de recitals i de diferents tipus, i que ja hem fet tres concerts i ara anem pel quart aquest dimecres, dia 21.
1: Molt bé, i aquest és el Jaume Torrent, és un guitarrista que ens farà un concert també pedagògic, explicatiu, perquè és un compositor i gran pedagog, i renovador també de certes dinàmiques o metodologies d'estudi de la guitarra. Per tant, bé, i tenir-lo a l'escola, conservatori, que s'ensenya guitarra i que s'està allà i amb tot un departament molt potent, doncs està molt bé aquest referent, no? De dir, no oblidem, no?, tota aquesta tradició d'estudi, no?
2: I d'aquí una estona el podreu sentir amb l'Eduard, amb l'Eduard Gené.
0: Doncs em sembla que estaven per aquí, ja.
2: Sí, jo els he vist per aquí, al carrer. Així que ell us podrà explicar una mica més el programa. I després ve el cinquè concert, que serà el dia 6 d'abril. 6 de febrer. Just abans de començar el cicle que comentàvem, a Cambra la Magna, que serà a finals de febrer. Aquest últim concert és el Trio Hèlix, que és un piano trio també, com el que tindrem més endavant amb el Trio Freixes, i que tancaran aquest cicle de clàssica a la Magna, i bé, serà també un concert molt, molt enriquidor.
1: Que serà de piano, violí i violoncel, i són la Paula Belzunegui, el Jaume Angelés i el Iago Domínguez. Ens fan Haydn, Martinú, Ravel, en fi.
2: Sí, que aquest curs tindrem 9 concerts en tot el curs, diguéssim, fantàstics. I això ens enriqueix moltíssim.
0: No m'estranya que haguem començat amb tanta energia.
1: L'esplendor.
0: Si és que la necessitem.
1: L'esplendor, sí, sí.
0: Per seguir el curs.
1: Sí. I hi ha una dita que jo voldria dir, si et sembla,
0: Com li agrada a la Clara, Això de les dites.
1: Sí.
0: A mi també,
1: a mi molt, Perquè hi ha una que diu aquí, mira, aquí diu, et desitjo dues coses, tot i res. Tot el que et faci feliç i res que et faci patir. Bon any nou.
0: Que bé, m'ha encantat. Molt bé, molt bé.
3: Ens ha encantat.
1: Que sí? Sí.
0: Us sembla que ens acomiadem amb el Jaume Torrent?
1: Sí, i aquesta vegada particularment perquè la pianista és un homenatge, és una música molt interessant, que és el concert de Rialp, per tant hi ha naturalesa, hi ha la força de la naturalesa, intentat amb piano i guitarra. I aquest homenatge és molt important, dedicat a muntanyes, aquesta, la mirada que fa possible també la creació. I això és la força d'aquesta partitura que l'ha creat en Jaume Torrent com a compositor. I acompanyada d'Esther Letxa, que és una pianista, que és del Conservatori de l'Escola Conservatori de Sant Cugat.
0: Doncs ens acomiadarem
1: amb
0: aquesta música, agraint abans a la Maria, al Roger i a tu mateixa,
2: gràcies,
0: Clara,
1: que
0: hagueu compartit aquest espai aquí al Faves Comptades. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Fins a la propera.
1: Moltes gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: muerto. Está muerto. Sí.
1: Ay, Dios. Bueno, terrible, ¿no crees? Fue una verdadera desgracia.
2: Una gran historia, sí, desafortunada, pero que me ha completado el día. Creo que ahora debería largarme porque
1: no.
2: Me parece que estorbo.
1: ¿Por qué? ¿De verdad quieres irte?
2: Sí, sí, yo no...
3: Una escena preciosa, Danny Hall, l'heu de veure si no l'heu vista. És molt comprensible que l'Acadèmia donés l'Oscar a Diane Keaton perquè ens va captivar a tots amb la seva personalitat i sobretot amb la seva naturalitat. Les cares que feia eren magistrals, tenia expressió per a tot. De fet, des d'aleshores, el públic ja no va deixar d'estimar-la. Va ser una de les poques actrius que, malgrat la maduresa, continuava sent cap de cartell en moltes pel·lícules que, per cert, no estaven a la seva alçada, però que el públic anava a veure-les per ella. En Woody Allen ja havia fet, abans, El Dormilega i L'última nit de Boris Grushenko, i encara va rodar quatre pel·lícules més, fins i tot després de separar-se ells, perquè van mantenir sempre una molt bona relació d'amistat. Va fer La meravellosa Manhattan, Dies de ràdio i Misteriós assassinat a Manhattan. De tota manera, ella volia demostrar que, a més de comèdia, també podia fer drama, i va rodar una molt bona pel·lícula que, malauradament, no va funcionar gaire bé, Buscant el senyor Goodbar, de Richard Brooks, al costat d'una actriu desaprofitada, com Tuesday Weld, i un Richard Gere de només 28 anys. Després de la relació amb Woody Allen, i a banda d'una relació intermitent que va mantenir molt llarga amb Al Pacino, Diane Keaton va iniciar-ne una altra amb Warren Beatty. Beatty li va demanar que treballés amb ell el film El cel pot esperar, però ella li va dir que no, i el paper li van donar a Julie Christie. Però ves per on, quan Warren Beatty després li va dirigir la pel·lícula Reds, va cridar Julie Christie per al paper de coprotagonista. Aquesta, Julie Christie, li va dir que no, i el paper li van donar a Diane Keaton. Aquesta és una escena entre tots dos, entre Warren Beatty i Diane Keaton, en els papers del periodista John Reed i de la feminista Louise Bryan.
4: No lo entiendes, Luis.
5: Hace 6 meses erais amigos.
4: Su gente apenas habla nuestro idioma ni se esfuerzan por integrarse a la vida americana. Las federaciones de lengua extranjera no tienen ninguna posibilidad de implantar el bolchevismo en América. Ser ruso no es ser un revolucionario. Los obreros americanos no se dejarán guiar por las federaciones rusas ni por un italiano aislado como Fraina. Él no puede dirigir una revolución en este país.
5: ¿Y tú sí?
4: La revolución en este país no va a ser dirigida por emigrantes.
5: ¿Revolución? ¿En este país? ¿Cuándo, Jack? ¿Después de Navidad?
4: ¿Qué hubiéramos podido hacer con la huelga del acero de haber estado preparados? 30.000 miembros del partido armados y con programas unificados dirigiendo a 365.000 obreros del acero. Se necesitan unas directrices y nos hace falta el reconocimiento de Moscú. Tengo que ir.
5: Tú no tienes que ir. ¿Quieres ir? Recorrer el mundo con tus discursos, tomando resoluciones y organizando reuniones secretas. ¿Qué diferencia hay entre el Partido Comunista y el Partido Comunista Obrero, excepto que tú diriges uno y él dirige el otro?
4: Me he comprometido.
5: ¿A qué? ¿Aclarar que mitad de las izquierdas es reconocida por Moscú como el verdadero Partido Comunista de América? ¿A poner fin a una disputa entre políticos burdos y malhumorados que no se ponen de acuerdo en su doctrina izquierdista? ¿Para conseguir el apoyo de un comité de Rusia al que llamáis la Internacional y que tu grupo de 14 amigos intelectuales diga a los obreros de este país lo que han de pedir tanto si lo quieren como si no?
3: Reds.
5: Escribe, Jack.
3: Una escena de Reds. Un diàleg entre ells dos, entre Warren Beatty i Diane Keaton, sobre el periodista, la pel·lícula sobre el periodista John Reed, que va fer costat a la Revolució Mexicana de Pancho Villa i que també va escriure el llibre 10 dies que trasbalsaren el món sobre la Revolució d'Octubre del 1917 a Rússia. Tant ell com Louise Bryan van morir joves. John Reed va morir als 32 anys i Louise Bryan als 50. Ell de tifus i ella de vessament cerebral. El cert és que el paper de Louise Bryan li anava molt bé a Diane Keaton com a feminista de conviccions sòlides i fortes. Altres pel·lícules que li hem vist a Diane Keaton són La noia del timbal, basada en una novel·la de John le Carré, El pare de la núvia, amb Steve Martin, El club de les primeres esposes, amb Maggie Smith, Quan menys t'ho esperes, amb Jack Nicholson, La gran boda, amb Robert De Niro, Àtic sense ascensor, amb Morgan Freeman, fins a arribar a l'última, Campament d'estiu, amb Kathy Bates, el 2024. Va ser el seu comiat. Diane Keaton havia seguit les passes de Marlene Dietrich i Katharine Hepburn, posant-se corbata i fent servir

0: roba masculina i era molt estimada a Hollywood. Quan va morir l'11 d'octubre passat, va rebre elogis de Steve Martin, de Jane Fonda, de Leonardo DiCaprio, de Robert De Niro i de Francis Ford Coppola. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Aaron Serén a les vies de so, li direm adeu escoltant-la cantar l'any 2007 al Kennedy Center de Washington en l'homenatge que es va retre a l'actor Steve Martin. Diane Keaton, que no era cantant, va interpretar amb molt de sentiment la cançó The Way You Look Tonight, de Jerome Kern. Abans, però, deixeu-me llegir-vos aquestes paraules de Diane Keaton. Penso en la mort cada dia. He perdut molts amics. Alguns ho han fet de manera sobtada. D'aquella manera que dius, no m'ho puc creure. Com ha pogut passar, això? Cada cop que m'hi trobo, penso, podria haver estat tu, Diane. Fins la setmana vinent, amics.
1: Someday, when I'm awfully low, when the world is cold,

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Un divendres més rebem la visita de l'Isdaimi Abreu en l'espai amb el cor a la mà per conèixer noves històries de persones nouvingudes a la ciutat. Avui ens endinsem en la història personal de la boliviana Sharon Michelle Ortega. Sharon, benvinguda.
9: Gràcies.
8: Com estàs?
9: Hola. Bon dia, bé, bé.
8: Sí?
9: Moltes gràcies per acomiadar-me.
8: Convidar-me?
9: Convidar-me.
8: Molt
9: Ho
8: bé.
9: Sento.
8: No, no, tranquil·la. Estàs aprenent català?
9: Estic aprenent a parlar català. Ara mateix no parlo amb molta fluïdesa, però hago l'intento.
8: Fa l'intent i avui doncs, intentarem entendre'ns.
9: Eh?
8: El que pugui ser en català serà en català i el que no, doncs ens ho expliques com millor ho puguis. L'Isdaimi, com estàs?
10: Jo molt bé, com sempre, encantada de ser aquí. Saps que m'agrada molt convidar gent que pugui contar, que pugui explicar històries interessants, i la de la Sharon és molt, molt interessant. A la Sharon la vaig conèixer amb una d'aquestes activitats que es fan al consorci, que es diuen testimoni d'èxit, que és bàsicament conviden una persona emigrant que ha vingut a viure aquí a Sant Cugat i que ha après o que ha fet servir la llengua catalana com a eina d'integració o de arrelament. I jo, a mi me van convidar una vegada, diferents vegades.
8: A participar tu, a explicar
10: sí,
8: la teva història.
10: La meva història com una mena de motivació a la gent que està aprenent o les aprenents de català. I en una d'aquestes vegades vaig conèixer a la Sharon. Ella, d'una manera informal i espontània, va explicar una part de la teva història i jo, com aquesta mirada que tenim els periodistes, no?
8: Vas dir, aquesta història l'hem d'explicar, no?
10: Jo vaig pensar, més endavant, calia escoltar-la amb més calma i per això l'he convidat avui al programa.
8: Doncs anem a descobrir una mica la teva història.
9: D'acord.
8: Val, Sharon?
9: D'acord.
8: Jo et deia, és boliviana. De quina part de Bolívia, exactament?
9: Soc de La Paz.
8: Capital.
9: La ciutat administrativa de Bolívia.
8: Val.
9: La capital és Sucre.
8: Veus com aprenem coses? Aprenem coses. I tu quan marxes de Bolívia?
9: He arribat a Barcelona fa 3 anys.
8: 3 anys.
9: En novembre del 2022. Fa 3 anys ja que visc aquí a Sant Cugat.
8: O sigui, vas arribar a Barcelona, de Barcelona vas venir a Sant Cugat?
9: Sí,
8: sí,
9: sí, sí, sí.
8: I què et va portar fins a Sant Cugat? Per quin motiu arribes a aquesta ciutat?
9: Tinc una tieta que visc aquí a Sant Cugat fa més de 20 anys.
8: O sigui, una tieta que fa més de 20 anys
9: sí.
8: que viu aquí a Sant Cugat?
9: Sí, sí.
8: I que està superarrelada,
9: ja,
8: que
9: ja té su família, està muy, ¿cómo podría decirlo? Que tiene la vida aquí, está muy adaptada.
8: Sí, està molt adaptada.
9: Té 3 filles
8: uh-huh.
9: i jo crec que s'ha oblidat de Bolívia.
8: Tu no, diria que tu no encara.
9: Todavía no, todavía no.
10: I alguna motivació especial, Sharon, perquè sé que quan parlàvem, tu i jo, abans del programa, m'explicaves algunes coses de la teva infantesa, algunes cosetes que no han estat per a ti gens fàcil, i que això podria ser la raó principal que t'havia motivat en aquell moment de marxar del teu país, oi?
9: La meva infantesa no fue gens fàcil. Y el embarazarme me cambió tot. La motivación principal va a ser la meva filla y las meves ganas de sortir endavant. Esa fue la motivación que yo tuve para venir aquí.
8: Mare meva, estem parlant, quan quedes embarassada tu?
9: Yo vine con 5 mesos de embarazo.
8: O sigui, vas venir embarassada?
9: Sí.
8: De 5 mesos?
9: De 5 mesos.
8: I la teva... Que és un nen o una nena?
9: Una nena. Kaeli, sí. La meva filla ja té 2 anys. En abril fa 3 anys.
8: Mare meva. Yeah. I on ha nascut?
9: En Terrassa.
8: A Terrassa?
9: Sí.
8: Sí, molt bé.
10: Pensa que jo, quan parlava amb la Sharon, me va impactar molt la seva història, perquè ella em deia que ella no havia tingut la figura del seu pare, havia tingut cura del seu avi quan era petita, i això també la va marcar molt. I ella va decidir marxar en un moment tan complicat com un embaràs.
8: Sí, que necessites precisament el teu entorn, no? La teva família. Perquè a Bolívia amb qui vivies?
9: Con la meva mare. Amb la meva mare i un germà. Tinc 3 germans, però solo vivia con uno.
8: Mm.
9: La meva mare tuvo otra familia. Yo solo soy hija de ella y ella hizo otra familia, entonces se ha divorciat, y los meus germans vivían separats. Una mica con la meva mare, una mica con el seu pare.
8: Mm-hmm. Quan tu decideixes marxar,
9: sí,
8: estant embarassada,
9: sí,
8: a qui li comuniques que te'n vas? A qui li dius me'n vaig cap a Barcelona?
9: A la meva mare.
8: I què et diu la teva mare?
9: Que me apoyaba.
8: ¿Sí?
9: Sí. Sí, que la meva vida no fue fácil desde que tengo memoria. Entonces, han pasado muchas cosas que me han motivado para salir del lugar donde estaba por segunda vagada, ya que he vivido muchos años también en Argentina.
8: ¿Sí?
9: Sí. Aquesta és la segona vegada que marxo de Bolívia a vivir a otro país.
8: I com et sents? Quan arribes aquí, vas directament a casa de la teva tieta?
9: Sí.
8: Però ja sabia, tenia informació que tu venies, que venies...
9: Sí. Ella també fue parte de mi viaje aquí. Ella me aconsejó. Y me ha donat tota la informació i tot el que podia passar aquí, i jo després he decidit venir.
8: I estàs compartint encara amb ella? Vius amb ella, amb la teva tieta?
9: No, ja no. Ara vivo con la meva mare, que després d'uns mesos que jo he arribat,
8: sí?
9: Ella també ha arribat aquí a Barcelona.
8: Ah, sí?
10: Sí, clar, aquesta travessia no va ser fàcil tampoc, perquè entenc que els bolivians han de tenir visa per poder sortir del seu país. És molt complicat.
9: No és gens fàcil per als bolivians venir a Espanya. És molt car. És una inversió de vida. Molts venim amb diners prestats que després anem tornat a poc a poc. Jo encara estic tornant els diners a la meva mare, que fue la que me prestó para poder venir aquí.
10: Però en aquell moment, tu què feies a Bolívia abans de marxar?
9: Estudiava i treballava. Estava estudiant enginyeria comercial.
8: Mm.
9: ya estaba al tercer año y nomás me quedaba un per acabar.
8: ¿Y te has quedado sin acabar?
9: Sí, me embarazat.
8: Vaja, ¿y treballar qué feies?
9: Treballava en empreses de serveis externalitzats de màrqueting i publicitat.
10: Tenia a veure amb la carrera que feies.
9: Feia gestió publicitària per a diferents marques. Vaig començar des de zero i vaig anar creixent gràcies als estudis i a l'experiència.
8: I ara, amb aquesta nova vida, amb aquesta nova situació, com et planteges la vida? Ja tens una filla, tens ta mare aquí també. Treballes?
9: Sí, ara mateix treballo per hores en cases de limpieza. Tinc papeles també, però no puc treballar con un contracte, ja que sóc mare soltera i jo sola cuido a la meva filla. Doncs solo puc treballar quan ella és a la llar d'infants. I després tinc que... és con ella.
8: Però ta mare no està amb vosaltres?
9: No me ayuda en nada. Està aquí, però és...
10: També treballa, no?
9: Clar, és una mujer... És una dona molt jove. Ara mateix té 42 anys. Ella me tuvo muy joven, muy joven. Entonces, es una dona que le gusta...
8: És independent i fa la seva vida, diríem, no?
9: Exacte.
8: Ai, quin panorama, sí, no?
10: Sí. Jo pensava que, tot i les dificultats que has haver d'afrontar en tot aquest període, també no sé si penses que s'ha complit l'objectiu que era tenir a la teva filla fora de Bolívia, i si en algun moment t'has plantejat tornar o que no has pres la decisió correcta, què has pensat d'aquest procés?
9: En primer lloc, gràcies a Déu, es va complir el desig que la meva filla nasqués en un altre lloc. Estimo el meu país, però les oportunitats són molt limitats. Hi ha dies que penso en la decisió que vaig prendre, però sempre arribo a la mateixa conclusió. Va ser la millor decisió. No me'n penedeixo. I sobre tornar al meu país, ara mateix no tinc pensat tornar.
8: I quan penses en el futur, ja no el futur d'aquí molts anys, sinó en un futur més proper, què t'agradaria? És a dir, trobar una feina, acabar potser alguns estudis...
9: La veritat és que el pròxim desig que tinc per mi és acabar la universitat. M'encantaria volver a tenir l'oportunitat d'estudiar. Ara mateix estic homologant el títol de batxiller.
8: Sí.
9: I la universitat no me puc permetre ara mateix, però sí puc un grado superior,
8: sí,
9: que me gustaría hacerlo ahora para poder salir adelante y no estancarme.
8: És que clar, està en una etapa complicada, o sigui, el primer canvi que és marxar del teu país per anar-te'n a un altre, ja és un canvi molt bèstia. Però si després li afegeixes que te'n vas amb una... Sí, podem apagar l'alarma si voleu, no passa res. Si després li afegim doncs que tens una criatura petita que necessita que tu estiguis amb ella, que l'has de cuidar, clar, no et deixa massa marge per poder moure't, per poder avançar, per poder aconseguir fer coses... És complicat,
9: és molt complicat. Ara mateix és molt complicat, ja que a mi m'agrada molt ser una mare present en tot lo que pueda. M'agrada molt acompanyar-la, ser su refugi, su seguretat. I el buscar trabajo con diferentes horarios es, para mí es una odisea, porque los canguros terminan cobrando más de lo que yo gano, entonces no me lo puc permetre.
8: Clar, és que és com una absurditat, no? Haver de treballar per pagar un cangur sí. que t'està cuidant la nena mentre tu vas a treballar. És que...
9: Sí.
10: Clar, i com la Sharon té aquesta història de que no ha tingut a la seva mare molt a prop, ella no volia això per a la seva filla. Jo crec que la història de la Sharon és la història de moltes dones que decideixen en un moment determinat de la seva vida marxar del seu país i que pensen una cosa, o a vegades ens passa a tots, que pensem una cosa en el nostre país i després quan arribem és una altra cosa, perquè hem de buscar un pis, hem de treballar, en el cas d'ella que estava embarassada, tenia la seva filla, començar de zero i pensar en algun moment que no puc fer-lo, no puc tirar endavant. I clar, és molt valent, és molt valenta i crec que és un exemple també de el que les dones podem fer per al futur dels nostres fills, que crec que és el missatge fonamental perquè nosaltres pensem en ells primer que tot.
8: I quina xarxa tens al teu voltant? Tu quan arribes aquí tenies la teva tieta, ara hi ha la teva mare, que fa una mica la seva vida, però quins suports, quines ajudes tens d'aquí?
9: Ara mateix el principal suport sóc jo. No puc comptar con nadie para cuidar a mi hija. O sea, es que la verdad en el meu cap es soc la meva filla y yo. O sea, no tenemos a nadie. Somos ella y yo.
8: ¿Y a la guardería on la portabas?
9: Sí, la guardería, la verdad, estoy muy agradecida del lugar donde nos ha tocado. Estamos en la tricicla. Aquest és l'últim any.
8: Sí, és llar d'infants municipal.
9: Sí. L'Ajuntament m'ha ajudat a aconseguir una plaça ahí.
8: O sigui, hi ha la intervenció de serveis socials
9: sí.
8: aquí?
9: Sí. Se podría decir que el servei social és un suport important també que he llegat a tenir aquí.
8: Uh-huh. Estàs buscant feina, imagino.
9: Sí. Ara estic com demandant d'empleo en el SOC i confio en que voy a poder encontrar un trabajo con las horas que quisiera para no tener que encargar a mi hija a otra persona. Esa parte para mí es muy, muy complicada, la verdad, y muy pocas personas lo entienden, pero cuando lo vives en primera persona es cuando sientes y es que no se puede.
8: ¿Quina edat tens ara, Sharon?
9: 29 anys.
8: O sigui, tota la vida per endavant.
10: Sí, i tant. Jo el deia l'altre dia que conversàvem, parlàvem a la plaça Octavià, ella i jo, i jo li comentava això, li donava molts ànims i li deia això, que el futur serà molt bo i que ella és una dona increïble i que de segur que vindran moltes coses bones per ella.
8: El valor sí. Ja l'ha demostrat.
10: Segur que sí.
8: Doncs esperem que sí, que pugueu tirar endavant, tu, la teva filla.
9: Moltes gràcies.
8: A base d'esforç, perquè serà així. Aquesta és la realitat. Però avui ens ha agradat conèixer la teva història, Sharon, i esperem doncs, que les coses millorin, que et vagi tot molt bé.
9: Gràcies per el temps i per... Una vez más, gracias por haberme convidado.
8: Doncs gràcies a tu. Gràcies. I gràcies a la Liz Daimi, una sessió més, que, com diem sempre, les persones que convida venen amb el cor a la mà a explicar la seva experiència i la seva història.
10: No, és un plaer sempre portar gent que tingui històries interessants, i jo sé que també molta gent se ve reflectada en aquestes històries, i és molt important.
8: Molt bé, ho deixem aquí? Us sembla? O vols dir algo?
9: Me gustaría decir una última cosa per totes les persones que estén arribant o ja tengan un tiempo aquí. Comentarles que la meva història no és només de migració, és de transformació. No vaig marxar del meu país fugint, vaig marxar perseguint un somni. Emigrar no és fàcil, començar de zero tampoc, però quedar-se on no hi ha oportunitats també fa mal. Jo vaig escollir el dolor que construeix, no el que es tanca. I mentre tingui forces, continuaré lluitant perquè la meva filla tingui la vida que jo vaig somiar. I ho tornaria a escollir una vegada i mil més per ella.
8: Em sembla que no cal dir res més. Sharon, moltíssima sort.
9: Gràcies.
8: Que et vagi molt bé.
9: Gràcies.
8: I gràcies a tu. Gràcies, Liz Daimi.
10: No, a tu.
8: Que vagi molt bé. Adéu.
9: Adéu.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Diabetis, una jornada que vol conscienciar sobre una malaltia que afecta milions de persones arreu del món i que a Catalunya ja supera els 630.000 casos, és a dir, prop del 9% de la població adulta. Per entendre millor la seva incidència, els avenços mèdics i el paper dels nostres hàbits en la seva prevenció, avui a Faves Contades ens acompanya la doctora Teresa Mur. Ella és coordinadora assistencial d'atenció primària ambulatòria de la Fundació Assistencial Mutu Terrassa. Molt bon dia, doctora Mur.
1: Molt bon dia.
0: Ara llegíem aquestes dades de l'enquesta de salut de Catalunya de l'any passat, del 2024, que diuen que un 8% de la població de més de 15 anys pateix diabetis. Com ha evolucionat la incidència d'aquesta malaltia durant els últims anys?
1: Doncs mira, jo et donaré una altra dada. El 1994 hi havia un 4,7% de la població i a 2022 estem quasi al 9% de diabetis coneguda. Perquè després hi ha una part de població que es calcula que pot arribar a ser un 4-5% més que no ho saben que són diabètics o que tenen diabetes.
0: Per tant, que només parlem de persones amb diagnòstic.
1: Persones amb diagnòstic, exacte.
0: Si haguéssim de definir què és la diabetis sense masses tecnicismes, què en podríem dir?
1: Molt fàcil. La diabetes és tenir el sucre alt en sang. Aquesta és la definició de diabetes. Després et podria explicar molt més de tots els mecanismes fisiopatològics i tal, però és el nivell elevat de glucosa en sang.
0: Així tothom es pot fer una idea clara, eh?
1: Això és la definició.
0: De què és. És molt probable que els oients hagin sentit a parlar que hi ha diferents tipus de diabetis, no? El tipus de diabetis 1 i el tipus 2. Ens pot explicar quina diferència hi ha entre aquests dos tipus?
1: La cosa és molt més complexa, perquè sí que la tipus 1 i la tipus 2 són les més conegudes. La més freqüent, la tipus 2, el 90% dels tipus de les diabetes són tipus 2, que és la diabetes típica de l'adult. Cada vegada adults més joves la diagnostiquem, però es diagnostiquen als adults, que normalment té una predisposició genètica i està molt influenciada pels hàbits de vida, i el mecanisme que predomina és que hi ha una resistència a la insulina, és a dir, no són persones que els hi falti insulina, sinó que la seva insulina no treballa bé. I la tipus 1 és la típica que es diagnostica en la infantesa, nens i nenes, que el que tenen és una malaltia autoimmune, és a dir, tenen uns anticossos que destrueixen la seva insulina. ¿Vale? Llavors, és una malaltia autoimmune, no tan genètica, i que, per exemple, tenen la característica des de que normalment des del debut ja necessiten insulina, no? Perquè no són capaços de tenir la insulina necessària pel seu cos. De totes maneres, et deia que es complica, i de cara als metges de família i metgesses de família és molt important perquè hi ha més formes de diabetes. Hi ha la diabetes gestacional, hi ha les formes LADA, que és una diabetes tipus 1 que debuten a l'adult, hi ha les formes LADY, que són diabetes del tipus 2 però en adults molt joves, o sigui que és important cada cop definir més quin tipus de diabetes té aquella persona per poder-la abordar correctament.
0: Perquè cada una entenc que requereix un seguiment i unes pautes
1: diferents.
0: Ens deia que cada vegada es diagnostica el diabetis de tipus 2, que és aquesta més comuna, que ens deia que afecta el 90% de la població, en adults
1: més joves. No, el 90% joves. De la població no, que el 90%
0: de les
1: diabetis,
0: amb diabetis
1: són de tipus 2.
0: Gràcies per la puntualització, que no és...
1: El 90%
0: no
1: de la població
0: que no
1: seria...
0: Que no té res a veure, eh? En quina edat hi ha més prevalència?
1: Clar, et diria, a nivell de primària, és que abans es diagnosticàvem la majoria a partir dels 50, 55, 60 anys, i ara tenim moltes persones de 40, 40 i pico, en què ja diagnostiquem la diabetes. I per nosaltres el principal factor de risc és el sobrepès i l'obesitat.
0: Justament en parlàvem ahir amb un altre doctor que parlava de l'artritis i l'artrosi també, i ens afectava també aquest factor de risc com a una de les causes. Quins són els principals símptomes o senyals d'alerta que tota població hauria de conèixer perquè se li encengui la bombeta vermella i dir, vaig al meu metge de capçalera?
1: Doncs hi ha una diferència molt clara també entre la diabetes tipus 1, la que debuten els nens i nenes, que normalment fan un debut agut, és un nen que comença a tenir molta set, molta gana, orina molt, acostuma a perdre pes, Llavors li mires el sucre i té uns nivells de sucre molt elevats i a més normalment fan acetona en orina i de més. El problema de la diabetes tipus 2 és que és asimptomàtica. És una malaltia silent, Difícilment. Hi ha algun cas que sí que et pot debutar de forma aguda, però normalment es detecta perquè fas una analítica pel motiu que sigui i té el sucre alt. Per això insistim molt en que hem de fer un cribatge de diabetes, sobretot a partir de determinada edat, amb determinats factors de risc, persones obeses, persones que tenen antecedents familiars...
0: Ha canviat molt la manera de fer el diagnòstic d'aquesta malaltia?
1: No, el diagnòstic sempre és una analítica de sang amb glucosa, i el que passa que ara hi ha un paràmetre que era l'hemoglobina glicosilada, que abans s'utilitzava pel control de la diabetes, és el que ens dona idea de com estan els nivells de sucre en els últims 3 mesos, que també es pot utilitzar per a diagnòstic. Uh-huh. A part d'un test de tolerància, si tens dubtes, però el diagnòstic sempre és per analítica de sang.
0: Quines complicacions pot comportar si no es controla adequadament la diabetes?
1: Doncs molt important, perquè a més les complicacions, hi ha estudis que demostren que ja poden aparèixer en estats de prediabetes, és a dir, uns nivells de glucosa que encara no són diagnòstics de diabetes, però que ja t'indiquen un estat de prediabetes. Les dividim en dos grans blocs, les que diem macrovasculars, que serien la cardiopatia isquèmica, tot el tema d'ictus i tot el tema de vasculopatia de les extremitats inferiors, i les microvasculars, que serien la retina, el ronyó i la neuropatia diabètica. ¿Vale? Totes elles molt freqüents i sobretot depenent molt dels anys que porti d'evolució de la diabetes i el control que hagi tingut la malaltia al llarg d'aquests anys.
0: Probablement hi ha un factor genètic i hereditari, i ja ens ha apuntat abans, però quin paper hi juguen els nostres hàbits de vida, alimentació, molt, exercici, estrès, en el desenvolupament, imagino que sobretot de la diabetes tipus 2.
1: De la diabetes 2. Tipus 2, sobretot. Molt, molt, molt, moltíssim. El que estem veient és que augmenta la prevalència d'obesitat, augmenta la prevalència de diabetes. Quan tu passes un qüestionari de risc de patir diabetis, com per exemple és el fine risk, que jo a vegades a tots els meus pacients els deia, feu-li a la família el qüestionari fine risk, perquè veus una mica quin risc tindràs de patir diabetes en els propers anys. Té molt en compte el pes.
0: Què pregunta aquest qüestionari?
1: Pues mira, pregunta, per exemple, si tens antecedents familiars, per exemple, quin és el consum de fruites i verdures diari, quin és l'exercici físic que fas, si ja tens una altra malaltia com és la hipertensió, el pes, l'índex de massa corporal, i amb tots aquests factors t'estableix un risc de patir diabetes. I un d'aquests factors són el pes i són els hàbits de vida. Per tant, és molt important.
0: Per tant, si aquest qüestionari ens donés una xifra d'alerta, ni cap al metge de capçalera que ens faci aquesta analítica, possiblement,
1: sí, no? Sí. Si et dona un risc alt, aquesta analítica s'hauria de fer un cop a l'any.
0: Què podem fer? Parlar d'exercici, bona dieta, a grans trets, què vol dir fer exercici per prevenir aquesta malaltia? I moltes altres de retruc, i una dieta saludable.
1: Fer exercici i dieta saludable és sobretot orientat a tenir un bon pes corporal, A vegades, i a més ara, estem canviant una mica també el paradigma de l'obesitat per tot l'estigma que comporta, a vegades, la paraula obesitat. Inclús estem passant a dir que és una malaltia del teixit adipós, és a dir, el teixit adipós de la persona amb obesitat està malalt, és un teixit adipós que no funciona bé, llavors tot això comporta tota aquesta alteració del metabolisme. El mantenir una bona dieta, que al final és una dieta mediterrània, és la que ha demostrat...
0: Tan fàcil i tan difícil.
1: Tan fàcil i tan difícil, tu ho has dit. Però és la que ha demostrat realment amb evidència forta que pot prevenir tant la diabetes com malalties cardiovascular i altres malalties. I l'exercici físic s'ha de prescriure. L'hem de prescriure als professionals. Perquè no li podem dir a una persona, mira, camina i fes 4 estiraments. Perquè si no té un hàbit establert, no ho farà. Llavors li hem de prescriure. Tu, què et sembla que vols fer? Quin exercici vols fer? L'has de fer tants dies, tanta estona, d'aquesta manera, amb aquesta intensitat, perquè hem d'intentar que la gent s'adhereixi.
0: Hi ha d'haver com una recepta per entendre'ns.
1: Exactament.
0: I la ciutadania també prendre's seriosament, com si fos una pauta mèdica, aquesta pauta d'exercici que entenc que va adaptat a cada persona, edat i condició física.
1: És una part fonamental del tractament. Més important, inclús, que les medicacions, que els fàrmacs.
0: Per tant, podríem dir que és possible prevenir o endarrerir l'aparició de diabetes amb aquest tipus de canvis en el nostre estil de vida?
1: De fet, a Catalunya hi ha dos estudis molt importants i molt grans en els que la Mútua Terrassa, precisament tota la primària, vam participar sobretot amb la Fundació IDIAP Jordi Gol, en què vam demostrar que només en gent amb risc, no diabetes, amb gent amb risc, només amb canvis d'estils de vida, amb un programa d'un any i pico d'educació, vam reduir la incidència de diabetes un 16%. independentment del pes, a més. És a dir, només amb canvis d'estils de vida. Ara era un programa educatiu d'un any. Això costa molt. Els hàbits costen.
2: Costen de canviar. Sí. Què feu des de l'atenció primària? Com treballeu per, sobretot, aquesta prevenció i també per l'acompanyament per les persones que ja estan en aquest barem de risc?
1: Clar. A l'atenció primària tenim una infermeria, sobretot, molt capacitada, molt formada en atenció a patologies cròniques, especialment diabetes, hipertensió, dislipèmies, EPOCs, totes aquestes patologies. Fan molta educació, busquen molt la complicitat amb el pacient. Jo sempre dic una cosa, la malaltia és de la persona. Els professionals estem per acompanyar, per assessorar, per donar eines, per resoldre problemes, dubtes, però la malaltia és de la persona. I si no l'ajudem, no l'empoderem, no l'eduquem perquè gestioni aquesta malaltia, no ens en sortirem.
2: Té paper actiu, del pacient?
1: Clar, totalment. Totalment, amb totes les malalties, però amb aquestes encara molt més, perquè per molt que jo t'acompanyi, si tu després te'n vas a esmorzar el xocolata amb xurros, sí que t'acompanyo, et dono eines i tal, però són perquè tu t'empoderis, no?, i siguis conscient del que has de fer.
2: En els darrers anys, quins avenços, quines novetats hi ha hagut en l'impacte del tractament i en el control de la diabetis?
1: Moltíssim. Sobretot amb dos aspectes principals. Amb el tema farmacològic, no? Fa uns anys que teníem la metformina, la sulfonilurea i poco más, i ja no tenim, i ara tenim uns fàrmacs, el famós Ozempic, no?, per exemple, que tothom coneix, no?, que són realment molt efectius, no només pel control de la glicèmia, del sucre, sinó per la pèrdua de pes. ¿Vale? Són molt efectius i, a més, han demostrat que redueixen el risc cardiovascular, els events cardiovasculars, la mort per qualsevol cas cardiovascular, o sigui, són fàrmacs superefectius, ¿vale? I l'altre camp de gran impacte és tot el tema de les bombes d'insulina, dels pàncreas semiartificials, dels sistemes de sensors de la glucosa, de les plomes intel·ligents per la injecció d'insulina. Tot això evoluciona i de passos agigantats, o sigui que no estàs mai al dia, no? Gent que més o menys controlem i tal, ens costa seguir el ritme de les novetats que van sortint en aquest aspecte.
2: Has esmentat aquests avenços tecnològics també a part dels farmacològics. Això ha ajudat també, a part de tot l'equip mèdic, als pacients a tenir una millor qualitat de vida perquè tenen més control de la seva malaltia?
1: Els sensors són molt efectius, el que passa que, per desgràcia, encara no tenim una total equitat en la prescripció de sensors, perquè encara no es poden prescriure per tothom. De moment, les diabetes tipus 1 totes tenen dret al sensor, les tipus 2, de moment, només les que porten múltiples dosis d'insulina, però és un canvi espectacular, perquè tu pots veure perfectament com està aquella persona dels seus nivells de sucre a les 24 hores, si té més excursions, si fa hiperglicèmies, si fa hipoglicèmies, que moltes vegades no les detectàvem. O sigui, és un canvi qualitatiu i la persona ha de saber manegar-se amb un sensor perquè li pot donar moltíssima informació i sobretot pot prevenir una cosa bastant greu com pot ser una hipoglicèmia, no?
2: Aquest empoderament, del pacient en conèixer quina és la malaltia, com es comporta i com actuar-hi. La recerca actual apunta cap a nous tractaments o possibilitats de curació a mitjà o llarg termini o s'està treballant en el millor o control i prevenció de complicacions?
1: Clar, és que la prevenció de les complicacions precisament és amb control dels nivells de glicèmia i amb control de la resta de factors de risc. No ens en oblidem, de l'obesitat, de la dislipèmia, de l'hipertensió, Tot això és el que t'evitarà les complicacions, ¿vale? I sí que s'està estudiant, s'està fent molta recerca, sobretot en com podem aconseguir en les persones que tenen diabetis, i sobretot diabetes tipus 1 o formes d'aquesta eslada i demés, que tinguin una bomba d'insulina que sigui el màxim semblant a la secreció natural del pàncreas. No sé si alguna vegada arribarem al trasplantament d'iots i tal, que és una cosa que s'ha parlat, que jo de moment ja no sóc tan experta en això, però cada vegada els sistemes de bombes d'insulina i tal són més perfectes.
2: Ens apuntava al principi que la diabetes és una malaltia silenciosa, no? Que a vegades no ens avisa, no ens dona senyals d'alerta. Com d'important és la detecció precoç i el seguiment regular?
1: Molt, molt important, és el que et deia. Jo crec que tota persona, sobretot a partir dels 40 anys, i sobretot si té altres factors de risc, si és hipertens, si té dislipèmia, si té obesitat o sobrepès, s'ha de fer una analítica un cop a l'any. Si detectem una prediabetes, aquests valors alts, per sobre del que tocaria, però encara no a nivells de diabetes, ja ens hem de posar les piles. Ja hem de dir, comencem a canviar aquests hàbits, no tenim tractament farmacològic en aquesta fase, però sí que hem de començar a canviar hàbits. I quan ens diagnostiquen la diabetes, doncs, sobretot primer, fer aquest, tot aquest període d'educació per assumir la malaltia, per empoderar-se, per entendre-la.
2: Quines receptes tenim per millorar la sensibilització? Avui, per exemple, és el Dia Mundial, no?
1: Exemple...
2: I des dels mitjans, i segur que des del centre d'atenció primària es fa especial èmfasi, i per la convivència també amb la malaltia, les persones que no la patim, però al nostre voltant doncs, tenim
1: doncs
2: persones
1: jo
2: que sí la tenen.
1: Jo crec que sí, que és això, que és parlar-ne sovint, fer xerrades als centres cívics, fer moltes coses de comunitària, fer actuacions perquè la gent sigui conscient del que comporta la malaltia, no? O sigui, que no és tan insucral i ja està, no? És la malaltia que provoca més ceguesa en el món occidental, és la que provoca més diàlisi, més malaltia renal terminal, és la que provoca més amputacions en el món desenvolupat. O sigui, que és una malaltia que si no es controla, no s'és conscient, pot comportar molts problemes, no? I crec que la societat ha de ser conscient d'aquest tipus de patologia crònica, que a més cada cop vivim més, o sigui, que és normal que amb l'edat... Emmalaltim més normalment, no? Però a mi em preocupa que això, no? Que cada vegada tenim més gent obesa, més jove, més gent amb diabetes, més gent amb problemes cardiovasculars, i jo crec que ens hem de conscienciar com a societat.
2: I molt breument, perquè ens queden 45 segons per acomiadar-nos, què li diria a algú que acaba de rebre el diagnòstic que té diabetes en una situació que entenc que hi ha certa por?
1: No, doncs sobretot explicar-li això molt bé, que ens hem de dedicar unes hores a ell, que ha d'entendre que s'ha d'empoderar, que la malaltia és seva, que ha de buscar reforç en el seu entorn, no? La família, les amistats i demés, però que sobretot que ha d'aprendre i que s'ha de fer conscient d'allò que li passa i ser l'absolut amo de la seva patologia.
2: Doctora Teresa Mur, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Totes aquestes actrius que hem sentit presentant-se a elles mateixes i explicant el seu personatge formen part del repartiment de la pel·lícula El grup, un film de Sidney Lumet del 1966 amb un metratge de 2 hores i mitja que situa l'acció en els anys 30 del segle XX quan s'està gestant la Segona Guerra Mundial. Gira entorn de 8 dones, 7 companyes d'universitat de posició benestant, que es mantenen unides malgrat els diferents camins que prenen les seves vides. Avui us en parlo perquè dedicarem aquest espai a les pel·lícules que han tingut un gran repartiment femení. Però no només això, sinó pel·lícules en què, a diferència del que passa habitualment, els personatges masculins aquí són secundaris i tenen només un rol de suport als papers de les actrius protagonistes. Aquest va ser el cas de la pel·lícula El grup, interpretada, com hem sentit, per Candice Bergen, Joan Hackett, Elizabeth Harmon, Shirley Knight, Joan Pettet, Mary Robin Redd, Jessica Walter i Kathleen Widows. I basada a la novel·la de Mary McCarthy, que per escriure-la es va inspirar a les seves pròpies experiències de joventut. El cert és que va tenir un èxit immens, la novel·la, fins al punt que es va mantenir durant 2 anys a la llista de llibres més venuts del New York Times. Va ser un fenomen literari amb un marcat accent feminista, i és que Mary McCarthy, molt amiga de Hannah Arendt, va ser una activista en prou dels drets de les dones i va escriure molts llibres, per bé que El grup és la seva novel·la més famosa. L'any 1962, quan es va publicar, va produir un gran escàndol perquè parlava de manera desinhibida de l'amor lliure i del dret de l'avortament a través d'unes dones educades per ser mestresses de casa. Una altra pel·lícula amb un extens repartiment femení és Set dones, de John Ford, rodada el mateix any que El grup. Set dones va ser l'última pel·lícula de John Ford. És una pel·lícula molt bona, però que no va tenir èxit, i dels 2,5 milions de dòlars que va costar, amb prou feines en va recuperar un. Ford sempre havia rodat pel·lícules d'homes sobre l'amistat masculina o de caràcter èpic, westerns o militar, i de la mateixa manera que va rodar El gran combat per enaltir la figura dels indis, va voler redimir-se i acomiadar-se del cinema fent una pel·lícula en què totes les protagonistes fossin dones. Per això la pel·lícula es diu així, Set dones. Som a l'estiu del 1935, a la frontera entre la Xina i Mongòlia, on hi ha una missió cristiana americana, molt aïllada, formada per dones que esperen l'arribada d'un metge, també americà. Però qui arriba és una metgessa atea, liberal, assertiva, irreverent i de costums que trenca l'ortodòxia del grup. En aquesta escena hi ha un diàleg entre la joveneta, interpretada per Sue Lyon, i la directora del centre, interpretada per Margaret Leighton, que li retreu que se senti enlluernada per les maneres poc formals de la doctora.
1: You've lived a very sheltered life. Your father, both your brothers, ministers of the gospel. Dr. Cartwright comes from quite a different world. She'll never fit into a Christian community. I'm writing to headquarters to ask them to replace her as soon as possible.
2: But I find her so interesting.
1: Smoking, sitting before grace, using profane words. You call that interesting?

0: young curiosity is leading you.
1: No. No, I didn't mean that. I didn't mean that at all.
0: Emma, I've devoted myself to you. I've tried to teach you, to guide you. And you repay me by losing your faith.
1: Oh, no. I haven't lost my faith. I didn't mean that. I have.
2: Una escena de Set dones, de John Ford, interpretada per Anne Bancroft, Margaret Leighton, Sue Lyon, Flora Robson, Mildred Donock, Anne Lee i Betty Field. El cert és que John Ford, els productors no li van deixar triar les actrius que ell volia, que eren Katharine Hepburn i Jennifer Jones. I, per si fos poc, Patricia Neal va haver d'abandonar el rodatge per malaltia. Però, tot i així, en va tenir d'actrius molt bones, malgrat que no eren tan conegudes. Cal dir, per exemple, que Anne Bancroft, que l'any següent rodaria El graduat, amb Dustin Hoffman, està magistral en el paper de la doctora. És un paper que també li hauria vingut molt bé, com l'anell al dit, a Ava Gardner, menys per un petit detall, I és que s'hauria fet molt difícil imaginar-se Ava Gardner fent de doctora. Un altre film amb un conjunt d'actrius protagonistes és La seducció, de Sofia Coppola. En realitat és un remake de la pel·lícula El seductor, de Don Siegel, que va protagonitzar Clint Eastwood. El marc, però, és el mateix. L'acció se situa durant la Guerra de Secessió nord-americana, en una escola de senyoretes del sud, habitada per dones, on va a raure un caporal de l'exèrcit del nord, ferit en una cama. Al principi tot va bé, i tenen cura d'ell, però a mesura que el caporal es troba millor i comença a establir relacions íntimes amb les dones, la cosa agafa un altre caire. La versió que ara escoltarem és l'original. La primera que va fer va dirigir Don Siegel i la va interpretar Clint Eastwood, i escoltarem un petit fragment i també la música que obre i tanca els crèdits del seductor.
3: Refuge or a hell? As Clint Eastwood, wounded Yankee, is brought to an all-girls school to become the prisoner of these man-deprived women, these man-eager girls.
4: You must be tired. Wouldn't you like a chance to go to your closet? I might sponge parsley and you wouldn't.
5: You are not our guest. If you have any ideas of trying to amuse yourself with any of the ladies in this house,
6: wait,
5: you will find yourself out on that road so fast you won't know what happened to you.
3: Consider the possibilities. Is he a helpless victim to be threatened, teased, enticed, loved at their will and pleasure?
7: What do you want?
4: I love you.
3: Or is he a man, aggressive, wooing, demanding, who must love to stay alive?
7: I want to take you to this place, but I must warn you, it won't always be easy to act like a brother.
2: La seducció, de Sofia Coppola. Tot i que, com he dit, és un remake del seductor. Aquesta era la versió original, però la de Coppola tenia un tractament completament diferent. De fet, es queda força per sota del nivell de la primera, que és molt bona, i provoca una gran inquietud a mesura que avança el metratge. A la versió de Sofia Coppola, l'atmosfera no té res d'inquietant. Té molta estètica, és elegant i aconsegueix moments brillants, però les dones del grup no desperten el neguit que despertaven les de la primera versió. Tot i això, no deixa de ser un univers femení, en què l'home esdevé el pretext o l'excusa per mostrar-nos aquelles dones. Són Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Una Lawrence, Angourie Rice, Addison Rieke, Emma Howard i Rebecca Hyland. Un altre film coral femení és Picnic a Hanging Rock, del 1975, de Peter Weir, amb les dones com a protagonistes interpretades per un estol d'actrius. Rachel Roberts, Vivian Grey, Helen Morse, Kirsty Child, Jackie Weaver, Margaret Nelson, Jane Wallis, Jane Lovell i Karen Robson. 9 en total. Basada en una novel·la de l'australiana Joan Lindsay, que, de fet, es va inspirar en un fet real. Picnic a Hanging Rock és una molt bona pel·lícula amb una història que se'n situa el dia de Sant Valentí de l'any 1900,

quan els estudiants i les mestres d'una escola van d'excursió a un lloc que es diu Hanging Rock, una zona muntanyosa d'Austràlia a 70 quilòmetres de Melbourne, on en el decurs del dia es produeix tot un seguit de misteris sobrenaturals amb desmais d'algunes dones de la colla i amb la inexplicable desaparició de tres noies i una professora. És una pel·lícula que us recomano de veure. Tota ella és com un quadre impressionista en plena naturalesa australiana. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a pel·lícules amb un extens repartiment femení en les quals els personatges masculins són secundaris, escoltarem un dels temes de la banda sonora d'una d'aquestes pel·lícules. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai d'Astronomia posem el focus en Plutó, aquell planeta que ja no ho és, però que continua fascinant la comunitat científica. Parlarem de com el va descobrir un jove astrònom aficionat, de per què la Unió Astronòmica Internacional el va rebaixar a planeta nan i de què ens va sorprendre quan la sonda New Horizons el va visitar el 2015. Per fer-ho, com sempre, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Molt bon dia, Joan Anton.
1: Hola, bon dia.
0: Vam conèixer l'existència de Plató ben entrat al segle XX. Quin va ser el responsable i en quin context es va produir aquesta descoberta?
1: Molt bé, mira, és el, durant molt de temps va ser el darrer planeta, el novè planeta del sistema solar, fins que, com deies, vàrem decidir unilateralment els humans degradar-lo. Però la qüestió és que es va descobrir l'any 1930, i això era com molt tard respecte a com s'havien descobert altres planetes. Plutó és molt petit i, per tant, la seva descoberta va ser molt difícil. Però l'anècdota potser més curiosa de tot això és que el va descobrir un joveníssim aficionat a l'astronomia, que es deia Clyde Tombaugh, que ell havia fet fotografies amb els seus telescopis, fotografies del cel, i va enviar aquestes fotografies en un observatori, a l'Observatori Lowell, a Flagstaff, a Arizona, perquè ell volia trobar una feina en allà, no? I va trobar l'observatori en un moment en què passava mals moments. No hi havia gaire activitat científica, i llavors van veure l'oportunitat de fitxar en un joveníssim aficionat, que després es va treure el doctorat, però en aquell moment no ho era encara, no?, el doctor, i li van dir, va, doncs vine que nosaltres et donem feina. I va ser des d'aquest observatori, des de l'Observatori Lowell, que Clyde Tombaugh va descobrir l'any 1930 Plutó, comparant unes fotografies i veient que entre unes fotografies que havia fet unes setmanes abans i les que havia fet ara, hi havia un petit punt diminut que es movia entre una fotografia i una altra, i ella va deduir que acabaven de descobrir un altre planeta.
0: Però què buscava ell fent aquestes fotografies? Perquè possiblement no estava buscant aquest nou planeta del sistema solar.
1: De fet, sí, l'estaven buscant.
0: Sí,
1: l'estaven buscant, perquè, però va ser casual total, perquè mira, quan es va descobrir Neptú, el vuitè del sistema solar, Neptú es va descobrir perquè els astrònoms van observar que Urà, el setè, tenia unes petites pertorbacions a l'òrbita. I van dir, ah, mira, doncs això deu ser que hi ha encara un altre planeta més enllà d'Urà que li provoca les pertorbacions a Urà. I així és com es va descobrir Neptú. I clar, això va quedar molt bé, no?, poder predir abans de descobrir-lo un planeta. I van voler-ho replicar a Plutó. I van creure observar unes pertorbacions a l'òrbita de Neptú, que avui sabem que no existien, eren les ganes que hi havia de veure, i van dir, això és que hi ha, i deu haver un altre planeta més enllà. I allà va començar la cerca del nouè planeta, i per tant Clyde Tombaugh sí que descobreix buscant, però de manera casual, perquè en realitat aquestes pertorbacions no estaven provocades per Plutó. Per tant, perfectament podria no haver existit Plutó, però va tenir la sort de que va observar en el lloc on Plutó orbitava i va veure aquesta fotografia, va obtenir aquesta fotografia.
0: Al final van voler copiar una estratègia, no?, que s'havia utilitzat anteriorment per descobrir aquest nouè planeta,
1: sí,
0: i fruit de l'atzar. L'origen del nom també té una història curiosa.
1: Sí, és divertida perquè es va fer com un concurs d'idees i llavors va ser una nena de Gran Bretanya, que va de Regne Unit, que va fer arribar la idea de Plutó, que ja quadrava, perquè crec que Plutó és el déu de l'Ultramont. No?
0: De l'Ultramont, però jo preparava a la secció, com que ja havíem avançat alguna conversa, de l'Ultramont, però ben entès, com del més enllà, no com una cosa tenebrosa.
1: Molt bé, veus? Pues això aquest matís no el sabia. Però quadrava molt bé amb la mitologia de déus que s'utilitzava per anomenar els planetes. Però, a més, clar, Plutó, PL, són les inicials de Percival Lowell. I qui és Percival Lowell? Doncs havia estat un gran astrònom nord-americà que havia fundat, havia pagat ell, pràcticament, a l'observatori aquest, Lowell, que du el seu nom, des del qual es va descobrir Plutó, i era un home fascinat per pensar que hi havia vida intel·ligent a Mart, els marcians. I ell havia fundat aquest observatori justament per demostrar al món que existien els marcians i que existien a Mart els famosíssims canals de Mart, cosa que, òbviament, no va poder comprovar. Ell va morir, però es va quedar al seu observatori, que havia passat aquests mals moments, uns moments molt baixos de ciència. Quan buscaven els marcians era com, uau, no? Era com l'observatori que estava fent això. Després va quedar sense un objectiu molt definit, i aquí són fitxen ja mort Lowell, fitxen Clyde Tombaugh, i el nom Percival Lowell, PL, de Plutó, i a més un déu romà, encaixa molt bé.
0: Va quedar com molt rodó, no?
1: Exacte,
0: va
1: mai millor dit.
0: Un nom que encaixava des de totes les perspectives. Clar, molts dels nostres oients, segur que com nosaltres, vam estudiar Plató com el nouè planeta, no? Però això, el 2006 canvia, i ens diuen que Plutó ja no és el novè planeta, sinó que ara és un planeta nan. Per què Plutó deixa de ser considerat un planeta? Quina és la definició? Quin canvi hi ha? Doncs perquè no encaixi en aquesta definició de què és un planeta, quins criteris deixa de complir.
1: Clar, quan se'l va descobrir, l'any 1930, ja havia acabat ja el relat del sistema solar. Es creia que ja estava complert el relat. Però molts anys després, i quan dic molts anys després, dècades, moltes dècades després, es van començar a descobrir altres objectes de la mida similar a Plutó, molts més petits, però algun com similar en aquesta part més externa del sistema solar que anomenem cinturó de Kuiper, que és on orbita també Plutó. De manera que va arribar un moment que el món de l'astronomia va dir, i ara què fem? Quants noms de planetes farem aprendre als escolars, a les escoles, no? Hem de posar un límit, van dir, hem de posar un límit. I es va posar un límit que va degradar Plutó. I el límit és el següent, perquè et puguis anomenar planeta, has de complir tres condicions. La primera és que has de girar al voltant del Sol, que és òbvia. Si no, és que ets una lluna, que orbita un planeta però no el Sol. Val? Aquesta és la primera. Segona, has de ser rodó. Això no és només un tema estètic, sinó que rodó ja implica que tens una mida suficientment grossa com perquè la teva gravetat sigui tan potent que et faci rodó. Per tant, no és estètic, sinó que ja de mida. Com a... Has de ser rodó i això ho compleix també Plutó. La tercera és la que no compleix, que és que no has de tenir rivals similars massa a prop teu. Però, clar, és una definició com molt arbitrària, aquesta. Què vol dir rivals massa prop, similars, no?
0: Què és massa prop?
1: No? Clar, què és massa prop. I de manera que el vàrem degradar a planeta nan, que un planeta nan compleix les dues primeres. Orbita el Sol i és rodó, però no és el rei de la seva òrbita.
0: I així ens ha quedat fora del nostre sistema solar per ara. Hi ha unanimitat entre la comunitat científica i entre sobretot els astrofísics en aquesta definició de planeta?
1: Jo diria que sí, perquè la Unió Astronòmica Internacional 2006 decideix que sí, per tant no hi ha discussió. En pots estar d'acord o no, però és així. Però sentimentalment et diria que no hi ha un acord. Aquí és on no hi ha una cosa, sentimentalment. Per exemple, jo sempre consideraré Plutó com un planeta. És més, que sàpigues, Alba, que tinc una samarreta que diu Plutó és un planeta.
0: Ai, mira.
1: No l'he portat avui. Mira, la podria haver portat avui. Per què? Sentimentalment. Perquè no ens costaria, no ens hagués costat res conservar-lo.
0: Podria ser un planeta amb una anotació.
1: Exacte, una petita asterisc explicant, no?, que per temes històrics, clar, el 1930 i la manera com es va descobrir. T'has de dir que hi ha escoles nord-americanes que encara ensenyen Plutó com un planeta. Però això els americans són com són i és perquè és l'únic planeta del sistema solar descobert per un americà.
0: Clar, això, aquest patriotisme suposo que també els ha fet mantenir-lo en el programa educatiu. Al llarg de la història hi ha hagut altres objectes celestes que en el seu moment fossin considerats planetes i que després s'hagin canviat aquesta classificació?
1: Que jo sàpiga, no. El que sí que hi ha hagut és algun asteroide. Per exemple, Ceres, que és un gran asteroide del cinturó d'asteroides, sempre hem dit, Ceres és un asteroide. Bé, ara el concebo un planeta nan, de la mateixa categoria que Plutó, perquè quan vàrem definir aquesta regla vam dir, doncs un planeta nan serà el que compleixi les dues primeres, orbita el Sol i és rodó. I algú va aixecar la mà, no sé si va anar així, algú va aixecar la mà i va dir, mira, Ceres, home no, Ceres és un asteroide, ja, però és rodó, per tant, compleix la segona i compleix la primera, orbita el Sol, per tant, potser també seria un planeta nan, i avui el considerem també un planeta nan.
0: Les definicions, que al final ens fan anar canviant les coses. En sabem gaire de Plutó? Perquè dèiem, i crec que no ha sigut molt precisa l'entradeta, no? Que no va ser fins al 2006 que la NASA va llançar la sonda espacial a New Horizons, que va ser la primera en què va sobrevolar, per ser concrets, el sistema plutonià, oi?
1: Exacte. Quina paradoxa. Mira, enlairem la New Horizons el 2006, que és el mateix any que degradem Plutó. Quan la New Horizons comença el seu viatge, Plutó encara és un planeta. Mentre és viatjant, uns mesos després d'enlairar-se, decidim que Plutó ja no ho és. Però la New Horizons no ho sap. I continua volant cap a Plutó. I Plutó ens espera amb ganes. Plutó ens espera amb ganes. La New Horizons arriba l'any 2015, ens esperem trobar un món avorrit, gris, tipus lluna, no? Amb cràters i molt fosc, i ens trobem una meravella, una meravella. Jo convido a tothom a que busqui les imatges, que estan a internet, i és fascinant, hi ha com unes grans mars gelats, congelats, completament de nitrogen, amb uns icebergs enormes també de nitrogen, muntanyes... Va, és magnífic. És com si Plutó això hagués dit, ara us n'assabentareu, humans, veniu, veniu, que trauré les meves millors gales. I el que fa la New Horizons es converteix en la primera nau i única, de moment, que ha sobrevolat a Plutó i els seus satèl·lits i ha pogut obtenir aquestes imatges. Ja et dic que han canviat totalment la idea preconcebuda que teníem de Plutó com un objecte més avorridot, fosc, matxacat per cràters, i és molt bonic.
0: Hi havia hagut voluntat prèvia d'explorar Plutó abans de llançar la New Horizons el 2006?
1: Sí, Plutó era un planeta que estava a la llista de l'exploració de les principals agències espacials, en aquest cas de la NASA. Però hem de tenir present que això com funciona, normalment hi ha moltes propostes, cada any hi ha moltes propostes de noves missions, però hi ha un tema...
0: Trobem sempre amb el pressupost,
1: oi? Malauradament el gastem per matar-nos i per poca cultura i ciència, doncs aquí és el mateix, i això ha de passar, totes aquestes propostes passen un procés d'aprovació on es van descartant, i al final queden les que queden, que són molt poquetes. Plutó havia ja estat en fases finalistes, i finalment doncs es va aprovar aquesta missió que es necessitava fer. Després aquesta nau ha continuat, la New Horizons, després de visitar Plutó, ha continuat explorant aquesta part més externa del sistema solar, que és la cintura de Kuiper. Per tant, no només era, tot i que el seu principal funció era Plutó, no només era Plutó. Però és l'única, i de moment no tenim altre, que jo sàpiga, altre projecte sobre la taula aprovat que torni a visitar Plutó.
0: Clar, parlàvem de sobrevolar, i tu deies, Plutó va treure les seves millors gales, sí. No? Com per dir, i si m'hi torneu a incloure en aquesta llista de planetes? En sabem gaire de la composició que té?
1: No, de fet, clar, amb les poques dades que vam obtenir, el que sí que vam veure és això, que té molta composició, evidentment ha de tenir una composició de roca, però que té molt de nitrogen en superfície congelat, també gel d'aigua, nitrogen i gel d'aigua congelat. En una fotografia que va fer la New Horizons a contrallum, molt bonica també, es veu una debilíssima, feblíssima atmosfera, molt petita, a fer a contrallum, es veu la llum del sol difosa, així fent com un anell al voltant de Plutó, i això és una atmosfera que es considera que és estacional, vol dir que no és una atmosfera permanent, segurament, sinó que a l'estiu de Plutó, quan les temperatures pugen una mica de les fredíssimes que té, hi deu haver una vaporització d'alguns d'aquests gasos que van i creen aquesta atmosfera temporal, efímera, que deu durar uns anys.
0: Hi ha d'altres planetes nans que s'hi assemblin a Plutó i que seria interessant conèixer. Ens parlaves de Ceres, que no era un planeta, sinó un asteroide, però que complia...
1: No, com Plutó, jo penso que tal com hem trobat com Plutó, no. És a dir, Plutó ens ha trencat l'esquema, ens va trencar l'esquema l'any 2015. Ja et dic, no ens esperàvem a trobar això. Clar, no sabem si n'hi ha d'altres d'aquests milers d'objectes que hi ha al cinturó de Kuiper, perquè són milers, no sabem com quants es poden semblar a Plutó. Sembla difícil pensar que hi hagi un món tan espectacular com aquest, però vés tu a saber, no ho sabem.
0: Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan buscava informació per preparar-me el guió és que, tot i ser un planeta nan, té 5 satèl·lits.
1: Sí.
0: Fins ara descoberts, vaja, que no
1: totalment.
0: Sé si n'hi podria haver més.
1: Sí, i a més, Caron, que és el més gros d'ell, és d'una mida similar a Plutó. És a dir, que per tant, aquesta parella, Plutó i Caron, orbiten al voltant d'un centre de masses comú, tots dos. Plutó també gira al voltant d'aquest centre de masses. Per què? Tampoc no ho sabem, però és molt probable que això provingui d'una antiga col·lisió. Una antiga col·lisió d'un objecte més gros que hagués xocat contra un altre, s'hagués fragmentat, i això hagués creat aquests fragments, un dels quals avui és Plutó, l'altre és Caron, i altres 4 satèl·lits més que té aquest sistema.
0: Tu creus que algun dia podrà recuperar aquesta categoria denostrada de planeta, o el debat ja està tancat?
1: No, està tancat. Jo penso que està tancat. Ara sí que, mira, sent un enamorat de Plutó, com et deia, penso que tampoc ara tindria sentit tirar enrere una decisió que es va fer. Jo no l'hagués fet, però es va fer. Ja està, és igual. Al final, els humans vivim en una natura que intentem classificar. Fixa-t'hi que sempre estem creant categories, grups, classes, famílies. Intentem endreçar una cosa que no té per què ser endreçable, que es diu natura, no? I clar, quan ho fem, es produeixen incongruències, excepcions, però jo entenc que necessitem endreçar. Jo entenc que la cultura, la ciència, el coneixement necessita categoritzar les cosetes. I mira, en aquest cas, vàrem categoritzar-lo així. Plutó li és igual, està feliçment orbitant allà i continuarà així durant moltíssim temps. I és un lloc que, ja et dic, ens ha trencat l'esquema de com pensàvem que seria.
0: Doncs veurem si més endavant hi ha més missions per conèixer millor a Plutó. Per alguns, el que va ser el nou planeta, pels més joves segurament doncs, ja no entrarà en aquesta llista, s'hauran quedat fins al número 8. Ens haurem de conformar amb aquestes samarretes, una mica de màrqueting que sempre n'hi ha, i més si va ser un nord-americà, un estatunidenc qui el va descobrir, que ja en sabem que ells d'això ja en saben.
1: Exacte.
0: Doncs ens acomiadem, Joan Anton Català, sabent més coses de Plutó, aquest ja no planeta.
1: De moment.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys, la Cristina ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Advocada de formació i vinculada des de fa dues dècades a Avant, Cristina Urriza comparteix en aquesta entrevista que li farem les experiències personals i professionals que més l'han transformada. Cristina, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu vas arribar de Barcelona amb 6 anys. Què va portar la teva família a venir a Sant Cugat?
1: Bueno, els meus pares buscaven pis a Barcelona, no van acabar de trobar el que els encaixava, on hi van aparèixer aquí a Sant Cugat, els hi va agradar i van trobar un pis que s'adaptava a les nostres necessitats i ens van venir a viure aquí a Sant Cugat.
0: Quins records d'aquell Sant Cugat, de la teva infantesa, tens?
1: Ui, pues que era un poble, i davant de casa meva pastaven les ovelles. Me'n recordo que de casa meva jo vivia a la Rambla Riba Tallada, amb el que abans Cànovas del Castillo, que ara sí. És l'Avinguda de Gràcia, i quan anava a l'estació, pues, a més, potser a l'estació a les 6 de la tarda, i no trobaves a ningú pel camí. Clar, era com les afores, allò ja, de Sant Cugat. Sí, sí, era un poble, sí, sí.
0: I l'escola, els amics, sí. Com era aquella...
1: Sí. Jo vaig començar anant a l'escola Santa Isabel, que eren llavors les franciscanes, i que estava molt a prop, al costat de casa meva, i després ja el sisè de primària, bueno, el sisè de GB, que era llavors vaig anar a Pureza de Maria, que feia molt poquet que l'havien obert, i llavors ja fins al final del BUP el vaig fer al Pureza de Maria, perquè, a més, llavors allà no feien cou, i després ja el cou ja el vaig fer a Barcelona. Però, bueno, clar, jo considero Sant Cugatenca, perquè des dels 6 anys no he deixat de viure mai aquí a Sant Cugat, i l'he vist evolucionar, clar.
0: Què és el que més et feia sentir vinculada a Sant Cugat? Al llarg de tots aquests anys?
1: Bueno, perquè al final les meves amistats i tot les vaig fer, les inicials les vaig fer també aquí a Sant Cugat, i la veritat és que em vaig involucrar, tot i que sí que és veritat que avui a mi m'encanta viure a Sant Cugat i no canviaria per res, però també m'agrada molt Barcelona, també sóc molt urbanita.
0: Com descriuries l'ambient familiar en el que vas créixer i després en la família que tu has construït després?
1: Molt bé. Bueno, jo vivia, a més, amb els meus avis. Tinc una germana més jove, molt més jove que jo. I, bueno, pues, bueno, era, jo que sé, la clàssica família dels anys 70, no? Que el pare treballava, la mare estava a casa cuidant-nos a nosaltres. I, bueno, una família normal i corrent d'aquella època.
0: I la que construeixes després?
1: Després jo em vaig casar l'any 91, que llavors el que era llavors el meu marit es va incorporar també aquí a Sant Cugat, que ell venia de Barcelona, i bueno, tinc dos fills, ja de 32 i de 30 anys, i ara fa poquet, fa 2 mesos que he sigut àvia.
0: Ostres, sí, aquesta sí que és una bona notícia.
1: Sí.
0: 2 mesos, i com estàs vivint aquesta nova etapa, tu?
1: Pues molt contenta. Molt, molt contenta. Home, penso que per edat ja em tocava, tot i que avui en dia sabem que les maternitats i el ser àvio cada vegada és més tard, perquè la gent jove, la veritat, ho té més complicat potser que ara que ho teníem nosaltres. I, bueno, doncs em considero, tot i ja tenint una edat, doncs una àvia jove. Hi ha moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Tens clar una mica quin és el paper de les àvies d'avui dia? Ho dic perquè les parelles joves d'ara doncs tenen molt clar quins són els límits, quin paper ha de fer cadascú, no?
1: Sí. No, la veritat és que ha canviat molt, el tema de la criança i tot. Bueno, ara per començar, clar, els pares també fan la baixa maternal igual que les mares, s'involucra molt més potser a la creixença i a la criança de les criatures, a el que era abans. Vull dir, això no vol dir que els pares d'abans també s'involucran, però de diferent manera. I no, sí, això de que, bueno, jo encara no hi he arribat a aquest punt, no? Perquè diuen que no poden veure ni una pantalla, que no poden menjar ni un caramel, bueno, aquestes coses que dius, bueno, però bueno, em toca també fer el paper d'àvia, ja he fet el paper de mare, no? De senyorita Rottenmeier, no? D'educar. Jo penso que als avis ja no ens toca educar. Que eduquin els pares, nosaltres...
0: És el que jo t'anava a preguntar. En quin paper et veuràs més fent d'àvia? Com a l'àvia aquella que, ostres, que no deixes passar ni una, o com aquella àvia que consentirà?
1: Home, jo penso que consentiré, tot i que per la meva manera de ser jo sóc molt, molt disciplinada i em costa a vegades ser flexible pel meu tarannà, perquè jo sóc així, a mi mateixa també, però no, jo penso consentir al màxim. Tot i que, clar, estan a Barcelona i bueno, també per la meva situació tampoc no m'és tan fàcil poder gaudir tant com voldria del meu net, no? Però bueno, quan sigui més gran, llavors sí que me'l podré emportar a casa i llavors ja faré de les meves.
0: a tu, tu reconeixes que a tu t'ha agradat estudiar sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Et vas llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona,
1: sí,
0: amb un postgrau que vas fer en estudis fiscals i financers per la Universitat de Barcelona, en
1: sí,
0: aquest cas.
1: Sí.
0: Per què vas triar aquest carrer i aquest camí acadèmic? Tenies una idea clara de què et volies dedicar?
1: Sí, a veure, tenia molt clar que m'agradava molt, vull dir, m'agradava tot el tema del dret, també m'ha agradat molt sempre el món econòmic i de l'empresa, de fet, llavors no existia el doble grau que existeix ara de dret i econòmiques, que si hagués existit en aquella època jo crec que l'hagués fet, perquè sempre m'ha agradat el dret, el món del dret, però molt vinculat a lo que és el món de l'empresa. Tot el que fa referència al dret fiscal, al dret mercantil, jo, per exemple, tot el que és el dret penal, aquest altre tipus de dret, el dret civil, ja no m'agrada, no m'agrada tant. Llavors, bueno, doncs, ja de sempre, bueno, va ser així sobre la marxa, però jo ho tenia bastant clar, eh? No vaig dubtar, eh? No vaig dir tot, tenia molt clar que... I m'agrada moltíssim el dret, eh? Tot i és ara, que bueno, jo fa molts anys que no exerceixo per un tema que em vaig posar malalta molt jove, però m'agrada molt.
0: A casa hi havia algun antecedent familiar, és a dir, en el teu entorn, algú que influís en aquesta decisió o
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, meu pare era economista. Meu pare era economista, i bueno, però no necessàriament va ser per influència, sinó simplement pues, és un tema que m'agradava.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. M'han agradat les lletres, però m'han agradat, per exemple, també molt les matemàtiques, i bueno, m'agradava.
0: Quines eren les teves habilitats de petita? O sigui, a classe, quina era la teva assignatura aquella que se't donava... Superbé.
1: A veure, era bona estudiant, era treballadora i bueno, era bona estudiant, em anava molt bé doncs, la història, la literatura, però per exemple les matemàtiques també se'm donaven molt bé. De fet, jo vaig fer matemàtiques, les matemàtiques que feien els que anaven a Ciències o Enginyeria les vaig fer fins al final i m'agradaven molt. I una de les coses que em va fer potser una mica de pena fer dret és que vaig haver de deixar les matemàtiques. Tot i que després dedicar-me sobretot al tema del dret fiscal ja vaig poder també tenir vinculació amb les mates, perquè a més jo quan vaig acabar la carrera vaig estar 2 anys preparant oposicions per inspectora de finances de l'Estat, i llavors vaig continuar també fent matemàtiques i bueno, sempre vinculada una mica al món, però és ahir el dret fiscal i dels impostos en general.
0: Quan t'arriba la primera feina?
1: A primera feina, bueno, quan vaig acabar la carrera, això vaig estar 2 anys preparant aquestes oposicions, que llavors tenia una beca de la Caixa, i vaig començar doncs, els 2 anys de la carrera, vaig acabar la carrera als 88, als 90, al 90. Al 90 vaig començar a treballar, que vaig començar a treballar a Arthur Andersen, en el Departament Legal i Tributari, també aportant temes de dret fiscal, i després ja vaig passar a un grup d'empreses del món editorial i del món de l'educació, i bueno, fins que llavors em vaig posar malalta i va canviar la meva vida totalment.
0: Mm-hmm. Anem a aquest episodi de la teva
1: sí.
0: vida. Aquesta malaltia que et va obligar a deixar la teva carrera quan tenies només 33
1: sí,
0: anys.
1: Sí, sí, sí. Tenia 33 anys i tenia el meu fill amb 4 anys i la meva filla amb 2 anys, i em vaig posar malalta de cop. Vaig tenir un infart medular, va provocar una lesió medular incompleta i clar, estem pensant ara la gent potser se li faria, diria no, com és que no pot treballar, però que llavors no hi havia teletreball, tot just quan això, l'any 98, tot just començàvem a enviar correus electrònics o començàvem a utilitzar internet, però clar, tot el tema, vull dir, totes les feines es feien en paper, vull dir, tot era físic. I bueno, era impossible compaginar, vull dir, per la meva situació, a més, bueno, després jo he anat evolucionant, però vaig haver de deixar de treballar, vull dir, vaig passar de ser una supermami d'aquestes, no?, que treballava, que tenia nens petits, perquè a més tenia una professió intensa i una vida laboral intensa, a, bueno, a quedar-me sense... No.
0: O sigui, era un canvi molt bèstia.
1: Sí, vaig estar un any ingressada en un centre per fer rehabilitació, molt que em portava el meu marit el dilluns al dematí i estava fins al divendres a la tarda. Va ser clar, durillo, perquè deixava aquí els meus fills, el meu marit amb els nanos, i bueno, per recuperar-me el màxim possible. I llavors ja vaig tornar cap a casa. I clar, però llavors no... Bueno, encara l'empresa on treballava em passaven coses però una mica doncs, perquè estigués vinculada, però bueno, era una cosa molt, molt, molt light. Sí, va ser un canvi brutal.
0: I com ho vas afrontar?
1: Pues bueno, sobre la marxa. Sempre he tingut una actitud positiva i bueno, i sempre he intentat adaptar-me a les circumstàncies. Vull dir, jo crec que és una de les meves de les coses que se'm dona bé, adaptar-me sempre a les situacions que venen. I llavors, bueno, sí que és veritat que sempre s'ha de mirar per positiva, em vaig poder dedicar més als meus fills, que amb la vida professional que portava pues, no hagués pogut dedicar tant, I, bueno, doncs mira, mirar la part positiva. Llavors, bueno, ja és quan vaig, al poc temps ja vaig començar a conèixer l'Avant i llavors vaig involucrar i vaig, bueno, vaig anar trobant el camí, no? Vaig apuntar-me, doncs, a fer el nivell C de català, a fer més anglès, bueno, el que podia fer.
0: És difícil afrontar una situació com aquesta, no? Dura, necessites temps, necessites, doncs, pair, com et canvia la vida. Què és el que a tu et va ajudar més a tirar endavant?
1: Bueno, evidentment, la meva família. I la meva família em va ajudar moltíssim, els meus fills, tirar endavant, perquè, clar, tenia els fills petits i ells, bueno, no tenia cap culpa, bueno, jo tampoc no tenia cap culpa del que m'havia passat, però clar. Vull dir que, bueno, que ells tenien que ser uns nens normals, no perquè la seva mare estigués així en aquesta situació, havien de deixar de fer coses. I sempre és el que vaig intentar. I bueno, home, evidentment va haver-hi una època, un dol, com tot, sí. No? Però, bueno, jo crec que el vaig fer el dol i, bueno, em vaig anar adaptant a les circumstàncies. I si tocava anar-se a esquiar, doncs ens n'anàvem a esquiar. Jo em quedava al bar i això. Vull dir, jo sempre he intentat normalitzar al màxim la meva vida i focalitzar-me molt en el que puc fer, no en el que no puc fer. Que hi ha moltes coses que no puc fer, però, bueno, jo sempre intento pensar en el que puc fer. Els amics també m'han ajudat moltíssim. Pues intentar, bueno, pues quan es feien sortides, pues mirar que poguessi també anar jo, que això també ha evolucionat molt, perquè clar, estem parlant de fa 27 anys, hi ha unes barreres arquitectòniques brutals, i això cada vegada també ha millorat més, i bueno, pues això, adaptar-se a les circumstàncies, bueno, i poc a poc, perquè a més, clar, dintre d'aquests anys que m'ha passat, m'han passat més coses, vull dir, tinc més problemes de salut, vaig trencar la cadera, vull dir que he tingut entrebancs forts, però bueno, és això, intentant entomar-ho i mirar la part positiva de les coses i tenir un suport, això està clar, de la família, no?
0: Aquesta és una de les etapes dures de la teva vida, però també has explicat que la maternitat també t'ha marcat allò molt profundament, no?
1: Bueno, jo penso que en tota dona i en tot pare, bueno, no, en tota persona, la maternitat o la paternitat és una fita fonamental a la seva vida. I això ho va fer, vull dir, per mi els meus fills ho són tot. Però bueno, penso que tampoc no és diferent que les altres persones, no? Tot i que no sóc tampoc una marassa d'aquestes, no ho sóc, tampoc, però bueno, pels meus fills són el més important.
0: Què t'han ensenyat?
1: Què m'han ensenyat? Doncs pues molta cosa. És també pues saber-se adaptar a les circumstàncies que hi havia a casa. La meva filla, de molt petita, s'havia d'escalfar el biberó al microones. I que els nens... diuen que són esponges, i és veritat, són esponges, i s'han sapigut adaptar també sempre a les situacions que hi ha hagut a casa.
0: Parlem d'Avant. Quan coneixes a l'entitat?
1: Pues mira, va ser, bueno, pues fa això, 20 anys, sí, no, uns anys abans, 22 o 23, de la mà del meu neuròleg, del Miquel Aguilar, em va explicar el que era l'Avant. Llavors jo, en un principi, tampoc no vaig fer gaire cas, però llavors em va dir, bueno, per què no poses a la Junta i tal? Llavors vaig pensar, dic, carai, dic, ja que tinc uns coneixements... Pues, que es pugui retornar, no? A la societat. Vull dir, també és una cosa que es pot aprofitar a la societat dels meus coneixements i per mi també és enriquidor perquè em servirà per mantenir-me activa i després per ajudar també els altres, no? Perquè d'alguna manera pues, també la meva experiència pues, també em serveix per entendre molt bé la situació de totes aquestes persones també que tenen malalties neurològiques, no? I bueno, vaig començar pues, com es comença tot, no? Una miqueta poquet a poquet i cada vegada em vaig involucrar més i bueno, pues ara, clar, ara ja fa pues, 10 anys pues, que sóc també ja, que sóc la presidenta i bueno, clar, la veritat també s'ha crescut molt i per mi ha sigut un creixement professional perquè he après molt. Sí, perquè tot i que sí que miro les coses de els temes legals i tot això, doncs jo me'ls miro, però clar, tot també ha evolucionat, jo fa molts anys també que no exerceixo, però clar, he après molt també en temes de gestió, en temes això de neurorehabilitació, tot i que evidentment no sóc especialista, però bueno, al final també t'empapes,
0: no? Acabes, clar.
1: T'empapes a tot. Bueno, a més, clar, són 20 i pico d'anys que faig també fisioteràpia i rehabilitació. Jo els dic en broma al cap de Vall d'Oreig i que a mi només em falta el títol, perquè ja sé, la gent, clar, de tants anys també vas aprenent. I després m'ha fet créixer també molt personalment, perquè realment te n'adones de que... És a dir, que tu tens un problema, però al final ets una privilegiada enfront de les situacions que hi ha al voltant teu.
0: Com ha crescut, Avant? En tot aquest temps, des que vas entrar fins ara?
1: A l'Avant?
0: Sí.
1: Una barbaritat. Vull dir, va passar primer que érem una associació, vull dir, era un grup de famílies que van veure que, clar, que els serveis públics no tenien les seves necessitats, es van unir doncs, per fer coses junts, per fer sortides de cap de setmana, per donar-se suport emocional entre ells. Després es va començar a fer teràpies de neurorehabilitació, però clar, era una cosa molt petitona, i bueno, hem arribat ara que sí que estem atenent a més de 1.300 persones cada any. L'any passat vam atendre 1.300 persones. I clar, amb molta més especialització, amb molta més professionalització, bueno, una mica hem fet el recorregut propi de les entitats, no? Que primer pues, són tot voluntaris, tot com es pot, no? I a poc ens hem anat professionalitzant i ara, bueno, són més de 60 treballadors i penso que és una entitat que està molt professionalitzada però sense perdre mai l'horitzó de que és una entitat social i que està per ajudar a la gent.
0: Enguany sou l'entitat beneficiària de la venda del llibre Els Relats,
1: sí, Relats Solidaris
0: de l'Esport.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com va néixer aquesta relació, aquesta vinculació?
1: Bueno, a vegades el que són casualitats. Una persona que formava part d'una entitat que li havien donat l'any anterior o feia 2 anys havien sigut l'entitat beneficiària de Relats Solidaris, va venir al nostre sopar solidari i ens van dir, per què no us presenteu? I bueno, van començar a presentar totes les coses que feien falta i ens van escollir, i bueno, supercontentíssims, perquè bueno, això es permetrà amb l'obtenció de que es digui d'aquell llibre, volem comprar un exoesquelet. Que això pues, permetrà a molta gent pues, que no pot caminar absolutament res, pues, que pugui caminar, no? I amb això estem, no. A més, ja, a part de lo que et suposa amb el tema, evidentment, de l'exoesquelet, és la projecció que et dona, no?, de visibilitat. Però l'altre dia, inclús, jo vaig dir, mira, hem tornat a sortir el Telenotícies, no? Vull dir que, clar, i això és molt important, perquè sembla mentida que al final, vull dir, penso que són bastant grans, però la gent a vegades diu, és que no us coneixia, no us sabia. Clar, per exemple, a Barcelona que no us conegui, pues, pot ser lògic, no?, perquè és molt gran i estem allunyats, però que la zona del Vallès cada vegada passa menys, no? I clar, pues, això ens ha donat una projecció molt, molt, molt gran, molt gran.
0: Mm. En el teu dia a dia, quin paper tenen aficions com la lectura o el teatre? Et serveixen per desconnectar-te i connectar amb altres mons?
1: Sí, a veure, la lectura m'agrada molt, tot i que a vegades he passat èpoques, eh? Vull dir, he passat èpoques que he llegit molt i de sobte m'he quedat com una mica empatxada i he hagut de descansar, però m'agrada molt la lectura, m'agrada molt també llegir la premsa, no m'agrada quedar-me només amb un diari, sempre que tinc l'oportunitat miro més coses, m'agrada molt mirar, cada dia miro Cugat.cat, a veure què passa a Sant Cugat, a la meva ciutat, i després el teatre també m'agrada molt.
0: Alguna recomanació que volguessis fer? Un llibre? Una obra? No sé, d'alguna lectura recent?
1: Mira, ara
0: o alguna...
1: l'última, vaig llegir el llibre d'Uramburu, del Maite, que em va agradar força, i ara estic llegint un que és la típica novel·la british, però british absoluta, que està escrita dels anys 50, que es diu Jane i Prudence. I m'està agradant molt, vull dir, bueno, lectures fàcils, eh? Vull dir que tampoc no...
0: Per relaxar la ment.
1: Sí, sí, sí.
0: Per desconnectar una mica, no?
1: I també com tothom, jo penso, avui en dia, doncs miro sèries, no?
0: Mm. Tu de petita eres molt somiadora o no?
1: No, he sigut sempre molt... Jo crec que soc bastant realista i que, bueno, que això també forma part de la meva professió, no? I que no faig volar gaires coloms, no.
0: I un viatge com el Japó, creus que és factible i realista?
1: M'agradaria, però se'm fa... Tot i que el Japó, jo crec que en tema de barreres arquitectòniques està bastant bé, però bueno, hem de reconèixer que viatjar amb problemes de mobilitat no és fàcil, eh? Tot, a part del tema econòmic, et costa tot molt més, que bueno, pues això, pues, bueno, t'organitzes i ja està, és una gincama, és una odissea, eh? Viatjar amb avió, amb cadira de rodes. Bueno, us ho podeu imaginar. L'estiu passat vaig estar avient amb la meva filla i, bueno, per la bateria de la cadira de rodes, bueno, no sabeu el que vam haver de fer. I és complicat, eh? No és fàcil. I sempre, bueno, sempre hi ha sorpreses, però bueno, també forma part del viatge. Però no em faria molta il·lusió anar a Japó, eh?
0: Tot per què?
1: Perquè m'agrada, no sé, m'agrada, m'atrau aquella cultura. M'agrada. El que se'm fa una mica enrere són tantes hores d'avió, però bueno, a veure si encara mentalitzo i vaig.
0: Sí, dona. La salut, la família, els amics, el compromís social són molt importants per tu, però quines diries que són les coses que més et preocupen en la societat actual?
1: En la societat actual? Bueno, sobretot el benestar de la gent, però vincular precisament al canvi climàtic, al tema de les guerres, vull dir que et dona la sensació de que en comptes de que cada vegada la gent visqui més tranquil·la i millor, cada vegada s'estan complicant més les coses. Això em preocupa força. Vull dir, quan obres la tele, la veritat és que és depriment. Quan mires les telenotícies, és molt, molt, molt depriment, perquè veig que no aprenem dels nostres errors.
0: I davant d'aquest panorama, com veus l'ampolla? Mig plena o mig buida?
1: Jo sempre miro, soc positiva i la miro i la veig mig plena, però haig de reconèixer que a vegades em costa veure-la mig plena.
0: T'agradaria deixar algun missatge per la societat?
1: Jo el que deixaria que la gent s'involucri amb les entitats socials, que penso que et fan créixer molt i penso que és important, perquè, a veure, tampoc no podem deixar-ho tot a l'administració pública, és impossible, no es pot fer. I llavors us animo això, que la gent faci de voluntària, perquè el que reps, ja ho sé que és com una mica eslògan, però el que reps és més que el que tu dones. I és necessari.
0: Cristina, un plaer, gràcies per deixar-nos descobrir-te, no? De conèixer la Cristina que hi ha darrere de la presidenta de BAM. I moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Cada mongeta tendra que aconsegueixo que mengi per força és un dia més de vida que li regalo. En frases com aquesta, Núria Busquet explica en el seu nou llibre, Fam, la relació amb la seva filla que pateix anorèxia. Però no només parla d'aquest trastorn, sinó també del sentiment de culpa, de les relacions intergeneracionals o, per exemple, de com ha canviat la maternitat en les darreres dècades, entre molts altres temes. Per aquest motiu, aquesta setmana volem dedicar el like que posem sempre des de Valors a l'Alça a Fam, editat per Periscopi. És un llibre valent i colpidor que de seguida comentem amb la seva autora, Núria Busquet. Benvinguda, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies a tu per acceptar la invitació. No sé si creies que faltava un llibre sobre trastorns alimentaris des del punt de vista de les mares.
3: Sí, home, clar, jo no n'he trobat cap. I, bueno, no, és més, dic mentida, alguns sí que n'havia trobat, però era un llibre molt més tipus manual. Aquesta és una obra literària, és més una reflexió que faig amb mi mateixa i és una reflexió literària. No és la meva intenció fer cap manual de res. Parlo específicament de la meva experiència i valoro altres temes, més enllà del trastorn alimentari, també, com has dit.
2: Intentarem tocar-los una mica tots, malgrat el temps sigui reduït, però de fet tu remarques que en aquesta història hi ha dues malaltes, que potser és una de les coses que ens sobta d'entrada, no? D'una banda la filla, que és potser el més evident, però també la mare. Tu et senties o t'han fet sentir mala mare per no aconseguir, per exemple, que la teva filla mengés?
3: I tant, sí, sí. No sé si, evidentment, no dic que ho fessin expressament, ni molt menys, no? Però, clar, quan fan un recompte del que menja o que no menja la teva filla, quan no aconsegueixes que mengi, queda clar que és culpa teva, no? I et fa sentir molt malament. Clar, tu, quan tens un fill malalt, estàs molt vulnerable. Que la curació hagi de dependre de tu et causa molt malestar, aquesta és la veritat, i quan no ho aconsegueixes et fa sentir molta culpa. Jo sentia molta culpa, però també sentia molta ansietat, molta angoixa, em sentia molt poc acompanyada. Hi ha moltes coses que surten en aquest llibre i que intento treballar-ho des d'un punt de vista literari, però també per entendre a mi mateixa tot el que m'estava passant, perquè realment arriba un punt que et sents tu malalta també, malalta d'acompanyar la malalta.
2: Clar, i enmig d'aquest còctel emocional hi ha un metge, per exemple, que demana paciència. Però clar, com una mare aconsegueix estar calmada quan està passant per tot això, no?
3: Sí, la paciència és un clàssic que demanen a tots els pares i mares que passen per un trastorn alimentari dels fills. Clar, és molt fàcil demanar paciència si no tens el mal a la casa. Però clar, també és veritat que que aprens a tenir paciència, eh? Aprens, perquè és veritat que és un trastorn que va per llarg, que dura el que dura i que no depèn de tu que es curi o que no es curi, o no depèn 100% de tu, no? Però sí que a vegades quan estàs en ple principi el que tens menys és paciència, el que vols és que ràpidament el teu fill es posi bé i estigui millor. Clar, és una cosa que no entens, que no pots entendre en un trastorn mental, no és com un angustipat, m'entens? És una cosa que requereix molt de temps i requereix un tractament constant i a més un acompanyament molt ben fet.
2: Com tu deies a l'inici, Núria, a la teva novel·la Fam, s'hi tracten molts temes a partir d'aquest trastorn, d'aquesta anorèxia. Tu escrius en un moment, la meva filla no vol morir, vol desaparèixer, no es vol morir, vol perfeccionar-se. Som una societat, especialment les dones, esclava de la perfecció?
3: Sí, i tant. I a més és una contradicció perquè som molt esclaus de la perfecció en tot i a la vegada som molt crítics, de manera que, clar, no l'aconsegueixes mai. De fet, la nostra societat, ara faré un titular que si voleu ho podeu utilitzar, però és que vivim en una societat anorèxica, en realitat, perquè volem la perfecció i no l'assolim mai. I llavors això ens causa molt malestar i ens destrueix com a societat, no? La malaltia de l'anorexia és la malaltia del control. El que volen és controlar. Si volguessin morir-se, doncs se suïcidarien, no? Però no és això el que volen. El que volen és assolir una perfecció que, clar, no arriba mai. I pel camí, si es moren, doncs és una conseqüència imprevisible, però no és l'objectiu final, ni molt menys. part del llibre és intentar entendre això, no? Que és molt difícil d'entendre, perquè clar, sempre ens quedem en la superficialitat i el que et venen, no?, de l'anorèxia, que són nenes que volen estar primes, etcètera, etcètera, però hi ha molt a darrere que jo crec que es veu reforçat per la manera com la nostra societat funciona, especialment en els últims anys, i es veu clarament amb el nombre de persones que cauen en aquesta malaltia.
2: Una part d'aquesta societat és la sanitat pública. Tu en parles bastant. De fet, tu abans d'escriure aquest llibre ja havies denunciat com la sanitat pública tractava els pacients amb trastorns alimentaris. Està preparat aquest sistema sanitari per aquest tipus de malalties a nivell públic?
3: A veure, jo només puc parlar de mi mateixa i del meu cas. Segurament hi haurà gent que li ha anat bé. En el meu cas el que vaig trobar és un despropòsit immens i vam patir moltíssim i una part important del patiment que hem tingut no ha estat directament per la malaltia, sinó pel tractament rebut i a vegades el no tractament o purament la ignorància de certs professionals. Però clar, jo només puc parlar de mi mateixa. Evidentment, la societat en general i la sanitat pública en particular no està preparada per assumir una malaltia d'aquesta mena. És una malaltia que has de tractar una per una cada persona i que requereix un nivell de personalització que, clar, no, costa molt que ho assumeixi la sanitat pública, però moltes vegades hi ha una de les queixes que jo faig és que no és una qüestió només de recursos econòmics, perquè els recursos econòmics hi són a la privada i a vegades tampoc no acaben d'entendre realment el que necessiten els malalts. Però això no vol dir en cap cas que algú no pugui rebre el que necessita. El que necessita cadascú, com he dit, és molt individual.
2: De fet, una de les reflexions que plana la novel·la també és sobre la maternitat, no? Sobre la culpa que comentàvem abans per allò que fem, allò que no fem com a mares, com a famílies. No sé si la maternitat és més complexa ara que fa unes dècades o se la vivim o intentem viure-la d'una manera diferent.
3: Per descomptat que és més complexa, però tot és molt més complexa, no? La maternitat, el món del treball, l'habitatge, qualsevol cosa és molt més complexa del que havia estat. Jo, clar, hi ha una anècdota en què parlo de com menjàvem a casa els meus pares, per exemple, no? La meva mare feia les sopes de sobre i la mongeta a prendre congelada i no tenia cap remordiment, ni se sentia malament, no? I, en canvi, no sé en quin moment nosaltres hem arribat a aquest punt, no?, que sempre hem d'estar pendents de què fan, què deixen de fer els nostres fills, com els alimentem, què els hi donem, on els portem, quines extraescolars fan, etcètera, etcètera. El nivell de control que tenim dels fills és molt gran i, a més, és un nivell de control que acabem assumint perquè, si no, el no controlar això et converteix en mala mare o mal pare. Les mares ho assumim com amb una força molt més gran perquè al final són les que estem més sempre pendents d'aquestes coses. Però el pes que portem és molt, molt gran i a més, molt injust perquè, clar, la majoria de dones hem de combinar aquestes necessitats dels fills que ens han carregat al damunt amb una feina com qualsevol altra persona i amb mil històries. Jo crec que una part de la queixa que hi ha en aquest llibre també és això, com podem ser tan cruels amb les dones i específicament amb les mares.
2: Això és només una de les reflexions, un tastet del que trobareu al llibre FAM, editat per Periscopi, escrit per Núria Busquet, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Núria, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest llibre.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Ja ha arribat la primavera i, com les flors, la poesia també floreix. Per això, si escolteu amb atenció, sentirem un poema que parla d'aquesta estació tan bonica. L'escoltem?
1: Hola, em dic Matías Abelard i sóc de l'Escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Ara tu, ara jo, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè tracta sobre la primavera. A continuació, us recitaré el meu poema. Ara tu, ara jo. Per l'abril, cada gota val per mil. També puc dir, per l'abril, de llibres en llegiré mil. Pel maig, cada dia un raig. També puc dir, quan apunten les fulles el faig. I també afegir, quan canta el gall. Arriba l'abril i el maig, pels cels de moltes places i carrers, i volen un munt de falciots i ballesters. Tarda de primavera, la Xesca i la Justina inventen i escriuen refranys sota la gran figuera.
0: Quin poema tan bonic, Matías. Moltíssimes gràcies per recitar-lo i per participar al nostre programa. Adeu!
1: Adeu, embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
4: Sabies que...
5: Hi ha un lloc a la Terra on el dia i la nit duren gairebé el mateix durant tot l'any. És a prop de l'Equador, la línia imaginària que divideix el planeta en dos hemisferis. Mentre que a les latituds altes la durada del dia varia molt entre l'estiu i l'hivern, a l'Equador els canvis són mínims. La majoria dels dies de l'any, el sol surt cap a les 6 del matí i es pon cap a les 6 de la tarda, de manera que hi ha aproximadament 12 hores de llum i 12 de foscor. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat a uns 23,5 graus, però aquesta inclinació afecta sobretot a les zones allunyades de l'Equador. Als pols es poden arribar a veure mesos sencers de llum o de foscor, mentre que a l'Equador la trajectòria aparent del Sol canvia molt poc al llarg de l'any. Aquest fet té conseqüències importants sobre el clima i els ecosistemes. Moltes plantes i animals tropicals no depenen tant de la durada del dia com de les estacions humides i seques.
6: Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. La policia espanyola controla la documentació de 67 passatgers nacionals de països tercers de vols provinents d'Itàlia a l'aeroport del Prat fins a les 9 de la nit d'aquest dissabte, en el que ha estat el primer dia de controls fronteres establerts per als viatgers del país arran del xoc per la crisi de migrants a Ceuta entre els governs de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa avui amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
2: Comencem aquest diumenge amb la presència més abundant de nuvolositat, sobretot a moltes comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Però a mesura que avanci el matí, aquests núvols s'aniran trencant, aniran desapareixent i en general el matí es presenta molt més assolellat. Al migdia haurem d'estar pendents de les temperatures i és que seran especialment altes, sobretot a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, on esperem arribar a uns valors entre els 38-39 graus. També a punts al prelitoral central, sobretot del Vallès Occidental, aquestes temperatures seran elevades i a la zona del Pla de Lleida valors propers als 38 graus. A la tarda tornarem a tenir l'aparició de ruixats que no seran gaire importants, sobretot al Pirineu Oriental, i a les darreres hores de la jornada arribaran precipitacions més destacades a la zona de l'Aran.
1: I pel que fa al balanç de la jornada d'ahir, el telèfon d'emergència 112 ha atès 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos a Oliana. Els bombers han rebut una trentena d'avisos també relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental fins a les 8 del vespre. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió també en els minuts finals, en aquest cas l'Udinese, també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: intentar disfrutar d'un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: La Generalitat posa el focus en els perills de consumir en excés vitamina D, tenint en compte que molts productes es poden comprar sense recepta. En un moment en què està de moda la suplementació, cal reflexionar què ens porta a consumir massa aquesta vitamina i si sabem com ingerir-la sense necessitat d'anar a la farmàcia. Per posar negre sobre blanc en aquest tema, ens acompanya la doctora Isabel Sansalvador, metge de família del CAP Valldoreix. Doctora, gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Primer de tot, aquesta campanya del Departament de Salut ens diu pastilles només les necessàries. Què se'ns ha anat de la mà, la suplementació de fàrmacs?
1: Doncs amb la campanya de la Generalitat sobre l'accés del consum de vitamina D, el que pretén és donar resposta a un augment preocupant de l'automedicació i del consum injustificat, en aquest cas, sobre la vitamina D. Moltes persones van començar a prendre suplements sense control mèdic perquè doncs, hi havia missatges, hi havia difusió a través de les xarxes socials que parlaven sobre uns suposats beneficis, val? I això evidentment no era cert. Llavors, a veure, no hi ha cap benefici demostrat en quant a mortalitat global ni en prevenció cardiovascular ni en prevenció de càncer. El risc de sobredosificació implica tota una sèrie d'efectes adversos, com podria ser un excés de calci en sang que donaria problemes musculars, nàusees, vòmits. Llavors també l'excés de sobredosificació pot donar càlculs renals, o sigui, pedretes, afectació també cardíaca. Per altra banda, això, cost-efectivitat, evidentment és una cost-efectivitat baix en absència de factors de risc.
0: Sí, és el que anava a preguntar-li precisament, un cop ja ha repassat una miqueta alguns perills d'aquest excés de consum. Aquest excés és especialment perillós, entenc, per col·lectius fràgils o tots podem trobar-nos amb alguna contraindicació?
1: La suplementació estaria indicada en pacients que estan en la residència, que no els hi toca el sol perquè puguin estar enllitats, val? Podria ser una de les raons per suplementar. Llavors, pacients amb malaltia renal crònica avançada també s'indicaria una suplementació, però això ja ho fa el mateix nefròleg. Osteoporosis també seria l'altra indicació. I després hi ha uns síndromes que en diem de mala absorció, com en el cas d'una cirurgia bariàtrica, la cirurgia que es fa en pacients amb obesitat mòrbida. Val? Això seria bàsicament. Llavors, el fet de donar un excés de vitamina pues és el problema que causa, pues són tots aquests efectes adversos comentats. I, per exemple, sense anar gaire més enllà, al maig del 2025 es va registrar una alerta sanitària a les Illes Balears, on hi van haver 16 persones, que són unes quantes, que van haver d'ingressar a l'hospital després de consumir un suplement que havien comprat via internet que portava vitamina D. Val? Llavors, bueno, ens vam trobar en aquest cas. Per això d'aquí han anat sorgint després les alertes.
0: Llavors, aquesta persona que no té cap patologia i que simplement, influïda per algun missatge a les xarxes, doncs prengui vitamina D perquè considera que així es pot trobar millor, estaria incorrent en una mala praxis. Si hem de prendre una suplementació de vitamina D, sempre sobre supervisió mèdica.
1: Exacte, val? Això totalment és cert, el que acabes de comentar, i pensar això, doncs la població sana no necessitem prendre suplements de vitamina D, val? Llavors, això per una banda, així en general, els nivells de vitamina D a nivell de laboratori també han baixat el que en diem la normalitat, val? Abans hi havia uns nivells doncs, més alts, ara avui en dia és suficient doncs, a partir, o sigui, 20 nanograms mil·lilitre, que són les unitats que utilitzem, aquesta xifra ja és correcta per dir doncs, que la vitamina D la tenim correcta. Però, insisteixo, el fet de que no hem de suplementar de forma indiscriminada la població, això implica que, per tant, no hem de demanar de forma indiscriminada la vitamina D en sang. Val? Això és molt, molt important. No sé si té resposta.
0: I tant. I també potser podríem aclarir dubtes i dir als nostres oients i lectors com podem fer-ho per tenir vitamina D sense necessitat d'anar a la farmàcia.
1: Exacte. Aquí us resumiria, doncs, amb una exposició solar saludable. Val? El sol és la principal font de vitamina D. Sí que és veritat que avui en dia, evidentment, ens fotoprotegim, o sigui, ens posem cremes protectores i amb això absorbim menys la vitamina D. Val? Però si fem, per exemple, esport a l'aire lliure, amb això ja tenim aquesta certa radiació que si ens toca a les mans i la cara, doncs amb 10-15 minuts al dia d'exposició, dos o tres vegades per setmana, evidentment, si toca el sol directe ha de ser en uns horaris en franges quan el sol és menys perjudicial, val? Abans de les 12 del migdia o a partir de les 5 de la tarda, clar, també entrem en franges d'hivern-estiu. Llavors, aquí tenim l'exposició solar, val? He comentat el tema de doncs, l'esport a l'aire lliure seria fantàstic, i per altra banda, l'alimentació equilibrada, val? Que això implica, hi ha aliments que sí que porten vitamina D, val? Com llavors seria, per exemple, el cas dels peixos, les sardines, sobretot, després hi ha altres peixos que també poden portar vitamina D, el rovell de l'ou, els bolets també porten vitamina D, sobretot xampinyons, val? I després hi ha algun altre aliment que sempre pot portar un mínim de vitamina D, amb la qual cosa, amb això ja ho tenim tot, val? Ja tenim els nivells suficients.
0: Llavors, doctora, jo l'escolto, ens diu que anem a fer esport a l'aire lliure, que fem una passejada, doncs diuen que tres cops a la setmana, uns 10 minutets pot estar bé, que cuinem i puguem ingerir peix blau, per exemple. Se n'adona que potser seria correcte dir que la manca de temps que tenim en la nostra vida diària per fer aquest esport a l'aire lliure o per dedicar a cuinar productes saludables fa que optem per aquesta suplementació? No ens estem cuidant prou en el dia a dia?
1: Sí, certament els pacients quan em venen a la consulta i jo els dic, per exemple, el fet de fer algun esport o de fer activitat física em diuen que no tenen temps, però jo sempre els dic, hem de buscar una hora encara que sigui, bueno, dues vegades a la setmana, idealment, més menys, val? Clar, ens hem tornat, estem en una societat que tot ho volem molt ràpid, el minut, la llei del mínim esforç, val? Llavors, doncs, bueno, sobretot això, buscar el temps, perquè no tenim excusa, jo penso, i per altra banda, el fet doncs el cuinar, cuina mediterrània, el mínim, ja, perquè jo què sé, el mateix peix el podem fer bullit a la planxa, el posem dintre el forn i ens en oblidem, val? Llavors jo penso que tot això hem d'intentar crear l'hàbit i a partir de quan ja tenim l'hàbit creat, que a vegades doncs, pots estar 3 setmanes en crear aquest hàbit, doncs a partir d'aquí llavors ja hem adoptat una actitud ja que és la correcta enfront d'una vida sana, val?
0: I fem al revés. Jo com puc identificar que em falta vitamina D en el meu dia a dia?
1: Vale. Clar, jo primer et preguntaria si tens alguna malaltia i amb això em quedaria, perquè si no tens cap patologia de risc, et diria doncs que facis el que acabem de comentar de l'exercici i de la dieta en si, va, l'exposició solar. Però que no hem de mirar de forma indiscriminada a la població, de mesurar risc els nivells de vitamina D, val? Perquè no en traurem cap benefici. I llavors sempre dic, predicar amb l'exemple, jo no m'he mirat mai la vitamina D ni me la penso mirar, perquè és que no em servirà de res, val? No l'haig de suplementar, en el cas meu, doncs una persona sana. Llavors, doncs, és això, si tu trobes, si no hi ha cap patologia de base, doncs estigues ben tranquil·la. Si el teu metge ho considera oportú, perquè en l'interrogatori, en l'entrevista, hi ha alguna cosa que li suggereix que ho hagis de, evidentment, de demanar, doncs ja t'ho demanarà. Clar, en el cas d'una osteoporosi sí que t'ho demanarà, val? Però si no, doncs ja està. Clar, amb això també voldria afegir una cosa, que és que moltes vegades ens trobem que els pacients ja venen visitats en centres privats i ens venen vitaminats, amb vitamina D. Clar, és... també per això, perquè s'ha fet un screening indiscriminat, generalitzat a tota la població. Llavors nosaltres sempre aquí hem de lluitar una mica amb aquestes situacions, val? Considerant que no en trauran, que hi ha pacients que evidentment no en trauran cap benefici de la suplementació. Val?
0: O sigui que és un període de reflexió que entenc que la Generalitat s'hi ha tirat endavant aquesta campanya, no? Amb dades com per exemple que tenim sobre la taula. Llegeixo que, segons un estudi de la Fundació MAFRE i l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica, el 75% de la població espanyola ha consumit algun tipus de suplement el 2024. O sigui, escoltant-la vostè també, doncs, aquells que tenim a la taula al matí, doncs, un botet de magnesi, d'omega 3, de col·làgen, de vitamina D, ens cal fer una reflexió i revisar si tot allò que ens estem prenent veritablement ens ho hem de prendre.
1: Exacte, sí, sí, és tota la raó. I és això, doncs, que ens pensem que els suplements energètics són innocus, que són productors universals, val? Que amb això doncs, ja està, ja posem a les mans d'aquests productes, doncs, que ens assegurem de que la nostra salut serà fantàstica, i estem totalment equivocats. Llavors, també jo sempre els dic als meus pacients que no vivim en el tercer món. Per sort, podem gaudir d'una dieta variada, tenim molts beneficis d'on vivim. El que passa que ja, evidentment, estem en situacions d'estrès, habitualment, que no els sabem manejar. Per altra banda, doncs, sempre la falta de temps que sempre ens diem, però que realment no és prou real, val? Tot això, influeix, però que en principi això no ens hem de suplementar, i menys sense haver-ho parlat amb el metge.
0: Doncs ens ha quedat claríssim, doctora Isabel Sant Salvador, metge de família del CAP Vall d'Oreix. Prendrem bona nota i revisarem bé, doncs, aquests fàrmacs i aquests productes que prenem en el nostre dia a dia. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Escola Galí Bellesguard ha patrocinat aquest espai.

0: Literatura que fem en col·laboració amb la llibreria Celler de Llibres. Avui confrontem i analitzem avantatges i inconvenients dels llibres de butxaca i els llibres de tapa dura. I per fer-ho ens acompanya, com no, el llibreter Pablo Jiménez. Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Carme. Passant calor.
0: Passant molta calor. Però escolta, un refresc que pot ser una llimonada feta a casa, fresqueta, i un bon llibre sota...
1: Ajuda.
0: Sota una bona ombra. Sí. És fantàstic. Per cert, avui que parlem d'aquest tema que pot semblar un tema banal o de poca transcendència, segurament per alguns no ho és tant.
1: No ho és gens.
0: Perquè a l'hora d'anar a comprar, segurament tu sabràs més que tractes amb el client, a banda del contingut, que és una de les coses que més es valora, que per això es van a buscar llibres concrets, el tema format, no? En quin format es presenta un llibre? Això és important per al client?
1: Sí, sí. I és important per dos factors, d'acord? Primer aclarim què vol dir el format. Tenim tres formats bàsics al nostre país, que un és el format de llibre gran, per dir-ho d'alguna manera, aquell llibre que està amb les mides tradicionals d'aproximadament 15x12, 16x12, vale? El llibre habitual. Després tenim el format de butxaca, que és aquell llibre més petitet, normalment també amb una lletra més petita, més amb un tipus de font més reduït, amb menys marges, el text més atapeït, però molt més portable, molt més còmode, si t'estàs movent. I després tindríem ja l'edició, doncs això, no?, amb tapa dura, a lo millor amb un aspecte de luxe, de donar-li una portada especial, d'afegir unes il·lustracions, segons quin cas, o de donar-li, doncs, el tall, que és la part contrària al llom, per entendre'ns, és a dir, la part que formen tot el gruix de les fulles aplegades, doncs a lo millor decorat, d'alguna manera, o el que sigui. Llavors són tres formats molt diferents, amb tres preus molt diferents. Què és el que influeix en la decisió del client? Per una banda, pot influir el preu, i per una altra banda, influeix la comoditat.
0: I si no és per tu, i és de fer un regal.
1: Correcte.
0: Per exemple,
1: aquí parlem de la comoditat, que en realitat és el preu. Per què? Perquè quan tu fas un regal, vols que sigui vistós. Si ens baséssim només amb el contingut, tu el regalaries amb butxaca i ja està, el contingut és el mateix. El contingut del llibre no varia en cap dels tres casos.
0: Sí.
1: Però, què passa? Clar, si vull quedar bé, doncs home, que sigui amb tapa dura i no el tens més maco, no, és que no l'han fet més maco, és així. Ah, bueno, vale. Clar, el tema econòmic és important. És a dir, estem parlant que un llibre de butxaca moltes vegades costa la meitat que el mateix exemplar amb el format normal o amb el format de luxe. Ah, hi ha una diferència de preu important. Si un llibre que val 24 euros, quan el treuen en butxaca et costa 12 o 13, dius, home, m'estalvio uns quartos, que sempre van bé. Això és una opció. Però després hi ha un altre tema, i és un tema que a mi se m'ha acudit parlar d'això avui perquè tenim l'estiu a sobre. La gent voldrà anar a la platja, a la muntanya, a fer un viatge. Clar, endur-te un llibre de 600 pàgines amb tapa dura, ben encolat, ben... Home, és molt més maco, però clar, pesa més. Si tu vas al metro, és incòmode. El llibre de butxaca és la solució tradicional per portar-lo, doncs, a aquests llocs on, doncs mira, per una banda, més còmode de manipular, i per una altra, si se'n fa malbé perquè es mulla a la platja, perquè em cau a terra quan vaig a muntanya, perquè amb el metro m'emputxen, m'apreten, m'estressen... Bueno, però escolta, no m'importa tant perquè el seu preu és molt menor.
0: Algú et diria, escolta, ben fàcil, un e-book.
1: Sí,
0: però estem parlant...
1: Però estem parlant de llibres.
0: Estem parlant de llibres...
1: Clar, jo parlo de l'objecte...
0: físic.
1: Sí, sí, sí. No, l'e-book l'he fet servir, sobretot quan havia de viatjar més per temes de feina, que potser estava fora de casa un mes o un mes i mig. Clar, si m'havia d'endur els llibres, que jo llegeixo un mes i mig, per mi, o sigui, era horrorós, en una maleta només pels llibres. Llavors, l'e-book m'era molt útil per això. Però a mi m'agrada tenir el llibre en format físic i tenir-lo a casa. Què és el que acaba passant? Clar, a més, hi ha una diferència, i és que la tradició aquí a Espanya, no a tot arreu és igual, la tradició aquí a Espanya és que primer surt el llibre amb tapadura, amb maco, amb gran i tal, i passats uns mesos, 6 mesos, 8 mesos, un any, treuen l'edició amb tapatova. Això, per exemple, al mercat anglosaxó no passa. Al mateix temps que surt el llibre amb gran, et treuen l'edició de butxaca. Perquè ells consideren...
0: I aquí per què es fa així, ho saps?
1: Bueno, aquí és una manera de rendibilitzar l'edició. És a dir, si tu tens molta ànsia per llegir aquell llibre, perquè resulta que per fi ha sortit la tercera part del Nombre del Viento o la sisena de Juego de Tronos, te compraràs amb el primer format que surti i no t'importarà gastar-te més. I passat el temps, pues ja te'l compraràs amb tapa tova o amb més petit o amb butxaca o el que sigui. El plantejament, per exemple, als països anglosaxons és no, jo els trec a la vegada...
0: I que el client tri.
1: I el client que tri. Llavors, són formats, són plantejaments diferents.
0: Mm. A banda de la comoditat i del preu, hi ha algun altre avantatge que poguéssim destacar d'aquestes edicions de butxaca?
1: Sí, mira, jo normalment hi ha una bona quantitat de llibres a casa que els tinc en gran i en butxaca. I diràs... Pablo, però si és el mateix llibre. Ja. Però, per exemple, a mi m'agrada molt rellegir. Si jo un llibre el rellegeixo 6, 7, 8 vegades al llarg de la meva vida, aquell llibre pot acabar fet malbé. Pot malmetre's. Llavors, clar, si a mi se'm malmet una còpia que tinc de butxaca, bueno, doncs què hi farem? I l'altre el tinc ben conservat i ben guardat perquè vull que algun dia... Pues, la meva filla, o els meus nets, o els meus besnets, pues, puguin recuperar aquell llibre que tenia l'avi que els agradava tant. Llavors, pues, per exemple, després hi ha el col·leccionisme, perquè si et dic que del Senyor dels Anells tinc 15 edicions diferents, perquè m'agrada tenir un dels meus llibres de capçalera...
0: Això és friquisme pur.
1: Això és friquisme pur. Jo ho reconec, ho assumeixo, em reconeixo com a friqui i m'encanta. I no passa res. I penso que és una paraula que hem de reivindicar.
0: No, que està bé, que està molt bé, que no és pejoratiu, eh?
1: No, però, per exemple, el llibre de Fahrenheit 451 tinc una edició amb tapadura molt maca, molt xula, que va sortir, és un llibre que a mi m'encanta... Però en el seu moment vaig decidir, el primer cop que el vaig voler rellegir, me'l vaig comprar amb una edició de butxaca superbarateta de 9 euros. Per què? Perquè si se'm fa malbé aquesta no m'importa, no passa res. Però aquella edició que em vaig comprar i que tinc des de l'any 80 i pico, em sembla que la tinc, que és un dels meus llibres que em vaig comprar d'adolescent, doncs no la vull perdre.
0: O sigui que tens l'edició del col·leccionista.
1: Per dir-ho d'alguna manera.
0: A part de l'usuari, tens la del col·leccionista.
1: Exacte.
0: Ah, és una manera de veure-ho. Amb el tema dels llibres de butxaca podem parlar que, que d'alguna manera democratitzen la lectura perquè és més accessible a les butxaques de més gent?
1: Sí, aviam, avui dia tenim una gran sort i és que tenim, almenys a Catalunya, tenim una xarxa de biblioteques públiques absolutament meravellosa amb molta diversitat de títols i que el que no tenen... els hi pots demanar i per préstec interbibliotecari t'ho porten. Però no tens el llibre a casa. No el pots llegir i rellegir sempre que vulguis. ¿Vale? Mm. Llavors, el fet de que el llibre sigui en butxaca significa que gent amb un poder adquisitiu menor deixa de convertir-se el llibre en un article de luxe. Que el llibre va néixer com a article de luxe. Perquè, clar, a l'edat mitjana un llibre es copiava a mà. Allò valia doncs, com un esportiu, un cotxe esportiu.
0: Un imperi.
1: Un imperi, valia un... Pensa que els llibres es guardaven amb arcons tancats amb clau.
0: Home, tu te'n vas a un museu i quan trobes un manuscrit, allò està...
1: Correcte.
0: Guardat, a pany i forrellat.
1: Llavors, el fet del llibre de butxaca ens permet... Per una banda, jo ho trobo molt interessant, primer per això, perquè et permet accedir d'una manera molt més econòmica a la cultura. Però després, el que et permet també és que... aquell llibre circuli molt més fàcilment. Per què? Perquè un llibre de butxaca no t'importa deixar-lo amb un amic de dir «Ei, fet un cop d'ull que a mi m'ha agradat molt». En canvi, el llibre aquell que t'ha costat 30 euros diu «I si no me'l torna, me'l mato o què faig?».
0: Sempre es perden llibres,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. I penso que és important que tots els elements culturals han d'estar a l'abast de tota la població al màxim possible.
0: Parlem ara dels de tapadura i aquestes edicions de luxe que hem associat, vulguis o no, al tema del col·leccionisme.
1: Mm-hmm.
0: però quins avantatges o què destacaries com a part positiva d'aquests formats?
1: Aviam, a nivell de contingut, res. A no ser que hi afegeixin algun capítolet extra o algun comentari de l'autor que no està amb l'edició, que això s'ha fet diverses vegades. L'edició col·leccionista és senzillament el dir m'agrada molt aquest llibre. Fixa't que mai surt de sortida amb edició col·leccionista. Sempre surt l'edició normal i un temps després et treuen l'edició il·lustrada de col·leccionista, que a més normalment li posen la franja de limitada. És a dir,
0: sí. Ha... no ho té tothom.
1: Exacte, hi ha 2.000 exemplars, quan s'acabin s'han acabat. Després resulta que han tirat 20.000, però bueno, és igual. Però és limitada, és limitada. És un tema més de passió per un tipus d'objecte. És el mateix que dius les bambes.
0: Fetichisme.
1: Sí, però, o per exemple, les bambes. Per què t'has de comprar les bambes, no sé, la que estigui de moda ara, Nike, Salomon, Adidas, la que sigui, i no t'agafes les del mercadillo, que surten molt més barates. Per què? En realitat, no és perquè no, és que amb el meu tipus de peu, aquest tipus de calçat, pocs casos són aquests. Tu et compres les Nike perquè t'agrada l'aspecte que tenen. Amb el llibre passa el mateix. El llibre dius, és que m'agrada amb aquestes il·lustracions, amb aquesta portada, amb aquest rivet d'or que li han posat al llom... Amb... Bueno, és una qüestió de... I que després de cara a fer un regal, evidentment, aquesta edició de col·leccions és mira el que t'he aconseguit. Jo recordo l'última edició que em vaig comprar al Senyor dels Anells, que me la vaig comprar en anglès i que em va costar 150 euros en el seu moment. Clar, dius, et feia falta? No. Llavors, per què compres aquesta edició? Perquè això és una edició limitada de la que van fer 500 exemplars, que jo volia tenir aquesta edició perquè, a més, hi havien reproduïts els dibuixos que va fer Tolkien, que els pots trobar a internet. Però tu dius, bueno, però vull tenir l'objecte. És una qüestió, això. Gairebé de fetichisme, et diria.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Si tu haguessis de regalar un llibre, quin format triaries?
1: Si puc, regalaria... Si és un llibre que a mi m'han... Si he de regalar, per exemple, el llibre de la selva, que m'enamora, jo regalaria dues edicions. Una molt barateta, molt barateta, molt barateta, i li diria, llegeix-te aquesta, i aquesta te la deixes al prestatge pels teus fills.
0: És una bona opció. De fet, és el que tu fas. Inconvenients que tenen aquests diferents formats.
1: Mira,
0: no?
1: L'inconvenient més clar amb el llibre gran, amb el llibre de tapadura, amb el llibre així, és que és un llibre que és incòmode de portar, de manipular. És un llibre que, sobretot amb segons quins autors, com et posis a llegir al llit i et quedis adormida, igual el llibre t'obre una sella quan et cau a sobre. Després, això amb el llibre de butxaca no passa, i si m'he de moure, si he de viatjar, el llibre gran em molesta. Ara bé, per contra, el llibre de butxaca es desmunta amb una facilitat molt més alta, si el manipules una miqueta amb una certa rudesa, bueno, acaben sortint-se pàgines, s'acaba trencant el llom, les pàgines, el paper normalment és de pitjor qualitat, amb la qual cosa les pàgines en pocs anys poden gruguejar, et queden brutes, queden marcades. Clar.
0: La lletra petita, pels que necessitem ulleres i els agrada la lletra més gruixuda.
1: I és menys còmode de llegir, en realitat. Clar, si tu vas amb el metro, amb el llibre enganxat al nas, pues, bueno, encara és igual, encara que tinguis presbícia, com tenim ja els que tenim uns quants anys, pues, no passa res. Però, clar, el problema és que és més incòmode. Tu al llibre gran seus amb una butaca, allò amb una musiqueta suau de fons, obres el llibre, te'l recolzes a les cames o a la taula. Ah, és un altre plaer a l'hora de llegir.
0: És un altre gaudi, està clar. Per tant, si qui fem guanyador del combat?
1: Ah, no, això és un empat tècnic.
0: De les tres opcions que...
1: Depèn del que vulguis. Si vols un regal, vés-te en l'edició de luxe. Si vols llegir còmode i és per estar a casa, agafes l'edició normal. I si el que vols és viatjar amb ell o manipular-lo molt, perquè potser el vols subratllar, vols prendre notes i tal, agafes l'edició de butxaca, que el dia que es faci malbé, pues es llença i es compra una altra i ja està.
0: Molt bé, doncs aprofitem els últims minuts per parlar d'una visita que tindràs dijous.
1: El dijous. Al
0: celler de llibres. Es tracta de David B. Gill. És un autor que... D'on ve? Qui és?
1: És un autor que ara mateix viu a Màlaga, que ell és a Cádiz, i és un autor que a mi m'enamora, que el vaig descobrir de casualitat poc abans de la pandèmia, just poc abans de començar la pandèmia, perquè el llibre que em va enamorar és un llibre que va publicar ell, va publicar per segona vegada el 2017. El David és una persona encantadora, absolutament meravellosa, i ell escriu un llibre de novel·la històrica ambientada al Japó feudal, vale, que es diu El guerrero a la sombra del cerezo. Una història que em fascina.
0: Història... Em sona molt, aquest llibre.
1: Sí, jo crec que igual hem parlat alguna vegada d'aquest. Però llavors jo el 2020 el descobreixo, contactem amb ell per fer unes xerrades online, vam tenir molt bona relació, i ara cada cop que passa per Barcelona, pues ell pues ve a fer-nos una visita al celler per presentar el llibre que hagi publicat ara. Llavors ell ha publicat una novel·la de ciència-ficció, Hijos del Dios Binario, que va ser la primera que li van publicar, i arran de que aquesta va funcionar, li van recuperar un llibre que havia guanyat un premi de novel·la històrica, la primera vegada que se li donava el Premis Libris a un autor autopublicat, i el publica la mateixa editorial, Suma. Suma publica El guerrero a la sombra del cerezo, té moltíssim èxit, i llavors li han anat publicant tots els altres llibres, com han sigut 8 milions de dioses i Forjada en la tormenta.
0: I tot és novel·la històrica?
1: El primer és de ciència-ficció. Els altres tres, novel·la històrica. Què fa el David? Pues ara he d'escriure més novel·la històrica? No em ve de gust. Deixo el Japó feudal i fa un thriller policíac boníssim ambientat a Màlaga i la Costa del Sol.
0: Uf.
1: Brutal. O sigui, em falten...
0: Contemporani.
1: Sí. Vull dir, van amb mòbil. És un llibre que em queden 80 pàgines per llegir i m'estic frenant per no acabar-me'l. I el vaig començar dissabte, eh? O sigui...
0: T'ha enganxat?
1: Molt. Una història molt ben estructurada, amb uns personatges superinteressants, amb diferents punts de vista, tot i que és un autor... L'autoria és en plan omniscient, és a dir, no veus la història des del personatge, sinó des de fora, amb un ritme que, a més, et va jugant amb el ritme segons quin personatge està narrant, perquè no és el mateix com pensa un policia que com pensa una persona dels baixos fons... Increïble. M'ha enamorat. I a més, un llibre com molt progressiu. Et comença amb un ritme més suavet, i a poc a poc te'l va pujant, et va pujant, com una pel·lícula d'aquestes, com un thriller d'una pel·lícula que cada vegada el muntatge és més ràpid, més àgil, i penso que com a novel·la d'estiu és absolutament perfecta. O sigui, novel·la policíaca, clar, t'ha d'agradar el gènere, eh? Vull dir, si no t'agrada la policia cau el thriller... No té sentit.
0: Però sí, cada vegada hi ha més seguidors de novel·la negra...
1: Pues els hi encantarà.
0: Sí?
1: La veritat. Sí,
0: doncs
1: sí,
0: quina estrena, no? Aquest canvi de gènere
1: Canvi de gènere. A mi m'ha fet molta por perquè vaig dir, tio, la novel·la històrica la fas molt bé. En saps moltíssim del Japó feudal. Ara, xiques... Clar, ell viu a Màlaga. Els ambients els coneix. Vull dir, amb la qual cosa, reflectir la societat d'aquella zona per ell és més fàcil. Però de veritat és que m'ha tornat a sorprendre el David. M'ha tornat a sorprendre perquè li tenia molt poques expectatives a la novel·la. Pensava, zapatero a tus zapatos, no et fiquis amb coses que no... I no.
0: Mira, de vegades.
1: Molt bo.
0: I això serà dijous. A quina hora?
1: A les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda.
1: Sí, que doni temps a recollir els nens al col·le i tot això.
0: Al celler de llibres. Uh-huh. I el thriller, com es titula?
1: Ciudad de Sal.
0: Ciudad de Sal.
1: Uh-huh.
0: Tinc entès que no és la primera vegada, no?, que ve a la teva llibreria.
1: No, a presentar llibres ja va venir quan encara estàvem a Rambla del Celler. Va venir a presentar Forjada en la tormenta. I s'ha... Bueno, resulta que tenim gustos molt similars, el David i jo, i llavors el primer cop que vaig parlar amb ell, en teoria, era per quedar per fer una videoconferència durant la pandèmia, per fer una activitat per Sant Jordi, i ens vam tirar una hora i mitja xerrant. I vam veure que vam connectar. Llavors, pues, el David, sempre que pot, s'escapa, i si no m'avisa, i si només pot anar a Barcelona o anar a Granollers o una cosa d'aquestes, pues, llavors m'escapo jo a veure'l. Però de veritat és que fascinant com escriu. A mi m'encanta. Jo recomanaria, de veritat, aquest estiu, si teniu temps, llegiu Ciudad de Sal, però després tota la seva trilogia de novel·les ambientades amb el Japó feudal, increïbles.
0: Doncs deixarem aquí la recomanació per aquest estiu, perquè ara no és que agafis la tovallola i les xancletes, que podria ser perquè aquí ja hem acabat el curs, no? Pel que fa a la teva participació, però encara tens moltes coses per fer.
1: I tant, i tant.
0: Abans que arribin les vacances.
1: Bueno, les vacances pels autònoms... Vacances,
0: les,
1: què és això?
0: Les que es puguin
1: no,
0: fer,
1: no, però sí,
0: si
1: sí,
0: pots.
1: Tenim molta feina. Jo ara estaré... Tot aquest mes de juny tinc diversos viatges per temes de feina que no tenen a veure amb la llibreria, una altra feina que faig. I després sí, suposo que podrem agafar alguns dies al juliol o a l'agost.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies,
0: i moltíssimes
1: Carme.
0: Gràcies, Pablo.
1: Bon estiu.
0: Adéu-siau.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrose per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carole Baker i Charlton Heston. Avui parlarem de Jerome Morrose perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Morrose, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès, va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat. I quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels 7 magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Morrose era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Morrose són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El rebel orgullós, una partitura de Gerald Morros per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Gerald Morros va ser un referent per a Elmer Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus, va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Gerald Morros, la seva carrera va continuar avançant en films com Les Set Meravelles del Món, un dels primers estrenats en format Cinerama, el film d'aventures Costa de Taurons, amb Víctor Mature, el film bèl·lic Camí de muntanya, amb James Stewart, el thriller La ciutat captiva, els westerns Caravana i Els rebels de Kansas, o el drama El cardenal d'Otto Preminger, de 3 hores de metratge, amb Tom Tryon, John Huston i Romy Schneider, sobre un capellà que va fent camí a la jerarquia de l'Església. Potser recordeu el seu tema principal.

La música que Gerard Morrow va compondre per al film El Cardenal, nominat a l'Oscar en 6 apartats. Gerard Morrow, de tota manera, no era només compositor cinematogràfic. També va compondre per a espectacles de Broadway, per a ballets, 5 ballets concretament, per a films de televisió, per a orquestres de cambra i per a òpera. A Hollywood, Morrow va escriure 19 bandes sonores i entre les més destacades, que no he nomenat, hi ha Exercici per a 5 dits, amb Rosalind Russell, El senyor de la guerra, amb Charlton Heston, Raquel, Raquel, de Paul Newman, amb Joan Woodward, i Herois, amb Michael Douglas. El 1969, que va ser l'última, aquesta va ser, no en va fer cap més, de pel·lícula. Gerard Morrow va ser un home d'una única parella. Es va casar de molt jove amb Hazel Abrams, una noia que va conèixer a una llibreria de Los Angeles, i van viure junts 44 anys, fins a la mort d'ella. Es dona el cas que, abans que es coneguessin, Hazel Abrams havia fet de doble de l'actriu Sylvia Sidney en algunes escenes de la pel·lícula Fúria, de Fritz Lang. Hazel Abrams i Gerard Morrow tenien una filla, Susanna, que va créixer entre genis perquè Aaron Copland i Bernard Herrmann eren amics de la família i corrien sempre per casa seva. I ha estat ella, la filla, qui s'ha dedicat a gestionar els drets de l'obra del seu pare. Gerard Morrow estava molt unit a la seva dona i no va assimilar gens bé la seva mort. Ella va morir el març de 1983 i ell la va seguir 4 mesos després amb un vessament cerebral. Tenia 69 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aimé Andriqui a les vies de so i que hem dedicat a Gerard Morrow, escoltarem la banda sonora que ell va compondre per a un film basat en el llibre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Fins la setmana vinent, amics.

0: Autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Will & Grace. Encara a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: És que...
1: Els pops poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.
2: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
4: I ara vinc d'enlloc.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita i li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que has de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l van portar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar els troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Oh, hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu, un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fang?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que, a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te bé brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Un bou?
3: Va preguntar en Pere, tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat, donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ui, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell. Tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I són...
6: gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-los sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ella preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc.
0: Li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Erigia Levert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa, comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta cuqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita i li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa. Una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu, un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el que me fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Kio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja em semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pep i sóc un bou també.
4: Tumbou!
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I som...
6: Gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere

És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc.
0: Li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per

0: haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consulta un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els cassanencs, mans amigues, guanyen el campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Alvera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
3: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
4: La cassanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Alvera Dansa, que van ballar amb l'Alvera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la sardana, almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certamen no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça doncs es va animar tant. Anem a veure les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret. Anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar sempre Galzeran, Mirant al Cel, Solstici i la colla Maig. De tots aquests enfrontaments, es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant al Cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, Albera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Hem escoltat aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell, al passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove al passeig de mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Nova, amb sardanes de Veumala, Molina o Cassú. Escoltem una sardana dedicada a l'aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament el primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: triplejant.cat.
1: T'has llegit les bases?
2: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles al mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Nevat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà, a la mateixa hora a Matadepera hi haurà la principal de la Bisbal i a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Copla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la copla i banda del col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la copla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonja i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la copla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell. I a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21ena Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Copla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10, ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria. Atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la festa major d'Andorra la Vella. Hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les coples, la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També dos de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de festa major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, festa major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, festa major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 festa major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixas de Sabadell a la Garriga, amb la cobla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les cobles Lluïsos, Cobla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada a l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora que Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera, el cicle d'estiu continua amb la Vell Puig Coble, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Coble Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels i a Sardanes amb la Vila d'Olesa. El 6 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a les 8 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a les 8 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora al cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a les 9 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 10:15 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a les 6 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a les 7 també és Festa Major a Andorra la Vella i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a les 9 del vespre ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 10:02 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la cobla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a les 10, ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem... doncs el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença 2:11 i continua a les 4 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per a Joan Lluís Moraleda, i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca s'anà produint moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a copla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc, l'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i es pot recuperar al disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: triplejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Copla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
0: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta...

escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Com ho sentiu pensant això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara va molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh?, haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats. Sovint es troba a faltar una mica la primària, no? O potser no. L'institut, ai, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No m'ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O si trobes inútil l'escola...
1: No es fa de la manera que s'hauria de fer. Yeah. Els profes són com... A primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? Mm. En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em donis.
1: No serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí.
3: A mi em posen quan diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
2: Sí.
3: Sí, sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
3: Que li fan bullying.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça? No.
3: No? No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
4: Hi ha cops que crec que els profes són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, eh? Que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies, doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut. Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també no, sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal, ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser, les assignatures cobreixen les necessitats del món actual, o caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
3: Bé. Anar fent,
1: molt bé.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
5: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO, i la seva assignatura preferida és història.
5: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
5: Sí, és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
5: Masses números, hi ha masses números, i soc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números amb totes les dates i amb tots els
5: anys. Sí, però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes quan t'expliquen la història i tot això, o què?
5: Perdem classe, llavors.
0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
6: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i li encanta també la història, també t'encanta les socials.
6: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
6: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
6: Perquè jo no sé els newtons.
2: I les fórmules.
0: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
2: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
2: també.
0: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
6: Hola.
0: Estàs?
6: Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
6: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
6: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades. No aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I a música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
6: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
0: Uh-huh.
6: I bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
3: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO i ets un crac a les mates?
3: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
3: No.
0: Però per què?
3: O sigui, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
3: no puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'afecte, no sé, alguna...
3: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí, ho vols seguir, eh?
3: No, ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
6: No.
0: No t'agrada, no, Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
6: No.
0: Per què?
5: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
5: Ho trobo que no es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
5: sí,
0: per passar estones...
5: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-se per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, el tema d'aprendre amb memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
6: Bueno... O sigui, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Uh-huh. Que si m'he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
0: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest
6: sí,
0: any.
6: Sí, sí, sí. O sigui, a primer d'ESO encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de tercer.
0: Com a profe no sempre és, no és el més guai, eh?
6: No.
0: També us ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
6: clar,
0: millor.
6: Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
6: Clar, a quart ja és com que la gent comença a... Bueno, a apretar una mica, però...
0: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
3: A veure, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, voy a l'instituto. No, però tampoc, o sigui, sé què d'anar. Mm-hmm. M'agradaria dir, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama
3: no.
0: Anar a classe. I no. Per tu, Laia?
2: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
2: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar. A mi m'encanta estar ocupada i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase. O sigui, la Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a,
2: home,
0: com a titular.
2: Que és que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
5: Quina sort.
0: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
2: No.
5: O sigui, els faig bé, però...
0: Els fas?
5: Això sí, sí.
0: I us envien molts deures, per cert. Us demana molta feina
6: fer molt,
0: fora.
6: Molt.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
6: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens, pràcticament zero. Uh-huh. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
6: Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, al ser tants, suposo, es fan molts grups.
0: I a nivell de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé, dieu que sí, Cristian, tu dius
3: sí,
0: que sí.
3: Sí.
0: Què vas notar de canvi, per exemple?
3: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot... El professor és molt proper a tu, és molt proper. I a secundària ja no ho és tant, no? O sigui, dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes notes això?
3: Bueno, més o menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si... Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els profes es posen més seriosos. Són més exigents també que a primària?
5: Però és que els profes són com...
1: a primària són com una mica pares que diguem, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no?
3: Sí,
1: no sí. Del meu nom.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
1: No, no
0: senties aquesta distància amb el profe.
1: Eren molt més cuidadosos.
0: I la resta també heu notat aquesta diferència, que els profes són més exigents o no?
2: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
2: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula, i pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
2: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues cada assignatura té el seu profe. Mm-hmm.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trec un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Vull escoltar-te a tu també, Mònica. Vale. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
1: Trobo que tindrem que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
1: Com més cap a la vida adulta.
0: Mm-hmm. Més pràctica, potser?
1: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
1: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em donis.
1: No serveixen molt.
0: Uh-huh.
1: Doncs podrien ensenyar-nos com una mica més de vocabulari per parlar... com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
0: O sigui, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
1: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
6: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Mm-hmm. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
6: Sí. O sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
3: Jo afegiria.
0: Quina?
3: Sobretot el tema de la informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
3: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo soc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro llengües?
3: Sí.
0: Ah, molt bé.
3: Soc pro llengües. Perquè... Mercat a l'anglès, per exemple.
0: Mm-hmm. Perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és, en realitat, Laia? Quan la
2: tapa de... Donar-nos una base.
0: Mm-hmm.
2: O sigui, a mi, jo, per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
2: Sí, sí. I després, per què? O sigui, és que jo ho deixaria tal qual.
0: Mm-hmm.
2: Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps.
0: Mm-hmm.
2: I això, quan després, en un futur, pues, de sobte, t'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
7: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
8: Com, per exemple, música, jo la posaria com una assignatura voluntària.
9: Llavors, jo ficaria més hores de català,
10: trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
7: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria perquè penso que és important.
8: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
10: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
8: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
10: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
7: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortim molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
5: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè, eh?
5: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o com manejar els diners... I trauria altres que potser no... Física i química, que des d'aquest serveix.
0: Clar, al final... I tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
5: Jo faria una mica... bastant treballs individuals i després alguns treballs en grup, perquè també és important. Però que els treballs en grup... la nota fos individual, perquè no passi això que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
3: A mi posa molt nerviós. A mi posa quan em diuen treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia...
6: Jo depèn. O sigui, si tries el grup, potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
3: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia ha
2: fet un... És que a mi m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, jo soc la que ho tira tot
0: endavant. Tu ets la corrente, una mica,
2: sí,
0: no?
2: Sí, jo soc la directora, ja, jo soc la que mano. Aleshores, doncs, m'és una mica igual.
0: Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, cal diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
5: Sí, sí,
0: sí. Bruno. Sí. I que tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit quedar-te allà...
5: Jo el que faig és... perquè sempre ens deixen triar els grups. Llavors em poso amb el meu millor amic... i els primers dies estem allà de broma, xerrem, no fem res, i després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
0: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci! Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
6: A veure, no ho sé, perquè...
0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
6: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, com has dit, la meva assignatura preferida és música, i clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? O sigui, no t'ensenyen coses més complicades, i l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs... Què faríeu?
5: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
2: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalen les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però, bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a patis reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
2: No.
0: I si al final voleu fer-me anar a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una amiga a copiar del teu examen, que et pillin i que et posin un 0, o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre.
2: Ah.
0: Ostres. Què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen, que et pillin i tu t'emportes un 0, o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no l'has deixat copiar?
2: És que si només em vol copiar, no és un amic.
0: Oh, molt bé. O sigui, qui te tries, aleshores?
2: La que no em pillin.
0: La segona opció, la que si s'enfada, doncs que sí. Té dos problemes, no? Molt bé, Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos... Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
5: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries sí. estar amb el teu millor amic i que...
5: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt o un professor enrotllat i simpàtic però que no t'ensenya res?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir,
0: i t'encantava.
3: Per fi, m'encanta això, això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
3: Sí, sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Ser la popular de la classe, però tenir moltíssima pressió, o passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
6: No, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, discreta. Sí, molt bé, doncs a veure si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema. Algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
3: Tens un grup d'alumnes sí. super enrotllats, o sigui, són el millor, la crem de la crem,
0: sí.
3: però... tenen unes notes que són una completa caca. O tens uns alumnes que són superintel·ligents, però que són uns, com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida. I que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos. I això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un... que us caigui fatal i un que us encanti, vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
5: sí.
0: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
5: Perquè ho explica com... no llegeix, sinó explica perquè ho entenguem.
0: Uh-huh.
5: I si hi ha alguna que no entenem, doncs ho representa. A vegades fa miniobres de teatre...
0: Vale, o sigui que és molt sí. entretingut i...
5: A més, posa treballs visual. Divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens?
5: A la mínima s'enfada. O sigui...
0: Potser, broma... potser el feu enfadar, vosaltres.
5: Però és que parles un moment... No. Mira, l'altre dia el meu amic em va fer una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir... Bruno, tienes incidencia, fuera de clase.
0: Llavors... Potser és que estava rient més del
5: és
0: compte,
5: que...
0: eh?
5: Però no cal.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa durantíssima d'un profe.
3: La de socials. Torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé. Tema treballs és així també estricte. O sigui, perfecte. La seva signatura fa molt bé.
0: Això és la cosa bona, eh?
3: Això és la cosa bona, boníssima.
0: I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
3: És allò, que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
0: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica... La cosa bona.
6: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió, i és, no sé... O sigui,
0: t'ho fa pensar, no? Una
6: sí,
0: mica?
6: Uh-huh. Gaudeixo molt de la seva assignatura. I després, la que no m'agrada és, bueno, la típica senyora gran que entra a classe...
0: Home, no!
6: Es posa amb el mòbil i ens diu... obriu el llibre per tal pàgina...
0: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
6: O sigui, és que no fa res. Mm-hmm. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
0: Laia, rapidíssim, tu, amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
2: Ah, que em donin un dossier amb el temari i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
0: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides, i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar, o és avorridíssim.
3: O passa,
0: no?
3: o passa del tema.
0: Clar, i que per vosaltres, creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe, o no?
5: No.
0: No, eh? No. Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
5: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. i estava ja, estàvem parlant, estàvem cridant.
0: Creieu que s'ha perdut una miqueta el respecte al professor?
5: Sí,
3: sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
3: Que li fan bullying. Li feien bullying.
0: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
3: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia, escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer, aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell.
0: I li feien saber tot això?
3: Sí, sí, els ho deien a la cara. Diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo. I es ficaven de vegades en temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
0: Clar, i vosaltres també heu observat això, no?, que hi ha una mica menys de respecte.
6: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada. I si no, si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posa a caldo. Que...
0: Les classes de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes.
5: Sí,
0: no?
5: Sí,
0: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, et trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
5: Sí, sí. Jo la típica de tirar pilotetes.
0: Això.
5: I ara a la meva classe li he donat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
3: El profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
0: És fortíssim que li tirin un Kiko a un profe.
3: Sí, ja, sí. Ja. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
0: Us van castigar tots.
3: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, tio.
0: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tota una classe quan no tenen culpa, quines altres classes us acudeixen que també són millorables?
5: L'autoritat. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna cosa i et diuen, bueno, no passa res.
0: Ja. La resta no penseu, ho veieu així?
3: Sí, sí. Totalment.
0: Però després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
6: A veure, si es passa, clar, o sigui... Quan ets massa estricta, crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por, llavors la seva classe era de... Ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies alguna cosa malament, l'havies cagat.
0: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
5: Que quan calgui tingui autoritat... I quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
0: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs. Si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb mà duríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
3: Relaxats.
0: Relaxats, eh?
3: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta, com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
0: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè no, els he donat un trosset de la mà i després t'agafen la pressa en seva. Si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
10: Cada cop ens trobem més casos d'alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs, l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor o faltar-li respecte.
7: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
10: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
8: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un supercàstig per una cosa mínima.
7: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
8: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats...
7: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
8: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
10: En general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT, això comporta en conseqüència que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també evidentment té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
7: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el son al mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo... No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
0: La d'excuses que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
3: Sí.
0: Creieu que us esforceu? Que, ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
3: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
5: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball, ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, perquè una bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
0: I tu creus que així sí que es motivarien una miqueta?
5: Sí, jo crec que sí.
0: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes... com aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant, també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Ho veus claríssim?
3: Sí, sobretot perquè no, el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No ho podem permetre.
0: En quins casos? O sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
3: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Uh-huh. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes a darrere.
0: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
2: No faries. Perquè crec que també desmotiva molt a l'alumne.
0: Allunyar-se dels companys...
2: Sí. Clar, i crec que ja és com ja... Pues no serveixo per res, pues ja no.
0: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
6: A veure, jo... estic a favor de la repetició en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops hi ha gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... Però hi ha gent que si s'està esforçant i realment... o sigui, vol tenir bona nota o jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé, o sigui, clar que li afectarà en aquell moment, però després molts cops potser després li va bé.
0: Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant, eh? Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
5: Tots.
0: Professors, alumnes, famílies també?
5: Sí.
0: En què ho veus?
5: Hi ha algunes famílies que jo conec alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
0: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, no sé, com ho veieu?
5: Alguns, sí.
0: Sí? Vosaltres, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció a un... el seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
3: Sí, jo l'he viscut, eh? Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir i llavors m'hi vaig tornar.
0: Tu t'hi vas tornar.
3: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? I mi mare com, perdona, t'estàs ficant en l'educació del meu fill?
0: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos o... no sé, Mònica.
6: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen. O sigui que...
0: Què consideraries un càstig excessiu?
6: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte o l'hagi expulsat o...
4: però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen, bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe. I que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no...
0: És significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat, a veure què us sembla això, i si poguéssiu castigar un adult. Us agradaria? Us agradaria? Jo crec que ara us tindreu l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres i us plantejaré quatre situacions i ens haurem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar, sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los. Hi ha d'haver consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa. I diu el següent. Diu, soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor, em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu, no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i, com a tal, no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç. Diu, com a conseller d'Educació, implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa. Només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig. Al Dida, que diu que els seus estudiants copin i copin. La Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora. O el Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
11: jo
0: comença,
11: el Didac.
0: Bruno?
11: Sí,
0: el Didac.
11: Qui era el Didac?
0: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
11: Sí, sí, sí.
0: Sí, per què?
11: És massa. No cal.
0: Creieu en el sistema de copiar?
11: No.
0: Com a càstig?
3: No, de fet, l'esment, o sigui, la gent que és, normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
0: Ja.
3: Els serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
0: Ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar, la Teresa, per exemple, aquesta
3: la
0: mare...
3: A mi no.
0: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
3: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
0: El conseller, eh?
3: Però per què una assignatura suspesa?
0: Una assignatura és un marge per poder, no?
3: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
0: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
3: Em refereixo a troncal, segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, no? Però imagina que has suspès educació física perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
0: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
11: Jo?
4: Didac.
0: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys? Cristiana, sí? Acceptes el consens?
3: Sí, accepto.
0: Molt bé. Doncs va, ara, si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona, amb què us quedeu i quin missatge voleu marxar a casa amb orgull. A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
2: Ai, no, comencem per un altre.
0: Sí, hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... Amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
11: Em quedo amb que... Està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
0: Comportament, potser també... La motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
11: No.
0: No, perquè... com que fas com a autocrítica, potser ell està allà... Està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
11: No, tampoc sóc el que es queda ja callat tota l'estona.
0: Us entén, no ets?
11: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
0: Està bé.
11: Però sí que veig alguns amics, són uns liantes, llavors sí que són...
0: Molt bé, per tant, el missatge una mica pel que veus, no?
11: Sí.
0: Cristian, tu amb què et quedes, tot el que hem comentat?
3: Que els alumnes ho fem molt malament, però els professors tiren molta tela darrere.
0: Molt bé. Per tant, dels professors que haurien de millorar, va, envia'ls un missatge perquè millorin les seves classes i la seva manera de fer. A veure, què els hi diries?
3: Que fessin més autocrítica i, sobretot, alguns que no és que ho facin malament, però més disciplina. O sigui, som molt partidari de la disciplina.
0: Disciplina, molt bé. Sí, Mònica, tu què?
6: Jo també, que una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Això està molt
6: no
0: bé.
6: No posa la seva part.
0: Ja està, és interessantíssim, no? Que hi ha d'haver voluntat per part dels dos, una mica també en la línia del que comentava el Bruno. I tu, Laia, com tanquem?
2: Jo crec que s'han de mirar les dues parts de la moneda.
0: Uh-huh. I en quin sentit? Què vols dir?
2: Doncs que, clar, els alumnes pues, també ens hauríem de comportar una mica i els profes haurien de saber controlar una classe.
0: I els pares què? Amb els pares els hi donem algun missatge? Han de fer alguna cosa? Es fiquen massa amb l'educació dels fills? Estan a sobre? Passen? Què diem dels pares?
3: No, a mi no. Mai he tingut cap problema amb els meus pares i l'educació, o sigui que...
0: Molt bé. Bé. Bueno, doncs jo trobo que amb aquest missatge d'autocrítica que heu fet, no? Que els estudiants en general també han de fer una mica d'esforç per motivar-se i també el missatge que hem llançat pel sistema educatiu en general, jo trobo que en tot el que hem comentat hem tocat tots els temes. Laia, Cristian, Bruno i Mònica, moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat, per mullar-vos, perquè realment us heu mullat. I la veritat és que això ha semblat una conversa de pati, eh? I jo crec que no hi ha res que ens agradi més a tots que rajar dels profes. I una miqueta ho hem fet, eh? En fi, moltíssimes gràcies, de veritat. I gràcies també als que ens escolteu des de l'altra banda, però ho hem de deixar aquí perquè l'hora del pati s'acaba, tothom que va a classe, i fins al proper episodi.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim. Bon dia, Sergi.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs us parlaré dels núvols, concretament dels noms dels núvols, però farem una mica de... Avui ens anem cap a la història de la ciència.
1: Història de la ciència, a veure.
2: Farem una miqueta d'història de com ha anat tot això de la nomenclatura dels núvols, qui els hi van posar noms, com els van classificar, on com hem arribat a la classificació que tenim actualment. Anem a traslladar-nos una mica del passat, però sempre mirant al cel.
1: Molt bé, i com va començar tot això de posar nom als núvols?
2: Doncs, aviam, l'home ha observat tota la seva vida els núvols, podem dir, Els observava, sabia que hi havia, els intentava entendre... Buscava formes, també, allò que busques formes que veus un gosset o veus...
1: Com les constel·lacions,
2: com les constel·lacions, etc. Però no va ser fins al segle XIX quan els científics van decidir una cosa molt científica, que és ordenar i classificar i posar noms.
1: Això els encanta, als científics.
2: Això els encanta. I anar-ho canviant. Perquè és allò com el carrer que vas aixecant unes obres per tornar fent unes altres i s'ha d'anar fent la roda en ciència...
1: Bueno, perquè es fan nous descobriments, no?
2: Ah, exacte, és la taxonomia, en aquest cas, és una ciència viva, també. Exacte, i aleshores van posar noms a aquestes diferents formes que adopta. No oblidem que els núvols és la condensació del vapor d'aigua a la troposfera, que és aquesta capa més baixa de l'atmosfera, que va des de la superfície, des del zero, fins als 14-15 quilòmetres d'alçada. El vapor d'aigua és un gas, el vapor d'aigua no el veiem. Ha d'estar condensat en estat líquid o en estat sòlid, en aquest cas en cristallets de gel, per veure-ho, i és això com dona com a resultat els núvols. Hem de dir que tot comença amb Jean-Baptiste Lamarck. No sé si et sonarà alguna cosa, aquest Lamarck.
1: Lamarck em sona, sí.
2: Quedeu-vos amb el nom perquè serà més important més endavant, com diu aquell. Doncs Lamarck, el 1802, comença en aquest any, on aquest il·lustre naturalista francès, és a dir, el mateix que va proclamar la primera teoria de l'evolució.
1: Ara sé de què em sonava.
2: I va patentar també la paraula biologia per a la ciència de l'estudi dels éssers vius. És el primer que va dir la paraula biòleg,
1: És important, per tant, aquest home.
2: Exacte. Aquest mateix home, el bo de Jean-Baptiste Lamarck, va proposar la primera nomenclatura francesa dels núvols segons les formes que adoptaven aquests núvols al cel. Una nomenclatura, val a dir, que no va tenir gaire èxit, no va tenir gaire recorregut. Aquell mateix any, en paral·lel, un altre científic, en Luke Howard, sí que passaria a la història.
1: I aquest, o sigui, Lamarck va ser el primer, però el que la història considera que és el primer és en Howard.
2: En Luke Howard, perquè la història el considera com a creador de la primera nomenclatura de núvols. Una nomenclatura que els classificava en tres classes. Els cúmuls, els estrats i els cirrus.
1: Per tant, és la nomenclatura que encara es fa servir avui dia.
2: Diguem que amb una variació, perquè ja veurem que tenia un error aquesta nomenclatura, però va començar a intuir o s'han començat a fixar a partir d'aleshores. La resta de classes, evidentment, derivaven per transició o associació a partir d'aquests tres conceptes, no? Però, com dèiem, en aquesta primera classificació, Howard va diferenciar correctament entre els cirrus, que són núvols formats per cristallets de gel, i els cúmuls, o sigui, núvols de caire més aviat baix, formats per gotetes d'aigua, en estat líquid. En canvi, no va atinar gaire amb els estrats.
1: Aquests els va deixar una mica...
2: Clar, aquí no trobem cap diferència d'estat, perquè els estrats també estan formats per gotetes d'aigua en estat líquid. Tampoc trobem diferència en nivell atmosfèric, perquè normalment els estrats són baixos, encara que a l'estrat s'associa més en una forma, no en una varietat dels núvols. Ja veurem després com hi ha més. Howard, això també és important, no va agafar qualsevol norma de nomenclatura, sinó que va adoptar el sistema taxonòmic d'un altre il·lustre important, que aquest sí que li vam dedicar en guaita fa unes temporades, el bo de Carl von Linné. Que el Carl von Linné és la persona que va establir el sistema taxonòmic per nomenar tots els éssers vius. Mm-hmm. El sistema taxonòmic aquell de gènere i espècie en llatí.
1: Per tant, en Howard tampoc es va inventar res, que diguem, no?
2: No, el Howard va posar ordre a la classificació i va adoptar la manera de classificar-los, la nomenclatura, en bon linné, suposo, per fer-ho en un llenguatge més universal. Mm-hmm. Per una vegada a la vida, que un anglès no denomina les coses en polzades i onzes i que no fa servir el sistema mètric internacional, pues en aquest cas sí que van fer servir el mateix sistema de nomenclatura, mm-hmm, que ha perdurat fins al dia d'avui.
1: Clar.
2: En Caton Howard també va ser pioner en l'estudi del clima urbà. En aquest cas va fer un estudi de referència l'any 1820 del clima de Londres, de la ciutat de Londres. Mm-hmm. O sigui que no només estudiava els núvols, sinó que també estudiava climatologia sobre el terreny. Després altres noms de científics com Kemmets, Renault, Poe i Hill Branson, Welbach i Ritter van completar el treball inicial de Howard, podríem dir, i van posar les bases per la primera reunió l'any 1894, fixem que partíem de l'any 1802,
1: mm-hmm, han passat quasi
2: 90 anys, la primera reunió del Comitè Meteorològic Internacional i Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Uppsala l'any 1894.
1: Mm-hmm. I aquest comitè va ser l'encarregat de posar el nom als núvols.
2: Exacte, va ser el preparat d'encarregar, clar, perquè no, una cosa és posar nom i una altra cosa és que això quedi en algun lloc.
1: Catalogar-ho, no?
2: Catalogar-ho, eh? Mm-hmm. Van ser els encarregats de preparar el primer atlas internacional de núvols, publicat a París l'any 1896. Un atlas que incluïa més de 300 fotografies de núvols i que va ser reeditat l'any 1910.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? Aquí hi ha molta feina.
2: Exacte. Tot plegat va ser la llavor perquè l'any 1921 es fes realitat la Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Londres. Ojo't. El seu president, Napier Shaw, va començar la revisió d'aquell atlas de núvols de 1896. O sigui, va partir de l'atlas de 1896 per fer-ne una revisió. Mm-hmm. Una comissió que es va reunir diverses vegades. Es va anar reunint més periòdicament. No va deixar esperar 90 anys per tornar-se a reunir, sinó que cada parell d'anys aproximadament es reunia.
1: Bueno, això està més bé, no? Perquè llavors vas fent feina a poc a poc.
2: Evidentment. Es va reunir en ciutats com París, Zúric i, atenció, fins que l'any 1929, mm-hmm, aterren a Barcelona.
1: Ah, carai!
2: Va haver-hi la reunió a Barcelona. I va ser la llavor de la que seria la publicació de l'any 1932 de l'Atlas Internacional dels Núvols i Estats del Cel. Mm-hmm. I aquí Catalunya sí que agafa molta importància. Agafa importància el Servei Meteorològic de Catalunya, que recordem que va ser fundat l'any 1921 per Eduard Fontserè, i un Servei Meteorològic de Catalunya i una diputació i una mancomunitat, uns òrgans de govern que tenien una altra persona important, que també era científic, que era observador, que era en Rafael Patxot, de Sant Feliu de Guíxols, era gironí. Aquest home era un mecenes. I aquest home va fer l'aportació econòmica per fer possible aquest Atlas Internacional de Núvols i Estats del Cel l'any 1932. La Fundació Concepció Rebell va aportar les fotografies de núvols que hi havien fetes des de Barcelona, bàsicament des de Barcelona, que figuren en aquest atlas. Uh-huh. Un atlas que es divideix en 5 grans seccions, que són els núvols, els codis, el diari de núvols, l'observació de núvols des dels avions i, finalment, els tipus de cels.
1: Per tant, un atlas molt complet.
2: Un atlas molt complet. És un volum, tinc la sort de tenir-lo a casa, que és un totxo bastant important, i que sense... O sigui, això ho hem de deixar clar perquè... aquí hi ha coses importants, o sigui, hi ha el paper, com dèiem, del Servei Meteorològic de Catalunya, mm-hmm, el paper, sobretot durant la República, abans de la República, però també durant la República, des de la dicta blanda, podríem dir, de Primo de Rivera fins als primers anys de la República,

0: moltes d'aquestes fotografies que es guardaven a l'Observatori Fabra les van destruir directament.
1: Ostres! Llavors es va perdre tot aquest patrimoni.
0: Exacte,
1: dels núvols,
0: es va perdre el patrimoni. Part del patrimoni, part d'aquest material es va perdre amb l'entrada, en aquest cas, del cop d'estat. No? Tornem una mica més endavant, a nivell internacional, perquè l'any 1950 es crea la Organització Meteorològica Mundial. Aquí fixem-nos que Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya eren presents en aquesta Comissió Internacional d'Estudi de Núvols i eren presents en els organismes meteorològics mundials, a més al nivell, als anys 20 i als anys 30. A partir de l'entrada de la dictadura, el Servei Meteorològic desapareix. El 1950 es crea l'Organització Meteorològica Mundial, on només hi és present a l'antic Institut Nacional de Meteorologia i ara l'Agència Estatal de Meteorologia. L'Organització Meteorològica Mundial, el 1950, reprèn tots aquells treballs de principis de segle, fins que l'any 1975 publica el que seria el nou Atlas Internacional de Núvols. I des d'aleshores, la pròpia Organització Meteorològica Mundial, a les diferents pàgines, fonamentalment a la seva pàgina web, va actualitzant tota aquesta nomenclatura amb gèneres, subgèneres, classes, etc, i la va tenint actualitzada.
1: Cada vegada que es veu un núvol que és diferent, no?, se li posa un nom.
0: Una particularitat, un núvol o una particularitat, i es va revisant. Hi han molts atles publicats ara mateix de núvols. El Servei Meteorològic de Catalunya té un atles a nivell online. Està consultable també aquest atles de l'any 32. Autors també han fet atles de núvols a nivell particular. També s'ha fet un atles de núvols des de l'Observatori Fabra, per exemple, l'Alfons Puertas i el Javier Martín Vide. Hi han moltes publicacions referents. Però per acabar, voldria acabar, o podria d'allò, acostant-vos una mica d'aquesta nomenclatura estranya.
1: Posa'ns alguns exemples, perquè pels que no hi entenem de núvols, tots són iguals.
0: Vale. Bàsicament, els núvols els divideixen en quatre grans grups. Els núvols baixos, des de 0 metres fins a aproximadament 2.000-2.500 metres d'alçada. Els núvols mitjans, des dels 2.500 fins als 4.000-5.000 metres d'alçada. I els núvols alts, des dels 5.000-6.000 metres d'alçada fins a dalt de tot de la troposfera. Hi ha la particularitat que en cadascun dels nivells és allò que els núvols estan formats per aigua, però han estat en diversos estats. Els núvols baixos i mitjans és aigua formada per estat líquid i els núvols alts són cristallets de gel. Vale? Per exemple, núvols baixos. Hem dit abans que eren els cúmuls, vale? Els diferents cúmuls, per exemple, els cúmulus humilis. Però també els estrats. Els estrats, que era aquella forma que quan tots els núvols són d'una forma
1: llisos,
0: uniforme,
1: no?
0: Llisos. Per exemple, estratocúmulus undulatus duplicatus.
1: I a veure, això més o menys com seria? Perquè
0: això,
1: clar, aquí a la ràdio no tenim fotos.
0: Us he posat l'exemple, per exemple, això són les senyals de tramuntana, la famosa barda de les Alberes, que veiem dos, tres núvols per sobre en forma ondulada a sobre de les muntanyes, són els estratocúmuls, undulatus perquè tenen forma de ona, d'ondulat,
1: vale,
0: i duplicatus perquè n'hi ha dos.
1: Ah, mira, bé, això és fàcil de recordar.
0: Vale?
1: Per tant, ja tenim aquest al cap, aquest que està a les muntanyes, que ens avisa que hi haurà tramuntana.
0: Exacte. Núvols baixos. Núvols mitjans. Núvols mitjans, el gènere insígnia dels núvols mitjans són els altocúmuls. I d'altocúmuls també hi ha núvols de vent, núvols de senyals de tramuntana. En aquest cas són els altocúmuls lenticularis duplicatus.
1: Aquests també són dos cops, eh?
0: Són dos cops, són de vent. Pot haver-hi el normal o pot haver-hi el duplicatus. Són aquells núvols que sempre es mantenen a la cresta de la mateixa muntanya, tant en quant segueixi bufant el vent en aquelles altures. Però també hi ha els altocúmuls castellatus, que és allò que diem el cel cabretes a terra pastetes. Són senyals, ens indiquen que segurament per aquella tarda hi haurà tempesta, hi haurà convecció. I els núvols alts?
1: Som-hi.
0: Que són els cirrus. Els cirrus, uns cinus, són uns cirrus, uns núvols alts, que tenen una mica de recurva i tenen forma d'ungla. Per això es diuen un cirrus.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida.

0: Lleida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions d'en Jordi Casellas. Un cop més ens disposem a repassar el bo i el millor de tots aquells talls de ràdio que tant ens agrada recordar i poder-los comentar aquí. Salutacions també a l'Esteve, al 50% del programa. Esteve, què tal, com estàs?
4: Hola, Jordi, molt bé. Doncs, com sempre, encantat d'estar amb tu, amb aquesta experiència radiofònica que ens permet disfrutar d'aquestes belles gravacions de ràdio. Belles, ho podríem dir, amb les dues lletres, amb B baixa i amb B alta, perquè parlem en molts casos de gravacions de fa moltíssims anys, però també de fantàstics moments de ràdio, que és molt divertit tornar a escoltar per recuperar aquells moments i també per aprendre coses, com per exemple com va ser la primera emissió de Ràdio Sant Cugat, que és el que avui us proposem. Avui parlem de la nostra emissora per escoltar els primers moments a l'aire d'aquesta emissora, que va ser una de les primeres a nivell d'emissores locals de tot Catalunya. Podem estar contents, Jordi, perquè la nostra emissora va començar abans fins i tot que Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio es va inaugurar al setembre de l'any 1983 i Ràdio Sant Cugat es va inaugurar el juny de l'any 1982. Així, doncs, ha plogut molt des de llavors i ja que ens estem acostant també als 40 anys d'aquesta emissora, doncs és tot un plaer poder escoltar els primers moments d'aquesta emissora a l'aire.
3: Doncs sí, tant. Escolta, i ens n'hem de sentir força orgullosos. Any 82, imagina't, i com bé deies, un any abans a Catalunya Ràdio. Jo crec que això ho hem de celebrar, ho hem de recordar, perquè val molt la pena. I sentint-nos sobretot molt orgullosos de la gran feina que es fa des de l'emissora local de Ràdio Sant Cugat i des de totes les emissores locals de Catalunya.
4: Doncs vinga, anem a escoltar la primera gravació d'avui, el primer que va sonar a l'antena de Ràdio Sant Cugat, que en aquells moments tenia el dial 91.7, no l'actual 91.5, el dia 13 de juny de l'any 1982.

0: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat som un equip de gent jove, que sortim a les zones amb la gran il·lusió de cobrir un buit d'informació i d'entreteniment marcadament local. Ràdio Sant Cugat neix també amb la gran aspiració de ser per a tots la nostra emissora, de ser per a tots la nostra ràdio. Les línies bàsiques de la nostra tasca són: som una emissora totalment independent, defensar i fomentar la cultura catalana, recolzar i defensar les institucions democràtiques de Catalunya i de tot l'Estat espanyol, respectar totes les opinions expressades amb llibertat i recolzar i fomentar tot el que porti per davant el nom del nostre poble, el nom de Sant Cugat. En primer lloc, hem dit que som un equip jove, però tenim unes grans aspiracions, les grans aspiracions de fer una ràdio sèria, una ràdio honesta, una ràdio de qualitat i, sobretot, una ràdio cada dia més professional. Això és el que està en el nostre ànim. I això és el que dia a dia intentarem portar-vos a través de tot aquest muntatge tècnic, fins a la vostra llar, fins al vostre lloc de treball. També està en el nostre ànim potenciar i enlairar tota manifestació cultural i potenciar des d'aquí, com no, el nostre comerç local, tan arrelat a nosaltres. Doncs al cap i a la fi, les seves il·lusions sempre seran les nostres. Tot això, doncs, és la tasca que tot l'equip de Ràdio Sant Cugat des d'aquí volem realitzar. I aprofito en nom de tots a agrair-vos des d'avui i per sempre la vostra col·laboració diària, les vostres opinions i el vostre recolzament. Ràdio Sant Cugat, i ja per cloure, pretén, sens dubte, ser l'emissora de tots, l'emissora de les nostres entitats, dels nostres organismes, del nostre comerç. En definitiva, el mitjà de comunicació i d'enllaç de tot un poble que vol viure en llibertat. Gràcies i bona missió per a tots.
1: La veu del primer director de Ràdio Sant Cugat, en Ramon Grau, que sonava a les ones de la freqüència modulada en el 91.7 aquell 13 de juny de 1982. Als inicis de Ràdio Sant Cugat, els protagonistes avui de l'hemeroteca de la ràdio, i seguim amb aquests històrics documents, ara escoltant el contingut del primer dia d'emissió de l'emissora.
2: Hola, molt bon dia. Ens trobem a Ràdio Sant Cugat als 91,7 megacicles de la teva FM estèreo. I a partir d'aquest moment farem un petit avanç de la programació especial d'avui diumenge. Per començar tenim un espai de música catalana i finalitzat aquest tindrem una entrevista amb el senyor Àngel Casas. Encabat això, continuarem amb la música variada combinada amb entrevistes amb la gent del carrer. A 4:45, una roda de premsa amb representants de diferents mitjans de comunicació a càrrec dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat. I després de tot això, tindrem uns espais musicals a càrrec de la gent de l'emissora, d'una sèrie de locutors que us acompanyarà fins a les 10 d'aquesta nit. I doncs això serà la nostra programació a partir d'aquests moments. I des d'ara i fins a sempre, Ràdio Sant Cugat al teu costat.
1: Déu-n'hi-do, el primer dia d'emissió, entrevista amb Àngel Casas, Jordi?
3: Sí, començàvem forts. En aquell moment l'Àngel ja era prou conegut, no? I entenc que estava ja a TV3...
1: Sí, tant.
3: En el seu... Recordem, no? L'Àngel Casas Show devia ser d'aquella època, sí, o ni després, o estava allà. Ja,
1: correcte.
3: Per això que ja era començar, doncs, amb un periodista famós i popular, i la veritat és que molt bé. Sentia també el discurs del director de Ràdio Sant Cugat en aquella època, amb un to molt presidencial, eh? Li donava una certa, diguem, un cert discurs molt solemne, i la veritat és que m'ha agradat força. I després, doncs, la locutora jove, no? Aquesta, com deia, no? una ràdio de gent jove, doncs és això, no? Aquesta veu, doncs, jove, que comencem i que hi endavant. La veritat és que fa gràcia sentir-ho de nou.
1: Molt bé, anem a escoltar com sonaven els primers jingles de l'emissora. Viatgem ara cap al 1986 per escoltar aquest indicatiu de Ràdio Sant Cugat de l'època.

0: aquí ja teníem la melodia que ha identificat durant molts anys la nostra emissora, Ràdio Sant Cugat. I el que comentàvem programes enrere, Jordi, que abans la majoria d'indicatius de jingles es cantaven. En canvi, actualment, això ens costa molt de trobar.
1: Doncs sí, és difícil avui en dia trobar-ho. En aquella època no teníem els mitjans que contem avui per fer les falques d'una manera molt més àgil amb tots els programes informàtics. I la veritat és que eren una mica artesanals. Buscar una música, buscar unes veus, buscar un cor i cantar la falca. Els temps han canviat. També és cert que avui en dia, doncs, gràcies a la informàtica, ens permet fer unes falques potser molt més elaborades i que puguin semblar també, diguem, molt sofisticades amb molta gent, però quan realment es fa amb un petit programa i poca cosa més.
0: Seguirem escoltant més documents històrics de Ràdio Sant Cugat en els següents programes per a celebrar o precelebrar aquest 40è aniversari de la nostra emissora.
2: La Maroteca de la Ràdio.
0: I ara, doncs, viatgem cap al present, però també amb una mirada cap al passat. Recuperem el nostre espai Veus de Ràdio i, en aquest cas, parlem, com no, d'una veu de Ràdio Sant Cugat que jo vaig conèixer el 1995, quan vaig començar l'emissora. Ell ja hi era, va començar una miqueta abans, i és en Jofre Llombart. Segur que el reconeixeu perquè durant molts anys ha estat a micròfons com els de Catalunya Ràdio i actualment a RAC1, tot i que ara té poca possessió del micròfon perquè és el sotsdirector de l'emissora, però vaja, segur que el teniu ben present. Com us deia, jo el vaig conèixer l'any 95, quan vaig començar a treballar aquí, a Ràdio Sant Cugat, i la veritat és que ens trobàvem molt sovint, perquè ell, doncs, estava a informatius, ell estava presentant molts butlletins i també estava en el programa informatiu del matí, de l'emissora, i la veritat és que recordo riure molt amb ell, junt amb la Jenny Lozano, també, que anaven els dos moltes vegades junts, feien molta, molta broma. Ell és una persona amb un posat molt seriós, però té un transfons humorístic que fa que sigui molt divertit compartir les estones a l'estudi amb ell. I també recordo que ja en aquella època tenia les ulleres que actualment té, no les ulleres de veure, sí, sinó les ulleres de son, que ja suposo que devia començar a cultivar en aquells dies a Ràdio Sant Cugat, quan s'havia de llevar molt, molt d'hora per començar a fer els programes informatius del dia. Doncs anem a escoltar el company Jofre Llombart a veure què ens explica d'aquella època i de tota la seva trajectòria professional.
3: Hola, sóc el Jofre Llombart, sóc el sotsdirector de RAC1 i de RAC105 i puc dir que la meva carrera a la ràdio i al periodisme va néixer a Ràdio Sant Cugat, però pràcticament més que la vida radiofònica o periodística, la meva vida laboral. Havia fet quatre coses de cangur i tot això, però realment la primera connexió amb la feina, en el sentit de treballar, va ser a Ràdio Sant Cugat. Va ser un novembre de l'any 1994, per tant, ara fa quasi 27 anys, i la veritat és que, com sempre explico, tot va ser gràcies a ma mare, que un dia, quan jo feia segon de periodisme, em va veure estirat al sofà i em va dir: "Vés-te'n cap a Ràdio Sant Cugat, que em sembla que agafen gent que estigueu estudiant." I vaig anar un 2 de novembre a les 7 del vespre, una cosa així, vaig parlar amb la Maribel Cayuelas, em va dir que l'endemà anés a parlar amb el Xavi Fornells a les 6 del matí. Per què tant d'hora? Doncs perquè el Xavi Fornells ja em va fer entrar en antena el 3 de novembre del 94. I des d'aleshores no he deixat de treballar. Per això deia, la meva relació amb el món laboral ve d'aquella visita a Ràdio Sant Cugat i ja mai més he deixat de treballar. Perquè després, estant a Ràdio Sant Cugat, vaig poder fer la corresponsalia de Catalunya Ràdio al Vallès Occidental. Això em va connectar amb la redacció central. Vaig estar 11 anys a Catalunya Ràdio i de Catalunya Ràdio me'n vaig anar a RAC1, que és on estic ara. Per tant, com diria aquell, Ràdio Sant Cugat, contigo empezó todo. Una abraçada.
0: Jofre Llombart, amb la seva gravació, en la que ens recorda els seus primers anys en aquest món, a la ràdio, que van ser a Ràdio Sant Cugat. I ha citat un parell de noms, als quals jo també vull fer referència, perquè vaig coincidir amb ells també en els meus primers anys a la ràdio, i en tinc molt, molt bon record. Estem parlant de Maribel Cayuelas, que en aquells moments, quan jo vaig començar, era la directora de l'emissora, i també el seu predecessor, en Xavier Fornells, una persona excel·lent i amb una dialèctica davant del micròfon fantàstica i amb qui sempre era fantàstic compartir uns moments, encara que fos fora de micròfon, parlant de l'actualitat i dels intríngulis de l'emissora, del dia a dia de l'emissora. Doncs, Jordi, anem a seguir, si et sembla, canviem d'emissora i no canviem d'època, ens anem cap a l'any 1983.
2: L'Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'Hemeroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
0: Imagina't poder escoltar, Jordi, la primera emissió en proves de Catalunya Ràdio.
1: Sí, i que poca gent l'haurà sentit. I, vaja, d'aquelles que dius, carai, això té molt de valor. Sentim-ho.
0: Amb la veu de Miquel Calzada i Juli Vella.
4: No us sorprengueu. Abans no hi havia res en aquest punt del dial. Ara ens hi teniu a nosaltres. Som Catalunya Ràdio, l'emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Estem emetent en període de proves ajustant els equips per oferir-vos el millor so. So estereofònic, en FM. Ens trobem a la freqüència de 106.8 megacicles. Catalunya Ràdio. Ben aviat ens podreu escoltar des de qualsevol punt de la geografia catalana.
0: Una emissora que va acabar sent una referència ineludible per tots nosaltres i una tornada a la normalitat a nivell institucional amb l'ús del català als mitjans de comunicació públics, cosa que no passava des de la Segona República. Així doncs, va ser un moment interessantíssim i també uns inicis que van ser molt complicats, perquè recordem que en aquella època, doncs, com constantment anem repetint, hi havia molts problemes de radiofreqüència, de llicències i també de pressupostos. En aquells moments la Generalitat estava arrencant amb el govern de Convergència i Unió, amb Jordi Pujol al capdavant, i es va aconseguir, doncs, aquesta gran fita, però en unes condicions, entre cometes, bastant precàries, perquè es van agafar uns locals que pertanyien a una agència de publicitat que havia fet fallida, que no estaven, per tant, adaptats a la realitat d'una emissora de ràdio, però al final, mica en mica, es van anar adaptant aquests estudis perquè sonessin el millor possible. De totes maneres, per veure de primera mà què és el que passava aquells primers dies a Catalunya Ràdio, us portem ara un reportatge molt especial que es va emetre l'any 2008 i que repassa els primers 25 anys d'història de Catalunya Ràdio. Anem a escoltar la primera part, el primer extracte que hem fet d'aquest reportatge de 25 anys de Catalunya Ràdio.
4: Són les 0 hores 0 minuts del dia 20 de juny del 1983.
5: Una sensació, en fi, per a una persona de 17 anys, per un jove de 17 anys, per un noi de 17 anys, tot era nou i fantàstic i meravellós.
4: Ens trobem a la freqüència de 106.8 megacicles.
6: 25 anys després, el retrobament.
7: L'1
6: de setembre del 1982, el govern, per mitjà de Jaume Casajoana, nomena Jordi Costa director general del projecte de les emissores de la Generalitat. L'1 de febrer del 1983, Costa truca al llavors director de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25, Josep Maria Franzino, que assumeix el càrrec de director adjunt. Plegats, configuren l'equip i la programació de la nova emissora en un despatx a Barcelona, a la plaça Antonio López, a Correus.
8: L'any 82, l'any anterior, es havien donat les freqüències. Hi
9: havia tot el primer procés concessional.
8: I jo les dic, quines heu reservat? No hi ha aquella de Ràdio Associació. Sí, però això no té res a veure. Dic, les nostres quines són? Ah, doncs, i vam preguntar amb el prenefet, no hi havia freqüències. Se'm van descuidar. Amb medidors de camp, anant per llocs, aviam amb quina freqüència podrem sortir per no estorbar. Que ja en vam estorbar, de més hores alguna, lògicament, no?
10: Ja. Vam fer tot un estudi, tot Catalunya, mesurant, a veure per molestar menys. I les freqüències ens les vam inventar. Eh?
6: Costa i Franzino fitxen, entre d'altres, Carles Pérez com a adjunt del cap de programes.
11: Amb l'emissora de la Generalitat, i arribes allà, i troben aquests senyors, no?, el Sorroca, les seves ulleres, la barba, el Josep Maria, i després coneixes el Jordi Costa, i dius, això ha de funcionar per nassos. Estàvem tots grillats en aquella època, però això només ho podien engegar una gent que estiguessin absolutament bojos, però com una campana.
6: Un temps després, compren l'actual edifici a l'Avinguda Diagonal 614, on hi havia Víctor Sagi Publicitat, que de la nit al dia fa fallida. El 20 de juny, dia de la inauguració, Catalunya Ràdio ja té gairebé un centenar de treballadors que engeguen les emissions sense recursos ni contractes.
8: Home, penso una cosa, fins al 7 d'octubre de l'any 83, que no es va constituir la Corporació Catalana Ràdio i Televisió, que no es va constituir la Societat Anònima Catalunya Ràdio, fins aquell dia no hi havia un marc legal per ningú. Hi havia un marc legal pràcticament pels 4 o 5 contractes dels equips directius que havien contractat a la Direcció General de Règim Jurídic de Ràdio i Televisió per la creació d'aquestes emissores.
7: Sí, sí.
8: Però
7: clar,
8: tampoc podien tenir contracte amb nosaltres mateixos com a Catalunya Ràdio perquè no existia.
5: Jo no havia cobrat mai, per tant, a mi m'era igual, no? Però la gent ja es posava per les parelles perquè no d'allò, etcètera. Te'n recordes?
8: Sí, però
5: això,
8: però, però
5: jo sempre crec, acabat en festes.
8: Però jo crec, exactament, sempre s'ha acabat en festa, i jo crec que va trigar bastant la gent a donar-se que estàvem treballant.
7: Sí, sí.
5: Sense, que no es treballava.
8: Sense cobrar, sense contracte. I ja passàvem el dia, no?
5: Exacte.
8: Jo hi havia molts vespres que tarda la nit passava per la redacció i anava dient, voleu fer favor de marxar.
6: Del mes d'abril a l'octubre es fan obres a l'edifici i els programes s'emeten amb el so dels cops de martell de fons i l'espai ple de runa. D'aquí que de Catalunya Ràdio en diguessin llavors Beirut, que aquell any estava en plena guerra civil. Dos dels primers locutors que es fitxen en aquesta època són Miquel Calçada i Àngels Brunsoms.
9: Jo venia, estava a la facultat, a tercer de periodisme, i un dia el meu professor, que era el Ramon Bernils, al mig de la classe, jo sempre m'assentava darrere de tot perquè era molt vaga. Davant es posaven les rosses i jo em posava darrere. Aquestes, sobretot aquestes de Girona, que parlen tan bé el català, que vagin a les emissores de la Generalitat.
6: L'any 83 ja corren per la casa dos membres més de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, en Xavier Salvà i l'Adolf Beltran, que tenien 19 i 20 anyets.
12: Les coses que passen i que deixen de passar, d'aquí, d'allà i de més enllà, a través de reportatges, entrevistes, comentaris, anècdotes i connexions, connexions i opinions, música i so.
6: Costa i Franzino van idear la primera programació de Catalunya Ràdio a partir d'una fórmula modular, franges de mitja hora que combinaven la informació i la música, una música eclèctica que periodistes com Mingus B. Formentor descobrien viatjant per tot el món.
11: El Caballo Viejo,
5: sí.
11: El Yusuf Dur, el Ray Cooder, i tota aquesta gent no havien sonat mai en cap emissora de tot l'estat espanyol.
5: Era una emissora moderna, fresca, cosmopolita.
9: Disc, el so més perfecte després del silenci.
13: Sí, sí, sí, senyora. Sí, senyora. Feia part del Pardimio per Deida.
9: Sí, bon dia, són les 12. Catalunya Ràdio, emissora de la Generalitat de Catalunya. I llavors, compact disc, el so més perfecte
5: després del silenci. Sempre que venia alguna visita, traiem el compact disc d'allà, el tiràvem a terra.
13: No ratlla, no ratlla.
5: Mira quant
13: ha ratllat ja.
6: Catalunya Ràdio no era una ràdio convencional i no buscava estrelles, però sense pretendre-ho, en va néixer una.
8: El lloro va trencar-ho tot, vull dir, del que es feia amb la ràdio en aquests moments, no la manera de fer, la manera de dir, la manera d'escriure el que es deia, la manera d'entrevistar.
14: I a Puerto Rico.

0: El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico s'emetia cada nit de 12 a 2 de la matinada i el dirigia i presentava Jordi Vendrell amb Quim Monzó i Ramon Bernils sota el nom de la Mercantil Radiofònica.
1: És que és avui que faria aquest programa?
2: Avui fracassaria totalment, perquè el món ha canviat molt. Jo crec que no... Jo una vegada sento... Ai, si es tornés a fer el lloro, tornés a fer el lloro, jo crec que no interessaria en absolut, i ho dic sincerament. Per què? Perquè és una altra època. Era un moment de grans il·lusions i grans esperances. Sí, el país aixecava el cap després de 4 dècades. Ara, diguem-ne, on és el país? El país es desbrava. Jo miro sota terra i no veig el país.
3: I no era un programa gros.
4: Era oxigen.
3: I ara,
2: sí, era oxigen total.
3: I amb el lloro no li traiem les tripes a ningú, li traiem el cervell, en tot cas.
2: Sí. Sí,
5: un programa de la Mercantil Radiofònica, no te n'acordes?
6: La Mercantil Radiofònica reunida. Ah!
3: Com... Olé!
0: A veure, a veure.
7: De dilluns a divendres a mitjanit.
8: Estem torrats. El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
7: La Mercantil Radiofònica reunida.
8: Oix! Olé!
9: Hora casa, amor.
0: La censura.
9: Nadie quiere mencionar.
3: O sigui, mai vaig rebre cap trucada. Mai. Només una vegada en persona em van dir: Josep Maria, has de tancar el lloro.
6: Ah, sí?
3: I hasta aquí puedo decir. Sí, no? I vaig dir, doncs, no tancaré el lloro.
2: Per fer el cafre, no. Per qüestions polítiques, més aviat.
3: Bueno, perquè era políticament incorrecte.
2: Hòstia,
3: de la primera que
2: donava. Jo no m'entendo res.
5: Hi va haver un moment que hi havia una discussió pública de si aquesta emissora també havia d'emetre en castellà.
2: Home!
5: Hi havia el lloro, i estava el Jordi, i el Jordi va arrencar el programa dient: hoy vamos a ser el programa en castellà.
2: No, però un moment.
5: La que es va liar allà va ser impressionant.
2: Jo recordo aquesta època, que és quan en Raimon Obiols estava tot el dia tocant els nassos amb aquesta història.
5: Exacte.
2: I jo crec que hi havia en Joan Ferran, el de la crosta,
3: sí,
2: nacionalista.
3: Això era molt important. Estaves fent les emissores, sí, el que passa del que... teu país per primera vegada a la història. Una cosa...
10: Aquest eslògan va venir després.
3: Eslògan de...
10: El de la Ràdio Nacional de Catalunya va venir...
3: No va venir després.
10: D'aquella manera.
3: El van permetre.
10: El van permetre.
3: Sí. Vull dir aquí que no se'ns va permetre a la direcció de Catalunya Ràdio principi. No se'ns va permetre dir la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: S'havia de dir emissores de la Generalitat de Catalunya.
11: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
12: Doncs aquí teníem aquesta primera part que us hem dedicat avui d'aquest reportatge dels 25 anys de Catalunya Ràdio que es va emetre l'any 2008. Unes històries interessants amb veus com la de Josep Maria Franzino, antic director de Ràdio Club 25, entre moltes d'altres emissores en les quals va estar participant, i Miquel Calzada i Olivella, que recordem-ho, Jordi, igual que hem escoltat ara, era una de les veus de les emissions en proves de Catalunya Ràdio, també va ser la primera persona que va sonar a l'antena de Catalunya Ràdio.
13: Sí, sí, ell va sonar quan encara no s'emetia, diguem, la programació ja en directe, sinó que simplement era una emissió en proves. I la veritat és que jo crec que és un orgull, no, per ell, de dir, va, és que jo vaig ser la primera veu, tant en proves, que ja sonava, com la primera emissió que també la va fer ell. No? Igual que tots recordarem, doncs, en Joan Pere, quan va ser la primera veu a TV3 fent aquella presentació institucional de l'emissora, doncs el Miqui Moto, el Miquel Calzada, ja ho va ser, doncs, fins i tot abans de començar, no? Amb les proves també era la seva veu. Podia haver sigut a qualsevol altra, però no, també va ser la seva. I també destaco una mica ja aquelles disquisicions polítiques. No podien dir Ràdio Nacional de Catalunya, sinó que van tenir que fer servir la fórmula d'emissores de la Generalitat de Catalunya.
12: Sí, sí, les coses repeteixen, no? Igual que quan posem talls d'informatius de fa una colla d'anys, veiem que estem al mateix lloc que estàvem i anem donant volta sempre a les mateixes, sí, sí, històries. És com un leitmotiv tot plegat, però és el que tenim, és la vida, si la vi. Doncs continuem amb més celebració d'aquests 25 anys de Catalunya Ràdio que va tenir lloc l'any 2008 amb aquest interessantíssim reportatge on podem escoltar les primeres veus de l'emissora tant a nivell de micròfon com a nivell de direcció. Endavant, doncs.
0: la sintonia, el nom i el logotip.
10: Posem, sisplau, que això no ha sortit mai, que aquesta sintonia té lletra i no s'ha passat per aquí. Em sembla que només va passar una vegada.
4: És la nostra veu, la veu del nostre poble.
10: Parapapra. I els parapaps, que eren molts.
4: Això diguéssim, el parapap era la pàgina nacional.
10: Era un dels 70, però s'havia allargat, sí.
4: El parapap era el Rui Ventura, sí. Total.
0: Molt bé, ara sentim la de veritat.
14: Catalunya Ràdio és la nostra veu, la veu del nostre poble.
4: El nom també va tenir
3: tela, no? Té, conya.
4: Hi havia un corrent que deia que no podia ser Catalunya Ràdio, que això era no, per a l'ordre. No,
3: hi
4: havia un lingüicisme.
2: Et dic una cosa, que aquí, aquest sector té tota la raó.
4: Sí.
2: Vull dir, que això és un orient d'una revista. Sí, ja, però la revista havia fotut la pota fins al coll. La revista també heretà la revista Catalunya Ràdio.
3: Que era una revista de la Ràdio Associació
2: de la guerra. Llavors es va agafar el nom d'aquella revista, però clar, ja Catalunya Ràdio a mi sembla molt bé, si et diu així, ja està.
10: Això dels topònims, ja saps que un cop s'ha popularitzat.
4: Però això
10: és una idea congeniable amb tot aquest esperit que dèiem de dir, no, això ha de ser nou, cosmopolita, sí. Això que no ens agafin mai per aquesta banda.
3: I era marca, també, no? Era marca. Que bueno, que no ens van denunciar els de l'Opel, que era el llamp de Catalunya Ràdio.
2: No, però és que l'Opel hi ha una cosa que és indenunciable, que és el cercle.
3: No, i a més l'Opel
2: és cercle, és molt
3: pregó. És vertical i
2: sí, sí, que per cert, era un llamp horrorós, que hi havia com una mena com d'altaveu. Amb
3: era un... molt mal fet, era fet per un... Aquell altaveu era com un, saps allò, uns... Sí. Com es diuen?
4: Un colador.
3: Un colador.
2: Sí, no, però diguem-ne, en un país que presumia de ser el punt, el disseny i tot això, va haver un colador durant molt de temps que era una cutrada, i no sé qui era el responsable d'allò. Vull dir, jo he estudiat això i jo estava esfereït com veia allò i a cada director que entrava però deia, no vols posar que hi hagi aquesta puta merda, no tal.
0: Aquest grup de gent tenia llavors 25-30 anys i entre cançó i cançó...
4: Cada dos per tres hi havia una festa, perquè o era el sant d'un, o l'altre feia anys, o quan no era sant ni feia anys ningú, tocava fer festa i feia festa.
6: Exactament com eren les festes.
2: Bueno, eren bastant bèsties, eh? Jo les èpoques en què la música el posava el Mingus Formentó o el Jordi Beltran. Jo que avui és un pagès amb bateria. He passat de tot. No, i ell diu que es crea.
3: Es diu de tot.
6: Però l'emissora
10: es feia. El tercer pis, que encara no s'havia ocupat,
2: era tot bastant en runa, no en runa, però...
3: Taula, la verge era el pis, ja.
10: I aquelles màquines d'escriure que hi havia, també.
2: Hi havia una...
3: Les lexicon.
2: Una... Una habitació.
10: Sí.
2: Que era, on ara hi ha el despatx d'en Bassas, que allà s'havia estudiat molt. És l'habitació que queda cantonera amb...
4: Diagonal, Beethoven.
2: Sí, diagonal.
4: A sobre de l'estudi.
2: Sí, aquella, sobre l'estudi. Aquella habitació era... Hi havia moquetes, no recordo malament. Encara era l'habitació de la ciència, i aquella era una... Era gent que havia penetrat i estat penetrat. No, o què?
3: Eren moments d'esbarjo.
2: I no direm... No.
11: Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
14: Que tu una pena, altra pena. I un dolor i otro dolor.
0: Com deia Camarón, na és eterno. I la festa s'acaba. Jordi Costa dimiteix de director al cap de 3 mesos de la primera emissió i Josep Maria Franzino assumeix el càrrec, que també abandona al cap de 10 mesos per motius de salut. Llavors arriba Carles Vilarrubí, el secretari general de l'emissora, càrrec polític del govern de Convergència. Quan Vilarrubí entra a la ràdio, envia una circular prohibint les festes i el consum d'alcohol. A més, es formalitzen els contractes i es canvia l'equip directiu. Uns mesos més tard es nomena un nou director, Agustí Ferrer. Els anys següents vindrien Jordi Daroca, Lluís Oliva, Joan Maria Claveguera, Jaume Peral, Eugeni Cabanes, Montserrat Minobis i Oleguer Sarsanedes.
4: Jo recordo també al començament que havien fet contactes amb professionals que ja tenien una nomenada i bé, no t'ho deien clarament, però et deixaven entendre que això no durarà 3 dies.
15: Aquesta era la impressió que...
4: El que es feia córrer és impossible que es pugui fer una emissora de ràdio que funcioni en català i que vagi bé. Això no durarà. I...
10: Des d'altres mitjans, eh?
4: Sí, no, no, però més és clar, van tenir el do de la profecia, no? Perquè de moment 25 anys aquí en plena màquina i en plena marxa.
2: I al capdavant.
0: Aquest reportatge el dediquem als companys de Catalunya Ràdio, que avui ja no són entre nosaltres. Jordi Costa, Romà Aldana, Eva Algarra, Jaume Casajoana, Quim Soler, Jordi Vendrell, Ramon Bernils, Eugènia Creixells, Josep Maria Moreno, Jaume Icart, Llorenç Torrado, Gabriel Porcar, Manel Pla, Jordi Sánchez i Salvador Escamilla.
16: Juxtaposed with a state flag and domestically approved romance.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
2: Seguim aquí a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i seguim amb més Mikimoto, amb més Miquel Calçada i Uli Vella, Jordi, amb el seu Mikimoto Club.
3: Sí, amb el Mikimoto Club, que va sonar per primera vegada a Catalunya Ràdio. De fet, va ser el seu primer programa a la sintonia de Catalunya Ràdio, i d'aquí ja anirien derivant tots els altres, no? Com el Pastagansa, i després també el seu salt a TV3. Però aquest espai, el Mikimoto Club, jo crec que marca un punt de partida.
2: No, i a més va ser una revolució, perquè va ser el primer DJ de la ràdio catalana que es va dedicar a posar música de ball, música que era tendència en aquells moments, el dissabte a altes hores de la matinada. Començava, si no recordo malament, cap a la mitjanit i acabava cap a les 3. És a dir, que va ser un programa pioner, un programa molt trencador, que va marcar tendència i que va tenir molts imitadors a partir d'aquells moments. I, de fet, això va ser, entre cometes, el germen de Flash FM, que amb els anys va fer aflorar la capacitat de Miquel Calçada per a dirigir, junt amb Carles Cuní, una emissora, és a dir, una empresa comercial. I anem a escoltar un exemple del Mikimoto Club tal i com sonava el maig de l'any 1985. Molt interessant escoltar com presentava els temes, com disfrutava davant del micròfon, com cantava fins i tot amb Miquel Calçada. Escoltem-ho.

0: senzillament potent. Oh,
1: si és el Mikimoto.
2: Mikimoto Club, maig de 1985, Catalunya Ràdio. Un espectacle. A més, Jordi, escoltant en estèreo la seva veu a un canal i a l'altre de l'estèreo. En fi, va ser una cosa absolutament trencadora. Escoltant aquestes gravacions, et remets directament en aquella època i penses, quina sort poder estar en directe amb 20 anys, Catalunya Ràdio, tota la ràdio, entre cometes, per tu, dissabte matinada de diumenge, rebent trucades, com escoltarem ara a continuació, en directe, i vaja, amb una marxa i amb un estil musical bastant basat en el funk, diria jo, interessantíssim.
3: Sí, a més, doncs això, hi ha un moment que fa referència a l'indicatiu horari, faltaven 2 minuts per les 2 de la matinada. Ell sol tenia la festa muntada a Catalunya Ràdio, és que m'imagino l'edifici 8, i ell allà dius, bueno, jo aquí monto la meva pròpia festa, vaig a divertir a tota l'audiència que m'estigui escoltant en aquest moment, i com tu dius, aquest aire funky, comentant, cantant sobre la música, com deies, no? Jo crec que aquí, en el seu cap, ja tenia la petita idea de Flash. Jo crec que aquí ja comença.
2: Sí, alguna cosa hi havia per aquí. Amb la veu, per cert, femenina, aquesta tan suggerent, que era ni més ni menys que la de Sílvia Coppolo. O sigui, ara imagina't pensar això, que aquestes veus que també ens recorda una mica Flash, no? Això d'anar posant música de ball i veus per sobre dient, doncs, això, o bé frases suggerents o bé altres frases enginyoses i divertides que feien que fos també divertit escoltar aquest tipus de música, fins i tot encara que no t'agradés, no? Bé, seguim escoltant més Mikimoto Club. A maig de 1985, així sonava en directe a les nits de dissabte a Catalunya Ràdio.
4: Fins aquí les notícies.

0: blue. How old are you?
1: Qui tenim a l'altra banda del seu telefoni? Galós, en fas de la Patri.
2: Vicky.
1: Que em truquen de Vic, potser, o no?
2: Vicky.
1: Digues.
2: Bon dia, eh?
1: Bon dia.
2: Com estem?
1: Molt bé, i tu?
2: Jo molt bé, estic aquí a Olesa.
1: Sí, ah, Olesa.
2: Sí.
1: Què passa? Qui ets, Olesa? Ah, què passa? Qui dels Camusins?
2: A l'home subterrani.
1: Ah, l'home subterrani, està bé. Però... Ah, no, tu no ets l'esponja, eh?
2: No, l'esponja no ha trucat avui, encara.
1: No, encara no ha trucat.
2: Aviam si truca.
1: I d'on ets, exactament? O d'on truques ara?
2: Des de casa.
1: Ah, des de casa teva, està
2: bé. Sí, estan per aquí els meus pares i l'abuela, també.
1: Sí?
2: Sí.
1: També? Escolta, Miqui Motoclub?
2: Home, és que porta molta marxa.
1: Què passa, què passa? Què fareu avui al vespre?
2: Ara ja anem cap a dormir, tu.
1: Cap a dormir?
2: Que demà
1: s'han
2: de llevar
1: de marxa, també.
2: De
1: marxa, també,
2: eh? Sí, tot el dia, eh?
1: Està bé. OK, doncs dona-li records, eh?
2: Vale.
1: Adéu. Tenim un altre personatge, no?, a l'altre banda del fil telefònic. Aló, aquí, a... Sí? De Vic, també, o no?
3: Què passa, home?
1: Què passa, home? Però què passa?
3: Però què passa, bon noi?
1: Què passa, bon noi? Bon noi! Són de l'Ebre a la Mar, eh?
3: Home, tu què estàs amb la rei?
1: Ah, no sé.
3: Home...
1: Però aquesta veu... És que esta veu...
3: Escolta'm, la Suzuki ja està en marxa, eh?
1: Sí o no?
3: Home...
1: Ah, ja està en marxa?
3: Home, rei, però què passa? De què fins aquí ja fins aquí, eh?
1: Sí o no?
3: Home, no dic que sí, collons.
1: Però t'han dit que sí o que no? Però és molt descarat, això, tio. Digues.
3: Estic a Salou, eh?
1: Ah, estàs a Salou?
3: Estic a Mora.
1: Amb la Pili i la Judit?
3: Home...
1: Sí o no? Bon noi! Bon noi!
3: A bon noi, rei, tu.
1: Escolta, parla bon noi, saps que he descobrit una bona noia?
3: Sí?
1: Sí, he descobert una bona noia.
3: Una altra?
1: Sí, també la coneixes tu, la bona noia.
3: Ah, sí, n'hi ha dos?
1: Sí.
3: Feli?
1: Sí, home, hi ha moltes bones noies. Ah, no, perdona, he descobert un altre bon noi.
3: Feli?
1: Què?
3: El Feli?
1: Qui és el Feli?
3: Home, un bon noi.
1: No, no, no, no, no, no, un altre bon noi. O sigui, a part del bon noi que penja vidres,
3: sí.
1: Doncs hi ha un altre bon noi, tio.
3: Tu què fas?
1: Què? No, no sóc jo. Que no sóc... No, no, si sí, el món és un mocador i està ple de bon nois, a més. No, no, però segur que el coneixes, aquest bon noi, eh?
3: Sí?
1: Ja no et dic més dades, perquè si no seria descarat i encara em clauran pal. OK, bon noi! Ja ens veurem. Adéu!
3: Ja tu, ja...
1: Ja ens posarem d'acord.

0: Un espectacle i un luxe poder tornar a escoltar aquest Miki Moto Club amb Miquel Calzada les nits de dissabte a Catalunya Ràdio.
1: Una energia increïble. Estava sentint atentament, el trucava gent, jo crec que fins i tot gent que es coneixien, no sé, de què estaven parlant, d'una moto, d'una Suzuki que tenien a punt, parlaven de noies, en fi, vaja, era... Estava recordant mentre l'escoltava, de fet, si un programa així en l'actualitat encara s'està fent de nit, sobretot. Durant el matí sí que sóc coneixedor que hi ha moltes i molts programes doncs, que s'estan fent així, amb un to, diguem, molt animat, però un programa a les dues de la matinada, diguem, amb aquesta marxa com portava el Miki Moto, ara mateix no et sabria dir si s'està fent alguna cosa.
0: Doncs que jo sàpiga o que jo recordi, en aquests moments no sé si hi ha algun programa similar, almenys a nivell d'emissora gran, diguem-ne, una altra cosa són emissores locals, no? Però, per exemple, durant finals dels 80 i principis dels 90 hi havia It's Your Time de Toni Peret, un programa que, per cert, ens agradaria poder posar alguna gravació perquè la tenim, però de nou no tenim permisos per posar aquestes gravacions. En aquest cas, ara pertanyen a Cadena SER perquè aquest programa s'emetia a Radio Tiempo i per això no us ho podem posar, però vaja, vindria a ser una mica doncs, la seqüela de programes com el de Miki Moto, no? Jo no sé si va ser el primer i únic al nostre país, jo entenc que a nivell nacional, a nivell espanyol potser n'hi havia d'altres, però està clar que en català va ser el primer i va ser doncs, tota una revolució i un exemple a seguir durant els següents anys. I de fet, jo també sempre ho penso, el programa que jo mateix dirigia a Mata de Pere Ràdio, Track Dance, en el fons venia a ser una versió actualitzada 10 anys després d'aquest Miki Moto Club. Anys llum, evidentment, tant pel personatge com per la música que es posava, com per mil històries, però vaja, que venia a ser una mica el mateix i recordava aquest programa i en el moment que estàvem davant del micròfon, en el meu cas, jo el tenia sempre molt present. I també el seu estil, un estil de locució inconfusible que va crear escola.
1: Escolta, prenem nota d'aquesta idea, eh? Qui sap, no s'està fent res de matinada amb aquesta energia, amb trucades en directe... Deixem-ho aquí.
0: Sí, alguna cosa es podria fer, està clar.
2: L'Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
0: Doncs enfilem al final del programa d'avui, que us hem portat, doncs, com sempre, amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquí al 91.5 de la freqüència modulada Ràdio Sant Cugat. Us recordem la nostra adreça d'email, que és hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir les vostres comunicacions, els vostres comentaris, suggerències, o també, si teniu alguna gravació antiga de ràdio que ens vulgueu compartir, ens la podeu enviar, ens la podeu facilitar, i així, doncs, podrem estudiar si és viable, si és factible per aquest tema de permisos, etc, posar-ho en antena aquí a Ràdio Sant Cugat. I marxarem, Jordi, amb un programa que és el que presentava jo mateix a l'antena precisament de Ràdio Sant Cugat l'any 2004. Un programa que, de fet, a finals dels 90 ja sonava en directe, però que va tornar després de la meva pausa d'uns anys a la ràdio. Anem a recopilar una miqueta ara mentalment. Jo vaig marxar el juny del 2000, vaig treballar en un altre sector i mentre hi treballava vaig tornar a l'emissora, de fet uns mesos després, amb tu mateix, això va ser a principis de l'any 2001, la primavera del 2001, amb el Black Knight. I després del Black Knight hi va haver doncs, un impàs d'un any, any i mig, i el 2004, al setembre, vaig tornar amb aquest programa que es deia Cau de Llops, del qual crec que ja n'hem parlat aquí en el programa, però en aquest cas us portarem una gravació que correspon a la primera emissió de la tornada d'aquest programa al setembre del 2004, concretament el dia 20 de setembre d'aquell any 2004. Anem a escoltar i, Jordi, t'emplaço, com sempre, a tenir el micròfon obert amb el seu llum vermell corresponent en el proper programa de l'Hemeroteca.
1: Així serà, i estarem encantats de poder compartir de nou aquests talls amb tu i poder-los comentar. Espero ansiós el pròxim programa.
0: Molt bé, Jordi. Doncs que vagi molt bé.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Hem començat aquest primer programa d'aquesta temporada amb Zero Seven i després hem seguit amb Everything But The Girl, recuperant un dels seus millors treballs, un disc que editaven l'any 96 que es deia Walking Wounded, i aquest era el tema que el tancava, Good Cop, Bad Cop. Esperem doncs que estigueu a gust al nostre costat aquesta temporada 2004-2005. Ara és moment de fer una petita pausa per la publicitat i després us portem un dels grans clàssics de Led Zeppelin. Des del seu disc Four Symbols, un dels seus millors treballs realment, que es portaven fa una colla d'anys, el 1971, i un dels seus grans clàssics, Stairway to Heaven. Serà després d'aquesta pausa. 91.5.
3: Cau de Llops, amb Esteve Llop.
0: Doncs aquí tenim aquesta banda que al seu moment va trencar realment l'univers musical de l'època. Eren els anys 70, uns anys de gran creativitat i dels quals doncs sempre podem recuperar en qualsevol moment del dia bons treballs, com aquest de Led Zeppelin, Four Symbols, i aquest un dels seus grans temes i himnes, Stairway to Heaven, una cançó que, per cert, per comentar-vos, doncs traia una mica de pols als arxius i a les maneres de gravació de fa unes quantes dècades. Es van registrar en 3 o 4 preses diferents i es va fer un mix, una mescla de tot de temes que en principi no havien de sortir el disc, que s'havien descartat, i va sortir aquesta cançó tan brillant i tan fantàstica, Stairway to Heaven.

0: com es deia, amb la cantant d'Evanescence, Emily, juntament amb Seether. Aquesta col·laboració ha donat uns fruits molt interessants amb temes com aquest, Broken. Seguim amb més històries.
1: Entre el cau de llops.
0: A Ràdio Sant Cugat, el cau de llops ara amb YouTube. Recordant el disc que traien ara fa 4 anys, All That You Can Leave Behind, i recordant que ben aviat trauran nou disc. Precisament l'altre dia vam saber que estaven registrant el primer videoclip referent al seu nou treball, el Delta de l'Ebre. Welcome, YouTube.

Com un Bob Dylan, com un Leonard Cohen. Un poeta que canta. Òbviament, la veu no és el seu fort, però les lletres i la música són una cosa fora de sèrie.

Una simbiosi molt interessant. La música la posen Massive Attack i la veu Tracy Thorn, perdoneu, la cantant de Everything But The Girl. Aquest era el disc Protection, que ara fa 10 anys que sortia a la llum i que ens va portar uns Massive Attack que cada vegada van anar enamorant a més gent. Aquest era el tema Better Things. Ens hem acostant al punt de la mitjanit, és moment d'acomiadar-nos. I ho farem amb un tema en viu que ens portava la banda G3 aquest any 2004, un disc que apareixia doncs, el mes de gener o febrer, si no recordem malament. Una banda que formen grans guitarristes, Joe Satriani, Steve Bay i Yngwie Malmsteen. Virtuosos de la guitarra, que realment l'únic que saben fer són meravelles amb els seus dits. Aquest és un tema original de Jimi Hendrix, Little Wing, per aquests tres grans artistes. Així ens acomiadem i tornem la setmana que ve, el dilluns que ve, a partir de les 11 de la nit. Salutacions de qui us ha parlat, que us ha acompanyat durant aquesta hora. Esteve Llop, amb molt de gust. Fins la setmana que ve, adéu-siau, que vagi bé.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Díaz Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112.
2: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i...

0: L'Empordà.
1: Anem a conèixer, doncs, la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogor. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
1: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
1: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
0: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Julia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar el Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
0: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
3: A les Terres de l'Ebre, l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic, però els restaurants, que tenen unes vistes privilegiades, són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
4: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyarà una música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertada, després pujarem aquí dalt.
5: Ficarem cadires aquí perquè puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible i recordar-m'ho tota la vida.
3: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Julià Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
6: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipse, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia sigut un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% en el motiu de l'eclipse.
3: I a Prades tenien reserves fetes des de fa un any. Mireia Sanz és directora del càmping.
7: Estem veient, doncs, que la previsió, doncs, de l'anticipació de reserva ha sigut molt més alta que l'habitual, i és, doncs, per l'eclipsi, doncs, aquest 12 d'agost, que òbviament, doncs, farà que tinguem el càmping, doncs, ja fa mesos que el tenim ocupat.
3: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
1: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
0: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
9: Estem segurament en la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, ha succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer, que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
8: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
1: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
0: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corxeró.
10: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, són plan d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais, amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi, però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
1: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
0: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coi d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
11: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
12: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
11: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
12: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim quatre vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'ametlla de mar de l'AP7, la sortida de l'ampolla, la sortida de l'aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes quatre sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes quatre vàlvules, diguem-ho així, no? Quatre aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
11: Aquesta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
1: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Pereira.
13: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
14: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipsi, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
13: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
15: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
13: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
1: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs, intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, o els 45,1 litres a Lac Redon o els 21,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
1: També hi va haver afectacions a les carreteres. La C-13, per exemple, va patir diverses incidències a Rial per un arbre que va obligar a tallar la carretera en sentit sort. Llavors sí, per la caiguda de quatre arbres amb afectació total de la circulació, o a Espot amb la carretera tallada per l'aportació d'aigua d'una torrentera.
0: La C-14 també va patir problemes a Organyà, amb un tall en tots dos sentits al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, amb un tall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260 un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
1: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
1: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
1: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
0: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
16: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
1: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
0: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9, al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
0: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: Obrim ja el bloc cultural i parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Per Rot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es mostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'avui dissabte, d'ahir dissabte, ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas del Festival Peralada, que ha acollit aquesta nit a l'Església del Carme un recital líric protagonitzat per la soprano Sara Blanc i el tenor Michael Spires, amb Julio Zappa al piano.

0: El concert ha situat el Bel Canto com a eix d'un programa que ha recorregut l'òpera italiana i francesa, la sarsuela i la cançó amb obres de compositors com Rossini, Puccini, Donizetti, Ambrosi Tomàs, Sorazábal, Chapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elisir Sei Mio i de l'Elisir d'Amore i Torero Quiero Ser del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens l'informa des de Ràdio Palafrugell i Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana i en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbart, d'ensaire de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbars, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21 minuts. Moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge, dia 16, a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destaquen el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
1: Qui també va perdre va ser l'Espanyol femení. En un altre amistós també jugat ahir, les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol pericú el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I el torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el vuitè títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, a Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
11: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra. Perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
0: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana del Lima Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
1: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
0: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering. S'ha imposat a Niça i arriba a l'última jornada amb 8 segons de marge sobre la polonesa Kasia Niewiadomo. Blasi, a més, es manté en la segona plaça de la classificació de joves a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Antonia Neidermayer.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
16: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
15: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
16: Perquè la teva salut és el nostre futur.
15: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
17: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
18: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
19: Braseria La Bolera.
20: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
19: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
20: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
19: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
20: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
19: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
13: Ràdio Sant Cugat.
21: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que ha començat i avui estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
0: Repassem ara les altres notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
2: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada al matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
0: Per la seva banda, el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
0: I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Giulia Cup.
2: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. L'eclipsi, això sí, si una cosa ha portat i està portant, és negoci. Per exemple, allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials i úniques la nit del 12 al 13 d'agost.
2: En localitzacions com la ciutat de Lleida o poblacions properes, els allotjaments han penjat el cartell de ple. L'increment de visitants s'ha notat molt en els preus. Passar la nit els dies 12 i 13 d'agost a la Plana de Lleida en un hotel costa 3 vegades més del que costaria habitualment a ple mes d'agost. Ens n'informa des de Lleida Televisió, Judit Montoy.
4: La llau de visitants per veure l'eclipsi ha disparat el preu de l'estada a la capital del Segrià, on la majoria d'hotels ja han penjat el cartell de complet.
5: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, amb un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% en motiu de l'eclipsi.
4: Els allotjaments rurals de les poblacions properes també han notat l'increment de les reserves per a aquest fenomen astronòmic. És el cas del Mas Torre Roca, a Itona, on ja ho tenen tot reservat des de fa un any.
6: La casa rural que tenim té 3 habitacions, és per 7 persones. Nosaltres ja fa un any que tenim la reserva feta per aquesta setmana de l'eclipse i són estrangers.
4: Anglaterra o Suïssa són algunes de les procedències dels turistes que s'allotjaran a la zona. Ara totes les mirades estan posades en el temps, a la recerca d'una meteorologia que permeti gaudir plenament de l'espectacle.
0: Aquest fenomen de l'eclipsi del proper 12 d'agost també ha fet néixer iniciatives curioses i singulars. És el cas d'un fori pastisseria del Vendrell que ha creat unes postres exclusives inspirades en aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
7: El pastís creat al Vendrell té diferents capes que van en consonància amb tan magne esdeveniment, recreant la lluna, cobrint el sol. Ho explica la responsable de la pastisseria Passions, Míriam Esplugues.
8: El que se'ns va acudir és fer servir una galeta sablé que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Urdal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que, a més, ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
7: Són unes postres exclusives de les quals se n'ha fet una edició limitada i que només es podran adquirir fins la setmana que ve.
8: Creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
7: Una creació que posarà el punt dolç a una jornada tan esperada per a molts.
0: I per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i cap a Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
2: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit. Un coll d'ampolla que obliga a preservar la màxima capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
9: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar aquesta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
10: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
9: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre l'A7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
10: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
9: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantenir la màxima fluidesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
0: Veure aquest eclipsi també requerirà prendre algunes precaucions. Els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles.
2: De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens dona tots els detalls, Núria Parera.
11: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
12: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
11: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
13: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
11: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
0: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
2: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, els 45,1 litres a l'Agredon o els 28,1 litres a la Seu d'Urgell. També hi va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
0: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
2: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
0: Parlem ara del Plater, perquè el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions a aquesta eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
0: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries a aquest Plater. A les Terres de l'Ebre, per exemple, se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
2: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
14: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
2: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop també finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions.
0: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
2: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara més successos perquè els Mossos investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat l'ACN, de fonts policials. L'incident s'ha produït minuts abans de les 5 d'aquesta passada matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits.
2: Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i deixant abandonats dos vehicles a la zona.
0: Entrem ja en crònica local i comencem parlant de salut. Una estudiant de batxillerat gironina, la Irene Castro Ruiz, ha dedicat el seu treball de recerca a la síndrome de Leigh, una malaltia neurològica mitocondrial minoritària que pateix la seva cosina de 3 anys, la Martina.
2: Aquesta síndrome afecta el sistema nerviós central, fet que li pateix que tingui una manca d'energia que produeix grans dificultats per poder dur a terme qualsevol activitat del dia a dia. Ens donen tots els detalls des de Televisió de Girona. Xavi Morlans.
15: La Irene ha estudiat l'efecte que té l'equinoteràpia, que es tracta d'un ús complementari de cavalls, com animals que ajuden a millorar la salut física, emocional i social dels pacients. I com bé explicava a Televisió de Girona la Irene, aquest tipus de tractament pot tenir un paper molt important per la lluita contra malalties que afecten el sistema nerviós.
16: Bueno, el cavall produeix un moviment tridimensional que és el mateix que nosaltres fem quan caminem, llavors genera uns impulsos, activa doncs, el tronc i ens, doncs, això ajuda també doncs, a poder caminar millor.
15: Amb tot, el gran objectiu és poder donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària que afecta la seva cosina Martina i també conscienciar sobre l'existència de tantes altres malalties mitocondrials que, en ser poc conegudes, a vegades costa trobar ajudes.
0: Seguim parlant de salut, en aquest cas de la cutània, perquè fer-se fotografies de la pell un cop l'any pot ajudar a detectar a temps possibles lesions.
2: És una de les recomanacions dels dermatòlegs davant l'augment sostingut dels casos de càncer de pell. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
17: El càncer de pell creix un 4% cada any i ja és el tumor més freqüent a Catalunya. Tot i això, més del 80% dels casos es podrien prevenir amb bons hàbits. Evitar el sol durant les hores centrals del dia, cobrir-se amb roba, barret i ulleres i fer servir crema de factor 50. La detecció precoç també és clau. Escoltem el dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, Alejandro Lobato.
18: El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. Jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no.
17: Cal consultar el metge davant d'una piga que canviï de forma, mida o color, que tingui les vores irregulars o si apareix una lesió nova i diferent de la resta.
0: Canviem ara de tema. Parlem d'agricultura. L'allotjament de turisme rural Mas Palou incorpora un ramat de cabres al seu projecte. Un dels aspectes més destacats d'aquests ramats és la seva contribució a la prevenció d'incendis. I és que en alimentar-se del sotabosc, les cabres ajuden a reduir la vegetació acumulada i a mantenir els espais forestals en millors condicions.
2: Segons expliquen els responsables, el ramat és capaç de netejar prop de 2.000 metres quadrats de terreny en només 4 dies. Des de Ràdio Vilafranca, Mireia Romeu.
19: Conèixer de prop la vida d'un ramat de cabres, descobrir la feina del pastor i tastar els formatges elaborats. Aquesta és la proposta del ramat Mas Palou al Pla del Penedès, una iniciativa que vol acostar la ramaderia extensiva a tots els públics a través d'una experiència en plena natura. Les visites permeten acompanyar el ramat durant una passejada pels terrenys de la finca, mentre els participants coneixen el funcionament del projecte i el dia a dia de la cura dels animals. L'activitat finalitza amb un maridatge de formatges artesans elaborats amb la llet de les cabres. L'activitat està pensada per tots els públics, des de famílies amb infants fins a persones interessades en la natura, el món rural o l'elaboració de productes artesans.
20: Nens de 3-4 anys s'ho passen pipa, no?, perquè de cop és tot un món que se'ls hi desperta, no?, i que són petits pastors. Després han vingut gent més adulta, no?, i és aquest punt de dir, ostres, el Penedès no només es fa vi, sinó que també hi ha animals, no?, i que tenim una sort de viure on vivim.
19: Amb aquesta iniciativa, Mas Palou combina la divulgació, la producció artesanal i la gestió sostenible del territori, oferint una activitat adreçada tant a famílies com a qualsevol persona interessada a conèixer de prop el món de la ramaderia extensiva.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquesta nit passada al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça, que no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal han destacat el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
3: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest mateix ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: I per la seva banda, l'Espanyol també va perdre, en aquest cas, el seu darrer amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
5: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso el tema del árbitro porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: L'Espanyol femení, per la seva banda, també va perdre en un amistós jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol perico el va fer Natàlia Scott. Aquí escoltem.
6: Muy contenta. Al final, pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz. Y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Aquesta tarda tenim més amistosos de futbol femení a les 6 Barça B Europa, en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I els torneigs històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
7: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem 2 dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a 1 i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscaran el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem Nil Ruiz, porter escapulat.
8: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra. Perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: I a banda de l'històrics, ahir dissabte de molts amistosos de pretemporada. Repassem els resultats.
0: Girona B i Barça Atlètic van empatar a 1. Peralada va quedar 1 i el Terrassa en va marcar 2, guanyant els de la capital de al Vallès Occidental. Fundació Grama 0, Manresa 0, Tona 0, Espanyol B també 0 en un altre empat, i Cornellà 1 i Cerdanyola 1, també un empat. En aquest cas, victòria del Mollerussa davant del Fraga, i el Sant Cristóbal Muntanyesa també van empatar 1, igual que van fer el Nàstic i el Girona. Precisament d'aquest partit escoltem a Xisco Campos, entrenador dels tarragonins.
9: Avui han donat una passa endavant i crec que vaig donar l'enhorabona, perquè crec que era el que li donàvem l'estaf.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà

0: del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herrick ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcoatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja el 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframón. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables, por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid, i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o són víctimes d'un nou programa ocult MK Ultra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
4: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir UG, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, de lo que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
3: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que... Què dius? On ets? On pares?
5: On
3: ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
6: Perdó. M'he tret el gorro. M'he tret el gorro del paper de plata. Perquè és que
3: treu, perquè...
6: Estava perdent la cobertura.
3: Va, que no ens espia ningú, home. Va. Hòstia, per favor. No, sí,
6: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
3: Sí?
6: Tu quan eres jove...
3: Tan lluny... Vols dir que fa tant?
6: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia... L'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
3: Home,
6: que havies de portar moltes lletres per aconseguir...
3: Quantes factures
6: havien
3: pagat
6: d'SMS? Sí, anàvem pessetes, encara, aquella època.
3: Hòstia.
6: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
3: Vale, vols dir el 4G? Pensava que era abans.
6: Amb el 3G. Bueno, el 3G
3: jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
6: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, sí. Però amb el 4G ja comença l'streaming. Aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 sí. Ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G. Els mòbils, sensació... que tenim ara.
3: Una mica això, la sensació de que hi ha, de que potser ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser.
6: Ah, exactament. Ja tenim
3: la percepció
6: molt,
3: de que ja tens... Què més vols fer, no?
6: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
3: No ho aprecia, no ho aprecia.
6: No ho apreciem.
3: Clar, ho sí que és veritat que, ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, bueno, centenars no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
6: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula, una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el sentit.
3: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
6: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, etcètera, no? Sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
3: També. I amb el microones.
6: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
3: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo, o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
6: Exacte.
3: I com que va coincidir en el temps, va semblar com que, bueno...
6: que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això, s'ha arribat a dir això. Sí. Que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí, Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
3: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
6: No ho sé, ha sigut bastant ràpid.
3: No recordo.
6: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una i posi l'aparell emissor de 5G.
3: I que no deu ser barat, això tampoc.
6: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, ai, una freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
3: Clar.
6: El desplegament, aquí, per tant, és gran.
3: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, ai, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
6: Que... Sí, sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
3: Sí, és veritat. Ha... Però què hi ha de veritat en això, clar? És que...
6: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que... Precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant. Realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen... que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no. Que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
3: Per tant, no és concloent?
6: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, el 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
3: Clar, la ràdio, exacte.
6: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres, anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
3: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
6: clar. Que tenien... Clar. Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
3: Però també més lluny arriba, pot ser?
6: També més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM... pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, Radio Liberty.
3: Sí.
6: O sigui, arribava, la feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
3: Sí.
6: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
3: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
6: Això tenia perdre.
3: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
6: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys. I el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres escalats, freqüències. Diguem. Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a un centímetre. I aquí, i a la wifi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la wifi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta wifi, la wifi no s'atenuarà. Perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
3: Passa de llarg.
6: No és prou gran. Passa de llarg, la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
3: Sí.
6: Poses el repetidor perquè és que la paret t'està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és una... que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
3: vale,
6: que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'una més petita, medeix un centímetre.
3: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
6: Passa de llarg, no la veu. No la veu. No és capaç d'interactuar.
3: Clar.
6: Amb, amb les cèl·lules del nostre
3: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
6: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
3: És que deixem que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
5: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
3: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i algun, fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
5: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
3: entitat
5: que sigui.
3: Entitat física, no? Clar, sí.
5: Sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però, clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
3: Això ho he sentit a dir.
5: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge. Al final tens una cosa que va amunt i avall, amb una freqüència fixa.
6: Això és la transmutació de la matèria.
5: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
6: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
3: Més quàntics, diria, no?
6: Més quàntics. perquè, ostres, no sé d'on, realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
3: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta clar. És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
6: Sí, i tant.
3: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
5: Sí, hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, de, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc, i us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres pol·linitzadors i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
3: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
5: Sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin.
3: És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
6: Sí.
3: El tema abelles.
6: Sí. També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
5: Sí.
3: Clar, i el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
6: No. Però... Bueno, espera't.
3: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
6: Sí.
3: Què més, Albert?
5: Després, hi ha tot una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, ja d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
6: No,
3: això és boníssim, eh? Això és boníssim. O sigui,
6: com una prova fregida, com amb oli o air fryer?
3: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. O sigui,
5: clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
6: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar. Les ones de ràdio no són ionitzants.
3: Bueno, perdona, ionitzant o... En tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal però no se m'escalda el cervell.
5: Imagina't.
3: No.
6: Soroll de crispetes, el soroll imagina... no has sentit.
3: No m'ha passat mai, això. No.
5: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
3: Per exemple,
5: davant
3: amb els macarrons.
5: Doncs allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
3: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
5: Sí.
6: I tant.
5: Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ú del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No, serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
6: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
3: És el que deia de la MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí.
6: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
3: Ja planava.
6: Sí.
3: Però és curiós perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb Covid va ser com molt... No?
6: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
3: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
6: Ah, aquí està.
3: Albert, digues.
5: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
3: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima.
6: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a l'invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
3: És màgia.
6: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
3: Sí, és així.
5: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... No, el 5G és una eina de control del govern.
3: Està relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
5: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
3: Això, que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? I en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
6: Sí,
3: no?
6: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten unes, una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses. No sé si ho has vist mai.
3: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
6: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
3: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
6: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
3: ja
6: que potser sí, no acaba de funcionar del tot.
3: Sí, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
6: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit, que són el gorro de paper d'alumini.
3: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
6: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa.
3: Sinó
6: fixa't una cosa.
3: Explica.
6: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
3: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
6: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
3: Si pots posar el mode avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
6: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. Això no, la gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
3: A veure.
6: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
3: Val, no fa pinta que...
6: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
3: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
6: Sí, bueno, pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
3: Sí, clar.
6: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica.
3: L'altre, segurament, en fi, acaba pesant el cap i tot.
6: Sí, sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
3: Sorprèn-nos.
6: El 4G.
3: Ah, o sigui, que no serveix per res.
6: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
5: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
6: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4...
5: Ja està.
6: Pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
3: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa... Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
7: Hola, què tal? Com anem?
3: Com estàs?
7: Doncs molt bé, aquí. Bé.
3: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
7: Sí, bueno... Bé, sí.
3: Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
7: No cal, per què?
3: No cal, no, també
6: amb el vent potser se'n va, es desvia.
3: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
7: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
3: ja no feia falta abans.
7: No, ja era d'abans.
3: Ja venia d'abans.
7: Sí.
3: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
7: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant en relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret, un senyor es va invitar un barret però per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
3: Una antena? Un barret
7: no,
3: d'antena?
7: No, un barret ràdio.
3: Ah, ostres, no sé.
7: Sí?
6: Carai, eh? A veure.
7: O sigui, és normal, ara em sembla...
3: Un barret ràdio són uns cascos, no?
7: Bueno, clar, però estem parlant als anys 40, eh?
3: Ah,
7: clar. O sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
3: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa, que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que s'hem quedat tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
7: Jo vaig al cotxe.
3: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital,
6: ràdio digital.
3: També problemes, eh?
7: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, no ho porten així.
3: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
7: Sí.
3: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del
7: gorro?
3: Pues per...
7: Anem als anys 40, finals dels anys 40, no? La gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no?
6: Sí,
7: clar, la idea que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I ja fica de nom Radio Hat.
6: Sí. Ostres, això són un grup de música.
7: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
3: Radiohead, no, eren els Radiohead cara bé.
7: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
5: barret. S'ha perdut, això, és una pena.
7: Sí.
3: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
5: Sí.
7: Portar barret.
5: Bueno, les dues coses.
7: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Aquells barrets rodons, doncs allò.
6: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
7: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea.
3: Ja.
7: Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
6: No, local.
7: Bueno, emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
5: Okay, i el Ràdio nom comercial... Ràdio Tradell, tot.
3: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
6: Sí,
7: justet, perquè...
3: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
6: Calla que no ho porti,
3: Potser ho porta.
6: Ojo, ho
3: hem de preguntar.
6: Sí.
3: 32 quilòmetres.
7: Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? El hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Ara veureu com funcionava això. i podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
3: Home, que ja doncs, es deia així, eh? El nom, el tanto.
7: Sí,
3: ja.
7: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament, això sí, bàsicament, era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ja us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, un, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models, normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfrich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, també pensa de crear, doncs, coses per festes.
3: Què porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa... curiós,
7: doncs, té una explicació, perquè tot i que el senyor a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
3: amb... aquells de galena, no? Aquells,
7: sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors eren una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars, i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula, a veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
6: Per tant, això s'escalfen que no vegi.
7: Exacte, bueno, això és un altre, que per s'escalfen...
3: Aquest, sí, bueno, aquest sí que et fregia el cervell. Sí.
7: A l'hivern bé, a l'estiu malament.
3: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
7: Quina clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, principis dels 50... època dels Estats Units, sobretot a l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Honfrich sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè... o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners. Eren mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies posar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Us feu una idea, bé. Era com... Sí?
8: Un armatoste guapo, eh?
7: Maco, un marciano. Maco. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 km, que havíem dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
6: Com anava?
7: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
8: molt millor...
6: Aquelles de pila de petaca, eh?
8: Molt més que un aquest gear, eh?
7: Pilote. Sí.
5: I tant, exacte. I tant.
7: Bueno, i molt més que un iPhone.
8: També, efectivament. Sí. Veus aquest senyor?
7: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco era bastant molest, sí, com molt molest.
8: Es fregia el cervell també, literalment.
7: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
6: És a dir, tu havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
7: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
6: Quan et giraves ja perdies.
7: Sí. Sí.
8: I tot i així dius que va tenir èxit, eh?
7: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principi dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i bueno, i això. la curiositat
6: sí,
7: d'avui.
6: Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de bacalita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que deurien fer un mal, que ja podies estar... Sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
8: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
5: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé. Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però...

0: El nom comercial.
1: L'home marcià...
0: sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
1: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
0: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
1: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Bé, gràcies per aquesta edició de la Terra, no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement, res, doncs moltes gràcies, Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
2: ¡Ey! ¡Escuchadme! Me había secuestrado, pero he conseguido escapar. El hijo de puta...
3: Radio Sant Cugat. Cugat Media 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies.

0: I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Hola, cocos. Gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes, i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril, amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

ganivets com gira, a 33 revolucions per minut al vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista. David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis. No comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que a tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

Espectacular, MacArthur Park de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

en aquesta hora d'algunes de les meves cançons especials volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi-single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat en Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, amb Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over Beethoven, abans Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Bring Me Down, i començant per al Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi-single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans mega-hits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters, i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar a 2, 3, 4, 5... Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari sense la seva banda Mink DeVille, i malauradament ens deixava el 2009.

I love you, it's the other one. Encara t'estimo. Willy DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps. El present, les conseqüències. Ah, i el futur. El futur no existeix.

Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I'll Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

Música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ei, has connectat amb el Coco?
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973, que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

Love, I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que... els de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

s'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país en el que, per sort o per desgràcia, ens ha tocat viure, però els Cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les 9.

0: nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

i Tom Hanks, a Forrest Gump de 1994, deia: "Mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar". ¿Qué tal, Cocos? Gracias por estar en conexión. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: "Hola, Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil".

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Missió Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord en que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de la Dios, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

la música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Barry. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut, Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: la banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf, que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

la música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolat, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

És la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Rachel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, carpe diem, aprovechen el dia, hagan sus vidas extraordinàries. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los Siete Enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, Ahora en Tailàndia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, eh? De les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets. En aquest cas, Stevie Wonder. Per mi, és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

I després de Candilejas, l'amic Pol García ens situa Doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a la Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Morir Jar.

la música de Doctor Zhivago. La música de Maurice Jarre, pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, Una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

El vals del Danubi blau de la banda sonora original de 2001, Una odissea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'Exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: Estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows. Estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de les galàxies.

Per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la pel·li, sinó amb la versió amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Mecco.

en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego d'Evangelis, diu que és un gran èxit que va sonar la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

I amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar, del 2009, Titanic, del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza, de Star Wars, del 2015, en quart Jurassic World, del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores, del 2012, en sisè, Fast and Furious, en el set, Los Vengadores, la era de Ultron, del 2015, en el vuit, Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Pol García Jiménez en el número 9 situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana amb els animals corrent i aquesta espectacular música sonant fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea, la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

I les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció de Alan Parsons, estrenada el 1985.

aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sesión Continua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Roger Howard i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons. I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981 i del gran George Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Riques i Famoses, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar al març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: la de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial y caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, sigueu molt benvinguts, com sempre, en el programa de música nostàlgica. Aquell programa...

Programa que a nosaltres potser agrada més en el presentador que en els oients, encara que no ho crec, perquè sé de la vostra fidelitat i el vostre seguiment en aquest programa de música dels anys 60 i també dels anys 70, quan hi arribem. Mentrestant, estem fent l'any 1964. I tot i fent l'any 1964, el que fem primerament és recuperar de la dècada anterior alguna d'aquelles musiquetes que també ens agradaven quan fèiem els anys 50. Avui escoltarem a Lolita Garrido, que ens porta la cançó Las Lavanderas de Portugal.

Aquest espai ens va molt bé perquè compleix amb tres condicions indispensables, que són: és com un preescalfament per la música que vindrà a continuació, també veure la diferència que hi ha entre la música dels anys 50 i la que oferirem a continuació també, i també serveix per donar sentit en el nom del programa, Torna-la a tocar, Sam. Són cançons que ja els hem sentit, però els tornem a tocar perquè són precioses. I ara seguim amb l'espai que ens porta el Te'n recordes de les curiositats i de la novetat discogràfica catalana.

La Núria Feliu ens porta aquests records i és que diu que a finals de l'estiu d'aquell any, del 64, va aparèixer a Barcelona el primer diari sorgit de la iniciativa privada d'ençà del 1939. Era el Teleexpress, un mitjà que va resultar particularment incòmode a les autoritats franquistes, com no, acostumades fins aleshores a fer i desfer sense cap mena d'entrebancs en el món de la premsa. També ens serveix aquesta sintonia per recordar, que no sé si la recordareu, Emili Vendrell, que era un cantant d'aquella època i que ens cantava aquest minuet.

I després de la novetat discogràfica en llengua catalana, anem cap a l'espai que ens portarà més novetats discogràfiques d'altres països, amb la sintonia dels anys joves del Cliff Richard and the Shadows. La novetat discogràfica francesa ens la porta Sheila i es titula Vous les copains.

Segueix una novetat de Rudy Ventura, el cantant i orquestrista català, que ens porta una cançó ja escoltada en diverses versions, però la tornem a tocar. Hello, Dolly!

I oferim una altra novetat del grup recent sorgit d'aquells grups que sortien del principis dels anys 60 o meitat dels 60, Los Brincos, que ens canten i ens porten com a novetat discogràfica Dance de Pulga.

Seguim ara amb el Luis Aguilé, el gran conegut Luis Aguilé, que ens, també ens porta aquest any 64 la cançó Te quiero, no l'oblides.

I ara ens venen les dues novetats discogràfiques en llengua anglesa. I per casualitat o curiositat, doncs resulta que una es titula El meu noi i l'altra es titula La meva noia. El meu noi és a la veu de Mary Wells.

I posarem punt i final en aquest espai dedicat a les novetats discogràfiques amb l'altra que dèiem, La meva noia, i que ens la porta el grup de Temptations.

7 novetats discogràfiques d'aquest any 64 i que ja hem acabat de moment en el del programa 13è dedicat a aquest any. I ara ens anem ja cap a l'espai del número 1 de les llistes d'èxits. I casualitat, o també curiositat, la llista d'èxits és d'Austràlia. Però la curiositat és que els cinc fragments que composen la llista d'èxits d'avui són dels Beatles. La primera és Vull agafar-te la mà.

I acabarem ja la llista d'èxits d'Austràlia, precisament doncs, amb un gran èxit dels Beatles, perquè varen col·locar 5 cançons al número 1 de les llistes d'èxits. Acabarem amb La vaig veure allà parada.

I després d'escoltar les llistes o les cançons que van arribar a número 1, ara és l'hora de saber quines pel·lícules varen arribar a número 1 de les llistes cinematogràfiques o del món del cinema. Perquè avui, a part de la xafarderia, el que farem serà repetir i recordar les 10 pel·lícules més taquilleres, perquè a partir d'aviat farem la fitxa tècnica de cada una d'elles. Doncs bé, les pel·lícules més taquilleres de l'any 64 van ser la primera, Los Insaciables. La segona, El mundo está loco, loco, loco, loco. Tercera, Molly Brown, Siempre a flote. La quarta, Charada. La cinquena, El cardenal. La sisena, Apártate, cariño. La setena, que trobo estrany que fos la setena perquè va ser una gran pel·lícula musical, My Fair Lady. La vuitena, Ella y sus maridos. Novena, també parla de marits, Préstame a tu marido. I la desena, La pantera rosa. I la xafarderia ens parla de que per la pel·lícula La caiguda de l'Imperi Romà, La caída de l'Imperi Romano, es van edificar els més decorats més grans de la història del cinema, i que diu que alguns d'ells, almenys en la notícia que llegim en aquell moment, estaven encara col·locats, o sigui, encara construïts. I ara sí, anem per la música cinematogràfica. Aquest any 64, una pel·lícula que va tenir, o si es va estrenar, va ser Goldfinger, de l'agent 007, James Bond. James Bond, Goldfinger. Canta Nella Colombo.

I el mateix espai del món del cinema també ens porta al món de la televisió i escoltarem a Alberto Cortés amb la cançó El Vagabundo, d'un dels programes musicals de l'època de la televisió espanyola.

I seguim amb el següent espai que ens porta la sintonia de la cançó This Is My Song de Petula Clark, perquè el que busquem és que dins d'aquests dos apartats, l'apartat dels festivals i l'apartat de la cançó de l'estiu, busqueu la vostra cançó. Si no la trobeu aquí, la trobareu en algun altre espai del programa. Torna-la a tocar, Sam.

El primer apartat està dedicat al món dels festivals i, per tant, estem encara en el festival d'Eurovisió. Vuitè premi. El van portar Noruega amb la cançó Espiral i que va ser cantada i interpretada en el festival per Arn Bendiksen.

Hi ha algun oient que, entre cometes, es queixa de que posem poca la sintonia del This Is My Song de Petula Clark. Però, esclar, és la sintonia, només hem de posar un trosset per introduir dins de l'espai dedicat en els festivals i a les cançons de l'estiu. Però com que avui anem bé de temps, en tinc diverses versions del This Is My Song, escoltarem un fragment del This Is My Song de l'orquestra Mantovani.

Bé, doncs aquí hem escoltat un fragment també de This Is My Song de l'Orquestra Mantovani, però no us ho feu com a costum. I avui perquè anem bé de temps, no? I a més, tampoc no lliga gaire aquesta sintonia amb la cançó que sentirem a continuació, que és la cançó de l'estiu, o la possible cançó de l'estiu, que sempre busquem, o un cantant d'aquells que tenen costum d'interpretar cançons humorístiques o desenfadades, típiques estiuenques, sinó que també el títol a vegades no lliga gaire. Avui hem triat a Dodó Escolar, que ja el tenim ja com a costum de que sigui l'intèrpret d'aquest espai, amb una cançó que es titula Ya tenemos petróleo.

Buscar aquestes cançons porta feina i també a vegades és difícil de trobar-les, però trobes cada perla que no l'havia sentit mai, i això que sóc molt aficionat a la música, com ja veieu, i trobes, ja dic, cada meravella que fa fredat en les possibles cançons de l'estiu. Ara sí que ens anem ja cap a un altre espai una mica més seriós, que és el que ens porta el ball i les grans orquestres. Sing, cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Seguim nosaltres el disc, encara tenim el mateix disc, Bailes de Salón, dels més memorables. Però, esclar, sovint trobem algun ball o alguna cançó que ja hem escoltat quan dedicàvem els programes durant 10 o 12 programes en el mateix ball. Clar, quan vàrem dedicar en el tango, la vàrem trobar. Ara he trobat un tango barrejat amb els boleros i amb els altres, amb els altres balls i altres cançons, i és el tango La Comparsita, que ens l'ofereix l'orquestra d'aquest disc, la Fantasy Dream Orchestra, La Comparsita.

Amb la música de fons de la comparsita, aprofitem per acomiadar-nos de vosaltres fins la setmana que ve, que tornarem amb més música i amb el 14è programa dedicat a l'any 64. I després, quan acabi la música de la comparsita, us oferirem l'orquestra de Percy Faith, que ens portarà d'aquest any 64 melodies del disc enregistrat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Hi ha un trosset de tu.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
4: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
5: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
6: Joder, qué tropa.
5: L'hora dels joves.
7: Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon vespre, bon Sant Joan, bon Sant Hilari, bon tot. Ja que estem, no?
8: Bona
7: ja,
8: vida.
7: Bona vida, bon any.
8: Bona vida. Escolta una cosa, saps que avui el dia que es transmet això, que també és el dia que ho estem gravant, sorprenentment...
7: Avui és el més directe que teniu.
8: 8 de maig. Avui és el... fa no sé quants anys, el 1970...

0: 74 o 75 o 79, no sé quin dia va ser, jo ahir no sé quin any, ho he vist avui a, la, a classe, es va firmar el pacte de surrender dels nazis.
1: Bomba! Però abans de res, ens presentem, tenim aquí un bailet, dit d'un bailet que es deia Martí Civit.
0: Hòstia, doncs jo sóc el Mercet.
1: Hòstia, complicat, eh?
0: No, no, hola, bon dia, sóc jo.
1: I aquí, òbviament...
0: El Joan, el Genís, que vindrà, i el Pedro, a veure, un silenci... Hòstia, no està el Pedro.
1: Oh, quasi!
0: Ai.
1: Quina pena!
0: Llavors, un moment, abans de començar, dic que aquest maig ve molt fort, tenim dos entrevistats...
1: Molt fort, bumba! Pim, pam, dona gritos!
0: Tenim dos entrevistats molt bèsties que vindran la setmana que ve i d'aquí tres. Jo només ho deixo aquí.
1: En un tres...
0: I no res. Comencem amb les notícies.
1: En un... No, no, perdó. En un tres i no nada. Esta és la versió castellanitzada. T'acaba de donar.
0: Comencem amb les notícies.
1: Comencem amb les notícies. Si us plau, que entri el Joan.
0: Com si no estiguessis a l'estudi, ja, saps?
1: Ja. I saps què t'ha passat ara mateix a les orelles? PPA, ojo, no Partit Popular d'Andalusia, eh? Que ens veiem.
0: Quantes vegades hem fet aquesta broma,
1: ui,
0: ja?
1: No ho sé.
0: O sigui, però... des de quan està aquest virus? Des del gener, més o menys, no?
1: No ho sabem, però entre pesta porcina africana i antivirus, bueno.
0: És l'antivirus.
1: És l'antivirus. Ha bastant antivirus. McAfee. És... increïble.
0: No farem publicitat, però és l'antivirus.
1: Not sponsor.
0: Bueno, a veure, si ens voleu sponsoritzar, ojo...
1: Sí, si teniu un antivirus i us voleu sponsoritzar...
0: Endavant, eh? O sigui...
1: Sí.
0: No et direm pas que no.
1: Passeu un sobre a color blanc i no us diem absolutament res. Torna la pesta porcina africana. O sigui, torna...
0: Bueno, torna no, ja ha estat.
1: Porta 200 anys allà.
0: 200 tampoc, porta...
1: S'han muntat gener, unes cabanyes allà als virus, com els hobbits, saps?
0: Sí, han dit... canvi climàtic!
1: Però què passa? Clar, ara, doncs, toca primavera, i amb la primavera toca, doncs, bailets anant per la muntanya.
0: Bailets,
1: i,
0: eh?
1: I quina és la icona més important de la muntanya?
0: Home, el Pidan Chandri de dos branques.
1: El Pino del Jandrio, no?
0: Vale. El Pino del Jandrio de dos branques.
1: I què passa pel Pidan Chandri? La marxa infantil.
0: La peste porcina.
1: I què passa amb la peste porcina? Doncs que...
0: Que no es pot trepitjar.
1: Aquest any la marxa no passarà per Collserola.
0: Fuera!
1: Get out!
0: I per on passarà? Diguem-ne pel Turó de Camates, per exemple?
1: Doncs, bàsicament, no pot anar pel Parc Natural de Collserola,
0: això...
1: naturalment, perquè, doncs...
0: Parc Natural, naturalment...
1: Bàsicament, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
0: Vale, un moment, abans de continuar,
1: esteu
0: notant que som dos...
1: Sí.
0: Estem intentant omplir espais.
1: Digue-ho.
0: Sí, és així de clar. Ja vindrà el Genís, però mentrestant omplim espais.
1: Bàsicament, el Club Muntanyenc ha avançat que s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
0: Bueno, primera vegada que treballen.
1: No, però dic, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
0: Bueno, mare meva.
1: Per trobar un recorregut alternatiu.
0: No, però també primera vegada que treballen des de l'Ajuntament.
1: Que és veritat, com no foten res el dia a dia. Bueno, pobrets, va, han de viure d'algú.
0: Bueno, de pujar-se els sous.
1: Veus?
0: Ah, doncs ja està.
1: Veus? Ja està. I nosaltres que no cobrem un duro. Perro Sánchez!
0: Bueno, nosaltres podríem insultar l'Ajuntament ara mateix, però no ho farem.
1: No, home.
0: No ho farem, perquè...
1: Som Ràdio Pública, no. Pip. Vale. Després, què passa? Torna la... Bueno, això, ha tornat la pesta porcina, mira.
0: No ha tornat.
1: Bueno, ja la teníem aquí, però ha tornat a aparèixer.
0: Ara el que ha tornat és un antivirus.
1: L'antivirus, heu vist el creuer. Si no viviu sota una pedra, sabreu que hi ha un creuer a prop de Canàries que té l'antivirus.
0: No, antivirus.
1: Antivirus,
0: no?
1: Però antivirus, li diem antivirus.
0: Però és antivirus perquè al final és un virus molt estrany.
1: Llavors...
0: Que viu de les rates.
1: Que viu, no, de la femta de les rates.
0: Vale.
1: Ojo.
0: Llavors, aquí la cosa és, el Covid va sortir perquè algú es va menjar un ratpenat i aquí l'antivirus ha sortit perquè el gos s'ha menjat una merda d'una rata.
1: Penya, deixeu de menjar coses rares, si us plau.
0: Una cosa, si esteu en un creuer i us trobeu una xocolatina pel terra, potser no és una xocolatina. Llavors, no ho mengeu, gràcies.
1: I sabeu qui ha aparegut ara?
0: 112, la Generalitat al teu costat. Eh?
1: Sabeu qui ha aparegut als mitjans ara mateix?
0: Hòstia.
1: Fernando Simón.
0: Uau.
1: Perquè aquest home sempre apareix quan hi ha desastres naturals.
2: Me he comido una almendra.
3: Esto me he comido una almendra y... esto no es COVID, ¿eh? No es COVID. Tranquilos, tranquilos. No,
0: Saps qui ha sortit també? Oriol Mitjà. Aquí és...
1: criminal.
0: He comido una almendra, però en català.
3: Ai, m'he menjat una avellana. Una almendra.
0: Una almendra no es diu...
3: Fastuc,
0: efectivament.
1: Doncs res, això, bàsicament, ara estem plens de virus. Des del Covid ja tenen qualsevol
0: excusa. Bueno, escolta, des d'aquí, des de la Ràdio Pública de Sant Cugat, us animem a practicar els aplaudiments. A les 8 començarem a aplaudir, ara a partir de cada dia.
1: Bon dia i bona hora i aplaudir. Tots aplaudir.
0: No sé com farem la cinquena temporada, Joan.
1: Bé, això és igual. Ja.
0: Perquè estarem confinats.
1: Segur, ja veuràs. Ja veuràs que alguna altra merda s'inventarà.
0: No, algun altre confinament tindrem.
1: I ara, antivirus, vinga, tots pa casa.
0: Tots pa casa.
1: Seguim amb les notícies. Notícies...
0: Més notícies?
1: Notícies ferroviàries.
0: Opa!
1: Ojo, piojo.
0: Vall de Núria?
1: No.
0: Aix.
1: Què sempre falla? Què sempre falla?
0: Ronyalies.
1: Evidentment, perquè com no, Ronyalies torna a ronyar-se un dia més. Què ha passat? Doncs hi ha hagut un descarrilament sense ferits.
0: Per sort,
1: que no ha passat com a Gelida, que ja els hi va dir.
0: No, Gelida no va ser un descarriment.
1: No, ja, però
0: va ser
1: molt pitjor que un descarrilament. No,
0: va ser una plugeta.
1: No, pluja no, això va ser...
0: Una plugeta va ser.
1: Va ser un terremoto, allò, pobrets. Bàsicament... També. Un descarrilament sense ferits d'un tren de mercaderies talla la
0: R8... Ah, bueno! Pues ja està, tu!
1: Talla la R8 entre Cerdanyola, UAB
0: Nanos,
1: i Martorell. Què passa?
0: Feu-vos o mirar, perquè l'havia obert fa dos dies. O sigui, un moment. Havíeu obert el
1: túnel... Heu reparat els túnels i ara, pim!
0: Heu obert el túnel de Rubí fa dos dies i avui, o no sé quin dia, venga, descarrilament. A veure, feu-vos o mirar, sisplau.
1: Bàsicament, Renfe estableix un servei alternatiu i Adif treballa per resoldre l'incidència que permet que també talla el túnel de Rubí, naturalment.
0: Bueno, però un moment. Renfe s'està fent ric amb la seva empresa de busos, no?
1: No, sí. Busalies.
0: Renbus.
1: Estan fent busalies.
0: No, és Renbus, crec que es diu l'empresa.
1: Les causes de l'accident es desconeixen. Ja bueno. Veurem què diu la comissió d'investigació. D'accidents ferroviaris, que agulles, si no n'hi ha. Una merda de via, tampoc hi ha res.
0: No, sé que hi ha agulles, sí.
1: L'únic, saps què hi ha? Senyals de limitació a 30 per hora. Això sí que n'hi ha.
0: Els maquinistes no ho fan.
1: I després...
0: Tenim... Més notícies.
1: Més notícies, ara.
0: Hòstia,
1: ja ens tornem de Rubí a Sant Cugat.
0: Bueno, a veure, tampoc ens hem anat
1: un salt així una mica pim-pam. 25 de juny. Què hi ha el 25 de juny?
4: La festa major de Sant...
0: Espera, de fet... Moventis patrocina la Festa Major de Sant Cugat.
1: Ja tenim pregoner.
0: En aquest cas, pregonera.
1: Perquè, senyor...
0: En aquest cas, saps què dirà la pregonera?
1: Avui fa
0: bona
1: sol...
0: Bona Festa Major i que faci sol.
1: Perquè sí, la pregonera d'enguany és Gemma Puig, meteoròloga del 3CAT.
0: Un aplaudiment.
1: Gemma
0: tu,
1: Puig, Sant Cugatenca.
0: Eloi Cordomí.
1: Perquè la Gemma Puig és de Sant Cus, aquí...
0: I l'altre és tu casa.
1: Bueno, jo conec el Berni, que és el seu fill.
0: El Berni Bernat,
1: una salutació des d'aquí.
0: T'està escoltant?
1: No
0: crec, jo crec que no.
1: No crec, però bueno, és una mica...
0: Bueno, escolta, si ens estàs escoltant, fes-li un aplaudiment a ta mare.
1: Sí, fes un aplaudiment.
0: I nosaltres també.
1: Va. Gemma, no et conec, et conec de cara.
0: Gemma, benvinguda al club.
1: Gemma, benvinguda a l'hora dels joves, també et podria dir, eh?
0: Ojo, que caurà entrevista, eh?
1: Ojo, piojo.
0: Ojo, sí, Gemma, sí. Que caurà entrevista abans de Festa Major.
1: Ja la trucarem.
0: Passem a històries de Sant Cugat i així el Genís també pot entrar.
1: Doncs sí, passem a històries de Sant Cugat i així el Genís podrà entrar d'aquí un 3 i no res. Sí, senyors, comencem amb històries de Sant Cugat.

0: Absolut Cinema perquè aquesta transició
1: ha permès, hola, penya, bon ha permès dia, que el Genís...
2: Bona tarda!
1: Ha permès que el Genís estigui aquí i ha permès que nosaltres podem començar les històries de Sant Cugat, que avui explicarem la llegenda del tresor ocult del monestir.
2: Què deies jo?
1: Tu, el negre. Ja t'ho dic. Antigament, com que no existien els bancs ni les caixes fortes, era costum d'amagar diners i objectes valuosos en endrets inhòspits i fora de sospita. Vale? Crec que els vostres pares amagaven els bitllets de 500 a sota
2: bitllets
1: casa.
2: De 500?
0: No, no, se'ls fotien al calçotet.
1: Ah, vale, perfecte. També... Fanys i panys es deia que el monestir de Sant Cugat hi havia enterrat un important tresor. Després de corresponents permisos, es va iniciar l'aventura d'excavar oficialment. Per aquí i més enllà, amb una falera fora de lloc per tal de trobar-lo. Es van fer excavacions sota l'arxiu i a tots i cadascun dels possibles amagatalls de recinte monacal. Fins i tot es parla que alguns es feien acompanyar per una dona sonàmbula que, deien, els conduiria cap a la preuada trobada que amb tant d'afany cercaven.
0: Al cap d'un mes d'haver iniciat les excavacions, afectaren de tal manera el monestir que alguns indrets amenaçaven de caure o fins i tot enderrocar-se. Mm-hmm. La gent del poble, que seguia de prop el desenvolupament de la recerca, es va fer enrere en contemplar les esquerdes d'alguns murs i parets i anava veient cada cop amb més recança que al principi... recança, aquesta paraula.
1: Recança...
0: No us la sabíeu, aquesta?
2: No, aquesta nova adquisició.
1: L'has posat tu?
0: Suposo...
2: D'on era aquest text?
1: És de Tot Sant Cugat.
0: En principi podia semblar la troballa d'un llegat històric o potser sensacional. Es parlava de moltes possibilitats que si una olla prenia monedes d'or, joies del monestir, pedres precioses, fins i tot s'havia arribat a especular que podia tractar-se d'un arsenal d'armes.
1: Ojo.
2: Quan fem aquestes històries has de dir el nom de qui l'ha fet.
1: Bueno, s'anava a dir després. Segueix. Vale, vale.
0: Ojo, propietat dels monjos del monestir, aquestes armes. El cas és que el tresor ocult estava en el pensament de tots els habitants de la vila. A banda de buscadors legalment autoritzats, se sap que més d'un santcugatenc, sense escrúpols ni pas autorització, havia aprofitat la foscor de la nit per excavar dins i fora del monestir sense cap tipus de resultat.
1: No, això no ho feu mai, sisplau, eh?
0: No, il·legalment no.
1: Il·legal, i a part es caurà el monestir, Titus.
0: Pim!
1: Farà bomba.
2: Arriba un moment sumament conflictiu en què els forats dels buscadors apareixien per tot arreu, de tal manera que alguns indrets del monestir amenaçaven ruïna.
1: Efectivament, el que he dit jo.
2: I posava en perill la vida dels qui els visitaven. En un primer moment també es va començar el tema per la seguretat de les persones que visitaven el monestir. L'Ajuntament i la parròquia protestaren al govern civil i al bisbat. Uns i altres en van fer cas omís i les obres es van aturar perquè s'havien invertit molts diners en les excavacions i el resultat continuava sent un fracàs. Malgrat tot, els més agosarats i intrèpids buscadors continuaven pendents de trobar el tresor a l'esquena dels vigilants. L'expectació era constant, no tant pel perill que caigués el monument com per seguir de prop el desenvolupament i la possible troballa de l'hipotètic tresor ocult.
1: L'ambició i la manca d'escrúpols dels buscadors feia que el poble restés confós davant d'un fet que només els més agosarats s'atrevien a jutjar com a necessari. La ignorància de la majoria feia que s'assumiressin amb cert respecte, recel i un gran dosi d'ingenuïtat. S'explica que l'atractiu del tresor ocult era tal que els forasters que venien a la Fira de Juny o a les Forques feien cua per visitar el claustre, indret on, en darrera instància, es creia que podia trobar-se el preuat tresor. Sigui com sigui, passaren uns anys i es deixà de parlar del tresor ocult del monestir. Semblava com si el vent s'hagués endut allò que tant temps havia alimentat la fantasia i l'imaginació de molts santcugatencs, sense viure ni veure'n el final feliç que tothom esperava.
0: Per fi s'aprovà la restauració de la desfeta del monestir. A causa de les excavacions i per tal d'evitar perills i mals majors, els constructors es van posar mans a l'obra. Mentre s'anaven realitzant les obres de restauració, heus aquí que els paletes encarregats anaven engrandint cada cop més el seu patrimoni familiar, que de forma sobtada i inexplicable per la majoria d'habitants. Tothom es preguntava com i de quina manera els va arribar la fortuna, fins que el sentit i l'olfacte popular va intuir la resposta en la troballa del tresor ocult del monestir. És a dir... que els paletes s'han forrat.
2: Però què és aquest text de...
0: Els paletes s'han forrat.
2: Mare meva, sempre els paletes, eh?
1: Això és una llegenda, com ja hem dit, del Tot Sant Cugat, però no sé si jo l'han escrit al Tot Sant Cugat o als paletes per poder per poder amagar això, eh? Però bueno, mira, ja sabeu, una història més de Sant Cugat. Què us ha semblat?
2: Molt bé. Amb l'absència del Pedro fem molt bons programes.
1: Bueno, escolta. La setmana que ve, en teoria, bé. No, en teoria no. Bé.
2: Sí, i la setmana que ve...
0: Bé, C.
1: Ah, tonto. Vinga.
0: Ala, ala, ala.
1: Passem a una tertulieta de bar o què?
2: Tertulieta de bar?
0: Voleu anar a bar?
1: Sí, no.
0: Manolo, Manolo.
2: Sí, no.
1: A mi em ve molt de gust unes braves ara mateix.
2: Unes braves? A mi em ve de gust una birra, no?
1: Una birra.
0: No, no, no, sense beure. Alcohol no, no, nois, no beveu. Nois i noies, no beveu alcohol un divendres a la tarda.
2: Birra sense alcohol.
0: No, és fastigós, ja. No beveu birra directament.
1: Ronca. Bueno, va, comencem.
0: Doncs res, a part de les braves que ens acabem de demanar ara mateix.
1: Tio, sempre ens demanem braves i no, mai arriben.
2: Al santuari.
0: Putada, putada. Hauríem de fer un programa al santuari.
1: No, saps...
2: No.
1: No.
2: Hauríem de tornar a repetir el programa al Bocamoll.
0: És que...
1: I demanar-nos menjar.
0: Sabíeu que... Sabíeu... Va, anem a parlar de fails d'alhora, joves.
2: No, el gran fail va ser...
0: El gran fail del Bocamoll. Resulta que nosaltres vam intentar fer el primer programa autònom a fora. És a dir, nosaltres sols, a fora, en un bar.
2: El programa 5...
0: Vale?
2: Portàtil.
0: Vale? Exacte. Vam intentar fer el pilot portàtil, vale? Un pilot que en teoria s'anava a emetre, és a dir, era un
1: no,
0: programa...
1: No, en teoria no, s'anava a emetre.
2: Era un programa normal.
0: Era un programa superben parit, superbé.
1: Hi havia un entrevistat.
0: Hi havia un entrevistat i tot, d'allà del Bocamoll, és a dir, diguem que allà, el Bocamoll, si no sabeu, està allà a la Casa Cultura.
1: No,
0: a la Casa Cultura, no, home, no, a l'Oficina Jove, perdó. Al Casal Torre
1: Blanca. Perdó, Oficina Jove, no, a la... Oh! Oficina Jove.
0: A Casal Torre Blanca, que sí, Martí, que molt bé.
1: No, és que no es pot dir Oficina Jove.
0: Oh, oficina jove.
1: S'ha de dir, oh, oficina jove, perquè no som prous habitants per tindre una oficina jove.
0: Mm, no, no som 100.000, no?
1: No, no som 90.000.
0: No. 97.000.
1: Oh, pues
0: bàsicament, diguem que nosaltres estava allà a la taula del Bocamoll, posem a gravar tot, tota la taula de sopa, perfecte, tot perfecte. Gravem de
1: el
0: conya.
1: El programa estupendo.
0: Programa estupendo, un molt bon programa, la veritat.
1: No ens vam demanar res per menjar.
0: Sí, de beure, això sí.
1: De beure, sí, però,
0: beure, però de
1: no
0: menjar,
1: de menjar.
0: No.
2: Jo he demanat unes braves.
1: Jo unes patates m'haguessin entrat molt bé.
2: És que teníem pocs diners.
1: Sí,
0: clar,
1: en
0: aquella
1: moments.
0: Època no cobràvem, ara tampoc.
2: Però... Ara tampoc, però bueno, ara som més adults, més...
1: Pots cobrar d'un altre lloc,
0: tu
1: si
0: no
1: vols.
0: Treballes igualment.
2: Jo treballo.
0: Tu no fots res,
2: però per què no puc vindre al programa de la setmana que ve? Perquè
0: periodista, novell.
2: En 3 dies, 370 euros, no, no, faig.
0: Així, digues el que cobres, així t'atracant pel carrer. Bàsicament, arribo a casa.
1: Arribes a casa?
2: Arribes a casa.
0: Agafo la gravadora.
2: Agafa sí. La gravadora.
0: I escolto el que hem gravat.
2: Escolta... Per ser concrets.
0: Exacte. Escolto tot l'àudio, tot cremat. Però tot.
1: Cremat vol dir quan ens sentiu... molt fort del compte...
0: Sí, molt fort, en plan, que sí, superfort.
2: Que no és com ho heu escoltat. Que a la llarga es fa una miqueta pesat.
1: Sí.
0: Clar, llavors que passa un moment cremat, doncs a vegades no passa res. De fet, a vegades cremem en aquest programa.
1: Sí,
0: sobretot
1: fet,
0: el Martí, perquè parla molt fort.
1: Avui.
0: Sobretot el
1: havíem
0: Martí,
1: cremat.
0: El Martí, perquè parla molt fort. Però és que era tot l'àudio malament. I llavors dic, nois, això és insalvable. Això...
1: Nosaltres, no es pot salvar de cap forma?
0: I jo,
1: no.
0: No. Jo això...
1: Bueno, doncs vam anar al Bocamoll per res.
2: Li vam dir al tio del Bocamoll que no vam...
1: Efectivament, li vam dir.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Li vau dir que no...
1: Jo me'n vaig encarregar de dir-li.
2: Vale, jo... Vale. Pensava que no. Pensava que ens vam quedar tan panxos i no li vam dir res al pobre home.
1: Bueno, també t'he de dir que tampoc va dir res d'important.
2: No, va parlar sobre uns tallers i coses així que
1: sí, d'uns tallers que el 2023 es feien.
2: Clar.
1: Ara ja no.
0: Ara, podríem fer unes coses molt xules amb el tema de les... del que farem a l'estiu.
1: Encara no es pot dir.
0: No es pot dir.
2: Ai. Home, podríem fer publicitat des d'aquí, no?
1: Sí, però encara no es pot dir.
0: Clar, encara no es pot dir.
1: Perquè bueno, encara no ha sortit de forma
0: de dir,
1: oficial.
0: Hem de dir que a l'estiu farem moltes
2: coses. Se vienen cositas.
0: Se vienen muchas cositas.
1: Bueno, el que sí que podem dir és que aquest maig tenim el Xingamaz.
0: Això sí, això és veritat. El Gincamaz podeu venir, de fet, és d'aquí dues setmanes exactament.
1: 23 de maig.
0: 23 de maig podeu venir tots, evidentment. Estem convidadíssims.
1: Veniu.
0: Veniu.
1: És a plaça Octavià, eh?
0: Ah, Octavian's Place.
1: Octavian's
2: Place. Abans era l'1 d'octubre, l'any passat era l'1 d'octubre.
1: I ara ens foten a plaça Octavià, eh?
0: A davant de tothom. A l'escenari, no?
1: A l'escenari, bo.
2: Estava a punt de ploure l'any passat.
1: Sí.
0: Sí, també.
2: A veure si aquest any ens plou.
0: Vale, més fails. Ho sabeu, més fails?
1: Més fails, sí.
2: Home, és que normalment ens surten les coses bastant bé aquí a l'hora dels joves.
1: No.
2: Home, directes...
1: Home, jo t'he de dir, jo me'n recordo d'un fail, molt fail, d'anar a la cavalcada... I dic cavalgata.
0: Cavalgata, sí, sí, sí.
1: I dius, me cago en Dena.
2: Bueno, però això va ser...
0: Hi ha un altre fail de la cavalcada, molt bo.
1: Ostres.
0: De que...
1: No, no en parlarem.
0: Mira, anirem... Això jo crec que és mereixedor de dir-lo. Això, nosaltres anem a la cavalcada, val? Fem un vídeo amb el Martí molt curiós de... que diu, amb una senyal
1: molt
0: de stop...
1: Molt xulesc, eh? Si tens si ous passa, però ojo, trompada segura.
0: I llavors...
2: Assegurada.
1: No, és segura. Va, segura. Perquè assegurada comença amb A.
2: Ah, vale, vale.
1: Ah.
0: Molt bé, periodista.
2: Ah, vale, vale, perquè són les sigles.
1: Clar.
2: Antes no ho entenia.
1: És stop, S-T-O-P, i al revés.
0: P-O-T-S.
1: O-T-S.
2: Potes.
1: Pots.
0: Stop, potes. Stop, no us agraden les pots.
1: És stop i pots.
0: Si veieu algú... Pots stop.
1: Pots stop.
0: Clar.
1: No bueno, pots. Segueix.
0: I arribem a on era, doncs, on es preparaven tots els cotxes per sortir cap a la cavalcada. I arribem i anem a buscar els Carmels.
1: Ui.
0: Els Carmels. Atenció, atenció. Perquè nosaltres, ens hem de posar aquí molt serios, perquè nosaltres anem a buscar...
1: Ens van robar.
0: Ens van robar. Primer, ens donen quatre capses de Carmels.
2: Però l'any passat també ens van robar, no, els Carmels?
1: No, no, però no, és no, que no, aquest, no. Aquest va ser molt heavy,
0: Ens donen quatre capses... No, sis o quatre?
1: Quatre.
0: Quatre
1: ens van donar quatre.
0: L'any passat veníem de sis.
1: Sí.
0: I dius, bueno, sis, i ja eren justes.
1: I eren justetes, de fet, ens les vam acabar.
0: Sí, sí, sí. I aquest any hem dit... aquest any, bueno, van dir, no, els hi donem quatre. I en unes d'elles posa tele, i dit, pues Cugat.
1: Posa tele, tele, sí. Tele, tele, totes.
0: I diem, vale, pues sí.
1: Bueno, som tele...
0: Som Cugat Media, pues sí, tele,
1: sí,
0: vale.
1: Bueno,
0: ho podem arribar a entendre. I després diuen, no. Després ja, com mitja hora passada...
1: Sí, que nosaltres les estàvem obrint i clar. Ens les estàvem repartint.
0: Clar.
1: Perquè volíem tindre una caixa per cadascú i
0: una de reserva.
1: Un terç per cadascú també, perquè érem tres.
0: Clar.
1: I en aquell moment ens ve...
0: Organització.
1: Organització ens diu, no, és que les quatre són per Cugat Media i TV Sant Cugat.
0: Que els seríem darrere. I clar, i nosaltres, la mare del Tano, que era gitano. I vam haver de cedir dues capses.
1: I ens vam quedar amb dues.
0: Amb dues capses fastigoses.
1: Caixes.
0: Que això es tradueix en només 10 bosses de Carmels. Això es tradueix en 10 bosses de Carmels. Vale? Llavors, senyors, en aquest sentit, què preferiríeu fer amb els Carmels? O sigui, l'any que ve hem de comprar Carmels.
1: L'any que ve no penso comprar ni una merda de Carmels perquè no penso estar a aquesta cavalcada.
0: Per què no?
1: Aniré a Barcelona a Cugat Media.
2: Com vaig fer jo? Bueno, de fet, no. Estava treballant.
0: Sí, què treballes tu?
2: Però bueno, que sí, que és una miqueta situació.
1: Sí, bueno, jo t'he de dir que... jo vaig estar... Bueno, o sigui, a mi m'agradaria poder estar la de Sant Cugat l'any que ve. Però si ho fan d'aquesta forma que ho van fer, és bastant merdeta, la veritat. Llavors, no sé, ja...
2: Perquè qui l'organitza? La penya regalèssia,
1: no? La penya,
2: no?
1: Com sempre. La penya...
2: Tenim hate a la penya? Estimem la penya
1: regalèssia? Tenim molt hate a la penya.
0: La fucking penya, tio. És que què fa la penya?
1: La penya regalèssia.
0: La penya regalèssia,
1: La penya regalèssia, que no deixen entrar ningú jove, llavors s'anirà morint, tio.
0: Abuelo! Iaio! Josep Maria!
2: Els petits.
0: Porta els Carmelos! Porta els Carmelos, porta els vellets aquests!
1: No, però si els vaig haver d'anar a buscar jo.
0: Ah, ja, sobra.
2: M'ha set el mòbil i no podré llegir a la secció.
0: Ah, ostres!
1: No, el Joan. Ai, no, jo tinc coordinador. No, però és que el mòbil fa interferències.
0: El mòbil fa... Mira, vosaltres quan escolteu el Pedro, Que el Pedro és quan hi ha interferències al so, que fa, sí, perquè d'aquí a que sentiu el Pedro haurem d'esperar un mes.
2: No, de fet, la setmana que ve bé, no?
0: Sí, tu no?
2: No, d'aquí
0: 200
2: sí.
0: anys, aquí, quan vingui d'aquí 200 anys el Pedro, vale, escoltareu que no hi ha interferències, i ja les hem solucionat, que bàsicament és quan l'àudio feia bzz, bzz, bzz, bzz, que això és un altre fail molt gran de l'Hora dels Joves.
1: Sí, bueno, és que
2: no és un fail de l'Hora dels Joves, és un fail de l'estudi.
0: No, és un fail de l'Hora dels Joves, perquè...
1: Sí, perquè no passa ningú més.
0: Perquè estem en un estudi de so, és a dir, nosaltres hem d'adequar-nos a l'estudi de so, no, l'estudi no s'ha adaptat a tu. És a dir, estem en un lloc professional.
1: Professional, molt professional.
0: L'ordenador no te fiele.
2: Però... Ara amb aquest nou programa...
0: Amb aquest nou programa, en dominicano, pues no interfereix. Però sí que és veritat que els mòbils, doncs, no sé si serà el Bluetooth...
1: És el mode avion.
0: No, el mode avion precisament jo crec que no, eh?
1: Jo crec que no. Si ho posem en mode avion no passaria, però bueno...
0: Mode aeronau.
1: Escolta.
2: Mode aeronau, cuidao.
1: Escolta, Joan, quant de tertúlia ens queda?
0: Eh? Ah, no, 10 minuts, tranquil.
1: Vosaltres sabeu una cosa que se'n diu final de curs?
0: Hòstia... Vale, vaig comptar...
2: Final de curs nostre o final de curs?
1: Estic dient
0: vaig comptar,
1: final de curs.
0: Vaig comptar els dies que ens queden a la nostra facultat per acabar classes.
1: Vinga, va.
0: 11.
1: 11, classe.
0: 11 dies de classe.
1: I quantes classes? 11.
0: No, unes quantes més, no sé.
2: Jo crec que acabo el dia 5.
0: Ojo, creu, eh? Creu.
2: No.
1: És que ni ho sap.
2: Sí, acabo... Si em mou un examen... Si tinc un examen el 18, random, perquè en teoria acabo el dia 5, però el meu profe...
1: L'últim examen que tens, en plan, l'última classe, examen, coses...
2: El dia 18, però si tot va bé ens el canviaran i llavors és el dia 5 de juny.
1: 18 de juny.
2: 5 de juny.
1: Bueno, doncs 5 de juny. Tu, l'últim examen...
0: Jo, exàmens
1: tal,
0: 18.
1: 18.
0: Jo, començo
1: 12.
0: Començo exàmens el 4 de juny i acabo el 18 de juny.
1: Jo, recuperacions i tot plegat, el 12. Ja estic fora.
2: Has de fer recuperacions, no?
0: Clar, feu recos,
1: no, perquè... No, és que la putada... Que això sembla una cosa que al cicle no fotem una merda, però en realitat la putada és que si suspens un examen o una activitat... has d'anar a recuperar aquest examen o aquesta activitat.
0: Sí, un control, una activitat...
1: Lo típic de... Anem a fer això de deures. Els deures aquests, si els suspens...
0: Hola!
1: Ah, recuperes.
0: Hola!
1: I clar, tu pots anar a recuperació de 30 coses diferents.
0: Que barbaritat.
1: Clar, perquè tens...
0: Que barbaritat.
1: Tens 10 assignatures...
0: Uau!
1: Doncs potser...
0: 10 assignatures?
1: No, però tenim 7. O sigui... Potser deixant-te 3 durant tot el curs, que era...
2: Però són 10 assignatures que tens 10 assignatures tot el curs. Vull dir,
1: clar.
2: Tot el curs tens aquestes 10 assignatures, saps? No les canvies.
0: Clar, nosaltres llavors, cada quatrimestre canviem.
1: Claro. Llavors, pot passar que suspenguis algun test o alguns deures, algun examen, alguna cosa. Pots tindre un mal dia. Doncs has d'anar en recuperació d'aquestes. És molt putada.
2: Bueno, és més com un institut que no com...
1: Sí, però tu a l'institut podies suspendre un examen, però si aprovaves el següent ja aprovaves. O sigui, si et feia mitjana ja està.
0: Clar, et feia
1: aquí,
0: acumulativa.
1: Igualment que et faci mitjana i estiguis aprovat, si no aproves aquest examen,
0: jo crec que això és de la teva escola, jo crec. Perquè...
1: No. És dels cicles.
0: En general?
1: Sí, perquè ara ho han canviat.
2: Bueno, acabo de comptar, tinc 20 dies.
0: Bueno, està bé.
2: Perquè s'acabi.
1: Jo acabo el 12, per tant, 30...
2: No, però 20 dies d'uni.
0: Lectius,
2: o sigui, comptant només els 5 dies de la setmana.
1: Doncs un moment. Clar, jo... És que classes acabo la setmana que ve.
0: Ostres. Setmana que ve? O sigui, llavors et queden 5 dies.
1: A mi em queden 5 dies, llavors després la... d'aquí 2. D'aquí 2 setmanes. Llavors, després... És que això és l'hòstia. L'hòstia, eh?
0: L'hòstia. Collons.
1: Acabo el dia 22. O sigui, d'aquí 2 setmanes. Vale? Llavors, després, la setmana següent, tot el dia de festa. O sigui, del 25 al 29 de festa. Llavors després tens, un moment, tens setmana de l'1 al 5 de juny recuperacions d'activitats.
0: Vale.
1: I setmana del 8 al 12 recuperacions d'exàmens. Vale. Llavors el 12, hagis aprovat o no, estàs fora.
0: Ah, mira, està bé.
1: Està molt bé.
0: Vinga, vet al carrer.
1: Vinga,
0: al
1: carrer. Parla. Al carrer. Que si has de repetir, ja repetirà, xaval, però ja...
0: Al carrer, vinga, espavila. No, nosaltres una universitat politècnica de Catalunya, àlies una putada contínua, no té recuperació.
2: Una putada contínua.
0: No, una puta bueno, càrcel també.
1: Vale? La UAB és una autèntica broma.
0: Ja, o una autèntica basura també, pots dir.
1: Vale. Les dues valen, perquè al final són bromes i...
0: Una autèntica brossa, no, però bàsicament...
1: Perquè lo de tindre setmanes formatives, vosaltres ho teniu, oi?
2: Setmanes formatives?
0: Què és això? Què és això?
1: No ho teniu?
0: Què setmanes formatives?
1: Hòstia, el meu germà ho té, tio.
0: No.
1: O sigui, ho té cada... Després de vacances de... O sigui, després de les vacances del
0: finals,
1: febrer.
0: Sí.
1: I abans d'aquestes vacances que ara venen del juny,
0: vale,
1: tenen setmanes formatives que és per recuperar classes, per recuperar exàmens, per recuperar coses, vale? Setmanes
0: de
1: recuperació.
0: Vale, nosaltres sí, tenim una setmana que es diu Setmana Rosa, vale?
1: Vale, pues això.
0: Que és que tenim, quan acabem classe, tenim una setmana, que és la Setmana Rosa, abans de començar finals.
1: Vale, i això és per recuperar, classes, sí, coses. Sí, sí. Vale, pues aquí, si el profe no ha de recuperar res, és festa.
0: Clar, és per estudiar.
1: Vale,
0: clar. Claro.
1: Però és que vosaltres penseu...
2: 18 dies, tio.
1: Que jo no tinc aquestes setmanes. Jo estic... Acabo al desembre, festa, com qualsevol institut, després classe, festa, Setmana Santa, i després classe, i després festa. O sigui, no tinc aquestes setmanes, i vosaltres foteu festa per qualsevol merda.
2: Ens hauria escollit una carrera, tio.
0: No, home, no.
1: Collons!
0: No, home, no, mira.
1: Mira, jo... ara he cremat el micro.
0: Mira, jo de... No, però no es veu cremat, eh?
1: No, perquè tu no estàs cremat.
0: A l'espectrograma no es veu cremat.
1: Ma.
0: Ai,
1: saps què em va passar l'altre dia?
0: No, espera.
1: No, 3 segons, no. Saps què em va passar? Vaig estar fent...
0: 3, era, tot, ja està.
1: Vaig estar fent una sessió de fotos, vale?
2: No ho diràs, no?
1: I tant.
2: Oh. Vam portar... Ostres,
1: calla.
2: Anonimat.
1: Calla. No, clar, lògicament. No sé ni com es diuen els dos xavals. Vam portar a una noia i un noi, vale, per fer aquesta sessió de fotos. No es coneixien. Vale?
0: Vale.
1: Van arribar a les 9 del matí.
0: Vale.
1: A les 2:30 vam pirar,
0: vale.
1: Vale, perquè ja tocava pirar. Vale, pues de les 9 a les 2:30 vam estar fent fotos. Ui. A les 2:15
0: sí,
1: van dir, ens anem a canviar el lavabo.
0: Ui!
1: Van sortir liats d'allà.
0: Mestre, un aplaudiment. Mestre, soldat, enorme, titan.
2: M'està arribant molt això del teu ordinador, eh? Puges i baixes.
1: Puges, no.
0: Puges i baixes, clar.
1: Baixes i baixa.
2: Estic baixant i està pujant.
1: No, està baixant.
2: Que no, que mira.
1: Mira, puges... A veure, tonto pan. Puges i puges, baixes i baixes.
2: Que no. Que
1: crec que tampoc és tan diferent.
0: Mira, és...
1: Puges, baixes, baixes.
0: Hola. Que no, no deixa, que deixis el portàtil!
2: No, ahir va bé.
0: Deixa!
1: No va bé, és perquè això jo m'ho canvio sempre. Quan tu puges, puges, i quan jo baixo, baixo. Fes la teva secció ja, hombre.
0: No.
1: No, sí, que la meva és llarga.
0: Jo el que els hi dic a...
1: Dos pàgines.
0: Jo el que els... Sí, ja la tens feta. Jo el que els hi dic als senyors...
1: Ai, aquí, perdó. Aquí.
0: Els senyors aquests que han sortit liats...
1: Dos pàgines.
0: Jo aquests senyors que els han sortit liats... Els dic, crack, fiera, mastodonte, número uno.
2: On has quedat, cabrón?
0: Campeón, titán, màquina, pantera, tigre, huracán, tornado, ciclón, león, tiburón, pitbull, depredador.
1: Rar.
0: És un sticker.
1: Rar. Pues me l'envies, gràcies.
2: Envia per brutal hora dels joves.
0: De Busguard.
1: I pip, Espanya.
0: Pip!
2: Doncs procedeu a la meva secció o consideres
1: sessió
2: que s'ha de fer més
1: llarga? S'ha de procedir a la teva secció per després procedir a la meva secció.
0: La sessió.
1: La sessió.
0: Feu sessions, vosaltres.
1: Ara fem sessions.
0: Doncs res, senyors, comencem amb la...
1: La shit del Genís.
0: La pip del Genís.
2: Tens els cascos tan forts que els sento des d'aquí.
1: No, és que me'ls estic pujant, sí, perquè estava fent modo DJ.
2: No m'he posat els auriculars, però és que no em fan falta els auriculars, perquè ho sento.
1: No, perquè ho estava fent modo DJ. Va, tira.
2: Bueno, aquests últims dies, per si no ho heu vist, i no he estat connectats als serveis de comunicació del nostre país...
1: I no has
2: país,
1: escoltat el Joan, perquè el Joan ja ho ha dit.
0: Què he dit?
1: L'antivirus.
2: L'antivirus.
0: L'antivirus.
1: Diem antivirus.
2: S'ha detectat un virus letal amb nom d'antivirus en un creuer que s'està dirigint a Tenerife ara mateix. Llavors, de moment han mort 3 persones.
1: Hòstia. Dintre
2: l'embarcació.
1: En pau descansin.
2: Bueno, igual. S'han detectat 3 persones. Avui, o sigui que avui us porto el manual de defensa per si estàs en un vaixell alta mar amb una malaltia
1: si
2: letal.
1: Mort, no, ja.
2: Per si hi ha algun Sant Cugatenc al vaixell, que m'extranyaria, perquè si no... Òbviament...
0: A veure si arriba la 91.5 fins allà a Canàries. Cago
1: la... No, la 91.5 no, però ens podeu escoltar des de l'Spotify.
2: Home, home.
0: Exacte.
2: Què posa allà?
0: Martí Civit té antivirus.
1: No, té tinc antivirus. Jo tinc antivirus.
2: Sí. Som això, d'informant, hi ha diferents variants d'antivirus i només hi ha una que es transmet entre humans, i és a la que ha pillat. Bueno, bueno.
0: No que sé... es transmet per la femta de les rates.
1: Sí, ja ho hem dit,
2: molt
1: això.
2: Molt agradable.
1: Ja aquest
2: creuer,
1: això...
2: alta seguretat, eh?
1: Això ja ho hem dit, però...
2: Alta seguretat.
1: Recordem als nostres oients que si veieu una xocolatina per un creuer, potser no és una xocolatina i és una merda de rata, vale? Per tant, no us la mengeu, gràcies.
0: Una xocolatina de tamany lleugerament achorissat.
1: I una mica desfeta.
2: Si va seguint una línia recta, no és com aquell, com és aquell conte de Hansel i Gretel, no? Que va seguir la línia, no? De trossos de pa.
0: Sí, sí, sí.
2: No, són merdes de rata que s'està cagant perquè té aquest antivirus.
1: I si veieu rodeteta, o sigui, pilotetes, tampoc us la mengeu, que potser són merdes d'ovella, vale?
0: Esta sí? la rata que tiene diarrea explosiva.
2: Compliu-me la secció, que no tinc temps d'escriure més i s'acaba ràpid. Primer, són quatre consells.
1: Quatre consells, eh? Vinga, va.
2: Necessaris.
1: Vinga.
2: Consells obligatoris. Primer consell.
1: Cagueu.
2: No sucumbis al pànic.
1: Eix.
2: És molt fàcil que...
3: És como... Chicos, no tenéis que sucumbir al pánico.
2: No.
3: No va a pasar nada. La sociedad está totalmente...
2: Esta guerra civil que
4: dicen,
2: no existe.
3: Esto no, nadie va a quedar confinado en casa.
4: Confinament.
2: Mira, és molt fàcil que la situació com aquesta, en una situació com aquestes nervis, et pugin ràpidament com algunes substàncies. Però no has de deixar que aquests nervis el controlin com una titella. Bàsicament has de mantenir la calma, ¿vale?
1: Vale.
0: Sí.
2: No tanta calma com per despistar-te i menjar merdes de rata.
3: Vamos a morir todos.
2: Passadissos.
3: Tengo una almendra.
2: Consell número 2. Has de mantenir la higiene. En aquestes situacions,
1: vale,
2: de vida o mort a causa d'una malaltia, s'ha d'intentar tindre una higiene pulcra en tot moment.
0: I sempre, això sempre. Nois i noies.
1: Dutxeu-vos.
0: Afaiteu-vos
1: les mans.
0: Afaiteu-vos els sobacos. Que...
2: Mira, aquí anava.
0: Que
2: sí.
0: Després canta l'Aleron, eh?
2: T'ho diu un tio que fa enginyeria aeroespacial. No ho dic pels estudis, ho dic per la gent.
0: Però, periodisme...
1: T'està dient un tio de periodisme.
0: No. Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Però si és la gent més pica que hi ha al costat de les de dret.
1: Sí.
2: Entra a la meva classe, llavors...
1: Bueno, tira, segueix.
2: Bueno, sí, coma, un virus letal és prou justificació per dutxar-te per una vegada. Sí que...
1: Això sempre.
0: I més
1: en un creuer. I més
0: otaku,
1: en un creuer.
0: Guarros, dutxeu-vos.
1: En un creuer us heu de dutxar sempre. Següent.
2: És una sensació molt curiosa dutxar-te en un creuer.
0: No. És una punyetera dutxa, fastigosa, però és una dutxa.
1: És una dutxa igual.
2: No, però si hi ha certes...
1: Marees.
2: En el...
0: Home, vibra tot, però ja està.
2: Ja, però és curiós que vibri tant. Bueno, dona igual. Tercer i penúltim consell. Intenta fer cas a les autoritats. Potser en un... Què diu?
0: No, res.
2: Potser entre Calimocho i Roncola a la barra...
0: O Pati Micola.
3: Sasca.
2: Pots parar l'orella i tindre les instruccions del que et dona el capità. I últim consell. No preocupis, que això no serà una segona temporada de la Covid, encara que és molt fàcil que et surtin
1: que no.
2: Les alarmes del teu cap amb lletres fluorescents dient-te ja ho he viscut això a comprar paper de vàter, que és com el meme aquell de I've been to this before, bueno, el drama aquest, però has de mantenir la compostura i intentar doncs, pensar en el futur i en els teus propis fills.
1: Anem a fer una cosa, anem a trucar una persona que està ara mateix a les Illes Canàries.
2: Ondavirus.
1: Hola, bon dia.
2: Antivirus.
3: Hola, buenas.
1: Escolta'm una cosa, ara que estem trucant a Illes Canàries,
3: sí,
1: no estàs al mar, no?
3: No, jo no estoy en
1: vale,
3: el mar,
1: No, més que res, perquè si no hauríem d'haver pagat. Escolta'm una cosa...
2: Estàs de creuer.
3: No,
1: ha dit que està a les illes, està a Tenerife.
3: Yo estoy la palma aquí que tengo al lado.
1: Com que la palma, si està a Tenerife el xaval?
3: Bueno, esto está al lado, no pasa nada.
5: Bueno, matopeya.
3: Dicen aquí que hay unos manifestantes que dicen no al antivirus, pero eso...
2: No al antivirus, es negatiu més negatiu igual a positiu.
3: Exacto.
1: O sigui, visca l'antivirus.
3: Claro.
1: Escolta'm una cosa, ara, el que ha dit el Genís de mantindre la higiene, sucumbir al pànic...
3: Sí,
1: al pànic,
3: sí, sí.
1: Sí. Intenta fer cas a les autoritats i no preocupis que això no serà un Covid.
3: Sí.
1: És de veritat això, Fernando Simón?
3: Eso hay que tenerlo un poquito. Tengo una almendra aquí, tengo una almendra.
1: Sí, és lo que estava fent.
3: Eso hay que tenerlo un poquito por la mano, porque eso hay que ducharse, ¿sabes?
1: Sí, ya.
3: Hay que ducharse general. Porque si no viene el COVID, viene la mierda de la gata y viene...
1: Ay, vale.
3: Tengo una almendra.
2: Fernando Simón, ¿tot duches?
3: Bueno, es subjetivo. Depende de lo que haga mi mujer, pero...
2: Casa de herrera, cuchillo de palo, ¿no, Fernando Simón?
1: Escolta'm una cosa, Fernando Simón, ya para acabar que está trucadeta.
3: Sí, sí.
1: Vostè es dutxa, però interiorment, en plan de les cordes vocals i tal?
3: Bueno, es complicado. Yo, mi madre, mira, es lo que me dio. No tenemos nada más.
1: Molt bé, doncs...
3: Es una voz muy reconocible
1: para que te tenga miedo. Pengem ya al Fernando. Pengem al Fernando Simón, que si no ens cobraran 40 euros.
3: Venga.
1: I, sisplau, que no sigui un Covid 2.0, gràcies. Bé, hòstia, Fernando Simón,
0: És que ha sigut... M'encanta
2: aquest home. Simón. O sigui, ja no he vist com a figura pública després de la Covid, ja no l'he vist més.
3: Sí.
1: Però a veure, si ja l'havíem penjat... no, i a part, saps qui... Això ja ho hem dit abans, però saps qui ha sortit? Oriol Mitjà, també.
2: Oriol Mitjà?
1: Ha sortit.
0: I Oriol Sencer
1: Oriol Mitjà, l'Oriol Sencer està a casa meva.
2: L'Oriol 3/4.
1: Fa! Vols començar la meva secció?
0: No, jo no, però bueno...
1: Pues comencem la meva
0: secció. Si tu desitges, Martí.
1: Va, que avui estava molt...
0: Vinga, va.
4: Bajamos a la zona cero. Sisplau, comencem.
1: Sí, perquè avui parlarem de...
2: Les
1: últimes setmanes de curs, que parlaré de...
0: L'antivirus.
1: No. Parlaré de l'ESO i de Batxi, perquè, lògicament, de la uni no en sé perquè no estic, i del cicle mitjà encara no sé perquè no ho he viscut. Per tant...
0: Com a l'Oriol. És mitjà.
1: Vaja, som normal. Avui no us diré bon dia, perquè sé perfectament que si m'esteu escoltant i sou estudiants, no és un bon dia.
2: Ui, selectivitat, eh?
1: Estem a les últimes setmanes de curs, en el moment que el calendari deixa de ser una eina d'organització per convertir-se en una arma blanca. Heu sortit al carrer? Sí. Fa sol? Sí. Fa pluja? Alguns dies. La gent comença a treure les xancletes de casa seu, sent l'olor de la rebetlla, però i dins de les aules? Aquí... Bueno, a part d'olor de pets, fa olor de biblioteca tancada, de cafè, de la suor freda, que de qui sap que li queden 48 hores per aprendre 3 segles d'història que el seu professor ha decidit ignorar fins avui mateix. Benvinguts a l'apocalipsi del juny. El que està passant aquesta setmana és un fenomen digne d'estudi psicològic. Tenim el sistema educatiu dividit en dues velocitats absurdes que conviuen paret en paret.
0: Bueno, i unes quantes divisions.
1: D'una banda tenim els profes vacances. Aquells que ja han llançat la tovallola entres a classe, l'ambient és de postguerra. Gent estirada sobre els pupitres i el professor mirant fixament al buit o posant-nos un documental sobre la reproducció de l'escarabat piloter.
0: M'ha encantat.
2: El fucking escarabat piloter, eh?
1: Jo t'he de dir, jo això ho he escrit perquè m'ha passat.
0: No!
1: Són hores mortes.
0: No!
1: Sí. Són hores mortes on l'únic que fas és comptar quantes mosques hi ha al sostre. I llavors tenim els profes...
2: Segueix, són hores mortes en el qual...
1: Llavors tenim els profes vengadors. Aquells que s'han passat el curs explicant anècdotes de quan feien EGB o de quan es van treure el carnet de conduir i de cop, dilluns passat, van tindre una revelació i van dir «Ostres, que no he fet cap examen!»
3: «Hòstia, pilotes!»
1: Uau.
3: Oh,
1: llavors et claven un examen de 8 temes com que et clava una punyalada per l'esquena mentre somriu. I aquí entra el meu tema preferit. Aquí... La nula comunicació a la sala dels professors.
0: Totalment.
1: Algú m'ho pot explicar? O sigui, comparteixen cafetera, comparteixen claustre, segur que tenen un puto grup de WhatsApp que es diu sopar de final de curs. Però et sembla que és totalment prohibit dir...
0: Profis superguais.
1: Ei, jo posaré l'examen de mates el dimecres. Tu no el posis el de física el mateix dia.
2: És que són uns cabrons, són uns cabrons.
1: O sigui, de veritat,
0: jo he arribat a tenir 3 exàmens el mateix dia.
1: Jo també.
0: No, 4 no es podia perquè era il·legal.
1: El seu objectiu és la convergència absoluta. Volen que totes les matèries que no s'han avaluat des del gener caiguin exactament a la mateixa franja de 48 hores. El que jo anomeno l'efecte embut. perquè és un embut, eh? És,
0: perfecte embut,
1: sí,
0: m'agrada.
1: Vinga. Has tingut 9 mesos per fer les coses bé, de forma dosificada, com una mica la pluja fina, saps? Allò que va caient i al final va mullant. I al final acaba xop, o sigui, és espectacular.
0: Xopi, xopi.
1: Però no, ells prefereixen fotre un puto tsunami. Llavors, ens demanen l'organització a nosaltres, però ells s'organitzen pitjor que un grup de nens de P3 triant el sabor del gelat.
2: Això ho fan molt, els professors.
1: Sí.
2: O sigui, es critiquen molt, però després paga!
1: Toma. Però és que, si els exàmens no fossin suficients, hi ha la modalitat estrella. L'entrega sorpresa per demà.
0: Sabeu
1: de què parlo? Aquell professor que ahir, a última hora, quan ja estava recollint la motxilla, deixa anar la bomba. Ah, per cert, com que no hem acabat el temari, m'heu de fer un resum de 20 pàgines i un esquema comparatiu per demà a les 8 del matí. Penjat a la plataforma, que si arriba a les 8 i 1 ja no compta.
2: I que a sobre són els cabrons que diuen... És que estava a la guia docent, eh?
1: Sí, sí.
2: O sigui, que ja ho tenies des del principi de curs. A veure, te l'ha llegit.
1: Per demà, en sèrio? O sigui, què es pensen? Que tenim una puta fàbrica de cloms a casa? O sigui, som 40 fent-ho. No, som un i vull tindre vida personal. Això ja no és educació, és un entrenament per les forces especials. Mentre a l'aula del costat estan fent avionets de paper perquè ja han acabat, tu estàs intentant redactar una bibliografia amb una mà mentre l'altra estudies la Segona Guerra Mundial. És una tortura psicològica. El paradís a l'esquerra i l'infern a la dreta.
2: Molt bé, Dante.
1: Gràcies. I tu al mig intentant que no et peti la cridòria. En definitiva, el contingut d'aquesta setmana és purament express. Estem estudiant a una velocitat que el cervell no processa dades. Només emmagatzema la memòria per escopir-la sobre el paper i oblidar-la després de 3 segons. Jo us he de dir que he fet un examen avui. Ja no me'n recordo de què he sortit a l'examen.
0: Això és l'efecte... efecte pan mojado. Efecte pa mullat, que és que, bàsicament, xupes i després ho llences.
1: Si ara
2: com
1: mateix...
2: Doraemon, que,
1: si ara mateix...
2: Que aquest invent que era com que podies posar el pa a les pàgines...
0: Exacte.
2: Menjar-te'l i ja recordar-te'l.
0: No? Exacte. Però després, quan ho cagues...
2: Però quan ho cagues, ho oblides.
1: Si ara mateix em preguntés igual el meu DNI, ho respondria amb la llista d'afluents de l'Ebre perquè no m'hi cap res més. Sí.
2: Ah, sobre això, l'examen?
1: No, era sobre anglès, però bueno, és igual. Ànims a tots.
0: Oh, the light, the focus...
1: No, és d'anglès, però...
0: The monitor!
1: És d'anglès normal.
2: Fas anglès normal?
0: The screen!
1: Sí. Ànims a tots, mireu, no mireu el sol, que us farà ganes de sortir al carrer, tanqueu les persianes, agafeu el subratllador groc i recordeu, d'aquí uns dies, festa major. Per tant, gaudiu de l'espectacle que us ofereix el Martí.
0: Vale, i podem parlar... Vale, ara, des de la perspectiva universitària, podem parlar de que a mi, o sigui, ara mateix, des de la meva perspectiva, la CL era un passeig.
2: No, jo, o sigui...
0: La CL era un punyetero passeig. O sigui, és a dir, jove anònim que ens està escoltant ara mateix. No tiris la tovallola.
1: Jove anònim que fa segon de batxi i s'està morint ara
0: mateix.
1: És
0: escrupolosament fàcil. És una... Està tirat.
2: Sí, hi ha molt hype.
0: Hi ha molt hype. Mira, comences amb l'examen de castellà, o no sé amb quin comences. Normalment comences a castellà.
2: L'any passat vam començar amb el de castellà.
0: Bueno, l'any passat...
1: De fet, t'ho puc dir perquè ja han sortit els...
2: Ui, nervis.
0: Ui.
2: Jo faré el de...
0: Hauríem d'anar a veure'ls.
2: El d'estar a la universitat, perquè jo estaré a la universitat quan fan la selectivitat. Llavors, em saludarà anar a dir... Pringats.
0: Què?
2: Veure els nanos allà estudiar l'última hora.
1: Atenció.
2: Ui, quina il·lusió.
0: Attention, please.
1: Atenció. Ui.
2: Ui.
1: Convocatòria ordinària.
2: Ui.
1: Dimarts 9 de juny, dimecres 10 de juny i dijous 11 de juny.
2: És que és ja de ja,
0: I, no fa, i fan de fer... Va, està molt bé, perquè fan entrenament de ferrer universitària.
1: Dimarts 9 de juny.
0: Dijous.
2: Sí, sí.
1: De 9:30. Ai, perdó. De 9 a 10:30, llengua castellana.
0: Vale. Caste. Vale. Anem a reposant. Caste, molt fàcil. Tranquils, vale? Tindreu nervis. A la que comenceu estareu mitja hora nerviosos.
2: Com era aquell vídeo que vam posar pel grup de WhatsApp en medio de la selectivitat?
1: Sí, el de l'Ibai.
0: L'Ibai.
2: No, l'altre era un...
0: Chicos, ja estoy aquí, ja he llegado, ja vull salvar-nos.
1: No, és un altre que ja posarem un altre moment. De 12 a 13:30, anglès.
0: Vale, anglès, tirat.
2: Fàcil, no estudieu.
0: Estudieu? Mira,
1: no es pot estudiar, de fet, amb anglès.
0: Us estudieu els tipus de text, l'hora abans.
1: Ja està, efectivament.
0: Ja està.
1: Seguim.
2: Connectors.
1: Ojo, perquè aquí hi ha la putada. De 3 a 4:30.
2: Un bon furthermore et salva
1: la cabeça. Tècnica vocal, física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals, literatura dramàtica o... Ja està.
0: Vale. jo puc parlar de física. Física és fumuda.
1: Vale? Jo puc parlar de cor i tècnica vocal i de literatura dramàtica.
0: Física, física, el tema és que és per la tarda.
2: De geografia.
0: És un examen que vindreu després de dinar, que estareu una mica xopi-xopi, vale? Però, i és un examen llarg, és un examen que us haureu de currar, vale? Perquè és un examen llarg que es triga a fer-lo. Vale? L'hora i mitja la inverteixes. Però
1: ara,
0: no és complicat.
1: Moment,
0: si són quatre fórmules.
1: Repeteixo, si dura 1:30, quedeu-vos fins l'hora 34, si podeu.
0: Sí, sí, sí.
1: Seguim.
0: Si el examen dura 90 minuts, nos vamos en el 91. Siempre el último de la clase. Siempre se pueden rascar puntos.
1: Dimecres.
0: Siempre podemos rascar algún puntito.
1: Passem a dimecres, comencem...
2: Amb... Un moment, que jo volia donar... No volies dir coses de les assignatures?
1: És igual.
2: Geografia.
1: Ah, geografia. Tu l'has fet, sí.
2: Jo l'he fet. Mireu-vos la cosa més absurda que hagi dit el profe en qualsevol moment surt... L'hem passat als putos aquífers. Només va sortir. només ho va dir el profe.
0: Hey, bro.
2: Una puta classe.
0: Hey, bro, you know what's in an aquífer, bro? I want an aquífer, bro.
2: Dos putos punts de l'examen. Tu puta madre.
1: S'ha dit molt puta, no cal. Llavors,
0: la meu cal la teva mare.
1: T'he de dir, cor i tècnica vocal. Els que m'estigueu escoltant i l'heu de fer, sabeu que és un facilet i literatura dramàtica és estudiar-vos-ho i ja està. Després, dimecres de 9 a 10:30, història o història de la filosofia. Això és
0: vale,
1: escollir.
0: Filo... Muy fácil. O sigui, heu de fer textos. Heu de fer textos, ja està, i que us ho avaluï el de filó. Feu apunts, agafeu-vos els apunts i enteneu el que pensa el tio, ja està, és molt fàcil.
1: Vale, puc dir tot el texto? Perquè és que, no, és que se m'està acabant la bateria, llavors dic tot, i llavors ja dieu tot.
0: No, però quanta bateria tens?
1: 8%. Que s'acaba amb res, ara, o sigui, en sèrio.
2: Història, no sé com ho teniu ara, l'any passat va ser una putada. La veritat, una putada, molt heavy. Però bueno, podeu.
1: Vale, següent. De 12 a 13:30, anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines o matemàtiques. Jo puc parlar d'anàlisi musical, sabeu que és només estudiar les cançons que us poden sortir. Tot l'altre és oïda, que això us podeu... Bueno, és que us surt a la primera. En sèrio,
0: vale.
1: Si ho heu escoltat,
0: Mates,
1: molt bé.
0: No us cagueu, vale? Perquè els enginyers, vale? Us passarà una cosa als enginyerils, vale? Que Mates caga. Vale? A mi Mates em va sortir malament perquè em vaig cagar, se'm va tancar el culet. Val? Què més?
1: Tu vas fer llatí?
2: Jo vaig fer llatí.
1: Pues tira.
2: A veure, pot anar tant o molt bé o molt malament, depèn de quina és la traducció, la veritat, o l'anàlisi del text. Si et surt...
0: Et baculum.
2: Si et surt un test que no, doncs no serà el teu dia, però si et surt un test que sí, doncs superbé. I després, doncs estudia bé les obres, les arquitectures i totes aquestes merdes, perquè et poden guardar qualsevol cosa de patrimoni llatí tan espanyol. Llavors, doncs això, i ja és molt.
1: Vale, després tenim de 3 a 4:30, biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.
2: Jo no vaig fer res d'això.
0: Tecno. Vale, tecno...
1: També, un moment, 3 segons, però funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci és tot un.
0: Empresa.
1: És
0: sí.
1: Una
0: és
1: empresa barbaritat.
0: És empresa, ja està.
1: Bueno, tira.
0: Vale.
2: IRPF, vámonos.
0: Tecno és... És curiosa, Tecno. Vale? Tecno, heu d'estudiar alterna, saber-vos les quatre fórmules i ja està, però és curiosa. O sigui, pot sortir molt bé o molt malament.
1: Llavors, aquí ja estem el dijous 11 de juny. Que aquí,
2: dijous gras.
1: Dijous gras per ells, perquè al final serà dijous de poder
0: endevino
1: descansar.
0: Català.
1: Català a primera hora, després... de 12 a 1:30 tens arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues, matemàtiques aplicades a les ciències socials i moviments culturals i artístics. I després, de 3 a 4:30 tens dibuix artístic, història de l'art, història de la música i dansa, literatura castellana, química i tècniques d'expressió graficoplàstica.
2: Buah, jo estava fins als collons aquest dia, perquè és català primer i després literatura castellana. Tens al cap de tantes obres, de tants llibres, que et vols suïcidar.
0: Bé, jo vaig acabar...
2: Em vas amb els llibres així, eh? En plan, sota el braç.
0: Vale, jo vaig acabar el que és català, vale? I vaig marxar jo, perquè no tenia
2: res. Sí, me'n recordo trobar-te a la biblioteca amb l'examen de castellà i dir-me, està xopadíssim.
0: Està pirat, això. Moment, jo em vaig trobar fins i tot el Pedro a la biblioteca.
1: Jo em vaig trobar el Pedro.
0: Jo també, el Pedro. Pere Botero.
1: El Pere Botero, sí, me'l vaig trobar, sí, però...
2: Quantes vegades el trobàvem? Ens trobàvem un dia de la selectivitat, després ens trobàvem a la Bilo, tu i el, jo i el Pedro.
0: Clar.
2: I tu.
0: Sí, perquè anàvem a la mateixa Bilo.
1: Sí, tal. Perquè a mi no em veu trobar.
2: No, perquè tu
1: perquè estàs, jo estava de vacances.
0: Era un i biblio, era una locura. O sigui, aquells dies van ser els dies amb més estrès de la meva vida. Català, molt fàcil, perquè ja ho tindreu d'esto. I dibuix tècnic, està tirat. Estudieu poc. Tampoc no estudieu gaire.
2: Literatura,
0: si ho porteu bé durant l'any, és fàcil.
2: Literatura, bàsicament, a redactar, cagaprons. Faltes d'ortografia, ja podeu apretar el culet, perquè com us pillin dos o tres, us us pes. Llavors...
0: Ui! Faran...
2: I ja està, tu. Important, un examen, una nota d'un examen, no et, no és una no et conseqüencia tota la teva nota. Tens la nota de batxillerat, tens la nota del TDR i tens la nota dels altres exàmens. Si suspens un examen no passa res, pots suspendre un examen i que surti molt bé tots els altres exàmens i poden entrar a una carrera que no sé què sigui, una nota molt alta.
0: Jo crec que és un trunyo

0: Ens veiem la setmana, d'aquí dues setmanes, que, per cert, vindrà Don Peyu.
1: Vindrà?
0: No, no, o sigui, trucada, però bueno, és igual, que vindrà, estarà amb nosaltres.
1: Èpic.
0: Don Peyu, moltes gràcies per venir. Joves. Ens veiem d'aquí dues setmanes. I el Gingamat. Salut!
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. Cinc anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir un miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Figuereta. Castells cap per avall.
5: És el quart any ja que pensem en com trencar el gel d'aquest programa. El primer va ser incert, el segon un somni i el tercer confiança. I aquest quart, no us enganyarem, teníem por de caure en el cercle viciós. Aquella ceguesa del sempre ho hem fet així i sempre ha funcionat. Una ceguesa que no et deixa veure ni els errors ni totes les possibilitats exitoses que encara et queden per explorar. Quan topes amb aquesta por, hi ha dues opcions. Abandonar i buscar un nou camí o enfrontar-t'hi. Hem escollit la segona i per això som aquí. Però en aquest temps de pors i dubtes també hem pogut detectar errors interns i externs i abraçar noves cares perquè ens acompanyin en aquest camí. I al fons de tot hi ha la raó de tot plegat. Per què un quart any explicant allò que va més enllà dels castells? Doncs perquè som uns autèntics privilegiats. Som una comunitat enxarxada que fa castells, però també dina, sopa, fa esport, fa quilòmetres en cotxe i bus, i tot amb l'excusa d'una tradició que va començar, vés a saber qui, fa 200 anys i aquí seguim. Feliços contents i amb les mateixes ganes de fer castells. I per què treure a la llum els nostres embolics i conflictes interns? Doncs perquè això encara ens fa més humans. Som una comunitat imperfecta, però per sobre de tot som aquella gent que amb uns pantalons, una camisa, una faixa i els peus descalços i bruts podem

0: viure emocions que no es poden explicar en paraules. Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figareta, un programa de Castells de cap per avall. Què tal, Aina Mallol?
1: Ai, necessitava ja això. Hi ha gent, fins i tot, és que és tan bonic aquest programa, sempre ho diem, però que deia, per fi, per fi. I en realitat la primera que diu per fi sóc jo, perquè tenia moltes ganes d'aquest espai nostre, segur, de confiança, però sobretot de safreig.
0: Molt bé, i un any més tindrem el Joel Brugués. Benvingut!
2: Bones, què tal? Aquí estem un altre any, aviam com ho fem, com ho encarem i esperem que torni a agradar a la gent. Era molt guai aquest inici de temporada, quan la gent et deia que no torneu aquest any, que no ho feu, preguntaven...
0: I nosaltres, perdó, és que hem d'anar al Sant Fermín, eh?
2: Exacte. I anàvem a llarga sota l'història, és com, no ho sé, la veritat, t'ho diria, però és que no ho sé.
0: Bueno, hi haurà canvis, però sí. Sempre els canvis són positius.
1: Sí.
2: I tant.
0: El que sí que farem, perquè això és una droga que nosaltres necessitem per sobreviure, és parlar de castells.

0: I què hi ha més estiu que la Costa del Garraf i el Memorial Pepe Rodríguez de Sitges?
1: Sí, una actuació que l'any passat va tenir 3 colles, enguany passa a tenir-ne 2. Té els castellers de Sitges que venen de fer el 4 de 8 i jo crec que apostaran per repetir-lo, i si poden fer alguna passeta més, doncs de ben segur que hi apostaran, i amb aquesta gamma de 7 i mig també que estan treballant, castells amples d'aquests, castells que donen molt d'això. A tothom. És per no dir 7, que crec que ho direm moltes vegades, llavors diré castells amples, que em sembla un sinònim molt cuqui. I els castellers de Vilafranca, que venen de la Diada de les Cultures d'Altafulla, de realment donar-ho tot, perquè el nivell aquesta temporada és extraordinari, per tant haurem de veure també què proposen.
0: Creieu que és el dia de tornar-hi amb aquella torre de nou, que els està portant una mica al punt de prudència de la temporada, si és que es pot dir prudència, perquè, bueno, aquesta gent van desbocats tots plegats.
2: Sí, sí. Jo crec que sí, crec que és un castell que els han de tornar a agafar confiança, Altafulla no va sortir, però jo crec que és dia de tornar-hi. Potser més amb el 2 de 9 com a gran objectiu de la diada, en el sentit de seguir rodant el 3, el 4, potser el pilar de 8, però el 2 de 9 crec que ha de ser el gran objectiu d'aquest diumenge.
1: Sí, crec que depèn... És a dir, crec que el que va passar a les cultures és un reflex de que venien d'una setmana com de semidescans i que potser no havien tingut allò, l'alineació per fer la repetició d'aquesta estructura, que realment tots sabem, no?, que necessita, doncs, de molta memorització. Crec que només que l'hagin pogut assajar un o dos dies bé, el faran sense problemes.
2: I que és un castell que saben fer i dominen. No és un repte fora del seu abast o qualsevol cosa nova, sinó que és més un tema d'ajustament que no pas de problemàtic.
1: Tal i com estan fent el 4 amb l'agulla, jo tampoc
0: segur,
1: no
0: el
1: descartaria, saps? Perquè
0: és
1: em sembla...
0: És un bàsic de nou, sap greu, i amb tot el respecte cap a l'estructura.
1: És una animalada. És a dir, té un hàndicap per mi, que és el volum de gent que necessites, perquè aquell folre és bestial, i realment necessites gent a sota... que te l'aguanti bé, però em sembla una carta que pot entrar pràcticament en qualsevol lloc, per tant jo hi apostaria. Després, és veritat, també hi ha el 9 de 8, que és una carta que ells a partir d'ara jugaran com i quan vulguin. Haurem de veure, no?, si l'utilitzen també, i com no, s'han de repetir els bàsics de nou, perquè el castell de 10 jo crec que són els grans objectius, sobretot arribats a l'agost, i seran les apostes clares per ells.
0: M'encanta que no mori mai aquest frec a frec que tenen la vella i els verds amb el 4 amb el pilar.
2: És molt divertit, perquè
0: més... ara van 41 la vella, 42 els verds. Però tal com està la temporada, és que poden estar així fins a Santa Tecla.
1: És que no seríem res sense aquests apunts de friquisme, diria. A més, tinc la sensació que enguany aquest duel serà una bogeria... Ells mateixos no estan com abocats a aquesta...
0: Però a més que és una cosa tan... Vull dir, a mi, analíticament, és una mica absurd anar a veure qui té els més... Però bueno, va tan frec a frec que fa gràcia,
2: però
0: no?
2: Però potser és amb el castell gran que tenen aquest frec a frec, perquè, per exemple, a pilars de 8 o 2 de 9,
0: no,
2: els verds estan desmarcadíssims. A 4 nets la vella està desmarcadíssima.
1: Tu busques jugar el que pots jugar, eh?
2: Clar.
1: Vull dir, això és una mica...
2: Jo crec que és amb l'únic castell top que poden tenir aquest frec a frec. Bueno, més o menys.
0: I que li dona la vidilla, no?
2: Home,
0: la
2: narrativa. Ara, el problema que hi ha amb aquest castell és que la gent es pensarà que és fàcil. I aquest castell l'han fet 4 colles.
0: No, el problema no és en su casa, eh?
2: És molt xungo, fer això.
1: No us vingueu amunt amb aquest castell perquè parecia que sí, però no,
2: Clar, clar, és que estem parlant de 4 nou folre pilar i dius, ah, sí, un altre. Dius, és un castellot que al·lucines.
0: Tindrem temps per analitzar.
1: I el del pilar d'avui també és d'escàndol, eh?
2: Sí,
1: en guanyar els castellers de Vilafranca, mira... Fan el pilar de 8 per practicar, et diria.
2: Sí, bueno, que estigui de rotació, pràcticament.
0: Bueno, el pilar de 9.
1: Sí, bàsicament.
0: Sí. Anem a moure'ns cap al Catllà.

0: És festa major, dissabte a la tarda a les 7 hi haurà els xiquets de Reus, xiquets de Tarragona i nens del Vendrell, tres colles que totes desitgen mirar-se de tu a tu des del 8 i mig. Però, bueno, les circumstàncies a vegades et fan frenar una mica. Comencem pels xiquets de Reus, perquè tenim aquí el Joel amb informació de primera mà i no la desaprofitaré. No, en cap cas.
1: No, per nosaltres és dia de tornar amb el 3 i 4 de 8 i estem treballant a saco per intentar fer la catedral al Catllà, que és una plaça que és com molt talismà i volem estrenar el 5 de 8 allà. Veurem si divendres acabem de confirmar-ho tot i si no, ens farem una clàssica i l'estrenem la setmana que ve a Santana.
0: Molt bé. Molt bé. Oh. I els xiquets de Tarragona, Aina Mallol.
2: Bueno, eufòria.
0: Desbocados.
2: Eufòria.
3: Ara jo crec que és moment d'una mica fre de mà, eh? Ara...
0: Nois, nois, tranquils, tranquils.
3: Podesca d'agafar el freno i dir... Molt bé. Vale, el Catllà potser no farem el 4 de 9, però sí el 7 de 8, que sí. És el seu sí. Castellet estrella, el fan molt bé. Crec que és un dia per rodar 3 i 4 de 8, seguir aquest rodatge i sumar-li el 7 de 8, que és... molt bona actuació i a l'espera de, suposo que, recuperar algunes peces i apostar també per estructures com el 5 que puguin enriquir també doncs el Castell de Nou.
0: I, per cert, Joel, Valtros, el 7?
1: No.
0: No.
1: No, no, no. No l'assagem.
0: Vale, vale.
1: Directament.
0: No, no, no.
1: És
0: molt
1: a dir,
0: bé.
1: Vam tenir un susto l'any passat.
0: Segurament us aplaudeix mig món.
1: És a dir, vam tenir un susto l'any passat amb el 7 de 7 net abans la dia del Mercadal.
0: Sí, és veritat.
1: I l'hem deixat d'assajar. Abans de completes vam fer una prova de 7 de 6 net, d'una prova de 7 de 7. Vam descarregar el 7 de 7 per ficar gent, però allò, diada en solitari sense molestar ningú mentre ballaven els gegants.
0: Sí, és veritat.
1: Per no emprenyar, i si podem no el repetirem
3: perfecte.
1: Més.
3: Perfecte. Gràcies. Nens del Vendrell, tu que potser saps alguna cosa
1: sí,
3: més?
1: Van tenir un inici de temporada bastant accidentat i aquest centenari potser se'ls està fent una mica més llarg del que voldrien, però sembla que volen ficar-se a punt de cara a Santana. I la idea que tenen és intentar repetir el 4, en porten ja un munt, però estrenar el 3 per intentar arribar amb el 7 de 8 la setmana que ve a Santana.
0: No, no. Fantàstico. I, doncs, bueno, ja parlarem de Santana la setmana que ve.
1: I tant.
0: Alguns titulars, perquè vinga. Tenim joves nois Serrallo a la Riera de Gaià i aquí jo crec que el focus... està en els nois i en el Serrallo, els nois, perquè s'han obsessionat positivament bueno, en entrar dissabte.
3: No és fàcil, eh?
0: I no és fàcil,
3: el repte no és fàcil dir... perquè venien de la posició 40, no sé què, que hi va haver un moment que era com... no estaven ni a dins, quasi, del concurs.
1: Del concurset.
0: Bueno, per fer-ho han de repetir 2 de 7, 5 de 7, 7 de 7, a la Riera, a Roda de Barà i a no sé on més...
3: Sí,
0: Altafulla.
3: Anava a dir, el repte és bastant, bastant difícil. I el 2, bueno, és un castell molt fràgil i que en qualsevol sí, sí. moment et pot caure. Per tant, bueno, vull pensar que pot ser un bon lloc perquè és a prop de casa i tindran la seva gent, però...
0: Prudència.
3: Cuidado amb aquest ganivet de doble tall.
1: Sí.
0: Serrallo.
3: Bueno, bueno, el Serrallo...
0: Va.
1: Sí. A mi em fan por, ara ja. Jo dic en sèrio, vull dir... fan millor els castells de 8 que els de 7. Ojo amb aquesta gent. Jo crec que a la Riera...
3: No, no, que el 2 de 7 és el seu castell fàcil,
1: sí, sí,
3: eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Clar, cuidado,
1: és que és molt bèstia, eh?
0: No, no.
1: Desmunten un 3 de 8 a Cornudella i es acalmen la plaça amb un 2 de 7. Quan aquesta gent aixecava la plaça amb el 2 de 7.
3: A Cornudella.
1: Sí, sí.
0: És fort, és fort.
1: És molt
3: per tant,
1: bèstia.
3: A la Riera de la Gaià, què faran?
0: 2 de 7.
3: 2 de 7?
1: Jo no descarto el 3 de 8, eh?
3: No, 4 de 8. Jo apostaria, perquè, mira, és el castell ara, el segon castell segur que tenen.
1: Jo és que al·lucino. M'alegro molt, eh? Per
3: la Clara sí que vull pensar que se la guardaran per un dia una mica més lluït, però bueno.
1: Sí, clar, però és que...
3: Però en un any faràs, pues, 5 vegades la teva millor actuació de la història.
1: Sí.
3: De...
1: Jo segueixo confiant en una cosa. Recordeu aquells anys que sempre el Serrallo provava el Pilar de 6 del concurs? Que feien 5 de 7, 7 de 7... Pirlassis! Jo, aviam si aquest any el poden assajar amb calma i poden fer-lo.
3: Bueno, el concurs no és un bon
1: no,
3: dia.
1: No, no, no, però facin per Santa Tecla vale, o la seva plaça, però és com, proveu-lo ara.
3: Veurem en què s'envalentona, perquè també són d'envalentonar-se.
0: És tremendo. Diada de la Llotgeta a Sant Cugat del Vallès, què podeu dir d'això?
1: Sí. No,
3: no, et cau molt cap allà, no, Joel?
1: No, no. Vaig estar parlant. Jo, un apunt. Bordegassos, espectacular el nivell que porten de castells
0: sí,
1: de 8.
0: Sí, sí.
1: És
0: molt
1: a dir,
0: bé, també,
3: suma 3 i 4 de 8 que, i a fora de casa.
1: Correcte, fora de casa, normalment les estrenaven a les neus, tenen la carta pendent de descarregar el 2 de 7. Podria ser dia de fer oblidar una mica el castell de 8, centrar-se en el 2 de 7 per a les neus i intentar-ho ajuntar tot.
0: Molt bé.
1: Caldes, sincerament, no en tinc ni idea. I Sant Cugat, jo crec que una clàssica, i anar-se fiançant, que no han tingut la temporada fàcil.
3: Sí,
1: tampoc.
3: Només han fet un 3-8, jo crec que per poc que puguin fer clàssica serà una gran notícia per ells.
0: I Capgrossos i Minyons, com els tenim?
1: Capgrossos van estrenar el 7-8, els acompanyo el sentiment, i han de preparar Santes. Per tant, 3-8, 4-8, amb intenció de pujar-los un pis, i a veure si poden fer un 2-7, que també puguin convertir en 2-8 d'aquí poc.
0: Muy bien.
3: Sí.
0: Us
3: sí,
0: veia estudiats, eh?
3: I Minyons, jo diria si poden 3-9 en folre, i castells de 8,5 com el 5-8, o una cosa així.
0: Estupendo. Anem a parlar del que sabem.

0: La Figuereta Disco Mòbil, eh? Estic veient això, eh? Per
1: sabeu
0: totes les festes majors.
1: El nom original d'aquesta peça musical?
0: A veure?
1: Es diu, originalment, és el Còctel de l'Amor, es diu, que és aquesta cançó.
0: Oh, és que no m'estranya que ens agradi.
2: Triple, triple des de mig camp. Bueno, és que sí, al final... És com una relació, aquest programa.
0: Totalmente.
2: Si no hi poses una mica de xispa, mor.
0: Mor,
2: pues ja està. Aina Mallol, com tenim el pati?
0: Ui, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè, clar, ha estat tan llarg l'hivern que han passat tantes coses que no sabia com endreçar-ho. Te sóc així sincera, perquè dic, ara com faràs això?
2: Hi ha un esquema mental que sempre funciona, que
0: correcte.
2: Es diu G5.
0: Correcte, i he tirat de G5, això és extrapolable a tots els nivells i a totes les colles. Si perfecte. Això us ha passat en alguna de les vostres, assumim-ho com a propi. Però nosaltres, mira, hem fet aquest còctel de repassar colla per colla de coses que són Vox Populi.
2: Molt bé.
0: Comencem per on?
2: Pel capdamunt.
0: Vinga, doncs els del Portal Nou, després amb aquesta aturada invernal, van passar factura, perquè bueno, l'hivern ha estat llarg, hi va haver moltíssimes ruptures a tots els nivells, però algunes ja han tingut temps de tornar.
2: És ruptura velcro.
0: Això
2: la pots tornar a enganxar quan vulguis.
0: És allò de, hòstia, l'hivern se'n fa llarg, deixem... La gent normalment és a l'estiu, no?, que trenca la parella per anar-se'n a voltar pel món. No,
2: no en vulguis castells, entendre valls.
0: En castells va al revés, en castells ho deixes a l'hivern. Perquè estàs tant d'estona junts que... Bueno, total, que això ja ha passat. Poden, fins i tot haver tornat, jo diria, entre 3 i 4 vegades en aquest període... podríem dir, d'aturada, i llavors fan allò de jugar a jocs múltiples. Tu a la colla vella no saps ben bé qui està amb qui, saps? Quina parella va amb qui, si aquest és de l'altre o d'aquell, està tot una mica perdut. A vegades has de preguntar, fins i tot.
2: Yeah.
0: Aquests estan junts? No, aquest és la nòvia d'aquell, però a vegades va amb aquell bastant. Bueno, llavors, a partir d'aquí, vosaltres mateixos pregunteu abans sí. de dir... Ets la nòvia de...
2: Sí, tal. I si us pensava que algú havia deixat i teníeu alguna intenció, també pregunteu, perquè potser ja la intenció ja no és una opció, saps? Perquè han tornat. Pregunteu. Si parleu amb ells, pregunteu abans.
0: Exacte.
2: No costa res.
0: Res.
2: Abans d'espifiar-la.
0: Gama àmplia, a la colla vella per començar el juliol.
2: També hi ha hagut pedides de mano, a Valls.
0: Ah, exacte. Genollet a terra.
2: Espero que Manel Urbano tingui el calendari ben controlat, perquè si no...
0: Bueno, no tenen caps de setmana, pràcticament. És
2: pues
0: feu entre setmana.
2: Casaments a l'hivern.
0: Vinga.
2: Tindreu la meitat de convidats. Els verds, va.
0: Vinga, anem a Cal Figuerot. Això de no anar al capdavant del tot ha passat una miqueta de factura, també. Tinc la sensació, tu, quan estàs acostumat a liderar el món casteller i potser t'ha costat una mica, has hagut de batallar allò, doncs jo crec que això passa factura. Hi ha gent que no sap, no digereix bé el no anar al capdavant. I llavors hi ha hagut algunes separacions, ruptures, divorcis... Ara bé, cuidado, perquè si hi ha una colla que ara mateix té més solters per metre quadrat...
2: Són els castellers.
0: Són els castellers de Vilafranca.
2: Són els més solters.
0: Correcte, campions en això, saps? I els campions no se'ls ha de subestimar mai, perquè tant t'enamoren fent un triatló, com et munten una cata de vins a la llum de la lluna, com et fan ballar el drac tres passes endavant, tres passes endarrere... Vaja, ells... competeixen sempre, per tant, sempre tens.
2: No us deixeu seduir pels verds,
0: O sí.
2: O sí. Però, bueno, sapigueu que bueno...
0: Bueno, que ells van
2: a
0: conquerir-ho.
2: A
0: conquerir-ho tot. Anem a per la colla
2: els
0: joves.
2: Vermells.
0: Sí, els Diables Vermells, els de Quico de Cabra, que us he de dir, cada dia em cau millor. Ja saps allò, de que tenen un dia molt bo i després alguns altres que els hi costa una mica més. Tothom sap quins són aquells dies grans i no se'ls han de descartar mai perquè ells estan sempre atents
2: a la línia de sortida.
0: Correcte, ells es van fent entre ells, però llavors hi ha dos dies grans que acaben amb tots els altres. Saps? Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'anar perquè comencen amb les seves samarretes negres, que ja heu explicat sempre, que tenen de tots els models possibles, l'escut petit, perquè et generi certa confusió, i ja està. I han extès la seva capa, i ja està, i han guanyat. Els dies grans, grans, hi són.
2: Estupendo. Són meravellosos, també, abans. I no ens deixem Tarragona, perquè hem de tancar el triangle.
0: Sí, anava a dir, la colla de la Gina, que està envalentonada, com a tots, l'hivern casteller també els ha portat moltes ruptures. És que ha estat tremendíssima, això de l'hivern.
2: Allò de l'hivern va ser. Sí, sí, hi havia un moment... Però, bueno, qui queda?
0: Parem de dir-nos per WhatsApp qui ho ha deixat. Doneu-me alguna bona notícia, però, bueno. Però, escolta'm, res que no pugui arreglar un running club, un gama extra o un viatge improvisat, vés a saber on. Al final, crec que ens hem de presentar a candidatura, perquè sabem que les altes esferes estan en pau, i el que hem de fer és, potser nosaltres, presentar-nos per trobar l'amor dels seus dirigents. Aquí, a Celestines, jo crec que no ens guanya ningú.
2: Sí? Tu vols jugar a aquest joc?
0: Podria.
2: Bueno, doncs, endavant.
0: Sí, jo et faig de quarterback. Si ells ho volen... Jo estic aquí a la seva disponibilitat.
2: Molt bé. I no ens oblidem, tampoc, dels minyons, que sembla que els a vegades ens oblidem. I no, en cap cas.
0: Els de l'altra banda de la ratlla divisòria que ens hem inventat per muntar-nos nosaltres la pel·lícula de que fan una cosa diferent
2: una
0: i tot
2: palla
0: això.
2: Mental, tot
0: sí, exacte, aquesta pantomima que nosaltres fem servir de tant en tant. Ens han ensenyat amors de portada de revista, eh? Estan allò... Nosaltres, que no creem molt en l'amor en aquella colla, de cop,
2: vaja,
0: tot és amor.
2: I molts bebès, també tenen amb aquella colla.
0: I llavors
2: colla.
0: Hi ha hagut el baby boom.
2: Baby boom.
0: Sí, sí, tothom ha començat a donar llum i ara hi ha petits enxanetes passejant-se i noies que estan fent ja el compte enrere de que en dues setmanes poden tornar a pujar.
2: Doncs endavant, visca el baby boom casteller sempre, perquè aquí l'únic que volem és... no extingir-nos. Per tant, tingueu molts fills.

0: Bueno, queden ja 4 dies de Mundial, per sort. Ja deixarem de fer regint els assajos perquè estan mirant el... aquell país que juga contra França. I la gent dels castells, doncs també volem titulars mundials. I per això hem tirat d'hemeroteca, perquè l'hivern no ha passat desapercebut, tampoc.
1: No, han passat coses.
0: Va venir el Tour de França aquí a Catalunya.
1: Sí?
0: No sé si ho vau sentir.
2: Sí, va. Alguna coseta...
0: Va veure un senyor en bici, no passant per davant de casa.
1: Molt ràpid, també t'ho dic. Esperar-se 3 hores, però un senyor molt ràpid.
3: I amb cara de tenir gana.
0: Sí. Bueno, en aquell dia les colles de Tarragona van dir... A nosaltres no ens interpel·la això. I ens ho mirarem a RTV Play, amb l'aire condicionat i un vermut.
1: Però una cosa, costava tant fer 4 pilarets allí al costat de... S'han gastat uns calés allí amb aquell mural cookie que ha fet l'Edu Polo i no podien les colles muntar 4.
0: L'Edu Polo s'hi ha deixat la salut fent aquell mural.
1: La pell, tot. I les colles no podien fer 4 pilarets allí quan passés... No sé.
0: Algú podria haver tret uns quants calarons i les colles per 4 duros i un barril d'Estrella d'Am...
1: Fan 4 pilars.
0: Aquí poca vista.
3: Tarragona, ciutat de castells, els dimecres, si el turno passa en dimecres, doncs mala data, mala data.
0: Falla això. Bueno, si no sou del Tour i vau dir a mi les bicis
1: no,
0: me la repampinflen, jo sóc papista.
1: També vau
0: tenir visita del Papa per 3, va estar a Barcelona, Madrid i les Canàries, i un periodista casualment, de Vilafranca del Penedès.
3: Vaja. Sí.
0: Estava a l'avió.
1: És que sona tot arreu, us ho he dit, eh?
0: Sona tot arreu. I li va regalar una estatueta dels castellers de Vilafranca i el vídeo pues, no va passar desapercebut, evidentment, a Twitter, #castells, que es va abocar a comentar aquella escena. I ell pues, va fer, i li agraïm moltíssim, va fer el comentari de retorn. Ho va fer al podcast Kilòmetre 45, que és un podcast que s'han inventat els vilafranquins dedicat a l'afició castellera més antiga de Vilafranca. Aquí hi ha, bueno, cadascú. I expliquen com va anar tota aquesta odissea.
4: Qui ho va pagar, això? Això ho va pagar la colla, deixem-ho així. El titular seria que vaig robar a Cal Figuerot.
5: Hòstia.
4: Perquè se'm va encendre la llumeta que l'endemà jo volava amb el Papa, o al cap de 2 dies, vaig trucar al president dels castellers de Vilafranca i vaig dir, hem de portar això. I em va dir com havia d'entrar, em va donar les claus, fes el que vulguis, agafa el que vulguis.
6: Sí, no és de Cal Pujol, doncs, és de la botigueta dels Verds, clar.
4: Correcte.
6: Vale.
3: És de la Tere.
4: Per tant, vaig robar-la dels castellers de Vilafranca, però, bueno, que, per cert, era una torre de 8 en folre. Que la gent es pensava que portava allà un pila de 9, no sé, era una torre de 8 en folre,
3: sí,
4: perquè
3: era...
4: Sí,
3: era una torre
4: de
3: 8 en folre.
4: No, era una torre de 8 en folre.
0: Bueno, si necessiteu robar alguna cosa de Cal Figuerot, truqueu a l'Ernest i li dieu escolta, que vaig a veure el Papa demà.
1: Així, eh? És tan fàcil com això, provarem la tècnica.
3: Jo em quedo, et diu com entrar i agafa el que vulguis. I agafa una figureta d'una torre de 8 en folre. Jo no ho entenc, això. Que aquesta gent tenen fins i tot els botons de la camisa, els castells de Vilafranca, si fa falta. Pots agafar... Bueno, pot ser un outfit sencer pel Papa.
1: Bueno, però a veure, tu ara, si li haguessis de regalar alguna cosa al Papa, què li regalaríeu?
3: Una bicicleta.
1: És que no és fàcil.
0: Una bicicleta del Tour de
3: França. És el que està de moda, ara. La gent va amb bicicleta.
1: És que, clar...
0: Ja, no era fàcil.
1: No sé si tenen merchant blanc, perquè hauria de ser blanc, no?
0: Hòstia, clar.
1: Bueno.
3: No farem comentaris.
0: Em vas regalar els pantalons del segon tapat, del 7-10 descarregat. No ho sé. Si teniu idees, obsequis al Papa, arroba la Figuereta Podcast.
3: M'ha vingut al cap el Papa amb les sabates dels Verds.
1: Pues cuidado, que jo el veig moderno, eh?
0: De
1: túnica blanca i bambes dels Verds,
3: El Papa porta sabates vermelles, o alguna cosa així.
0: Al Papa se li veuen les sabates.
3: No em porto unes de vermelles, que no les pot portar ell, o alguna cosa així. Jo no sé el millor.
0: No és com el Sant.
1: Pues jo, terra d'espardenyes, jo crec que aquí hi ha un filó, eh?
0: Regala-li unes espardenyes.
3: Espardenyes pel Papa.
0: Cinteta verda.
3: Home!
0: I la punta groga, com el castell que van fer allà. És que, clar, bueno, en fi. I a més... Seguim amb els titulars mundials, perquè ha obert una discoteca...
3: Ui!
0: ...a l'alçada de Patxà la Pineda, que atraurà turistes d'arreu del món, i han triat una millor ubicació que el descampat on estava Patxà la Pineda, allà amb el fons marí del Serrallo. I, evidentment, la nova discoteca d'èxit mundial és...
1: Xiquets del Serrallo!
0: que cada nit tanquen a les 7 del matí, hi ha festa de l'escuma, fi de guà...
1: És que clar, que tu a les 3 del matí, quan et penses que ja estàs a punt de ser un cadàver i caure mort en qualsevol sofà o a la mar, que també pot passar perquè estàs al costat del mar, doncs no, treuen un platet de fi de guà i tu reviscoles! Amics, els xiquets del Serrallo, està bé si fan 3 i 4 de 8, però si no, també trobareu festa.
0: Exacte. S'obren cada cap de setmana.
3: Com li agrada a Aina fer Radio Fórmula?
0: No sé com reconduir aquest moment del programa, ara.
1: Bueno, jo crec que...
0: A mi a la Facultat de Periodisme no m'ho...
1: Crec que, ja ho sabeu, de fet, a la Diada de les Cultures, el comentari general era ara baixem el Serrallo de festa.
0: Què dius?
1: No sé. I se m'ha dit que a les 5 del matí van aparèixer dues persones, personalitats, et diria, dels castellers de Vilafranca, i quan van arribar se'ls hi va posar l'himne de la seva colla.
3: És que són el Serrallo. Jugo una altra lliga. No.
0: És que a sobre són generosos, clar, els convidats.
3: És que són...
0: Bueno, aneu-hi. Com la figareta, perquè nosaltres també som molt generosos amb els nostres convidats.

0: Doncs arriba aquest moment del programa on estrenem una de les novetats d'enguany, que és les seccions i els col·laboradors. Al Joel li hem donat festa alguns dies, perquè, escolta, ell, pobre,
1: té una feina normal.
0: Ell no ha d'estar com un yonqui. Bueno, ja està igual, no? Sí. Però no li paguen. Llavors, hem pensat, anem a buscar una rotació o triangulació com fan els equips bons. I tindrem, doncs, tres convidats, que són el Joel, evidentment, la Judit Enyorà, tia fantàstica, que ens portarà tot el que passi al nord i que a nosaltres, evidentment, se'ns escapa.
1: Desconnectem.
0: I també tindrem l'Alba Esteve dels Verds, perquè creiem que és el més a prop de tenir a Salvador Illa o al Papa de Roma, seguts aquí el programa.
1: Correcte.
0: Llavors, bueno, són aquestes les nostres història, tres cartes. Sí, sí. Com va la dinàmica? Nosaltres els hi deixem un forat en blanc al guió i aquí ja a fer volar la màgia. Absoluta.
2: Exacte. Jo m'he proposat que en aquestes vegades que vingui cada cop us portaré manuals de supervivència a fets castellers o a moments de la temporada per intentar que els nostres oients cada vegada disfrutin més de l'experiència dels castells.
1: Fantàstic. Per on comencem?
2: Doncs avui comencem per al manual per sobreviure una diada castellera.

0: Molt bé, com ja sabeu, fa anys que voltem per les places del país. Hem vist colles grans, petites, mitjanes, històriques i d'altres que encara busquem al Google Maps per trobar la plaça exactament on actuen. Però arriba un moment que et curteixes, ja no et sorprèn qualsevol cosa. Has anat a diades que prometien èpica i has acabat veient castells a 38 graus, preguntant en quin moment vas decidir sortir de casa. Per això avui us porto 5 consells per sobreviure a una diada castellera durant l'estiu.
1: Fantàstic.
0: El primer punt, i un dels més importants, és escollir bé la diada.
1: No és fàcil, eh?
0: Abans de sortir de casa, hem d'estudiar on anem i què hi veurem. No sempre una diada amb colles grans és la millor opció.
2: No.
0: Què prefereixes? Veure el clàssic 3 de 9, 4 de 9 de rotació en mode assaig en públic o anar a veure els primers castells de 8 del Serrallo, per exemple, que, per cert, que avorrits que els fan, com a castell de 8, o anar a veure aquella colla que fa temps que havia fet un castell i que torna a provar, Elisenda, no em fiquis aquesta cara, que ja feu olor a portar el 3 de 7.
1: Bueno, jo crec que teniu més ganes valtros que jo, eh?
2: Jo aquell dia vaig a un sí per veure't a plaça fer aquest gama extra, eh? Avisa'm, eh?
1: No, avisa'm tu quan vagis als escallots de la plaça.
0: Ui, les garibatades, tu!
1: Ja hi entrarem un altre dia.
2: Sí.
0: Punt número 2. La postdiada és tan important com la diada. No ens enganyem. Una diada espectacular, sense vermut, sopar i sense safareig, perd molts punts. En canvi, una diada normaleta amb una bona festa després, tres anècdotes, dos safareigs i algú que acabi el karaoke, això sempre crida molt més l'atenció. Per tant, hem de valorar què anem. Si anem a Tres Rondes i Pilar o a diada completa.
1: Sempre diada completa, perquè no hi ha bajona més gran. I l'Aina i jo us ho podem explicar de primera mà, que és haver d'aguantar les 3, 5 o 10 rondes que fan en certes diades sota un sol de justícia i després que te n'hagis d'anar a treballar, a estendre la rentadora o a recollir les caques del teu gos.
2: A mi el xiringuito de després ben muntat, eh?
0: Punt número 3. Saps on vas? Aquest punt és clau. No és el mateix una diada a la zona tradicional o a la zona no tradicional. A la zona tradicional hi ha places on encara es discuteix si una faixa ha d'anar un dit més amunt o un dit més avall, o on el protocol el marquen les pròpies colles en funció del que necessitin. I després hi ha diades molt més creatives, d'aquelles on hi ha un castell conjunt, pinyes multicolor o ballen la polca. I només faltaria cantar Imagine agafats tots de la mà. Per tant, cap model és millor que l'altre, però hem de saber on estem anant.
1: Sí, perquè si no et poses allà a aplaudir a fondo a les dues colles de balls i algú et mira així com que et queda portat.
2: És que potser no ho sabies i acabes agafadet de la mà d'algú ballant la polca, eh? Vull dir que això és molt perillós, eh?
0: No confondre, sobretot no confondre. Punt 4. La logística és mitja diada. On aparques, on dines, on fas el cafè, on està l'ombra i, sobretot, on és el lavabo.
1: Toma. Joel, quan penses moltíssim, eh?
2: Sí.
1: Jo, si agafo les claus i el mòbil i la cartera, em sembla un èxit.
2: És que jo crec que té un màster, ella, en això.
0: Molts anys.
1: El té. O sigui, tu arribes a plaça i
2: busques on serveix Joel.
1: De guia. Jo vino, busco el Joel. I el Joel, perfecte, em puc desmaiar, em pot passar qualsevol cosa, i el Joel.
0: És important, hem de planificar sempre i preguntar per evitar deixar el cotxe 20 minuts de la plaça i sota un sol de justícia, molt millor.
1: A mi m'agrada fer aquest trajecte, d'aparcar on fica Vilafranca, on posa el cartell de l'autopista, jo deixo allà el cotxe, llavors faig una etapa caminant, saps? Com si fos el meu Camino de Santiago.
2: Bueno, exacte. L'únic que has de saber on has d'arribar, eh?
1: I alhora.
2: Ja,
0: l'hora és important.
2: Perquè l'hora és important. Et perds primera ronda i ja t'ho has perdut tot, eh?
1: Jo estava
2: a punt d'anar a Torredembarra i una mica més, i m'ho perdo tot i no veig res, eh?
0: Per últim, anem amb el material imprescindible que hem de portar a una diada. Roba fresca, calçat còmode i la targeta sanitària. Sí, exactament el que ens demanaven a primària quan anàvem d'excursió al Zoo de Barcelona. Resulta que ens estàvem preparant per anar a veure una diada castellera.
1: Una gorra també entrava, no?
0: Sí.
1: Que no si te porta... la podies treure, eh?
0: Correcte. Si portes un ventall automàticament puges de nivell, sempre pots anar ficant extras, però bàsicament l'objectiu, i és important, hidratar-nos. A vegades veus més públic perjudicat per la deshidratació que no pas per haver disfrutat de la diada. Així que...
2: Escolta, però a la hidratació li dedicarem un capítol a banda, perquè em sembla que si entrem en quin tipus d'hidratació, no sé si la gent està fent la correcta, eh? A vegades...
1: Hi ha coses que juguen a la contra, eh? No tot el que entra per la boca hidrata.
0: Correcte, aquest és un punt molt important. I fins aquí aquest primer manual de supervivència castellera. Si teniu més dubtes, ens els podeu fer arribar pels nostres canals habituals. Tenim l'apartat de correu sempre obert, si no, els DMs del nostre Instagram, i podeu preguntar què us
2: sí,
0: fa falta
2: demanda.
0: Saber.
2: Sí, a demanda. Allò és sí. Com la bústia de lo que sigui.
1: Un cop cada 3 setmanes responem els missatges, més o menys. Vull dir que sigueu àgils.
2: Ara potser més ràpid, que ara els mirem.
1: I una minisecció, ara... Perquè hi ha coses que no tenen un espai en una secció,
2: correcte.
1: Però no les podem deixar passar.
2: Correcte,
1: perquè...
2: No,
1: perquè
2: no.
1: Se t'escapen.
2: No, perquè sempre hi ha alguna cosa que et deixes, que no és safreig, que no... Li havíem de trobar un lloc a això i hem decidit dir, no se n'ha parlat prou, perquè sempre hi ha temes que ens xuclen, no se n'ha parlat prou d'una cosa, Elisenda, que són les entrades del concurs.
1: Des de luego. S'ha inventat un nou sistema perquè sempre col·lapsava aquella pàgina, que era més buscada que les entrades del Bad Bunny, amb la diferència que n'hi ha menys. I llavors el col·lapse és encara més gros. Llavors han fet un sistema de sorteig que veurem com funciona. Aina Mallol estarà allà per explicar-vos-ho tot plegat. Però jo, si fos per mi, tornaria antes.
2: Digues.
1: Vendre les entrades a la taquilla de la TAP.
2: Sí.
1: I la gent que faci cua 3
2: cua,
1: dies,
2: eh?
1: Si cal, i que acampin, que tallin el trànsit allà les deixa de la TAP, que muntin també un escenari, i això, bueno, tipus
2: pantalla,
1: Via Catalana, coses així. Sí,
2: tinguin en bucle tots els continguts de la xarxa més,
1: correcte.
2: Allí, que vagin passant.
1: Un evento al final.
2: Vale. Bueno, sí, jo ho estudiaria, eh?
1: Després, el Mario Villares deia la seva opinió a Twitter i deia que el seu seria que el sorteig de les entrades del concurs es fes a TAC 12, presentat per Carles Cortés i amb els nens del Turó traient números a l'estil loteria de Navidad.
2: Mira, m'agrada que treguis aquest tema, Elisenda, perquè aquí la Mendelerenda serà la presentadora de les boletes del concurs de...
1: Clar, és que Carles Cortés va dir, has encertat una de 3. TAC 12. Sempre hi és.
2: Bueno,
1: sempre
2: pues,
1: hi és.
2: Alguna cosa així passarà. Estic decidint si agafo més el paper de Niña de San Ildefonso o Carmen Sevilla. Estic aquí, debatint-me.
0: Carmen Sevilla, sisplau.
1: A mi,
0: sisplau.
1: Carmen Sevilla, m'atens allà, eh?
2: Mi hijo, la seva hijita.
1: Bueno, al final aquesta secció és... No he pogut faltar el respecte d'algun fet, i per no posar etiquetes, doncs la posem aquí amb
2: correcte.
1: Una cosa envidiestra.
2: Correcte.
1: Molt bé. Repassem una miqueta l'agenda. Són santes aquest cap de setmana. Hi ha moltes coses a Santes. La Bet, sobretot. Em sembla molt interessant veure la Bet. I si us hi quedeu a dormir, doncs el diumenge al matí podeu fer una mena de travessa nedant, que ara es porta molt això de fer esport. I també podeu anar a la dissertació filosòfica de Kevin Prados, que després de passar-se tot l'hivern venent llibres,
2: sí?
1: Fot una dissertació filosòfica que es diu Els castells d'una Popeia popular.
2: Bueno.
1: Si teniu el cap despejat, aneu-hi.
2: No és el meu cas ara mateix, però...
1: Sí, però tampoc crec que et quedis a dormir a les Santes.
2: Bueno, no, Elisenda, no em subestimis, tampoc.
1: Bueno, escolta. I si voleu una cosa més íntima, més allunyada del món casteller, la nit 5.1 de la Barberà de la Conca, que direu, no hi fan castells, ja, però hi ha l'amiga Laura Grau fent monòlegs.
2: Correcte.
1: Per tant, és castellera, per tant, això entra dins de l'agenda de la Figareta.
2: I pets, i llengua morta, i la rauxa,
1: I
2: bon menjar, vaja...
1: Bon menjar, pocs castellers, bueno, jo no sé què
2: més
1: podeu demanar.
2: Trobo un detall que comencem a dir coses a l'agenda per evitar els castellers. Mira, podem afegir el partit de la final d'Espanya, també. Bueno, a quasi tot arreu, menys a Vilaseca, però...
1: coses que passen. I no res, doncs amb aquesta... coseta repassada. Acomiadem el Joel fins d'aquí 3 setmanes, crec que són.
0: Aproximadament, sí.
1: Més o menys.
0: Sí, sí,
1: 3,
0: sí.
1: 4, 2.
0: Ara t'ho mirava. Bueno,
2: a l'aleatori.
1: Sí.
0: La setmana que ve coneixereu la Judit, que ho farà fantàstic.
1: Molt bé.
2: Fantàstic.
1: Que... Ai, quins nervis. I nosaltres, pues, sí, tornarem la setmana que ve. Gràcies a Sílvia García, el control tècnic. Tot això és una producció de la Figareta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida, la teva secció, la nostra. Gràcies per ser aquí. Com estàs?
2: Doncs molt bé, molt bé.
1: Molt contents, després d'un parell de setmanes d'aturades, sí, de reprendre aquesta secció, sí, per parlar de llibertat, eh?
2: Per parlar de llibertat. Saps que aquí sempre parlem de llibertat, d'un concepte doncs, que ha anat evolucionant, no?, amb aquesta secció, que és el tema del menjar lliure, que n'hem parlat moltes vegades, però avui vull aterrar-lo una mica més.
1: Doncs som-hi. Anem a parlar d'aquest menjar lliure i de tot el que implica, perquè la paraula lliure al final té moltes connotacions i per ser lliure abans cal haver pres molt, no?
2: Exacte. Menjar lliure, o si poguéssim definir d'una forma objectiva què és menjar lliure, doncs és menjar amb consciència, sabent el que mengem, sense qüestionar-nos com afectarà el nostre cos, i aquí ja ho vincularíem amb la cultura de la dieta, els estereotips, no?, i tots aquells missatges que hem anat rebent al llarg de la nostra vida sobre el que podem menjar, el que no, el que està bé, el que no, i al final ha arribat un moment que quan tenim una pata davant no sabem realment si el volem menjar, si tenim gana, si no, si ens ve de gust o no. No? Moltes vegades, no, sí que em ve de gust. Et ve de gust ara? O és que tu has estat prohibint 2 setmanes i, per tant, ara que ho tens a davant i t'ho permets, necessites menjar-te-ho, no? Doncs una mica aquesta reflexió, el poder arribar a menjar d'una forma en què...
1: Arribar a menjar d'una forma lliure.
2: Exacte.
1: Per tant, això, d'alguna manera, és revolucionari, no?
2: És anar contracorrent, segurament.
1: És posar criteri, no, al final.
2: Sí, o sigui, tenim evidència ja que les dietes no funcionen, que inclús agreugen els factors de risc dels trastorns de conducta alimentària, que tots aquests missatges que anem rebent doncs, també són aquest factor de risc de tenir un trastorn, o ja no un trastorn diagnosticat, parlem d'una mala relació amb l'alimentació, que si ho descrivís, que això ho podem fer en un altre dia, segurament moltes persones es sentirien identificades sense tenir un diagnòstic fet d'un trastorn. Per tant, doncs, això, poder treballar el no portar aquestes motxilles...
1: Les motxilles, anava a dir, no?, que n'hem parlat també les darreres setmanes, sí, que al final portem un munt de motxilles carregades i menjar lliure també vol dir revisar les motxilles.
2: Exacte.
1: No? Potser no traure coses, potser saber què hi ha.
2: Exacte.
1: I amb el que hi ha, tirar.
2: Doncs no? Sí, a vegades és una mica amb els missatges que hem anat rebent, què en fem, no?, d'aquests missatges, perquè els podem contínuament treure al nostre cervell, no?, missatges de mirar-nos a l'espill i dir no m'agrada el meu cos, no m'agrada el meu cos, no m'agrada el meu cos. Val, i què faig amb això? Val, no m'agrada el meu cos, però què em faig amb aquesta informació, no? Perquè puc fustigar-me, no?, i per tant fer eleccions alimentàries que em perjudiquen, o puc veure la part positiva, no?, de bé, no m'agrada aquesta part del meu cos, perquè dubto que a algú no li agradi res, absolutament res del seu cos, no?, sinó no m'agrada aquesta part del meu cos, m'hi poso un exemple, no m'agraden les meves cames, però em permeten cada dia anar a buscar els meus fills a l'escola, per exemple, no?, o sigui, buscar aquesta part positiva. Però bé, això, que és un ideal, no?, perquè clar, els missatges que rebem no és només a casa, Pili, és a les xarxes socials, als mitjans de comunicació...
1: És que és tot.
2: És a tot arreu.
1: A les pel·lícules, a la carrer, sí, al veí, a la veïna...
2: Llavors, com sempre, ja saps que a mi m'agrada agafar la problemàtica i anar a l'arrel, no? I l'arrel, o on realment es pot treballar, doncs és durant la infància. Per tant, doncs, he aterrat aquest menjar lliure amb un programa educatiu per a la infància. Infància i adolescència, no? I joventut. I he creat doncs, un programa educatiu per promoure una relació saludable amb el menjar i prevenir factors de risc dels trastorns de conducta alimentària en l'entorn escolar.
1: Buah.
2: I això és menjar lliure.
1: Fantàstic. Per això deia que és un canvi de paradigma i és una revolució al final, perquè si aconseguim menjar lliure, la cadena... No la cadena alimentària, no, però sí que tots els inputs dels... de tota la propaganda, etcètera, etcètera, va caient, eh?
2: Sobretot si les dones, aquí no m'he fet una reflexió, però vaig a posar les dones perquè som les que més rebem aquest tipus de missatges. Si les dones deixéssim de ser tan crítiques amb els nostres cossos, doncs d'entrada, i ara vaig a dir una cosa que és més igual, la indústria de l'estètica...
1: I tant.
2: Cauria en picat.
1: I tant.
2: Són els primers que els interessa que no vulguem envellir, que no ens veguem bé, que pensem que la cel·lulitis és un problema, que les arrugues són un problema, que, no? Que les canes són un problema. Llavors, doncs, clar, hi ha molts interessos a darrere.
1: Per tant, ara comences amb joves i infants, no?
2: Sí. Però anirem estirant. Però bueno, és per començar. Sí.
1: Les persones madures, posa-li dones.
2: Sí, sí, sobretot dones.
1: Eh? Necessitem,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí, sí, sí. Sí. Llavors, doncs això, vull començar amb les escoles, perquè al final les escoles, quan jo parlo d'escoles, parlo d'entorn educatiu, és a dir, parlem de famílies, no? Per tant, aquí ja podem fer que les famílies facin una reflexió. O sigui, l'objectiu, sobretot amb les famílies, és potenciar aquest menjar lliure, no donar aquests missatges que les famílies portem, no? El que m'he trobat molts anys a consulta és fer-se una dieta perquè no vull que passi per el que jo vaig passar. I precisament aquest missatge de no vull que passi per lo que jo vaig passar indueix, no, a que tinguin aquesta mala relació amb l'alimentació, no? Llavors, una mica el treball amb les famílies és treure aquesta pressió, i amb la línia també del meu llibre, no? Vull dir que ja fa temps que parlo d'això, no? De a la mesa s'impressiones, també parle d'això, no? De com acompanyar sense pressionar, sense generar aquesta mala relació amb l'alimentació, posant límits, no vol dir no posar límits, eh? Posant límits, però sabent posant uns límits que no perjudiquin, no? No és el mateix dir no mengis més xocolata perquè és dolenta, que dir ja has menjat suficient xocolata avui, ara toca menjar una altra cosa. És diferent, val? O sigui, el missatge és diferent, com ho percep un propi nen. Per tant, o sigui, menjar lliure, al final, el que es basarà és, doncs, això, en acompanyament a les famílies, de com poden donar aquest missatge. També depèn de l'etapa educativa. En educació alimentària, o sigui, no me'n vaig de... vull dir que continuem amb educar. El menjar lliure també es pot anar al supermercat i saber què estic comprant, no? Agafar una etiqueta, agafar un producte i saber què és aquest producte. No vol dir que no el puguem agafar. Sempre en parlem d'això, no? O sigui, quan jo miro un producte i el sé analitzar i veig que potser no és un producte saludable, no vol dir que no el pugui agafar. Però segurament, si l'agafo sent conscient del que és, també em menjaré amb una quantitat diferent, segur, no? O sigui, quan jo agafo un producte pensant que és saludable, al final el menjo pot ser de forma il·limitada. En canvi, si prenc consciència que allò no cuida tant el meu cos, doncs potser, de forma indirecta, sense voler, limitaré una miqueta més el seu consum.
1: Al final és fer-nos sobirans, no? Sobiranes.
2: Crítics.
1: Crítics, conscients i resolutoris de la nostra pròpia vida, no? Perquè si no és allò que dius, vaig a la professional de la nutrició i li dic, fes-me una dieta, fes-m'ho tu.
2: Exacte.
1: No, però això fins quan dure, no?
2: Exacte. Sí. És aprendre a fer-ho jo i què és el que jo puc integrar en el meu dia a dia. O sigui, tot això, òbviament ho hem d'aterrar, no? O sigui, una cosa és l'ideal i l'altra, doncs, el món en el que vivim. Però sí que és cert que, doncs, això, que aquest programa el que pretén és educar en alimentació, no? Fomentar el pensament crític i al final tenir un benestar emocional entorn a l'alimentació, no? O sigui, no tenir aquesta mala relació amb l'alimentació.
1: Perquè ara ja queden espais on hi ha una relació saludable amb l'alimentació, és que cada vegada menja.
2: Doncs, mira, Pili, tinc aquí unes dades, que és que en els últims 5-6 anys, o sigui, des de la pandèmia s'ha augmentat entre un 60 i un 68% els casos de trastorns de conducta alimentària, que és molt, no? O sigui, estem parlant que un de cada 4-5 adolescents ja presenta conductes de risc. I, segons una enquesta que es va fer l'any passat a Catalunya, un 85% dels adolescents afirma haver rebut comentaris o burles sobre el seu cos. Per tant, això també, no? Vull dir que aquí anem amb... I això fa molt que en parlo, Pili, i estic contenta d'haver-ho aterrat.
1: Sí.
2: Cultura de dieta,
1: sí.
2: Grassofòbia,
1: sí.
2: No?
1: Clar, és com un pèndol, no? Facis el que facis i ajudici. Llavors, per això et dic, si en algun moment l'alimentació no té aquest pes, aquesta motxilla...
2: Continuament ens jutgen de com mengem, no? Encara que ho facis bé, o sigui, encara que tu mengis saludable, t'estan jutjant per menjar saludable.
1: Exacte.
2: No?
1: Sí, sí.
2: I el fet també de valorar més a les persones que tenen un cos normatiu com a sinònim d'èxit.
1: Clar, per això dic que és revolucionari, perquè això passa. Mm. Per tant, és un canvi de paradigma el que tu proposes. Mm.
2: Sí.
1: Se'n sentirà parlar, eh?
2: Sí, espero.
1: Segur.
2: Espero. Doncs això, llavors intervindrem a escoles, a llars, no? A escoles infantils, a primària i a secundària i a les famílies. I, òbviament, doncs, amb associacions de dones o entitats que tot això també es pot treballar, doncs jo crec que, com molt bé has dit, a totes les etapes, perquè totes portem motxilles, els homes també, eh? Que també ja entenen, eh? I en parlarem en alguna secció, però sí que les dones doncs, tenim un bombardeig de publicitat sí. i de missatges molt negatius que ens fan castigar-nos molt a nosaltres mateixes.
1: I també perquè tradicionalment l'espai de la cuina ha sigut espai de dones. Hmm. Cada vegada hi ha més... també hi ha entre sí. els homes, però durant molts i molts anys ha sigut l'espai, no? Del...
2: I durant molts i molts anys ens han volgut petites ocupant poc espai.
1: Exacte. Ai, Naila, que et fèiem mai, et trobàvem molt a faltar. Menja Lliure, el programa de la Naila Martínez, et podem seguir també a través d'Instagram.
2: Sí, ja he creat un perfil per a que les escoles i les entitats puguin veure una miqueta més què és Menja Lliure, es diu @menjalliure. Sí.
1: D'acord.
2: I res, i si algú vol més informació, doncs em pot escriure a info@nailamartinez.com.
1: Gràcies per ser-hi. Una abraçada gran i t'esperem la setmana vinent.
2: Una abraçada, adeu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Què podem veure en el firmament? Si aixequem el cap i mirem el firmament, podrem veure molts astres diferents. De dia, no cal dir-ho, només veurem l'astre rei, el Sol, i alguns altres dies també es veu la Lluna. En canvi, de nit, podem veure molts més astres, alguns més brillants, altres al límit de la visió humana, i tenim una mica de tot, estrelles, planetes, cometes, estrelles fugaces, galàxies, la Via Làctea, etc. Anem a repassar-los. El Sol és una estrella, i és igual que les estrelles que veiem durant la nit. L'única diferència és que el Sol el tenim molt més a prop, mentre que les estrelles estan moltíssim més lluny. De fet, el Sol és la nostra estrella, perquè la Terra gira al seu voltant. La Lluna és el satèl·lit natural de la Terra, un astre rocós que gira al voltant del nostre planeta. És molt més petit que el Sol, però està molt més a prop, i per això és el segon astre més brillant de tot el firmament. La majoria de puntets brillants que es veuen durant la nit són estrelles, astres que emeten llum pròpia i que il·luminen l'univers. A ull nu en podem veure varis milers. N'hi ha de més brillants i de menys brillants. Per distingir-les bé, totes les civilitzacions es van inventar les constel·lacions, que són agrupacions d'estrelles que representen una forma determinada. A ull nu també es veuen cinc planetes: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Es distingeixen de les estrelles perquè, mentre que aquestes es mouen totes en bloc, els planetes es mouen a través de les constel·lacions. A vegades apareixen al cel uns astres allargats, amb grans cues, que es poden veure durant uns dies o setmanes movent-se pel firmament. Són els cometes. A ull nu també podem veure una franja allargada i estreta més blanquinosa, que per la seva forma va ser anomenada la Via Làctea. Es tracta de la nostra galàxia vista des de la Terra. I des de llocs foscos també es poden veure tres galàxies externes a la nostra. Des de l'hemisferi nord es pot veure una taqueta molt feble, que és la galàxia d'Andròmeda. I des de l'hemisferi sud es poden veure dues taques més grosses, que són els núvols de Magallanes, que són dues galàxies satèl·lits a la Via Làctea. Finalment, a vegades es veuen com estrelles que corren ràpidament i que només duren un segon. Són les estrelles fugaces. Es tracta d'un fenomen atmosfèric i és degut a l'arribada de pedretes normalment molt petites a gran velocitat de l'espai, que amb l'enorme fregament que experimenten s'escalfen molt i es cremen. I uns altres fenòmens atmosfèrics molt vistosos són les aurores boreals, unes cortines de llum verdes, blaves o vermelles que es mouen pel firmament durant uns minuts. Es veuen sobretot des de zones properes al pol nord o al pol sud de la Terra. I són degudes a l'arribada d'una gran massa de gas molt calent procedent del Sol, que interactua amb l'atmosfera terrestre i amb el camp magnètic de la Terra i produeix aquestes cortines de llum tan vistoses.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: A la rehabilitació de Can Canyameres, un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en 4 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també està creant una part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. 3 anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, La salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que

Macbeth de Shakespeare i Dirawa de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri, els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonynge amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Matteo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imas Nadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rol ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aimes Nadir i de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten El plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
3: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
4: Nom.
2: Coloma Seró.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
4: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josefine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. Al registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nana. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió Sobrepere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès, nascut a Bragança,

0: que quan era alumne de l'escola militar portuguesa va venir a lluitar la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
0: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignasio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet, que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla, que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més, perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella. Però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'un tal Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Bur i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa a un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no, és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de 500.000 de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però, clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, i té el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas de a Lleida, de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la Selva Dominicana perquè recolectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si, no, si aquesta gent no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran de gana i de tot. Però finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine, la Coloma de l'Albagés, ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'Arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs. I realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, que és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
0: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Seró i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
6: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Chet. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
4: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'Apple, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares, més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien a bastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí, Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme. Sobreviure.
2: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
7: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
10: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta que ara sentíem era Emmylou Harris, una dona que entre els anys 70 i 90 va ser una de les figures més grans del country rock nord-americà. Actualment té 79 anys i d'uns anys ençà no para de rebre homenatges. El darrer va ser l'any 2025, quan va ser inclosa al Saló de la Fama dels compositors de Nashville en la categoria de compositora i cantant. El cert és que té discos formidables. Ella és del sud dels Estats Units, d'Alabama, i va néixer el 1947 i de jove volia ser actriu. Va aconseguir una beca per estudiar art dramàtic a la Universitat de Carolina del Nord i va participar en diferents muntatges, com ara La Tempesta, de Shakespeare. Però també era una apassionada de la música folk i una enamorada de les cançons de Bob Dylan i Joan Baez. I com que tenia formació musical, va començar a cantar en alguns bars. La resposta va ser tan bona que va deixar els estudis d'actriu. Se'n va anar a Nova York i es va dedicar de ple a la música com a cantant folk. Tot això mentre treballava fent d'hostessa, de cambrera o de llibretera. Però era tan bona que finalment li van publicar un disc. Se'n va anar a Washington i allà va passar una cosa curiosa, pur atzar, d'allò que se'n diu estar al lloc adequat en el moment adient. No va ser ella, però, qui era el lloc adequat, sinó la noia que li feia de mainadera de la seva filla. Aquesta noia estava una nit en una discoteca i va sentir com el cantant Grant Parsons buscava una veu femenina. La noia li va donar les dades d'Emmylou Harris, Parsons la va trucar l'endemà i van iniciar un magnífic vincle professional. Quan Parsons va morir prematurament, als 26 anys, Emmylou Harris va començar una carrera en solitari. Era molt jove i encara no sabia que arribaria tan lluny que serien moltíssimes les pel·lícules que incorporarien les seves cançons a la banda sonora. Aquí canta una cançó escrita per Hank Williams, un dels grans pioners del country, Jambalaya.

La versió que Emmylou Harris va fer de Jambalaya de Hank Williams. Williams la va escriure el 1952 i gairebé s'ha convertit en una cançó tradicional. El nom de Jambalaya fa referència a un plat de la cuina criolla de Louisiana que prové de diverses cultures. En el terreny cinematogràfic, l'obra musical d'Emmylou Harris la trobem en un munt de pel·lícules. Us en diré algunes. El darrer vals, de Martin Scorsese, on ella també hi apareixia, en companyia de Bob Dylan, Muddy Waters, Neil Diamond, Eric Clapton i Van Morrison. Rowdy, d'Alan Rudolph, al costat de músics com Deborah Harry, Alice Cooper i Roy Orbison. Honeysuckle Rose, de Jerry Schatzberg, amb Willie Nelson. Millor sol que mal acompanyat, amb Steve Martin. Texas Bill, de Peter Bogdanovich, que era la segona part de Last Picture Show. O Essència de dona, amb Al Pacino. Quan tenia 40 anys, Emmylou Harris va formar un trio musical amb dues amigues seves, les cantants Dolly Parton i Linda Ronstadt, que van gravar un disc que es deia així, Trio, i que es va convertir en el disc més venut de la discografia d'Emmylou Harris. Té una veu de soprano que sona molt neta i clara, i la revista Rolling Stone la va classificar en el número 79 de la llista dels 200 millors cantants de tots els temps, especificant que és probablement la millor cantant d'harmonia americana dels darrers 50 anys. Americana és com es coneix la música que reflecteix l'esperit musical dels Estats Units, la música amb arrels pròpies. Aquesta és una altra de les cançons d'Emmylou Harris, Save the Last Dance for Me, Guarda'm el darrer ball.

Guarda'm el darrer ball, una cançó inclosa en el sisè disc d'Emmylou Harris. En total n'ha fet 22, en més de 40 anys de carrera. L'últim va ser el 2011, quan tenia 64 anys. El cinema, com deia abans, va ple de cançons seves. Martin Scorsese va escollir la seva cançó Sweet Dreams per a la pel·lícula Casino, amb Robert De Niro i Sharon Stone. I Billy Bob Thornton va seleccionar el seu tema Shenandoah per al film L'altre costat de la vida. La veu d'Emmylou Harris també forma part de la banda sonora de films com La força de l'amor, amb Natalie Portman, O Brother, amb George Clooney, La terra promesa, amb Angela Bassett, Brokeback Mountain, amb Heath Ledger, o Nits de tempesta, amb Richard Gere. En el terreny personal, el pare d'Emmylou Harris, que ja és mort, era un oficial del cos de marins dels Estats Units que va servir durant la Segona Guerra Mundial a Corea. Allà el van fer presoner de guerra i Estats Units el va donar per mort. Però era viu, i quan va ser alliberat no va voler parlar mai més del que havia viscut en el seu captiveri. Emmylou Harris és molt activa políticament i ha participat en concerts per recaptar fons per ajudar les víctimes innocents dels conflictes mundials o de les mines antipersones. Nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa d'avui, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, i que tancarem amb la cançó Geneva Cantel, una de les més famoses de Chuck Berry. Emmylou Harris ha dit: "Els animals tenen una actitud molt millor que la nostra davant la vida i la mort. Saben quan ha arribat el seu final. Nosaltres patim quan ells es moren, però és un dolor sa, perquè ens prepara per a dolors que vindran molt més difícils d'assimilar." Fins la setmana vinent, amics.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: libre.
1: Doncs bé, amb tota la tranquil·litat que ens aporta quan estàs a la cuina i tens posat el ràdio receptor i poses ràdio Tordera, no sé quina sensació se sent. Joana Molins, cuinera de la ràdio, bon dia.
2: Hola, bon dia, Rosa Maria.
1: Què
2: bon
1: tal?
2: Dia. Bé, sí? Estic molt contenta de poder compartir amb tu altra vegada.
1: Ara, home,
2: o sigui,
1: escolta,
2: que això, donem l'enhorabona de que tot estigui bé i puguis estar entre nosaltres altra vegada.
1: Que sí, gràcies, Joana. He fet molts de plats dels que tu ens has anat
2: ensenyant. Has tingut temps aquests dies.
1: I he tingut temps, ja, de veritat que sí.
2: Vinga,
1: avui què ens portes?
2: Bueno, doncs avui us porto fesols de Santa Pau en tripa de bacallà.
1: Ara ja m'has deixat parada.
2: Sí. Sí. La tripa és com el porc, que té tripa, i com el xai, com tot, doncs el bacallà també en té. I això és un estufadet amb aquests fesols de Santa Pau, que el que li agrada al bacallà és un... bueno, aquest plat, abans, era un plat molt senzill, però ara és un plat que es cotitza molt, eh? Aquests plats al restaurant te'l fan pagar, eh?
1: Ah, perquè... és que el bacallà te'l fan pagar tot arreu, ara,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, però aquest plat d'això també.
1: Molt bé, doncs vinga, doncs... aquesta tripa de bacallà...
2: Amb fesols de Santa Pau, ai, aquells petitets.
1: Sí, molt bé.
2: Sí, sí. Llavors, bueno, doncs aquests ingredients per 4 persones, comprarem 300 grams de fesols, jo dono els fesols 300 crus, eh?
1: Uh-huh.
2: Si nosaltres els comprem cuits, haurem de comprar el doble.
1: Vale.
2: Perquè, és clar, crus augmenta i en tens de ser suficient, eh? Una ceba, perquè hi farem un sofregit, perquè això és com un estufadet.
1: Sí.
2: Tomaca, 4 cullerades d'aquesta tomaca natural que sempre diem, eh? Alls, julivert, una anyora... i un bon raig de vi blanc. Aquests fesols de Santa Pau els posarem el dia abans amb remull, com sempre. Tota la llavor...
1: Però cal que els de Santa Pau siguin tan petits,
2: sí,
1: posar-los
2: sí,
1: en remull?
2: Sí, perquè s'infla i la llegum canvia molt.
1: Val,
2: eh?
1: Val.
2: Així com a vegades diem que la llentia, aquella la pardina, perquè és una llegum també, la pardina aquella petita, només amb un parell d'hores, però jo sempre li poso amb remull, eh? Perquè...
1: I abans també, igualment,
2: no. La llentia pardina una hora abans o dues, perquè resulta que què fa la llegum? Primera, que l'has de rentar, que aigua ja la llences i em poses de neta, i segona, que la llegum s'infla d'aquesta aigua i queda més tendra, més bona.
1: Ah, molt bé.
2: Sí,
1: molt
2: bé. A mi m'agrada sempre.
1: És dir, totes les llegums tu recomanes que els posem
2: en remull. Els cigrons, els fesols blancs, fesols vermells, el dia abans. I les pardines una hora o dues hores abans.
1: No hi poses ni bicarbonat ni sal, no. Perquè això es feia.
2: No.
1: Te'n recordes?
2: Sí, abans s'hi posava bicarbonat,
1: posava,
2: però ara no hi posem de res.
1: S'hi posa... No. Ho havia vist agrapat, eh?
2: Agrapat
1: directe, eh?
2: Els ho posem el dia abans en remull i el dematí canviem aquesta aigua, li posem neta i pensem que com que els hem posat en remull, si abans hi posàvem 2 litres d'aigua, ara amb 1,5 litres n'hi haurà prou, perquè la llegum ja s'ha estufat, diguéssim, ha agafat l'aigua. Eh? I llavors jo els acoc a l'olla de pressió. A l'olla de pressió els poso, el foc ben baix, i com veig que van a bullir, la deixo destapada de moment. Tapada, però sense tancar del tot.
1: Sí.
2: Perquè sempre les llegums els deixem tapades, que va més bé. Llavors, trec aquella espuma que fa una mica les mongetes, les fesols, la trec, i poso un pèl de sal, la tapo, i quan comença el vapor a sortir, 12 minuts.
1: Va.
2: I llavors ja
1: ben
2: tanco...
1: Ben ràpid, eh?
2: Sí, tanco l'olla i la deixo un parell d'hores, això sí que reposi a dintre, eh? Per no prendre
1: sense
2: mal.
1: Sense obrir-la.
2: Llavors, què farem? La tripa aquesta de bacallà, quan la comprem, l'hem de posar en remull.
1: Com és aquesta tripa? És rodona?
2: No, és com un budell, saps?
1: Un budell.
2: Un budell, sí, de color blanc.
1: Vale.
2: Això ho trobem allà al lloc de les, on te venen olives, on te venen bacallà, en tenen.
1: Ah, val, molt bé.
2: Llavors, agafarem, el posarem en remull el dia abans, l'endemà el traurem. Sempre a vegades hi ha una mica de tel negre, i aquell tel el traurem. Sí, llavors agafarem aigua i la posarem a bullir. I quan l'aigua comença a bullir, tirarem aquesta tripa i la deixarem 5 minuts.
1: Només?
2: 5 minuts, a bullir amb aquesta aigua. Llavors, aquesta aigua, si ens agrada, la reservarem una mica per poder posar en aquest xoquet que farem. La traiem, això ho podem fer el dia abans, eh? O 2 dies abans, ja la tenim a muntar per ja escaldar
1: bueno,
2: i tot.
1: És allò que agafa més bon gust,
2: ja
1: encara,
2: la tenim.
1: Eh?
2: I llavors agafarem i farem aquest sofregit d'aquesta ceba, aquesta tomaca, tot ben sofregidet, un parell d'alls tallats a làmines, un bon raig de vi blanc, com tinguem aquesta ceba i aquesta tomaca que es va fent, una mica de pebre vermell, i llavors aquesta senyora, que l'haurem posat en remull amb aigua, l'obrirem i amb el gabinet traurem tota la polpa que té l'anyora i la tirarem en aquest sofregit.
1: Tota sencera? Perquè sí, és perquè és forta, eh?
2: Sí, però és petit, són petites, eh?
1: Sí? Val.
2: És que l'anyora una vegada es tret la polpa del mig i queda poca cosa, perquè
1: doncs,
2: tot es pela.
1: Doncs, temps enrere, que és l'única vegada que l'he fet servir...
2: Ho vas provar.
1: Joana, ho vas provar, però era grossa. I va quedar... La vaig posar al meu cabrit.
2: Sí, i què va quedar?
1: Molt fort.
2: Sí?
1: De gust, jo sé.
2: I fort. Vols dir que era de l'anyora?
1: Bueno, a veure, vaig posar una gran cosa més, eh?
2: Ah. Doncs no, no. La, bueno, només
1: tu,
2: la polpa, eh?
1: Dius a sí. l'anyora que
2: la
1: ens trobem
2: polpa
1: ara.
2: De l'anyora la posem allà, la passem un rato pel sofregit perquè ens quedi tot ben barrejat i llavors només es tracta ja de que ja tenim aquests fesols cuits. També els podem coure el dia abans o dos dies abans, no hi ha problema, eh? I llavors, com que ja els tenim cuits, els atirem a dins aquesta cassola amb la tripa, ho deixem uns 20 minuts que faci la xup-xup i ja ho tenim. Vull dir, un plat senzill.
1: La pell, no?
2: I molt bo, eh? I és molt... Proveu.
1: Quin perquè... gust té aquesta tripa? És que...
2: No, t'ho sabria dir. Té gust de bacallà, però té la textura d'uns callos, saps?
1: Val. Sí.
2: Té, però com que és
1: així
2: tripa...
1: Així és una miqueta forta, no?
2: No.
1: Es pot menjar
2: bé. Es pot menjar bé, sí, es pot menjar bé, perquè com que ja l'has escaldat i tot, queda molt, molt bona, molt bona.
1: Mm-hmm, molt bé.
2: Jo fa molts anys que no havia menjat mai, i fa anys, que la vaig menjar, i llavors, normalment, aquest temps sempre en faig. En faig un cop l'any o així.
1: A tota la família li agrada o què?
2: Sí. Sí. Bueno, menys el nostre fill gran que no. I la meva neta i el meu net gran tampoc. Però el meu fill petit li encanta tot això.
1: Que maco, no? Sí, molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem a explicar a la nostra audiència aquests ingredients.
2: Aquests ingredients...
1: Amb aquesta tripa de bacallà. Molta gent va dir, ai, tu, guita, una tripa de bacallà.
2: Sí, proveu-la.
1: És cara?
2: No, perquè són 300 grams, no n'has de comprar
1: no,
2: un quilo.
1: No, jo vull...
2: No, de barat no, eh? Que ja t'ho dic, que abans era una cosa que hasta la llançaven, perquè no... I ara, en canvi, es fa pagar molt, perquè és tot, que s'ha posat tot.
1: Però, per exemple, també agafes un tall de bacallà, que sigui d'un punt maco,
2: sí,
1: i bueno...
2: Un tall de bacallà de morro, el que em val,
1: Et donen una bufetadeta,
2: El que val, eh?
1: Molt bé, Joana, doncs anem a saber els ingredients.
2: Doncs farem aquests fesols de Santa Pau que hem dit, els comprem sempre de proximitat, si podem. 300 grams de fesols d'aquests de Santa Pau, perquè, com que són petits, queden molt bons. 300 grams de tripa de bacallà, una ceba una mica grosseta, perquè la ceba d'aquesta de Figueres, com l'hem pelat i tot, no queda res. No sé si t'hi fixes, perquè a mi m'agrada només ben bé el que reiem.
1: Sí, perquè
2: no queden trossos grossos i els trobes. Com l'has pelat, no queda res ara, avui en dia. No sé què passa amb la ceba.
1: Ah, també és allò que com que tiren tants de productes perquè no agafin coses i després ens ho mengem nosaltres i resulta que, escolta'm, ens trobem amb sorpreses com aquesta.
2: Sí, com aquesta. Doncs una ceba una mica grossa, les 4 cullerades aquestes de tomaca natural, els alls, que els tallarem així finets i els sofregirem, un pèl de julivert, si ens agrada també, l'anyora, un bon raig de vi blanc, l'aigua per fugir aquests fesols, la sal i el pebre. I després, el suc d'aquests fesols que hem bullit, també el podem tirar a dins de la cassola aquesta, eh?
1: Ah, molt bé.
2: Per comptes d'aigua, sempre tirem-hi aquest suc.
1: El colem una mica o no?
2: No cal, amb el cutxeró no el treus, i ja està. I ho tens molt bé. Jo, tots els sucs de les verdures, de totes, hi faig sopa.
1: Sí, hi ha això molta
2: Abans
1: gent,
2: els nostres pares ho feien
1: sempre, sí.
2: I aquestes, si me sobren mongetes d'aquestes, que me'n sobrin, perquè a vegades ho mesuro, perquè si vull fer-lo just, mesuro els plats i a vegades te'n sobra. Doncs llavors hi faig... sofregeixo un parell d'alls, i poso una mica de fideus d'aquells de cabell d'àngel,
1: sí.
2: I junt amb aquests fesols i el suc, i faig una sopa...
1: Boníssima.
2: Boníssima. És que jo tot, el de la mongeta tendra... Tot ho guardo, tots els sucs.
1: Encara hi ha molta gent que ho fa, però n'hi ha molta gent que no...
2: No, no. Bueno, és que, esclar, si, a veure, si fan i compren verdura congelada, aquell suc no té gust de res. Perquè si tu compres pèsols normals i compres mongeta tendra, pastanaga, tot d'aquí, i patata, llavors aquest fa un suc que tu mateixa dius, és que no puc llançar això. En canvi, si tu la verdura la compres congelada, és que no, la mongeta ja tendra, no per dona... mi no té gust de res.
1: No, ja no te dona per fer-ho,
2: no, eh? Perquè ni el suc queda espès, perquè queda un chimichurri blanc.
1: Sí, sí, sí.
2: Clar.
1: Molt bé, doncs animeu-se aquesta setmana.
2: Animeu-se aquesta setmana, que la setmana del bacallà, perquè ja ho vam dir l'altre dia, que si tots complim les normes que es complien abans el divendres, doncs proveu aquests fesols de Santa Pau,
1: que seran molt bons i aniran tots al cel.
2: Ah, això.
1: Molt bé, Joana. Vinga, bon dia i moltes gràcies.
2: Molt bé, adéu-siau, fins la setmana vinent.
0: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recuperen la seva forma per obrir els vasos sanguinis. També s'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat.

0: Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, Fogoses. Segons el Centre de Terminologia TermCat, la definició de sostre de vidre és una barrera invisible que representa les limitacions amb les que es troben les dones per accedir a la seva carrera professional fins al càrrec de més responsabilitat. Durant segles, a les dones se'ns ha demanat silenci, discreció i paciència. Hem hagut de demostrar el doble per obtenir la meitat, i massa sovint hem vist com el sostre de vidre no era només una metàfora, sinó una barrera ben real. La història està plena de dones que van haver de lluitar per fer-se un lloc, científiques com Marie Curie, que va haver d'obrir-se pas en un món dominat pels homes, escriptores que signaven amb pseudònim per poder ser publicades com la Caterina Albert, o dones que, tot i tenir talent i capacitat, simplement no van poder accedir a determinats espais de poder o de decisió. Moltes d'aquestes trajectòries van quedar invisibilitzades o relegades a un segon pla, i en molts casos els seus mèrits van ser atribuïts als homes. Com o no. Però avui no hem vingut a queixar-nos sobre les desigualtats, sinó a demostrar que trencar aquest sostre de vidre és més que possible. Perquè hem avançat, i molt, cada generació ha empès una mica més aquest sostre, i podem dir amb orgull que l'hem començat a esquerdar. Una miqueta, eh? Hem vist dones pioneres en la política, en l'empresa, en la ciència, en la cultura, dones que han assumit riscos, que han desafiat normes i que han obert camí, sovint sense referents previs. Gràcies a elles, avui hi ha dones ocupant espais que abans eren impensables, liderant equips, prenent decisions, transformant el món amb noves mirades. Però, ojo, no podem abaixar la guàrdia i no ens podem permetre el luxe de pensar que tota la feina està feta. No. De vegades, fins i tot, sembla que anem una mica enrere. Les crisis, els canvis socials o determinats discursos poden fer trontollar aquests drets que semblaven assegurats. I la veritat és que la igualtat real, sobretot a la feina, encara no la tenim garantida. La bretxa salarial, el sostre de vidre o la dificultat per arribar a segons quins càrrecs són realitats que encara són massa presents. Per això és tan important donar veu a les històries i a les dones que obren camí. Històries de dones que no només han trencat barreres, sinó que han fet amb determinació, amb intel·ligència i amb una manera de liderar que sovint incorpora valors com la col·laboració, la resiliència, la mirada a llarg termini. Perquè quan una dona arriba, no només hi arriba ella, obre la porta a moltes altres. Per això avui tenim a la nostra conversa a Mercè Conesa, una d'aquestes dones que han obert portes allà on semblava que només hi havia murs. I ara sí, benvingudes a Fogots, al teu podcast sense regles i avui sense sostres.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.

0: Mercè Conesa és advocada especialista en lideratge i gestió i amb una trajectòria destacada tant en l'àmbit institucional com en el sector empresarial. Amb una trajectòria marcada pel lideratge i la presència als espais de decisió estratègics, molts d'ells tradicionalment masculinitzats, és un exemple clar de com es poden obrir camí i trencar sostres de vidre amb àmbits claus del nostre país. Va ser alcaldessa de Sant Cugat, la primera dona, al Vallès, entre el 2010 i el 2018. Coneguda per ser la primera dona també al capdavant de la Diputació de Barcelona, la primera dona també presidenta del Port de Barcelona i actualment és la CEO de Barcelona Global. Bona tarda, Mercè. Abans de res, deixa'm felicitar-te per la medalla d'or de la ciutat, que també has trencat un sostre de vidre, que és ningú és profeta de la seva terra, doncs tu sí.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Bueno, a més, has aconseguit quasi una cosa impossible, que és que tot el consistori, tot es posi d'acord per donar-te-la.
1: Molt agraïda, a tots els grups que van voler recolzar-ho i agraïda perquè, bueno, sempre fa goig, no?, que et reconeguin com una persona que has aportat més enllà, doncs, d'exercir el càrrec que ho fas, no?, amb tota la responsabilitat, però sobretot poder aportar transformacions a la ciutat, no?, i també, doncs, suport a moltes entitats i, per tant, molt contenta.
0: Tu segueixes visquent a Sant Cugat.
1: Sí, sí.
0: Fins on jo sé no has marxat del municipi.
1: No, estic aquí a Sant Cugat.
0: Ben fet. Escolta, has trencat sostres de vidre a tot arreu, perquè ja ho hem dit a l'entradeta, tu vas ser la primera alcaldessa de Sant Cugat dona, vas ser la primera presidenta de la Diputació dona, presidenta del Port dona, de l'Incasol en Valla, però crec que també.
1: Potser sí.
0: Crec que també, jo ho he mirat i fins on jo he arribat tampoc no he trobat. I ara estàs a Barcelona Global, que ens explicaràs què és, però sí. Et queda algun sostre per trencar? Estimada.
1: A veure, no, mai havia pensat que trencaria sostres. És a dir, de fet, jo crec que moltes dones de la nostra generació que ens vam preparar a la universitat, ens vam preparar pel mercat de treball, doncs pensàvem viure la nostra carrera professional dins d'una normalitat. Sí que és cert que quan comences la vida laboral te n'adones que no és tan senzill. És a dir, que et comences a trobar, doncs, amb dificultats, principalment pel tema de la conciliació familiar, que en la nostra època, i jo crec que avui encara, costa, no?, que l'home s'impliqui en la conciliació, però també per altres qüestions on, efectivament, te n'adones, no?, que doncs els referents en els sectors són homes, i costa molt trobar dones com a referents dels sectors. I això també fa que nosaltres siguem més prudents a l'hora de plantejar-nos que podem desenvolupar, doncs, una tasca o determinada funció. Uh-huh. I, per tant, sí, ha succeït així. De fet, sempre jo haig de dir que l'accés a l'alcaldia se'm va plantejar, no?, doncs, per una situació, que és que l'alcalde Recoder marxava al govern de la Generalitat, i en aquell moment, doncs, allò a nivell d'equip, qui es va considerar, i l'alcalde Recoder també, parlant-ho amb mi i amb altres persones, qui podia exercir el rol de l'alcaldia era jo. Però no m'ho vaig plantejar tant com trenquem sostre de vidre, sinó bé, em poso al capdavant d'un projecte conjunt.
0: Vas arremangar, no?
1: Sí, t'arremangues. Sí.
0: Vinga. I a on t'has trobat alguna mirada més perversa? A l'àmbit públic o a l'àmbit privat? Mirada perversa pel fet de ser dona. Perversa de dir, a veure què fa aquesta noieta?
1: Jo crec que no hi ha diferència. O sigui, de fet, no hi ha diferència entre àmbit públic i àmbit privat. Us diria que és més, en l'àmbit públic he vist més avenços que en l'àmbit privat. I per què? Doncs perquè l'àmbit públic de seguida ha estat regulat i normat, no? I la normativa, doncs, en relació a la paritat de les llistes, per exemple, o a incidir molt en aquestes qüestions, ha fet, no?, que s'evolucionés una mica més de pressa. Tampoc és que diguem que, si ens mirem el nombre d'alcaldies, doncs alcaldesses dones a nivell de Catalunya, doncs devem estar al voltant d'un 14%. Si arribem al 15, però vaja, no és que diguem, no, hi ha hagut un canvi i un incentiu perquè hi hagi dones que vulguin desenvolupar aquest tipus d'oficis. Sí que és cert, però, que a nivell doncs, de diputades al Parlament de Catalunya, diputades al Congrés de Diputats, fins i tot no, a nivell de direccions de càrrecs públics, conselleres, tot això ha evolucionat més. Si ens mirem a l'empresa privada i mirem doncs, els consells d'administració de les grans empreses, ens trobem que hi ha una clara mancança de les dones.
0: Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem amb l'Isona Passola, ens explicava que de tots els ateneus que hi ha a Catalunya, només 15 tenen a una dona al capdavant. I l'Ateneu de Barcelona feia 164 anys i no havia tingut una presidenta dona. O sigui, ens queda molt per fer.
1: Sí, moltíssim. Sí, sí, ens queda molt. Ens queda molt. Sabeu que ara hi ha una normativa que afecta les companyies privades en quant a anar regularitzant aquesta situació en els consells d'administració, però efectivament ens queda molt de camí. I també perquè, tradicionalment, qui ha tingut voluntat i temps per dedicar-se a doncs, ateneus, a entitats esportives, a associacions, també han sigut els homes. És a dir, no costa veure aquesta tradició. Per tant, és important que quan tenim una primera dona en un lloc, puguem doncs, veure que és una opció i que ho pot fer, es pot desenvolupar, i a més que doncs, això ha d'estar accessible també per a altres dones que ho vulguin.
0: És que, de fet, mira, ens fa gràcia perquè és que aquí a Fogots el que fem és visualitzar. Estem fent la primera dona presidenta d'un club de dones femení, la primera dona presidenta de la primera dona alcaldessa, la primera... Saps?
1: Sí.
0: Estem visualitzant, perquè crec que el jovent, les noies joves, i els nois també, han de visualitzar una altra manera la feminitat i el feminisme, perquè ara hi ha com un contracorrent que ens està arrossegant a nivell global i aquelles passes que havíem fet, tan importants que havia fet la generació abans nostra,
1: sí,
0: i la d'abans, no? Sembla que estem reculant. Una mica.
1: Mira, no tinc dades, o sigui, les dades que tinc i que conec són les que surten als mitjans de comunicació i que sí que sembla doncs, que hi ha una tendència cap a votar o considerar vots doncs, més d'extrema dreta, que són més conservadors en el rol de la dona a la societat, a la política, a l'economia, però no tinc dades. També crec que hem de fugir d'entendre el treball des de la perspectiva de gènere. Això ens ha minat moltíssim, no? Això començava ja a les escoles. Avui dia això no és així. Per tant, avui dia hem de veure quines són les barreres perquè encara hi hagi doncs, noies que es troben amb limitacions a l'hora d'accedir a determinats rols o perquè doncs, hi ha poques noies que escullen les carreres doncs, de científiques o tecnològiques. O sigui, aquestes barreres, que són barreres que amb tot el que hem fet, amb tot el que ha fet no, aquesta societat, amb tot el que hem regulat, amb totes les voluntats que tenim, encara hi són, hauríem d'intentar identificar-les bé, perquè són unes barreres que són subtils,
0: sí,
1: que no són barreres visibles. I, per tant, hem de veure per què no tenim el resultat desitjat i el que voldríem.
0: Bueno, és una mica això del sostre aquest de vidre, possiblement és que hi hagin sostres intermitjos, que potser ja no són de vidre, són de cel·lofana, no? I no els veiem, però existeixen. Les noies, ancestralment, ens hi costa més accedir a carreres tecnològiques. Però en parlarem, de carreres de tecnologia. I vull que m'expliquis, ara ets la directora o presidenta...
1: Directora.
0: Directora del Barcelona Global, que entre altres coses ens va portar aquí, el que és més conegut, és l'American Cup, no?
1: Copa Amèrica.
0: La Copa Amèrica.
1: Sí.
0: Què és exactament?
1: Molt bé, doncs mira, l'associació en la que jo estic és una associació fundada per empresaris de Barcelona amb l'objectiu de posicionar Barcelona com una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. I és una associació sense ànim de lucre. Jo estic de directora general ja fa 3 anys i nosaltres treballem amb 5 àrees concretes, no? Treballem en posicionar la ciutat en els sectors, no?, de ciències de la salut, en el sector tecnologia, en el sector de la indústria audiovisual, en el sector també doncs, de tota la indústria climàtica, però també en tenir una ciutat de referència. I una ciutat de referència és una ciutat doncs amb una qualitat arquitectònica, que hi és, aquest any hi ha la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona, no? Capital mundial de l'arquitectura, però també una qualitat urbanística, una qualitat en els serveis, en la mobilitat. Llavors nosaltres, conjuntament amb els nostres socis, el que fem són 3 coses. En primer lloc, som un think tank, o sigui, pensem com millorar la ciutat i així li proposem a qui sigui alcalde i, per tant, en aquest cas, a l'alcalde Collboni, doncs, li fem moltes propostes perquè aquesta ciutat, doncs, que a més arrossega, no?, a tot doncs, un territori a darrere, doncs, es posicioni millor al món. En segon lloc, el que fem és treballem el talent, o sigui, pensem que el talent és fonamental perquè les ciutats siguin exitoses i pensem, a més, que les empreses van allà on troben el talent i a nivell de talent nosaltres tenim universitats d'excel·lència i reforçar tot aquest sistema de talent amb les universitats, amb els centres de recerca, ens és fonamental. I finalment el que fem és generem molt networking, el que seria l'intercanvi, no?, aquest col·lectiu, no?, es conegui, empresaris, talent, talent d'aquí, talent que ve de fora, empreses que veuen Barcelona com el lloc on localitzar-se o la seva oportunitat per des d'Àsia o des d'Estats Units entrar a Europa i, per tant, fem tot aquest acompanyament al posicionament de la ciutat.
0: Vale, sou com una mica uns ambaixadors, diguéssim,
1: correcte,
0: no? Els ambaixadors de la ciutat.
1: Totalment, totalment.
0: Vale. A nivell universitari sé que teniu un grau, ho sé perquè bàsicament sí. Un dels meus fills el fa, és un grau en industrials amb...
1: Sí, enginyeria nocions. Industrial amb economia. Sí, nosaltres en la branca i vertical talent contínuament tenim interlocució amb les empreses, que són les nostres sòcies. Llavors, les empreses ens van identificar que tenien buscaven un tipus de perfil i, de fet, avui dia les empreses ens diuen que busquen perfils híbrids, no tant perfils molt especialitzats, sinó perfils adaptatius, i en el seu moment ens van plantejar que necessitaven uns perfils híbrids en l'enginyeria industrial i la direcció d'empreses o el management de l'empresa. I moltes vegades els enginyers industrials després acaben fent un màster de direcció d'empreses.
0: Bueno,
1: això el que vam fer és posar d'acord a dues administracions, les administracions hi ha dues universitats públiques, en aquest cas la Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va crear aquest grau, que és el grau en enginyeria industrial i a economia. Però en aquest moment estem ja preparant nous graus. Això ho fem a través... Nosaltres participem conjuntament amb FEMCAT, conjuntament amb les universitats, amb una fundació específica que és la que gestiona aquests graus, conjuntament amb les universitats. Aquesta fundació es diu Fundació BEST. I el que estem ara és impulsant 2 nous graus que, si tot va bé, començaran a partir del proper, el proper curs, que és un grau d'enginyeries agroalimentàries amb direcció d'empreses.
0: Carai.
1: I l'altre és un grau d'enginyeria de les telecomunicacions i direcció d'empreses. Què tenen de diferent aquests graus dels altres, per dir-ho d'alguna manera?
0: Explica'ns-ho.
1: Primer, són en anglès. Són totalment en anglès. I les empreses que ens acompanyen, perquè tenim una sèrie d'empreses que ens ajuden a patrocinar aquests graus, uh-huh. el que fan és col·laborar amb aquest grau per tal de que aquests estudiants que arriben ja amb una nota de tall a partir d'un 12,5, els que no tinguin el nivell d'anglès, en el primer any se'ls hi posa un suport perquè assoleixin aquest nivell d'anglès. Perquè és fonamental que tot el grau sigui desenvolupat en anglès. Un altre dels temes que fem, que és molt rellevant, és que els acompanyem d'un mentor. És a dir, aquest mentor procura i coordina que aquests estudiants, en els moments de dificultat, que tots en tenim al llarg, no?, dels 4 anys de grau, o 3 anys de grau, perdó, i a més, bueno, avui dia, no?, amb tants inputs, amb tanta informació, doncs que els nois i noies es puguin centrar en l'estudi, acompanyar-los en aquest procés. Això ens garanteix que primer termini, el 95% dels estudiants acaben en l'any que correspon, que en l'any uh-huh. que toca. Per tant, hi ha molt pocs, repetidors. I l'altre és que el 50% són noies.
2: Això està molt bé.
1: I això és molt important. Perquè tenim un bon sistema d'acollida d'aquestes noies que volen fer aquesta enginyeria i que potser a vegades es poden perdre, no?, en tot el sistema, si es veuen, no?, molt, molt soles, perquè no hi ha ningú més amb qui poden, doncs, compartir. I, per tant, també és un grau que el que té és un vincle molt directe amb l'empresa, de manera que ells contínuament, bueno, van a fer pràctiques a les empreses uh-huh. i contínuament veuen el sistema empresarial com funciona, i on també es fa l'Activity Day, que és passar un dia a una empresa. Per exemple, una experiència que els agrada molt és passar un dia, doncs, a una empresa industrial.
2: Sí, això ho fan a primer, no? Jo recordo que ara ja han creat alumni, sí. l'associació alumni, sí. conviden empresaris i se'n van a parlar amb el senyor sí. Quatre Cases.
1: Sí, correcte.
2: És bastant xulo,
1: és molt, molt bonic, perquè ara nosaltres ja tenim experiència. És a dir, quan això va començar, bé, no sabíem si resultaria bé, si tindríem els resultats esperats. Ara ja sabem que és un mètode que funciona i tenim uns resultats molt bons, i per això ara ens atrevim a entrar amb dos nous graus que, a més, doncs, parlats, evidentment, amb la Conselleria de Recerca i Universitats, i doncs, també graus que han passat per l'Agència de Qualitat Universitària, i on bé, podem anar desplegant aquest sistema que dèiem més híbrid i d'aquests perfils adaptatius, que això és molt important, perquè ens haurem d'adaptar tots d'una manera molt ràpida als nous reptes que ens venen, sobretot a la intel·ligència artificial.
2: Bueno, això també és una pregunta que tinc preparada, però ella va contestant, eh? Ella, Mercè Conès és així, ella contesta perquè ja ho sap.
1: I no m'ho sé, jo ara tira, més o menys. Tinc idees.
2: Escolta'm una cosa, perquè quan parlem de direcció ens costa tant visualitzar una dona. És a dir, ens costa. O sigui, igual moltes vegades a la política, la política no municipal, que és on potser la igualitat és més propera, però, per exemple, tu t'imagines una presidenta d'Espanya, una presidenta americana, una presidenta russa...
1: No, jo sí que m'ho imagino.
2: No, jo també, perquè tenim imaginació i voluntat.
1: Jo m'imagino.
2: Però sembla que està lluny.
1: No, però mira, per exemple, no? L'Anna Patricia Botín, no?
2: Ah, sí?
1: És una dona referent i una alta executiva, no? De dones d'aquest perfil, potser en aquest moment les visualitzem poc, però sí que a molts llocs directius hi ha dones que potser no estan ocupant el primer lloc, però la segona línia directiva, si no és el CEO, són, no?, les directores de divisions, moltes són dones. El que costa a vegades és que aquest salt es produeixi, que aquesta dona que està, no?, de directora d'una divisió importantíssima d'innovació, directora, no?, d'operacions, passin a assumir el que és la posició d'executive officer o fins i tot la posició de presidència. Això ens costa més. I això, bueno, tenim poc pocs rols visibles en aquest cas.
2: El que passa és una pena, perquè parlem de quotes i és com menystenir. Jo llegia avui a la Marie Curie que deia: jo vull arribar no per ser una dona, sinó per ser una dona capaç.
1: Sí, estic d'acord, eh?
2: Sí, estem d'acord, però clar,
1: però
2: necessitem quotes.
1: Però sense quotes no avançaríem. I per tant, com que partim d'un desavantatge històrica tan gran, i a més biològicament tenim un fet absolutament diferenciador, que és que a l'hora de ser mares som nosaltres, recau sobre nosaltres la biologia, no?, de portar el fill o filla, doncs és evident que això, en certa manera, ens limita.
2: Clar,
1: llavors, com contrarrestem aquestes limitacions?
2: Clar, això és, aquí és on la funció pública
1: correcte
2: ha de treballar per nosaltres.
1: Correcte.
2: Mira, et faré un joc.
1: Vinga.
2: Jo et dic una actitud, i et dic la paraula que esdevé amb l'home. I tu intentes posar-me aquesta actitud amb dona. Ja veuràs.
1: Ui, que difícil.
2: Curiós. Mira, si jo et dic una actitud arriscada, la gent amb un home pensa: és audaç. I què pensa d'una dona?
1: Pensa que s'ha precipitat.
2: Agressiva. Molt bé! Si jo et dic desinhibida, amb l'home és espontani. I amb la dona? T'ajudaré. Descarada.
1: Descarada.
2: Si et dic extrovertida, l'actitud, sí, amb l'home és comunicatiu. I amb la dona?
1: No ho sé.
2: Tafanera.
1: Tafanera, vaja. Carai, no sí, tenim sí, les sí a perdre, no?
2: Tot, totes. Mira, si et dic una actitud ferma, amb l'home és un home fort. I amb la dona?
1: Massa dura, o no? Duresa.
2: Dominanta. Te la imagines allò amb un tratge de cuir. Si et dic una actitud persistent, amb l'home és tenaç. I amb la dona?
1: Pesada.
2: Tossuda. I això ho van fer els de la Universitat de Boston. Era una recerca. Imagina't si ho tenim malament. Per ser, ja no només directives, per ser dones actives, sense direcció inclòs.
1: Sí, per això jo crec que necessitem instruments que potser són petits, però que poden, des dels petits instruments, podem fer grans canvis. I t'explico un exemple,
2: Vinga,
1: si em permets.
2: Tu i tant.
1: Jo ara he tingut l'oportunitat de participar en un jurat d'un programa del BIST, que és el centre, el Barcelona Institute of Science and Technology, que és un programa de beques que es diu Mothers of Science. Uh-huh. És molt bonic, perquè hi apliquen científiques que han sigut mares. I, clar, la maternitat, que sí que és una barrera visible, que és evident per tothom, i que doncs fa que hagis de frenar alguna part de la teva, la teva professió. Per què? Perquè si bé potser tu pots complir l'horari totalment normal, però, per exemple, si hi ha una part pel teu projecte que és necessària, com la socialització, o anar a esdeveniments al vespre, o fer unes classes, passar-te 2 mesos fent una formació específica, això limita molt, no? Llavors, el que intentem fer en aquestes beques és seleccionar a científiques que han aplicat perquè tinguin el suport per poder desenvolupar aquesta part que els hi és imprescindible per posicionar el seu projecte, perquè el projecte científic pugui estar en concurrència competitiva i obtenir fons de la Unió Europea. Acompanyar-les en aquest procés. I una part, no només de suport econòmic, però no és el més important. El més important és el suport de mentoring.
2: Bé.
1: És fonamental. Perquè elles entenguin també que en el procés, no?, d'acompanyar els fills, hi ha, no?, allò que es diu sempre de la tribu. No necessàriament has de ser tu sola allà, sinó que el teu company o la teva companya, qui hi hagi a la família, també ha de tenir un rol, no només tu, no?, com a mare.
2: Sí, el que passa és que les tribus a vegades se'n van totes de cacera i et deixen a tu sola amb el braçolet, no? És una mica això, conciliar és cada cop cada cop és més complicat, cada cop és més car, també. Vull dir, abans tenies l'àvia, ara l'àvia normalment. Nosaltres tindríem l'edat de ser àvies, potser. Uh-huh. Jo algun dia seré àvia, però no sé quan. Van lentos, els meus, ja t'ho dic ara. Però, clar, les àvies també treballen. Les àvies també... Llavors, conciliar ara és més complicat.
1: No ho sé.
2: No
1: ara,
2: trobes, no?
1: Jo crec que ara, amb el tema del teletreball...
2: Homes... Ah, bueno... Sí, teletreball.
1: No ho sé si és més...
2: Però ara el teletreball està tirant enrere,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, està tirant enrere.
2: Molt.
1: Però ja, en general, per la informació que nosaltres tenim i amb les empreses, sí que ens diuen que mantenir un dia o dos de teletreball els hi demanen bastant, eh? Hi ha gent que ha fet retorn total a la presencialitat, però es segueix mantenint, i la gent jove vol aquest teletreball. La gent jove no, o sigui, demana aquesta flexibilitat, no? Per tant, bueno, jo crec que en tots els moments la conciliació és complicada. Jo crec que un dels temes i una mesura legal que és fonamental és la baixa, no, de l'altre progenitor. Sí, això és fonamental, o sigui, perquè és que si no estàs... És que no tens més opció, per tant. I que sigui obligatòria, és a dir, la baixa obligatòria per l'altre progenitor. Això és fonamental. I això ho van començar a introduir als països nòrdics i realment els hi va funcionar molt bé, tot i que ells tenen un altre sistema bastant diferent o amb molts de suports per la família.
2: El que passa és que parlem només de fills, però hi ha moltes dones que no tenen fills. Avui per avui parlàvem de que som el país d'Europa, em sembla que darrere d'Irlanda, o no recordo qui, que tenim la natalitat més baixa, però seguim portant la càrrega dels pares. Les persones amb necessitats especials carreguen sobre les teves espatlles.
1: Sí, sí, sí.
2: I
1: sí,
2: això sí que no li passes al partener.
1: Sí, és així, és així. Si mirem també, no, les dades ens ho corroboren, no? I si ens mirem també doncs tot el sector de les cures, veurem, no, que realment hi ha dones, no? Mira, t'explico una anècdota de quan la meva etapa a l'Ajuntament. En l'etapa de l'Ajuntament, a l'any 2011, estàvem atravessant una crisi molt important i tots recordem, no, les famoses retallades, no? I nosaltres vam haver d'avaluar, doncs, quines concessions teníem atorgades i quines podíem ajustar sense descalabrar cap servei municipal, no? Clar, la visió més fàcil, quan jo vaig demanar als caps de servei, passeu-me quines són les contractes que que considereu que es poden reduir,
2: ui, sí.
1: Una de les primeres contractes que em van posar sobre la taula era la de la neteja d'edificis municipals. Clar, qui fa la neteja d'edificis municipals? Dones? Que cobraven el salari mínim interprofessional, que segurament el seu salari mínim interprofessional era fonamental per les seves cases. Vaig dir que no, que aquella contracta justament era la que no pensava tirar enrere. Perquè tu també has de mirar això, no? Llavors, efectivament, sempre és injust, quan tu has de...
2: Has de retallar sempre.
1: Has d'aprovar una mesura, no? Però... Pots pensar, ostres, mirem-ho des d'una altra perspectiva, a quin col·lectiu estem afectant, no? Llavors, clar, doncs, quins temes vam poder ajustar, no? Doncs, bueno, doncs vam avaluar que l'autobús que passava a les 6 del matí només l'agafaven 6 ciutadans de Sant Cugat. Vam dir, doncs, aquest autobús, aquest horari l'eliminarem. O el d'última hora de la nit, que també sí que impacta, i sí que van sortir perjudicades 6, 7 o 10 persones,
2: sí,
1: no ho sé.
2: Sí, sí.
1: Però, és a dir...
2: L'impacte és menys 1.
1: Exacte. O sigui, l'impacte l'has de mesurar.
2: Hi havia també una frase que avui llegint, fent el guió, llegia, era hem trencat sostres de vidre, però quan mirem cap a baix, la que està recollint els pedaços és una altra dona. I això és una veritat tremenda.
1: Sí, això jo crec que... amb diferents grups de dones que he pogut anar treballant, no? I que he pogut parlar d'aquests temes, des d'un grup de dones vinculades a la Cambra de Comerç de Barcelona, o dones que s'han dedicat a la política, o dones amb les que hem fet una formació per conselleres a consells d'administració, amb diverses tipologies. El que anem detectant és que és fonamental que una dona ajudi a una altra dona.
2: Això sí.
1: És fonamental. I jo crec que aquest és un punt que no totes les dones estan d'acord, eh? Però per mi és molt important. És a dir, que després de mi vingués una alcaldessa és molt important. Que després de mi a la Diputació de Barcelona vingués la Núria Marí també és molt important. Val? Perquè anem tibant, que quantes més estiguem, no?, a la banda, no?, alta, vol dir que més sensibilitat tindrem i més referents hi haurà i, per tant, anem equilibrant aquest mapa tan desigual.
2: Per tant, tornem a la visió de l'estela, no? Vosaltres aneu endavant i aneu amplificant aquesta estela. Escolta, ja per acabar, la pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades és: quin consell li donaries a la Mercè Conesa de fa de 20 anys, quan tenia 20 anys?
1: No puc dir el que li donaria, perquè potser seria no dedicar-se a la política.
2: Aquesta està bé.
1: Segurament, sí. Seria un consell d'haver aprofundit més primer en una carrera professional a l'empresa privada i arribar a la política més tard. Jo vaig arribar molt aviat a la política, molt d'hora. Ara em queden molts anys per treballar.
2: Els millors, eh?
1: Sí, els millors, però tens l'edat pesa, no? Et costa més la concentració, l'energia és diferent de la que tenies abans. Uh-huh. El que passa que tens molt més coneixement i tens molta més seniority i tens molta més seguretat amb tu mateixa. Però, en canvi, abans tenies la sensació que et podies menjar el món i ara dius, no sé si me'l vull menjar. No,
2: no sé si ja
1: estic bé com estic. No? Per tant, potser seria aquest el consell, no? De dir, escolta, hi ha temps per tot. Val? Hi ha temps per tot. I, per tant, jo he hagut de fer una reinvenció estic en el món associatiu, però al final és molt diàleg amb l'entorn privat, l'empresa privada, veig que m'agrada molt aquest entorn i que potser hi hauria pogut ser abans.
2: Mercè, sempre és un plaer tenir-te i amb aquest somriure, jo és que ho fas tan fàcil. Gràcies per venir.
1: Gràcies a
2: vosaltres. I gràcies per seguir trencant coses.
1: Molt bé.
2: Doncs, com sempre que veiem a la Marina Enrique, és perquè anem a parlar en sèrie. Que no en sèrio. De què parlem avui?
3: Avui parlem de sèries de comèdia. Per alegrar-nos una miqueta la vida, a veure què et sembla.
2: Em sembla fantàstic.
3: I aniré una miqueta per feina, perquè n'hi ha moltes.
2: Som-hi.
3: Llavors, primer, fer 5 cèntims de que no són les típiques, les que parlem avui, no són les típiques sèries de comèdia de ja-ja-ja, de riures enllaunats, ni d'aquestes, així que podem tenir en ment, sinó que hi ha com un gènere que s'està portant últimament molt i crec que agrada molt, la veritat funciona molt bé, que seria la dramèdia, el dramedy, que és la mescla entre comèdia i drama. Llavors, acostumen a ser sèries que duren 30 minuts, que són d'aquestes de fàcil consum. Són lleugeres, tenen punts dramàtics, però no són un drama, drama, drama.
2: Vaja.
3: Llavors, per exemple, comencem amb Apple TV, que és una plataforma que no sé si tothom té. Jo el que faig una mini recomanació, com que normalment no la tinc, no té un gran catàleg, però les sèries que té estan molt bé.
2: Sí.
3: Doncs llavors el que faig a vegades és em compro o em demano de regal, de Reis o el que sigui, una targeta d'aquestes que es poden comprar, que pagues 20 euros i tens dos mesos d'Apple TV. Llavors m'ho veig tot.
2: Des d'aquí agrair als senyors d'Apple TV que ens esponsoritzin.
3: Exacte. Apple TV, Netflix, Movistar, tothom ens pot esponsoritzar.
2: Exacte.
3: Llavors, comencem per la primera sèrie de comèdia d'Apple que va tenir molt èxit, que és Ted Lasso.
2: Fantàstica!
3: Que és una sèrie molt, molt mona, la veritat. Va de futbol, que a priori dius, a mi no m'interessa gens el futbol, jo sóc una d'elles, m'interessa un bledo.
2: Sí.
3: Per això jo crec que està molt ben feta perquè agafa els dos punts, la gent que l'interessa i la gent que no. Val? Perquè és un... va així, fa 5 cèntims. És una sèrie que és anglesa, però està gravada, ve un entrenador americà. Llavors, tindríem aquest peix fora de l'aigua que parlàvem l'altre dia. És un americà que se'n va a Anglaterra a entrenar un equip de futbol de qual no té ni idea de les regles del futbol.
2: Ell és del rugby, de futbol americà.
3: Ell és del futbol americà, aquí és el futbol europeu. Llavors, hi ha tot com una espècie d'entramat entre que ell s'adapta, els jugadors també, no, la directora de...
2: És una meravella, la presidenta.
3: La presidenta de l'equip de futbol s'acaba de divorciar del seu marit, llavors ara ha edat, bueno, ara ha edat, s'ha quedat ella amb l'equip de futbol, és una dona gran, ningú aposta un duro per ells.
2: És meravellosa.
3: Ja us podeu imaginar que comèdia assegurada. Després ens anem a una altra que m'encanta, que es diu Teràpia sin filtro.
2: Oh, també, meravella.
3: Aquesta ja només pels actors i actrius, sí, que hi ha, ja són meravellosos. I com més avancen les temporades, més celebrities hi ha. O sigui, per començar hi ha el Harrison Ford, que Harrison Ford en una sèrie és algo impensable. Doncs pues fantàstic. Va d'uns psicòlegs, són un equip de psicòlegs, Harrison Ford, després hi ha l'altre actor que no me recordo com es diu,
2: és però el és el de Como conocí a vuestra madre.
3: I després hi ha una altra noia que també és meravellosa. Una cosa que m'agrada d'aquesta sèrie és que, tot i que està protagonitzada bastant per homes, els personatges femenins són boníssims.
2: Brutals. La veïna.
3: La veïna és meravellosa, la filla és meravellosa, sí, la companya
2: la psicòloga és
3: molt bona. La psicòloga és meravellosa. Llavors crec que estan com molt ben
2: compensats. Està molt compensadeta, sí.
3: I té aquest punt. No és una comèdia, com deien, de ja-ja-ja, sí que és lleugera, però sí que aborda molts temes,
2: sí,
3: bastant durs.
2: Sí, la malaltia mental.
3: Malaltia mental, l'amor, la pèrdua...
2: Sí, la malaltia, perquè... Sí,
3: exacte. No direm spoilers. Total, que aquesta és molt recomanada. I després dic una altra que no sé si és tan coneguda o no, i la dic ràpid, es diu Platónico, que és una sèrie del Seth Rogen, no sé si saps qui és, un que ara està molt de moda, que va fer d'estudi, una sèrie que va guanyar l'any passat a millor comèdia. No la fico aquí perquè dura 45 minuts i per mi no entra dintre de comèdia, però la de Platónico està molt bé perquè són dos amics, una dona casada i el seu millor amic, que és una bala perdida, i tots són desventures, tots es fiquen en embolics tota l'estona, o sigui, és la veritat
2: Platónico.
3: Que... Platónico. Si jo te la recomano molt, es veu molt ràpid, són dues temporades, 30 minuts cada capítol, i et deixa com molt
2: contenteta.
3: Bé. Contenteta. Vinga, anem a Movistar Plus.
2: Som-hi.
3: D'aquí només n'agafo una, per no extendre'm gaire, i és una espanyola que és Poquita Fe.
2: Oh, boníssima.
3: Vale, Poquita Fe bueno, ha aconseguit agafar una...
2: Sí, tota il·lusió. Saps? Oh!
3: Poquita Fe agafa un humor que, tot i ser espanyola, no... és molt espanyol i molt poc espanyol, no sé com dir-ho, no?
2: És o que sigui, el format és absolutament
3: molt,
2: de reportatge.
3: És molt fi, o sigui, té un format aquest tipus d'office, d'entrevistes sí, que es fan a càmera... és el Raúl Simas, que ella per ella és meravellós.
2: I ella també,
3: saps? Que sortia a càmera a fer i ja la teníem allà com molt, era molt amor. Bueno, no ho sé, no us faig molt spoiler, però us la recomano moltíssim.
2: Val molt la pena.
3: Val molt la pena, és un projecte, o sigui, és un producte molt únic.
2: La veritat
3: Llavors,
2: és que sí.
3: Penso que aquesta s'ha de veure sí o sí. Anem a Netflix.
2: Venga.
3: Que Netflix ho té quasi tothom. Comencem amb Grace and Frankie, que és una que ens agrada molt.
2: Fantàstiques,
3: jo he d'admetre que fa moltíssim que la vaig veure perquè és de les primeres del catàleg de Netflix, però bueno, són dues amigues, diríem tercera edat, s'acaben de divorciar,
2: i els marits elles... han anat...
3: No spoilers, por favor.
2: Ah. S'acaben... Això és el primer capítol.
3: Sí, bueno, però que el vegin. S'acaben de divorciar i entre elles comencen pues, una odissea de l'amistat i de renovació i de començar de zero de la vida.
2: Fantàstiques.
3: Després ens anem a The Good Place, que és una...
2: També
3: és molt rara, realment, perquè primer dius, vale, si és una comèdia, comença amb una noia que és mort, això sí que ho podem dir, i se'n va al cel.
2: Sí, sí, sí.
3: Però potser no és el que li tocava, val? Perquè no té el perfil exacte per estar al cel. I allà comencen a passar coses i més coses. I és, jo primer la trobava, mira, una comèdia així una mica xorra, i al final la mida que va avançant és molt filosòfica.
2: Sí.
3: Llavors, també, és un producte raro.
2: A mi m'encanta quan li posen els pitos, quan ella diu tacos, saps? Quan diu paraulotes, li posen un pito.
3: És molt original, la veritat que és una sèrie molt, molt original. Una altra que no sé si l'has vist, Charo, és Dead to Me. Et sona?
2: Sí.
3: Una dona que...
2: Sí,
3: se li mor el marit, es fa amiga d'una altra dona...
2: Sí! És, home, i tant!
3: O sigui, la premissa no és que sigui molt d'això, però la unió d'aquestes dues dones que són completament antagòniques fan també una sèrie...
2: No és de la Amy. No, és de la Amy, no.
3: No ho sé, no sé de quin parles.
2: Però bueno... Amy, no sé
3: la recomanem perquè també no és una d'aquestes que potser passen més desapercebudes i la gent no la coneix gaire. I un mini apunt, una que es diu Lian, no sé si et sona, és una humorista americana que li han fet una sèrie, aquesta sí que és sitcom típica, no sé si te riures enllaunats, però és bastant típica, però també aborda una mica tema de menopàusia, també s'acaba de divorciar, una mica de renovació, i es veu molt fàcil.
2: Ah, em sembla que vaig començar a veure el
3: primer capítol. És una dona que és molt gran,
2: sí, que és molt
3: alta, rossa...
2: Sí, sí, sí. I hi ha una germana pel mig?
3: Pot ser.
2: Sí, ja sé quina
3: Tirem
2: és.
3: Tirem que no tenim temps. Disney Plus, us en recomano dues. Colegio Abbott, Abbott Elementary, que aquesta també és com el que dèiem abans de Poquita Fe, que és un format com si els estiguessin fent una entrevista. No l'has vist, aquesta?
2: Sí, sí, sí. Colegio Abbott, sí.
3: I res, parla no, de és l'escola, una escola on tots són negres...
2: Sí, escola pública...
3: Una escola pública, aborda tots aquests temes, però tots els personatges són...
2: Sí, són meravellosos.
3: Són meravellosos i com més avancen, més... més ben relacionats estan. O sigui, també és una altra d'aquestes joietes. I una altra que no sé si heu vist és La vida en piezas. No sé si et sona aquesta.
2: La vida en piezas.
3: És una, s'assembla molt, diríem que és com la altra cara de Modern Family. És un tipus Modern Family, molt, molt, molt semblant.
2: Oh, sí que l'he vist.
3: Modern Family, sí, també sí, la recomano així per la retaguardia, però entenc que tothom ja l'ha vist i ja la coneix. Doncs La vida en piezas, així per remarcar, és que surt el fill del Tom Hanks. Llavors, pues, és un dels actors sí. I és un altre també molt fàcil de veure, molt agradable. I per acabar, ens anem a HBO, que tenim Hacks, que a tu i a mi ens agrada moltíssim.
2: Meravellosa.
3: I aquesta la defendrem sempre. Sí. Una humorista venida abajo que té... Bueno, comença a venir d'abajo.
2: Bueno, és una humorista gran, una senyora gran que porta molts anys a Las Vegas.
3: Exacte.
2: Amb els acudits una mica ja de modest.
3: Exacte.
2: Que contracta a una jove...
3: Sí, sí, sí.
2: A una jove guionista.
3: A una jove guionista que està una miqueta malament del cap a vegades.
2: És meravellosa la relació.
3: I la relació és molt, molt bona. I després recomano una altra, que també, aquesta sí que no sé si l'has vist o no, és de fa uns quants anys, és Divorce, que és de la Sarah Jessica Parker.
2: No.
3: Pues va passar també una mica desapercebuda, però també us la recomano. Em va agradar. Aquesta sí que seria bastant dramedy, però també durant una mitjoreta parla, pues, aborda això, no? Un divorci des de, pues, no sé si tindran entre 50 i 60 anys els protagonistes, però no és un dramón, simplement pues, el mateix, no? Una miqueta, doncs, el que has de fer per sortir de tot això. I ja està. Faig el top 5.
2: Doncs, meravella.
3: Top 5.
2: Vinga, fes
3: top 5.
2: Una
3: de cada plataforma. Teràpia sin filtro, Poquita fe, Grace and Frankie, Colegio Abbott i Hacks.
2: I fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat amb Mercè Conesa, gairebé una especialista en trencar sostres de vidre, amb el millor dels somriures. I hem fet la llista de les sèries de comèdia que hem de veure sí o sí amb la Marina Enrique. Així que, entre somriures i riures, us deixem fins al proper capítol. I com deia Virginia Woolf, no hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment. Us hi esperem, com sempre, a Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. A reveure'm.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Les tres cabretes i el troll.

0: havia un pont, i a sota d'aquell pont hi vivia un troll. El troll acostumava a seure sobre el fang, la brossa i la porqueria. I escoltava, esperava, desitjós, que algú creués el pont que tenia sobre seu.
1: Sóc un troll. Només penso a menjar. M'encanta com sonen les peulles i les potes, i les grapes i les urpes sobre la llamborda. M'anuncien el menjar que em duré la boca.
0: El troll feia servir una ungla fastigosa per treure's la cera de les orelles. Tot el que havia menjat darrerament era una bota de pell i una mica de greixum que s'havia trobat al melic. Estava gairebé mort de gana. Va fer el pont sobre seu. El troll es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont?
0: Era una cabreta petita i tremolosa.
2: Només sóc jo,
0: va dir la cabreta.
2: Una cabreta de la família Cruz.
0: El troll va començar a ballar i a picar de peus.
1: M'encanta menjar cabrit. Deixa'm que et digui com. M'agrada la cuixa de cabrit amb melmelada, el cabrit fumat, a la cassola o caramelitzat, el cabrit amb torrades o en un remenat, també en amanida, però sense enciam. Oh, cabrit amb cargols, ben saltejat. Tant per dinar com per sopar, a tu, cabreta, et vull menjar.
2: No ho facis, si us plau,
0: va dir la cabreta.
2: No et val la pena, estic fecta una pellaringa.
0: El troll va menys aclucar els ulls. Ben mirat, aquella cabreta era més aviat escanyolida. La petita cabreta va somriure.
2: Si em deixes creuar el pont, t'explicaré un secret. La meva germana gran passarà per aquí ben aviat. I ella és molt més grossa i saborosa que jo.
1: La teva germana gran, dius?
0: Va comentar el troll, tot estirant-se un pèl llarg que li sortia de la barbeta.
1: D'acord, pots passar.
0: I d'aquesta manera, la primera de la família Gruff va creuar el pont al trot. Sota el pont, el troll reia tot sol.
1: No em puc creure que hagi enganyat la cabreta perquè em digui que la seva germana gran creuarà el pont. Sóc tan llest i tan divertit i ben plantat.
0: Va fer el pont del seu. El troll es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont?
0: Era una altra cabreta.
3: Només sóc jo,
0: va dir la cabreta.
3: La segona de la família Gruff.
0: El troll es va emocionar de veure que aquella cabreta no era tan petita i es va posar a aplaudir i a cridar:
1: m'encanta menjar cabrit. Deixa'm que et digui com. Cabrit ferrat amb patates i maionesa. Cabrit assecat al sol amb salsa holandesa. O també amb bolognesa. Cabrit flamejat amb meló. O ben fresquet amb un glaçó. Tant per dinar com per sopar, a tu, cabreta, et vull menjar.
3: No ho facis, si us plau, no et valg la pena.
0: El troll va arrufar les celles.
1: Per què no? Sembles deliciosa.
0: La segona cabreta va somriure.
3: Amb mi perdries la gana. Si em deixes creuar el pont, t'explicaré un secret. La meva germana gran passarà aviat per aquí i ella és molt més grossa i saborosa que jo.
1: La teva germana gran, dius?
0: Va xiuxiuejar el troll.
1: Ben segur que la vull veure.
0: El troll jugava a recargolar-se el pèl de la barbeta amb el dit.
1: D'acord, pots passar.
0: I d'aquesta manera, la segona de la família Gruff va creuar el pont al trot. Ajupit allà a la penombra, el troll no cabia la pell de l'emoció.
1: Em fa salivar de valent aquesta tercera germana. Quines ganes de menjar-me-la!
0: El troll es va arrencar una crosta.
1: Quines altres rimes podria fer?
0: El troll va començar a bevejar.
1: Quina alegria! Ja és aquí!
0: Es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont? Ostres!
0: Va dir el troll.
1: Vaja, és que, mare meva, ets molt grossa.
0: El troll es va estirar tant com va poder. Per semblar alt, va tossir i va dir en veu baixeta:
1: et menjaré, cabreta.
0: La cabreta gran va esclafir a riure. Va baixar les banyes i va fer picar les potes.
4: No,
0: va dir la cabreta gran.
4: No em menjaràs.
0: I la tercera cabreta de la família Gruff va embestir el troll, que va sortir volant pel pont i va anar a parar als ràpids. Hi ha una cascada coneguda pel nom de la Gran Cascada. I després va anar a parar a l'enorme cascada. I més tard va arribar a la que anomenen la més que enorme cascada. El troll va surar riu avall, més enllà d'on gira el seu curs. On va anar a parar, no en tinc ni idea. Mai he anat tan lluny, hi ha massa mosquits. Pel que fa a la tercera cabreta, d'aquesta manera va creuar el pont i es va reunir amb les seves dues germanes al prat d'enfront. Les tres cabretes de la família Bruf ara viuen allà. Mengen tot el que volen i creixen sanes i estàlvies. Si vols, les pots anar a visitar. Tan sols has de creuar el pont.
4: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives.

0: sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: favorita.
1: Bon dia. Avui a la secció d'Educamart, l'Helena Minuesa ens parlarà de la literatura com a aliada de l'educació per la ciutadania. Benvinguda, Helena.
2: Bon dia, Sara.
1: Avui anirem una mica més al gra perquè sempre se'ns fa molt curta la secció, que sempre tenim molt a parlar amb tu. Quina és la potencialitat, Helena, de la literatura com a eina educativa?
2: Doncs bé, Sara, tu saps molt bé, perquè com jo també t'agrada molt llegir, i saps que la literatura és una eina molt valuosa que ens convida doncs, a interpretar, a qüestionar, a obrir la mirada i a veure el món amb uns ulls diferents, no? Que uns ulls que no són els nostres, sinó els ulls d'aquella persona que escriu. I això, per mi, doncs, és d'una riquesa absoluta, perquè, evidentment, arribem allà on no podríem arribar en la nostra quotidianitat.
1: I, val, això seria una mica perquè serveix la lectura, però també ens agradaria saber com ho podem baixar, com ho podem portar això a les aules i com podem fer que sigui una eina també per treballar tots aquests valors que comentàvem de l'empatia, de posar-se al lloc de l'altre, etc.
2: Totalment. Doncs mira, Sara, per mi la literatura i la lectura en concret serveix en dos sentits, no? Per una banda, com a mirall, perquè ens ajuda a reconèixer-nos, a saber qui som, a interrogar-nos què és allò que ens fa ser nosaltres, qui sóc jo, no? La literatura ens porta a això. Però també com a finestra, com hem dit abans, doncs ens acosta a altres realitats, altres cultures, altres punts de vista, i en aquest sentit, i lligat amb el que hem estat comentant aquests dies, Sara, fomenta absolutament el pensament crític. Per què? Doncs per

0: que ens fa qüestionar valors, ens fa preguntes, ens fa pensar. Bàsicament ens fa pensar. En aquest sentit, per portar-lo a un context més d'aula, d'allò que podem fer doncs, a la classe amb la lectura i com la podem utilitzar, jo penso que la lectura o la literatura sempre ha de portar també a un context social, no? Quan se'ns explica la literatura a la classe, normalment el que fan els professors o professores, jo he tingut la sort de tenir professors excel·lents a literatura i sobretot també li volia... Sí, molt important. Li volia donar les gràcies des d'aquí a la Carmen Gómez, professora d'Institut de l'Angeleta Ferrer, que és la persona que em va fer enamorar-me de la literatura i que em va donar aquesta perspectiva d'obertura, de connectar amb l'autor, de veure a través dels ulls de l'autor i de sentir allò que segurament doncs, sentia o podia sentir aquell autor. Per no anar-me'n més lluny, Sara, què podem fer a l'aula? Doncs, per exemple, contextualitzar l'obra, entendre el moment en què es va fer aquella obra, com es veia el món en aquell moment, com eren les persones o què és allò que les podia doncs, fer ser qui eren, i també crear literatura des d'una mirada crítica. Si llegim literatura, estarem més acostumats o més avesats a crear. No? Jo sempre defenso aquest pont entre veure, llegir, però després crear, perquè com ho has estimat, ho vols fer, ho vols provar, no? I molts cops penso que no fomentem prou el fet de que els nens, nenes o adolescents segueixin creant literatura. Llegeixen, però després no tenen l'hàbit d'escriure. I en aquest sentit, Sara, jo me'n recordo moltíssim, perquè segurament tu també ho vas llegir, el diari d'Anna Frank, de fa molt de temps ja.
1: El vaig llegir de més gran, per això.
0: D'acord. Doncs a mi el diari d'Anna Frank em va marcar moltíssim, perquè me'l vaig llegir en el moment en què l'Anna Frank havia escrit el seu diari, als 13 anys concretament. I això va fer que jo empatitzés, tornem un altre cop amb el fet de l'empatia, empatitzés amb el que aquella personeta estava vivint en aquell moment, no?, que estava recluïda, tancada, en un moment de barbàrie fora. Però també em va passar amb el diari de Zlata Filipovic, que era una nena de 11 anys, que estava vivint la guerra de Bòsnia en primera persona durant el setge de Sarajevo. I aquestes dues veus, Sara, jo les vaig sentir molt pròpies. Les vaig sentir quan les llegia com si em parlessin també de mi, perquè eren nenes que tenien la meva edat i que estaven vivint tragèdies que jo, per sort, no estava vivint. Però què van fer l'Anna Frank i la Zlata Filipovic? Elles no ho saben, evidentment. Van inculcar en mi les ganes d'escriure, d'explicar, de fer un diari personal i escriure, no? Doncs cada vespre escrivia el que m'havia passat a l'escola o els sentiments que jo podia tenir doncs, per un nen que m'agradava, si m'havia discutit amb algú, etc. I, per sort, aquestes ganes d'escriure, de compartir, m'han acompanyat tota la vida. Fixa't com em van marcar la lectura d'aquestes dues persones que, explicant la seva història, em van fer venir ganes d'explicar la meva. I penso que això és màgic, Sara, quan estableixes aquesta connexió amb una persona que no coneixeràs mai. L'Eslata la podria arribar a conèixer perquè té exactament la meva edat a dia d'avui i, si no m'equivoco, viu a Irlanda. Però, bueno, no sé si estaria disposada a conèixer-me tampoc. En tot cas, Sara, penso que la literatura té una màgia preciosa per trencar aquests murs, per fer de mirall, per obrir finestres, per donar-nos a conèixer gent, veus, mons, llunyans...
1: Però no es pot començar per això, perquè no tots els nens, quan saben alguna cosa d'un diari, ja tenen ganes d'escriure el seu diari. Com podem anar a poc a poquet?
0: Doncs jo sempre soc defensora de no forçar-ho, de que la lectura sorgeixi d'una manera com natural, i sobretot penso que el que és bo és fomentar-ho, com em va passar a mi, en el moment real, en l'edat en què aquell nen ha escrit allò. No? Són experiències que segurament connectaran molt més amb el teu dia a dia. Ostres, doncs, l'Eslata, quan té exactament la teva edat, està vivint això. No? Com ho viuries tu? Posant-te sempre a la pell de l'altre. Tornem al mateix de sempre, Sara. Com estem fomentant a través de l'art, i en aquest cas de la literatura, el posar-nos a la pell d'una altra persona. Perquè al final, el posar-se a la pell dels altres ajuda a buscar la pròpia pell, a saber qui ets tu.
1: Mm-hmm. Aquest és un dels papers fonamentals de la literatura, com hem comentat. Moltes gràcies, Helena. Molt interessant, com sempre.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Sara.
1: Ens seguirem veient el 2026.
0: Fins aviat.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: En un ecosistema editorial cada vegada més tensionat per la immediatesa i el consum ràpid, Pol·len Edicions aposta per un model radicalment diferent, llibres amb consciència crítica i amb un mínim impacte ambiental possible. Nascuda el 2011 en el si d'una impremta ecològica i constituïda com a cooperativa el 2014, aquesta editorial amb seu a Sant Cugat i també a Osona ha fet de l'ecoedició i la transformació social els seus pilars fonamentals. Avui en parlem i ho fem amb la Mar Carrera, sòcia treballadora, periodista, editora i coordinadora de comunicació. Marc, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Pol·len Edicions, dèiem, neix el 2011 en el marc d'una impremta ecològica. Com recordes aquell moment inicial?
1: Doncs...
0: I com diries que ha evolucionat el projecte fins avui? Així, grans trets.
1: Grans trets. Mira, jo vaig entrar a treballar a la impremta Verd del Tinter, al barri d'Horta de Barcelona, just quan, al cap d'uns mesos, d'haver-se constituït el segell Pol·len. I el segell Pol·len es va crear com a laboratori d'ecoedició, que és una forma de publicar en aquell moment en una impremta verda que té en compte la sostenibilitat ambiental. Perquè, clar, al si d'una impremta, no, sovint es diu, oh, és que les impremtes, al ser un espai industrial, són molt guarros, no? Aquest tipus de processos, no? Poden ser, no? Això, tenir un impacte ambiental. I una educadora ambiental va fer un estudi al 2000 a la impremta Verd del Tinter i va començar a desenvolupar tots uns criteris que es van aplicar. Llavors, quan jo entro, Pol·len neix com aquest laboratori per publicar des d'aquesta mirada, no? Amb producció local, papers certificats, tintes d'origen vegetal i un reguitzell de criteris que hem anat aplicant des d'aleshores fins avui, perquè la coedició continua vigent i l'hem anat desenvolupant i ampliant. Per mi, entrar en aquella impremta i conèixer l'editorial i posar-m'hi, no? a treballar va ser trobar una escletxa en el món cultural que tenia també una consciència ecològica o ecologista. Per mi això, aquesta fusió d'aquests dos àmbits em va resultar molt, molt rellevant i mira, fins avui.
0: O sigui que això et quadrava molt amb els teus valors, no?
1: Correcte, sí, sí.
0: Us definiu com una editorial cooperativa. Això què implica en el dia a dia, a l'hora de prendre decisions? Com funcioneu?
1: Com molt bé has dit, ens vam constituir el 2014 perquè al moment de les administracions que van deixar d'imprimir, no, la impremta, doncs, entra en una situació, no, econòmica difícil. Aleshores, nosaltres, que som, no, en Jordi, l'Aida i jo, constituïm la cooperativa comprant el fons de l'editorial. Per tant, comencem una nova etapa com a cooperativa i ho fem en una cooperativa petita, perquè una editorial és molt difícil sostenir una editorial en un món de grans grups, no? Que després sí. Potser en parlarem, però tenir una editorial i tenir tres persones treballant-hi ja és molt. Aleshores, vam fer una aposta per fer un equip petit però molt ben cohesionat i intentar, doncs, d'alguna manera fer servir una governança, no?, que permetés que triéssim el que volíem publicar entre totes, no? Per això, un dels eixos és aquest fet que totes tres som editores, no? Per tant, totes tres rebem propostes, fem altres decisions de què publicarem, i això per nosaltres ens enriqueix molt. Alhora, que això no se'n parla tant, una cooperativa editorial vol dir també que totes tres ens fem responsables econòmiques d'això, no? De tirar endavant l'empresa, la cooperativa, i fer-ho amb aquests valors d'intentar, doncs, que els nostres llibres contribueixin a la sostenibilitat, que els nostres llibres siguin una contribució als moviments socials, que ha sigut una de les altres, no? Un dels altres eixos que nosaltres hem tingut, no? Intentar que, d'alguna manera, aportem noves autories locals, catalanes, que ens permetin, doncs, anar, no? Fent el que sempre ens ha mogut, que és intentar transformar o contribuir a transformar aquest món injust, que sabem que ho és, i molt, no? I ens afecta a totes les ciutadanes, no? En tots els aspectes, habitatge, no? Tema alimentació, tema drets socials.
0: Això té a veure amb la idea que vosaltres anomeneu polinització social? Sí, aquesta és la definició, no, del que ara ens estaves explicant.
1: Exactament.
0: I això com es tradueix en els llibres, per exemple, a l'hora de la tria?
1: com triem el catàleg de pol·linització social? No? Sempre diem que nosaltres som el pol·len que va de les autores a les lectores, no? Som aquests llibres en forma de pol·len, i per això el món de les abelles, el moment de l'al·lèrgia, no? Que és ara en plena primavera, nosaltres estem produint molt, i més ara amb Sant Jordi davant de nostre. Però el que fem és, tenim una sèrie de temes, una sèrie d'eixos que ens interessen, i per tant fem unes reunions editorials per decidir, no? Volem tractar el tema d'això, de l'ecologisme, volem tractar el tema de la mirada colonial respecte a la literatura, no? Per tant, busquem autores, no, que ens puguin respondre a aquests aspectes, no? Com per exemple ara que hem tret La casa de l'amo, de la Maria Raimóndez, que és una proposta d'una feminista gallega. Busquem autories que ens puguin nodrir aquests temes que ens interessen. I això és el que ens agrada fer, ser propositives. És, i mirar molt, òbviament, mitjans com el vostre i tots els mitjans crítics que tenim a l'abast, estar al dia de què es mou, no? Quines són les preocupacions que té la ciutadania. Alhora ens arriben propostes, i si ens encaixa en els nostres gèneres, doncs també les tenim en compte. Som una editorial que sempre intentem que l'autor i l'autora i autori se senti que forma part, no?, d'un projecte, d'alguna manera, d'agitació cultural, no? I sempre utilitzem eines, no?, perquè sigui sostenible econòmicament, que això també és un altre aspecte innovador. Nosaltres generem micromecenatges en molt bona part dels nostres títols. Et diria potser que la meitat dels títols que traiem fem servir micromecenatges, perquè és una manera de difondre el llibre abans de la sortida i alhora calcular la tirada, no?, fer una ponderació de la tirada.
0: Fer-ho sostenible, bàsicament,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte. Evitar, doncs, que hi hagi grans tirades que es quedin als magatzems, com només passa, i t'ho dic també clarament, només passa als grans grups editorials. Això, a les, sí, petites editorials que ens hi depenem, doncs, mm-hmm, la factura d'impressió, ja et dic jo que això no passa.
0: Val. Abans parlàvem de l'Ecoedició, que és un dels vostres trets distintius. Per què creieu que és clau en el sector editorial d'avui dia?
1: Doncs l'Ecoedició és una forma, no, de, com deia abans, de publicar, que té en compte aquesta sostenibilitat, i sempre diem que, que el llibre ecològic, això sempre ho diu el Jordi Panyella, que és un editor que, a més, un editor de pol·len, que té, no, tota aquesta tasca, no, de difondre l'Ecoedició, ell sempre diu el llibre ecològic no existeix. Perquè un llibre, quan l'imprimeixes, ja deixa de ser ecològic, no? Perquè, mm-hmm, ja estàs utilitzant, doncs, un paper, etc. Diu, però sí que ho podem fer millor del que es fa. I sempre, ell sempre diu aquesta màxima. I la segona és que hi ha moltes maneres, i això ho diem, no?, a l'Institut de l'Ecoedició de Catalunya, que és una altra cooperativa de serveis que vam coimpulsar amb Coma Negra, sempre diem, hi ha moltes maneres de fer una mateixa cosa. Hi ha moltes maneres de fer ecoedició. La que nosaltres proposem són 16 criteris, no?, que tenen en compte una anàlisi de cicle de vida, que és un estudi que vam fer en el marc d'un projecte europeu que vam desenvolupar pels vols del 2010-2013, i allà el que vam veure quins impactes tenia la producció d'un llibre, i vam veure que el 49% és el paper. El paper té un gran impacte, i per tant vam decidir que dels criteris que proposaven, intentar utilitzar paper reciclat o paper certificat, FSC, no, certificat globalment conforme no s'ha talat irregularment o no s'han desplaçat les poblacions nadiues, allò era un criteri que nosaltres posàvem sobre la taula i ens permetia fer l'ecoedició. Aquest era un criteri. L'altre és utilitzar el parc gràfic català, producció local, que tenim moltes impremtes a Catalunya que encara no han acabat en coma, com, no, perquè encara hi ha molt parc gràfic viu.
0: Que sobreviuen, no?
1: Que sobreviuen, correcte. Mm. I anar a imprimir la Xina, com es fa amb molts títols infantils i juvenils, és un despropòsit. És un despropòsit perquè té un impacte molt alt. És a dir, ja només anar a imprimir a Eslovènia ja té un impacte, i anar a imprimir la Xina ja és estratosfèric. Aleshores, nosaltres apostem per la producció local. Sempre diem que comunicar els impactes, com els nostres llibres, per exemple, aquí tinc Les cançons perdudes del Xesco Boix, que acabem de treure, és un llibre infantil. També creiem que un tercer criteri és comunicar-nos amb la lectora, explicar-li quin impacte ha tingut aquest llibre, basat en la història una història de ficció sobre en Xesco Boix. Doncs ha tingut un impacte no només centrat en el carboni, per tant, 1.026 grams de CO2 equivalent, no?, d'aquest llibre, aquest sol llibre té aquest impacte. Però això què vol dir? No, Carme, tu que ets una periodista crítica diràs... Però no, això...
0: A més, és molt il·lustratiu, perquè ja he vist algun exemple del que feu amb el llibre d'un dels companys d'aquesta, uh-huh, d'aquesta casa, que bé, i que és superinteressant aquesta informació.
1: Doncs això creiem que també empodera els lectors i els diu, ei, aquí hi ha una informació que m'està dient aquest impacte, però aquest impacte en què es tradueix? Doncs en què la petjada de carboni és equivalent a 2,05 mil·lisegons d'operació a Google. Aquesta equivalència a vegades l'hem posat en quilòmetres de transport, amb autobús, però vam decidir posar-ho en impacte digital per també veure, no? Generar debat. No? Però no ens centrem només en el carboni, anem als residus, anem a l'aigua, a l'energia, a les primeres matèries. Aquest criteri de la comunicació ambiental és un altre dels criteris que et permet obtenir un segell. O sigui, que aquesta és una altra fase de l'ecoedició que, a banda de promoure i fer sensibilització al sector editorial d'aquests 16 criteris, també vam crear un institut que, arran d'una verificació tecnològica del Centre de Tecnològic Laïtat de Terrassa, verifica aquests tres criteris i permet posar un segell als llibres, no? Que això és una aposta més. Perquè tu, com a editorial, pots no? ser autodeclarativa. Dic, mira, jo faig tot això, però si hi ha un tercer que verifica, no? Contribuïm també a aquest altre gran mal que tenim, que és el greenwashing, no? Que moltes corporacions estan mal utilitzant, doncs, tots els criteris de sostenibilitat i portant-los a un terreny, no? una mica més fals i poc verificat, no?
0: Parlant del vostre catàleg, inclou assaig, feminismes, ecologia, fotoperiodisme, literatura infantil. Com decidiu, com feu la tria? I decidiu què publiqueu i què no?
1: Doncs la veritat és que hi ha uns gèneres que ens interessen molt, que són l'assaig, perquè vam néixer com a editorial d'assaig, no? El primer llibre que vam treure d'antropologia. Després, hem anat evolucionant i hem anat introduint el llibre infantil i juvenil perquè ens agrada. A més, no? ara a la cooperativa tenim canalla i també això sol passar, que els projectes petits et vas sincronitzant amb els tempos de l'equip. Però també el còmic en català, que hi ha hagut els darrers 4 anys una aposta molt gran també de l'administració, de la Generalitat, per donar ajuts al còmic en català, no? Fer possible, no? Estimar en català, fer sexe en català, llegir còmic en català, no? Tots aquests aspectes, doncs, nosaltres també hem fet una aposta per treure còmic. Per exemple, ara per Sant Jordi traiem La vida secreta de la roba, d'una ecòloga que es diu Clara Mallart, que a més és dissenyadora de moda, amb la historietista d'origen xilè, la Panxolei, i l'Anna Llarg, que treballa a TV3. Doncs aquest còmic en català està tenint un èxit doncs, força rellevant. Per què? Perquè està intentant arribar als joves, i no tan joves, amb una temàtica com és la fast fashion. No? Per tant, intentar parlar d'aspectes, no? En aquest cas també, darrere d'aquest llibre hi ha una anàlisi de cicle de vida, que te'n parlava abans, no? D'aquests anàlisis dels impactes ambientals. Però d'aquest estudi, del fet de que l'ecòloga no, té una tesi doctoral, em va fer radicalment amb un gènere molt diferent, doncs una història de dues noies que estan preocupades per quan van a comprar, no, quins impactes pot tenir. Llavors, intentem utilitzar els gèneres per fer arribar al públic els eixos d'aquests, que us deia, d'aquests grans temes que ens interessen. També tenim poesia, una mica de poesia, i una miqueta, molt poqueta, narrativa novel·la, no? Sí que tenim, però és el que menys, i mira que hi ha editorials que aposten totalment per la novel·la, que es ven bé, que, no? que agafen també com un segell identitari amb la novel·la. Nosaltres hem fet petites aportacions en el camp de la novel·la i en la poesia, com per exemple, ara traurem, de Pablo Hasél, traurem el segon poemari, Prova de vida, que sortirà a les llibreries el 6 de maig, I també hem volgut d'aquesta manera, no, dir, mira, una poesia que també ens està intentant, en aquest cas, denunciar la privació de llibertat, que encara és, no, que encara hi és i que és lamentable, però alhora mostrar-nos altres formes de lluitar.
0: Mar, ens has parlat de l'equip de Polen Edicions. 3 persones sou. Teniu 2 seus, Sant Cugat...
1: 3 seus, de
0: tres
1: fet.
0: 3 seus.
1: Sí, Sant Cugat, Osona i Palautordera.
0: Com us organitzeu?
1: Doncs és una bona pregunta perquè realment el treballar editorial, no, si ens escolten joves que estan decidint quin camí, o no tan joves, perquè hi conec, no, bueno, diverses editores que estan jubilades i triant endavant editorials, és una feina que realment pots fer remotament, però sí que has d'estar disposada a moure't. Has d'estar disposada a moure't on estan les autores, perquè hi ha autores de tot tipus que comencen i que et vindran a la teva seu, d'altres que, òbviament, els has d'anar a veure tu a la seva casa, has de conèixer el seu imaginari, el seu univers, i has d'estar disposada a moure't als centres econòmics, no? També de la cultura, no? On hi ha les fires, on hi ha les presentacions, no? Per tant, ens organitzem d'una forma molt orgànica perquè, tot i treballar remotament, ens trobem setmanalment per fer una reunió de treball, i a vegades presencialment i a vegades en online. I sobretot ens trobem també en aquests espais que us deia, no? Fires, com ara al maig hi haurà la Fira Literal, no? que té una vessant internacional, també anirem a fer reunions amb editorials internacionals i òbviament estarem a Barcelona, no? Fent tot aquest circuit. És a dir, és un tipus de feina molt ric perquè t'aporta que coneixes, no?, moltes vides, i que si tens un equip únic, com és el nostre cas, doncs és fàcil treballar d'aquesta manera, no? És com si la polinització també la tinguéssim en els nostres territoris. Ah. Amb Sant Cugat tenim a banda d'autors, no?, com en Xavier Giró, que vam treure el llibre Contra la neutralitat, tota la sèrie de llibres que hem fet d'arquitectura, adobant l'arquitectura amb Arbac i l'Etsaf, no? A Sant Cugat hi tenim un vincle amb la Politja. A Palau Tordera, no?, estem desenvolupant un nou espai i estem generant sinergies tant amb les autores com amb els moviments socials que s'hi couen. I a Osona, òbviament, Osona és un territori molt ric que sovint viu més no?, amb una bioregió pròpia, perquè tenen de tot. Allà sí. Tenen des del menjar fins, no?, que hi ha problemes, també amb la indústria càrnia, però des del menjar fins a la cultura i tots els altres, i la indústria. Però hi ha un territori molt, molt ric, no?, que també és necessari posar en valor, no? Una mica volem posar en valor les autories catalanes, les autories que tenim aquí, perquè sovint ens veiem inundats de propostes editorials traduïdes, que també ens agrada traduir, eh? Però si us hi fixeu, traduïm des de l'euskera. Ara hem començat amb el gallec, no?, de forma més intensa. També hem fet alguna traducció de l'italià, del francès o de l'anglès, però intentem, no?, mostrar, doncs, una bibliodiversitat una mica més diferent, no?
0: I més propera, potser, no?
1: I més propera, tot i que a vegades no ens ho sembli, eh? Perquè a la gent li sembla molt més proper, a vegades, al món anglòfon que al món magribí, amazic, o al món, no?, en portuguès.
0: Tornem una mica a la conversa del principi o a la presentació, quan parlava d'aquest context que dominen les grans editorials, els grans grups. Algú es podria preguntar com sobreviu un projecte independent, cooperatiu, amb aquests valors, amb aquesta filosofia que defenseu vosaltres des de Polen Edicions. Viviu, sobreviviu? Com diries tu que... En quina situació ens trobeu?
1: Mira, bona pregunta. Abans ho deia, és molt complicat sobreviure al món editorial, i sovint, com que els autors i les autores, a més, no, no acaben d'entendre per què ells, a més, perceben, no?, tanta poca reconeixement monetari de la seva feina, depèn, eh? Però és que les editorials, igual. Ja. I, a més, han de sostenir els costos de la impremta, no? Sobrevivim i vivim a la vegada, però jo crec que el que ens agrada és tirar endavant propostes que d'altra manera no sortirien, i això ens motiva molt. Òbviament tenim un sou digne, no? Podem arribar a final de mes, però no és fàcil, i no tenim les portes obertes als mitjans convencionals amb propostes com aquesta última que hem tret, que és bastant un bombazo, que em deixaràs que la digui.
0: I tant, perquè a més hem parlat,
1: Oi que n'heu parlat?
0: Sí.
1: I a més, per un bon prescriptor llibreter, doncs la caixa Una història mai no explicada, del periodista i historiador de la Rafa Burgos, és un llibre incòmode, és un llibre que el que fa és fer una dissecció sobre la història de la Caixa, i per tant la història de la història de Catalunya, no?, amb tot el, no?, els seus estaments i les seves forces vives, fins a arribar a l'actualitat, no?, i la seva bancarització, no?, perquè la Caixa va néixer en un moment de convuls obrer, no?, per donar una resposta a la gent gran, no?, la Caixa de la vejez, de la vellesa. Uh-huh. I fins als nostres dies, no?, amb unes dècades i dècades, i les últimes, no?, que hem renovat recentment amb Feiner, doncs que ja ha passat a una altra etapa de bancarització i de filantrocapitalisme, que això en parla molt una autora que surt al llibre, no?, l'Emília Pérez Oliver, ella parla d'això, del filantrocapitalisme. Està molt bé a ser filàntrop en segons quines coses, segons quins mecenatges, però clar, si tu has aconseguit aquests diners en base a oprimir i a generar unes desigualtats, no? És una mica, si més no, pervers. No sé si tramposa és la paraula, però perversa, la metodologia seria un xic perversa. Com en tants altres àmbits, eh?
0: Ja ho diuen el subtítol, no? La història mai no explicada.
1: Correcte, doncs per treure aquest llibre hem de fer uns esforços econòmics importants, però tot i així utilitzem la creativitat també per guanyar diners, com us deia abans. Bueno, guanyar diners, aconseguir diners, els micromecenatges, que us deia que és una eina de coalició, però també de comunicació, i òbviament que et genera una liquiditat per pagar una part del llibre, però que et dona una alenada, no?, per tirar-lo endavant. També el que fem molt és fer unes gires molt nodrides, no? A vegades els autors se sorprenen si publiquen en un gran grup perquè li acompanyen una presentació i mitja. Nosaltres, amb aquest llibre de la Caixa, per exemple, en farem 40.
0: Ja anem fent... Fareu gira, no?
1: N'estem fent, correcte. Sí. Sí, sí. Demà mateix serà al Vallès Oriental, a Granollers, no? El presentarem allà i esperem poder-lo presentar al Vallès Occidental, a veure si ens sorgeix, no?, la proposta que pugui encaixar. És a dir, d'alguna manera és complex, però alhora trobem eines creatives per poder-nos sostenir, i ho hem anat fent. Estem a totes les fires, la Setmana del Llibre en Català, estem molt contents de l'acollida de les llibreries, no només de les llibreries cooperatives, dels circuits doncs, més alternatius, sinó de totes les llibreries que aposten pels títols i per la qualitat. Jo crec que també una bona llibretera reconeix la qualitat, no? I això sort encara que ho tenim, perquè els hi posen difícil, eh? Perquè reben... doncs això, cortines de llibres, no? I de dificultats per poder destriar el gra de la palla. I no dic que la nostra sigui una editorial, no, que necessàriament hagi de ser...
0: No, però sí, que entenem perfectament,
1: entès, no?
0: Sí,
1: tant. Sinó que poder reconèixer què és el que t'aporta cada segell de diferent i posar un valor. Per mi això és molt important i llarga vida aquestes llibreteres que tenim.
0: I tant. Una última qüestió, i ja mirant cap al futur, que jo no sé si penseu més a curt i mitjà termini que no a llarg termini, per una mica la descripció que ens estàs fent del vostre projecte. Parlem de reptes, de projectes que tingueu sobre la taula, que és el que més immediat que teniu ara.
1: Més immediat des del punt de vista organitzacional o catàleg, tot.
0: El que tingueu. Parlem de projectes, de reptes, el que...
1: Molt bé. Doncs la veritat és que tenim, per una banda, en l'àmbit de pensament crític, seguir publicant, no, les propostes, no, que anem fent amb temes que ens preocupen, no, com és el tema del feixisme i de l'extrema dreta, no, el tema de les guerres, no, que aquestes desaforades, no, de quatre il·luminats, aquests temes ens interessen, els volem, malgrat no venen tant, però s'han de parlar, els feminismes, l'ecologisme, seguirem traient propostes d'aquest tipus en tots els gèneres, no,
0: sí.
1: no centrant-nos en un assaig que potser no hi accedirà tanta gent. I alhora, en l'àmbit de l'ecoedició, que és l'altre gran eix, estem fent, d'alguna manera, un salt europeu. Tenim ganes bueno, presentarem un projecte que, d'alguna manera, vol ser complementari amb el projecte inicial que us he comentat, el Greening Books, que vam fer el 2010. Doncs ara estem presentant un projecte que el que vol és difondre l'ecoedició en l'àmbit europeu, buscar aliances amb diferents grups, no? Federacions de gremis, amb l'Aliança d'Editors Independents, que és una entitat que nosaltres som sòcies i que té una gran impregnació, una xarxa molt bona a Europa, i estem fent aquest salt també perquè creiem que necessitem fons europeus, no? I hem de poder recórrer totes les entitats que ho necessitem, però dos, creiem que amb la cooperació entre diferents segells europeus i diferents impremtes i diferents membres de la cadena de l'ecosistema del llibre, no? Que té moltes cadenes de custòdia diferents, però és un ecosistema molt nodrit, necessitem d'aquest background i d'aquests coneixements per fer-ho millor. Fer-ho millor en l'àmbit ambiental i fer-ho millor des del punt de vista de nodrir-nos de coneixement, no? Que això sempre està en el subtext d'una editorial, que és la forma i el fons, no? El contingut i el continent. A veure si ens en sortim. Estem posant totes les llavors perquè així sigui. I també, no, ens agrada sumar, no, perquè necessitem reivindicar els drets, la llibertat d'expressió, necessitem, no, fer-nos fortes entre nosaltres. I si l'administració, en aquest cas europea, posa el marc, doncs ho hem de aprofitar, no, perquè són fons públics, no?
0: Són
1: fons de totes.
0: Escolta, doncs, que continueu pol·linitzant
1: Gràcies, Carme.
0: Que continuem amb aquesta funció que feu. I moltíssimes gràcies per la visita, Mar, que
1: gràcies
0: feia molt de temps que no en parlàvem. I ha estat molt interessant conèixer el projecte, en quin punt està, tot el que heu fet, una mica quin ha estat el vostre recorregut i quin és el que encara teniu per endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per posar els micròfons i gràcies a Cuba.
0: Que vagi molt bé.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Avui, Sergi, ens vols portar d'excursió.
2: Sí, us vull portar a voltar per Catalunya.
1: Que bé, amb aquest país tan maco que tenim.
2: Exacte, conèixer el país, però per què? Jo tinc la debilitat aquesta de barrejar el ciclisme amb la geografia, la natura i d'allò. Us vull proposar això, un repàs a les diferents etapes de la Volta a Catalunya, pels diferents paisatges, els diferents racons, i el que veurem si mirem més enllà de la bicicleta i mirem el paisatge que envolta quan van pujant o van transitant els ciclistes per la carretera.
1: Doncs som-hi, agafem les bicicletes i comencem.
2: Sí, va. És la 105a Volta a Catalunya.
1: 105a, Déu-n'hi-do.
2: Sí, des d'aquí també ho veurem, per televisió, es pot veure en directe. I mireu, hi participen corredors de primer nivell, com en Jonas Vingegaard, en Renko Evenepoel, el Richard Carapaz, l'Egan Bernal o el Joao Almeida. Té un cartell molt bo, la Volta a Catalunya aquest any. Venim de la Milan-San Remo, una cursa de gairebé 300 quilòmetres on en Tadej Pogacar s'han portat un altre monument, a l'11è. I entrem en plena primavera de les grans clàssiques, la Paris-Roubaix, la Amstel, la Lieja-Bastogne-Lieja, vull dir, és una temporada molt ciclista. La sortida d'aquesta Volta a Catalunya serà a Sant Feliu de Guíxols.
1: Carai, ho tenim a la vora, això.
2: Del centre de la Costa Brava, un paisatge dominat per roca granítica, el color vermell en els massissos de les Gavarres i Cadiretes. Que arriben a primera línia de mar. Territori de sureres, clar, indústria del suro, evidentment, en aquesta zona del Baix Empordà. Però atenció, també territori de bolets, ous de reig, rossinyols, trompetes, surenys. A la tardor, aquesta zona de les Gavarres i de Cadiretes és un territori molt volataire. També vinaders, dels rovellons, aquells de color ben vermellós.
1: Per tant, sortirem de Sant Feliu de Guíxols, però cap on anirem?
2: Anirem més enllà, anirem, podríem dir, cap a les Guilleries, cap al territori de Joan de Serrallonga. Torna a Serrallonga, anirem a la serralada transversal, a territori de la Selva, perquè pujaran fins l'alt de Sant Hilari, que té 765 metres sobre el nivell del mar, un port de primera categoria, i allà hi trobarem, evidentment, boscos d'alzines, roures, castanyers. Un paisatge molt plujós, gairebé s'atansen els 1.000 litres per metre quadrat, i aquest any, amb l'hivern que hem tingut i primavera, ja en porten més de 500-600. Per tant, déu-n'hi-do el que ha plogut en aquella zona.
1: Per tant, tenim un canvi de paisatge aquí ja.
2: Molt important. Passarem d'un paisatge més mediterrani a un paisatge més selvàtic, en podríem dir. La selva se'n diu selva per alguna cosa. I de tornada visitaran una de les zones més fredes de la depressió gironina. Passaran per Llagostera. És una fondalada, allà a l'hivern hi podem tenir mínimes de 9-10 graus sota zero i tampoc té tanta distància amb el litoral. Tornaran a remuntar la serralada litoral per acabar de nou a Sant Feliu de Guíxols.
1: Per tant, aquesta és la primera etapa.
2: La primera etapa.
1: Que tenim aquests dos paisatges, El primer ple de sureres i més amb aquest bosc ple de bolets que ens comentaves, i llavors aquest segon, que anem més cap a aquest bosc d'alzines, roures i castanyers, no?
2: Més interior i plujós.
1: Perfecte, doncs anem a veure com serà la segona etapa.
2: Doncs la segona etapa acabarà a Banyoles. Comença Figueres, acaba a Banyoles, capital d'Estany, on hi trobem el llarg càrstic i amb origen tectònic de fa uns 250.000 anys.
1: Carai.
2: Podríem dir que és el llac no litoral més gran de tot Catalunya, el llac de Banyoles. Té molta història,
1: I tant.
2: Té uns 2 quilòmetres de llarg, 700 metres d'ample, amb fondàries que en algun embut d'aquests de relleno arriben als 120 metres de fondària en el llac. És el llac interior més gran de Catalunya i les aigües, curiosament, provenen de l'Alta Garrotxa, concretament d'Oix i Sedernes, que baixen a reomplir directament aquest llac. En aquesta etapa, a part de Banyoles, partiran de Figueres, visitaran la plana de l'Alt Empordà i visitaran territori a tocar de les Alberes, que serà proper parc natural. Han començat els tràmits per que el Parc Natural de les Alberes, ara és Espai Natura 2000 i és PEIN, però serà futur parc natural.
1: Per tant, aquí també un paisatge molt més diferent, eh? Perquè la plana de l'Empordà no té res a veure amb el que havíem fet a la primera etapa.
2: No, no. Tornarem a recuperar les sureres, perquè torna a ser terreny àcid aquest de les Alberes, eh? D'aquest de l'Empordà. En canvi, el Pla de l'Estany és calcari, perquè hi ha els llacs aquests càrstics de l'Estany de Banyoles.
1: Perfecte. Doncs continuem, anem amb la tercera etapa.
2: Sí, perquè de nord aniran directament cap al sud. Un canvi bastant radical. La tercera etapa de la Volta marxa cap a Tarragona. Surt a Mont-roig del Camp. Territori de Mestral, eh? La zona de Mont-roig del Camp, Hospitalet de l'Infant, Vandellós, Miami Platja... ratxes de vent que poden arribar a superar els 150, 160, 170 km per hora.
1: Esperem que no els hi bufi gaire el vent, perquè si han de circular amb la bicicleta...
2: Esperem. I d'allà passen a la Serra de Prades.
1: Uh-huh.
2: El pilot pujarà la Mussara i cap a fons, alçades de gairebé 1.000 metres sobre nivell del mar. Prades, que conjuntament a les Alberes, és el que serà futur parc natural també en els propers mesos. Tenim dos estrenes gairebé relacionades, en aquest cas, amb la Volta a Catalunya. Amaga molts tresors naturals. Prades, botànicament, és impressionant en quant a sols, en quant a plantes, espècies, rouredes, les úniques rouredes, per exemple, de roure reboll, de Quercus pirenaica, i una gran diversitat d'orquídies, per exemple, que ara la primavera comencen a estar florides, doncs, tresor botànic, com ho és també el bosc de Poblet, que s'estén per la cara nord fins al poble de Poblet, o fins al monestir, i és un dels exemples més importants de boscos madurs a Catalunya. Uh-huh. Boscos ja gairebé a l'estat climàtic aquest on hauria de ser. I de Prades salten al Priorat, territori de pissarres, licorelles, vins.
1: I tant.
2: El Priorat, territori molt continental també, molta calor a l'estiu, molt fred a l'hivern. I l'etapa acabarà a Vilaseca, prop de Port Aventura.
1: Perfecte, doncs tenim aquesta tercera etapa que també passa per paisatges ben diferents,
2: oh, tant, ben
1: entre
2: diferents.
1: El bosc del Poblet, després més cap al territori aquest més gris de les pissarres.
2: Gris i negre, eh?
1: Exacte.
2: I la quarta és una etapa, podríem dir, ja d'alta muntanya. Començarà a Mataró, al Maresme, travessant la Serralada Litoral, el Vallès, el Castellcir, la Plana d'Osona, i finalment encararà el Prepirineu i la Vall de Camprodon, que els portarà fins al cim de Vallter, a 2.110 metres sobre el nivell del mar.
1: Podem dir que és una de les més complicades, no?, aquesta etapa?
2: Sí, és de la més dura, és una etapa monoport, al final en podríem dir, amb el Ter, la cima copi de la Vuelta, o sigui, de la Volta, la cima més alta de tota la cursa, i lo interessant són, evidentment, els canvis de paisatges. Des de les pinedes de Pirroig, del Castellcir, Moianès i Lluçanès, la inversió de vegetació vers la Plana d'Osona, degut a la inversió tèrmica, per exemple, els roures ocupen la part baixa i els alzinars la part alta, perquè ja la mitjana de temperatura a l'hivern és més baixa a baix, i com no, la gran diversitat del Ripollès i tota la vall del Ter, fins acabar en territori de bosc de pi negre i naret, gairebé al final de tot d'aquesta estació d'esquí, una zona també coneguda, evidentment, i ara és notícia, per exemple, pel Balandrau, no?, pel fenomen del Torb, i que també vam parlar aquí amb el Guaita que tenim fa uns capítols.
1: Per tant, una etapa més difícil a nivell tècnic, poder,
2: nivell
1: però de paisatge preciosa.
2: Impressionant.
1: Doncs anem per la cinquena.
2: Anem per territori de muntanya. La cinquena és íntegrament pirinaica, és la més, possiblement la més dura de tota la Volta a Catalunya, amb ports tan destacats com el de Coll d'Ornat, Josa, Fumanya, Sobirana, i final la Coll de Pal i la Molina.
1: Uh-huh.
2: És un recorregut, com dèiem, d'alta muntanya, des de l'Alt Urgell, surt a la Seu d'Urgell, fins transitant tota l'estona a l'entorn del Cadí Moixeró, a la vessant sud del Cadí Moixeró. Trepitjarà per territori calcari, amb vistes espectaculars als espadats del Cadí, els espadats de dalt del Cadí, i el Pedraforca, territori del Pedraforca. Al final d'etapa, a Coll de Pal i la Molina, serà una ascensió de categoria especial, altre cop per sobre dels 2.000 metres sobre el nivell del mar. Terres de grans pinedes de Pirroig amb sotabosc de boix, calcari, un territori calcari, i un dels territoris, sobretot de rovellons, de camagrocs i de llanegues, territori boletaire per excel·lència a Catalunya.
1: Per tant, tornem com una mica a l'etapa 1,
2: sí,
1: territori de bolets.
2: Territori de bolets.
1: Perfecte, i anem sisena etapa?
2: Doncs si no vol caldo dos tasses, perquè la sisena etapa és a territori del Berguedà, un recorregut descobert fa 2 anys, que surt a Berga i acaba al Caral, al santuari de Caral. Ens porta el nostre, podríem dir, no sé si dir-li Angliru, Mortirolo o Zoncolan català, que és el Coll de Pradell. El Coll de Pradell té unes rampes de fins al 21%. O sigui, és una autèntica paret, eh?
1: Sí, sí.
2: I una autèntica paret des de Vallcebre, des de la zona de Vallcebre en amunt, amb 5 quilòmetres que no baixen del 12% de percentatge.
1: Per tant, aquesta també és una etapa dura, eh?
2: Molt dura, molt, molt, molt dura. De fet, se solapen alguns quilòmetres de la ruta amb l'etapa anterior del Berguedà, on tornarem a veure el Pedraforca, el Massís del Cadí, i al final a Caral, on podran contemplar un dels millors miradors de Catalunya.
1: Per tant, tu, aquests esportistes que faran la volta són uns privilegiats,
2: són uns privilegiats. Pateixen de valent, també.
1: Home,
2: però
1: sí.
2: Són uns privilegiats. Allà al final, a Caral, han estrenat, o van estrenar un mural dedicat al Tadej Pogačar, també, perquè va guanyar la Volta a Catalunya i es va exhibir a la primera cop que es feia l'etapa aquesta del Coll de Pradell, i ho han pintat. L'altre dia ho veia, que hi havia, van fer un programa el de, que fan el Jordi Basté a la 2,
1: sí.
2: El de Pla Seqüència, que entrevistaven a una corredora d'aquestes de muntanya, de cross, de maratons i d'allò, i ensenyaven el mural i les prop de 90 o més de 100 escales que hi ha per pujar al santuari.
1: Déu-n'hi-do. Prop de 90 escales, eh?
2: Més de 90.
1: Més de 90.
2: Més de 90 escales. La Núria Piques, ara me'n recordo. Qui entrevistaven.
1: Exacte, la corredora. Doncs mira, des d'aquí ho deixem, eh? Una recomanació, mirar-se aquest capítol.
2: Aquest capítol. I el punt final és Barcelona.
1: Estem acabant ja la volta.
2: Estem acabant la volta, l'última etapa és a Barcelona, amb les tradicionals 7 ascensions al Castell de Montjuïc.
1: Això vol dir que pugen 7 vegades?
2: 7 vegades.
1: Bueno, perquè amb una no n'hi havia prou.
2: Amb una no n'hi havia prou. Pugen 7 vegades en aquesta muntanya de 191 metres sobre el nivell del mar, mirador també de Barcelona, una muntanya amb història olímpica, història de barraquisme actual també, història de tot. Té tanta història, és una roca sedimentària formada de conglomerats i gresos que es va formar a l'època del Miocè, és bastant recent, és aquesta roca sedimentària, i una roca que ha estat la base de construcció de bona part de Barcelona.
1: Mm.
2: De les prop de 25 pedreres que es van comptar fins al 1881, s'ha fet la roca, per exemple, la pedra del Parlament, la Catedral o el Palau de la Virreina.
1: Déu-n'hi-do, eh? I Sagrada Família també.
2: Alguna cosa també hi ha de Sagrada Família, de Montjuïc.
1: Per tant, aquesta pedrera ha vestit pràcticament Barcelona.
2: Ha vestit pràcticament Barcelona. I fins i tot hi havia un que deia que des de dalt s'havia de bombardejar Barcelona unes quantes vegades, el famós general Espartero, perquè la història militar també de Montjuïc i la història de tots els fusellaments varios que hi van haver-hi, entre ells el de Lluís Companys, és el que diem, una muntanya amb molta història, molta històrica, molta història que des de part de barcelonins la veuen no és gaire amable, Montjuïc, per alguna part de barcelonins.
1: Bueno, si han viscut episodis no gaire agradables,
2: exacte,
1: no? També.
2: Exacte.
1: Doncs Sergi, ens has portat a fer una volta per Catalunya a través d'aquestes etapes de la Volta Ciclista que hem dit, que es fa aquesta setmana del 23 al 29. I això, bueno, jo crec que el que hem dit, aquests ciclistes són uns privilegiats amb aquestes vistes que veuran durant tota la volta.
2: I tant.
1: I que si algú les vol veure, també és a temps d'agafar la bicicleta i anar a fer la volta.
2: I anar a fer ruta, anar a fer turisme de bicicleta.
1: Doncs gràcies, Sergi. Ens retrobem en una altra guaita.
2: Fins la propera.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
4: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
5: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
6: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres com a lectors decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
5: La seva infància, tal com diu Anna Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
4: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La memòria humana no funciona com una gravadora que emmagatzema records intactes. En realitat, cada vegada que recordem alguna cosa, el cervell reconstrueix l'experiència combinant fragments reals amb interpretacions i informació posterior. Això pot provocar falsos records, que la persona viu com si fossin completament reals. Els experiments psicològics han demostrat que és possible fer creure a algú que va viure una experiència que mai no va passar, simplement repetint suggeriments o mostrant imatges manipulades. Aquest fenomen no implica cap malaltia, és una característica normal del funcionament cerebral. El cervell prioritza la coherència i el significat per sobre de la precisió absoluta. Aquesta capacitat reconstructiva és útil perquè ens permet adaptar els records, aprendre i integrar noves experiències. Tanmateix, explica per què els testimonis oculars poden equivocar-se amb seguretat total. La memòria és, en realitat, un procés creatiu constant més que un arxiu immutable del passat.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
4: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet,

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions

0: Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: El centre de Sant Cugat està format per més d'una vintena de barris. D'entre ells, el barri de Monestir Sant Francesc és, sens dubte, el més plural, el que té un teixit associatiu més actiu, el que té un arrelament més profund i, en definitiva, podem dir que el del Monestir Sant Francesc és el barri-barri de Sant Cugat. A més, des de fa molt poquet, també compta amb una nova associació veïnal. Per saber quins són els objectius d'aquesta nova entitat, tenim amb nosaltres el Faves Comptades, Oriol López, que és el president de l'associació veïnal Monestir Sant Francesc, i Olga Martínez, secretària d'aquesta mateixa associació. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Què
9: bon
8: tal?
9: Bon dia, hola.
7: Abans de res, aviam si un dels dos ens pot fer 5 cèntims sobre el barri. Com és viure en aquesta part de Sant Cugat? Jo ara deia que és el barri-barri, no sé si ja esteu d'acord i què ens en podeu dir de la vostra experiència, Oriol.
9: Hola, bon dia. Bueno, és un barri agradable de viure, com tu dius, et dona una miqueta més de sensació de ser una cosa com no tan de ciutat, no? De, més de cases petites, almenys a la part que jo visc. I és un barri que té aquest potencial, no?, de ser agradable per al tipus de construccions i de, diguem, de plantejament urbanístic que té, però malauradament amb els anys o els anys que porto aquí, doncs he anat veient una baixada amb la qualitat de vida i d'aquest entorn que té potencial, com s'ha anat degradant. Aquesta és una miqueta la sensació i crec que també recullo opinions d'altres persones que van en aquesta línia.
7: Molt bé, has vist com un deteriorament, podríem
9: dir.
7: Sí,
9: jo fa anys, quan vaig venir, jo porto aquí aproximadament 26 anys vivint, i quan vaig arribar a Sant Cugat a mi em va impressionar. O sigui, jo vaig veure aquí i vaig veure tant de verd, tanta avingudes grans, arbres, sensació de neteja, d'ordre, de calma. I ara, si em preguntessis, malauradament no tinc aquesta mateixa opinió. Quan la gent em diu, hòstia, que bé, vius a Sant Cugat, i dic, sí, sí, però ja no és el que era. O sigui, si tu has sentit com era Sant Cugat fa uns anys, malauradament no tinc aquesta mateixa opinió.
7: D'acord, després entrarem aquí. Sí, parla, digue'm, Olga.
8: Respecte a l'Oriol està comentant més del barri de Sant Francesc. Respecte a el que és el barri Monestir, és un barri més concentrat, vivim més persones...
7: Més dens.
8: Més dens, però és un barri on hi ha cor, on hi ha ànima, on les persones ens coneixem, on anem a fer un cafè i ens diuen el nostre nom. O sigui, és un barri que és poble i que és una delícia viure. És veritat que en aquests últims anys ha sofert una degradació, però és un barri...

0: barri molt agradable de viure per les persones que l'integren, per la multiculturalitat, pels interessos. És un barri amb gran potencial.
1: Quant fa que hi vius tu, en aquest barri?
0: Tota la vida.
1: Molt bé,
0: nascuda i crescuda. 57 anys.
1: Molt bé. I llavors, en aquest context, que estic d'acord que és un barri tan viu, tan arrelat i tan actiu, com és que no hi havia una associació de veïns?
2: Bé, n'hi havia hagut, per el que jo he investigat abans de fer els primers passos per formar-ne aquesta, evidentment vaig comprovar que no n'hi haguessin d'existents. De fet, fent cerques al web, es troba una pàgina web que està desactualitzada, però que encara hi és, que això també pot crear confusió a la gent, si en el futur nosaltres en farem una, però no sé què passarà amb aquesta perquè encara existeix. Aquesta associació segurament es va dissoldre, per lo que jo he sentit, perquè no tinc una informació oficial, va ser més o menys arrel de la pandèmia, es va acabar de dissoldre i llavors bueno, pues va quedar una miqueta desatès. Quan he anat a Consells de Barri m'he donat compte que hi havia representació d'alguns barris, però d'aquest en concret no. Llavors, això, juntat amb motivacions pròpies i aspectes que s'han de millorar generals, doncs va fer que amb alguns veïns doncs, comencéssim a plantejar-nos que una manera per intentar millorar aquestes coses que no s'arreglen d'una altra manera, que ja entrarem d'aquí una estona, doncs potser dins de l'àmbit d'una associació doncs, seria més fàcil.
1: I per què ara? Que hi ha hagut algun desencadenant concret?
2: En el meu cas, sí. Jo personalment estic aquí perquè tinc una problemàtica i al final és una problemàtica que tampoc entraré aquí perquè no tenim temps ara de desenvolupar això, però jo porto pràcticament 5 anys perseguint una cosa amb l'Ajuntament i amb aquests 5 anys pràcticament ha sigut un periple comunicatiu, una odissea. Porto comunicacions variades, picant totes les portes, parlant amb un munt de persones i ara el juny farà 5 anys que aquest problema no està solucionat.
1: De quin àmbit parlem? Urbanístic?
2: Estem parlant de manteniment de pistes esportives.
1: D'acord. Bueno, la pista de Sant Francesc.
2: Sí. I, bueno, és una pista que ells mateixos reconeixen que no té manteniment zero, no hi ha cap hora dedicada a aquesta instal·lació i, bueno, jo crec que qualsevol instal·lació esportiva o qualsevol equipament municipal no només s'ha de crear i fabricar-lo, construir-lo, sinó que després, evidentment, té un manteniment. I aquesta part crec que en general està bastant deixada.
1: És un problema generalitzat a la ciutat i que sovint es reben moltes queixes al respecte. I dèieu que les persones que formeu part de la Junta, algunes sou del barri del Monestir, algunes sou del barri de Sant Francesc, en el teu cas, Olga,
0: sí.
1: Quin vincle tens amb el barri?
0: Home, el vincle és molt estret, o sigui, és un barri que he nascut, que he vist fa moltíssims anys, tota la vida, i tinc molt vincle amb aquest barri. En els temps recents es va fer la plataforma de la plaça Coll per totes les problemàtiques que s'hi han viscut i les persones que han format part d'aquesta plataforma ara formaran part de la nostra associació per poder també defendre tota aquesta problemàtica, no?
1: Sí, aquest també ha estat un detonant, potser, de la creació.
0: També de l'associació, eh?
1: O sigui, clar, tota... Què està passant? Que es comenta molt, us veig moltes vegades que poseu alguna paradeta i tot a l'Avinguda Cerdanyola.
0: Sí.
1: Què està passant a la Plaça del Coll? Pels que jo, per exemple, a les 7 del vespre ja he d'estar a casa amb la meva filla. No sé què està passant a la Plaça del Coll més tard.
0: El que diem és dignifiquem la plaça Coll. Llavors, què és el que passa? Doncs hi ha problemes de convivència. Aldarulls, gent que hi viu i gent d'altres barris que fan aldarulls a la via pública, a la pròpia plaça. Allà també hi ha una qüestió d'higiene i de neteja, a part de convivència. Llavors nosaltres hem tingut diferents reunions i en aquestes reunions sembla que una miqueta ha millorat la convivència aquesta, però tampoc sabem si és degut a que ha sigut l'hivern i la gent fa menys vida de carrer, o realment han sigut per accions directes que s'hagin pogut fer. En aquest moment sembla que hi ha una mica més de quietud, però ara que ve el bon temps, veurem el pols del lloc on som.
1: Molt bé. Si esteu atents una mica
0: a veure
1: a posar els ulls allà.
0: Sí.
1: I com a nova associació del barri, quina relació teniu amb altres entitats? A part de la plataforma de la plaça del Coll, us heu posat en contacte, no sé, amb la xarxa del Monestir Sant Francesc o amb l'Associació de Comerciants?
0: Mira, com que tot això està, ara s'està donant forma, després de les inquietuds, nosaltres com a associació, aquestes persones ens podíem haver reunit i muntar una associació, però en canvi no ha sigut la manera que ho hem volgut fer. Nosaltres hem volgut fer un espai més assembleari on tothom s'hi pogués sumar, on tothom pogués dir la seva, i a partir d'aquí doncs, fer els eixos de treball. Mm-hmm. Llavors, ara nosaltres estem en el punt de revisar estatuts i ja constituir-ne. Llavors, un cop constituïts, evidentment, ens ficarem en contacte amb gent de la xarxa o altres associacions.
1: D'acord.
0: Per poder defensar interessos comuns.
1: Sí, estem en una fase més inicial.
0: Estem en una fase incipient. Bé, bueno, incipient, correcte, però que ja estem constituïts,
2: sí,
0: no? Ens falta tindre el NIF, no? Diguéssim.
2: Sí, estem pràcticament constituïts, ens falten algunes seccions, diguem,
1: tècniques,
2: oficials, tècniques, burocràtiques, podríem dir, i és llavors, quan es constituïm, que començarem a fer ja els passos, diguem, més oficials. Com diu l'Olga, no vam voler constituir-nos i formar una associació ja tancada des del principi, sinó que vam, l'equip impulsor que vam tenir aquesta iniciativa, vam obrir la porta a que, abans de constituir-nos, sumar la màxima gent possible, inclús acceptar candidatures que podrien ser diferents a la que nosaltres presentàvem. Vam intentar donar el màxim d'obertura, de democràcia, de participació. És així com hem decidit començar. I per això no hem pres decisions fermes, encara com accions concretes, perquè estem encara en la fase final i estem recopilant gent perquè s'assumin.
1: Quantes persones éreu l'equip impulsor i com us vau conèixer, com us vau trobar? Va ser el Consell de Barri, com comentaves abans?
2: Sí, podríem dir que jo, per la meva banda, junt amb alguns veïns de Sant Francesc, al veure que no hi havia associacions i que teníem una problemàtica concreta que porta anys enquistada, doncs vam decidir que podria ser una idea formar una associació de veïns. Llavors, en aquest sentit, amb un consell de barri, jo vaig manifestar la meva voluntat de crear-la. Uh-huh. I gràcies a aquesta intervenció, algú que estava al mateix consell va comentar que hi havia persones del barri de Monestir que també tenien alguna idea per aquest sentit. I que, com que són barris relativament petits, doncs seria potser bo fusionar-los i fer un únic equip de treball. Uh-huh. Arrel d'això, doncs, a mi també em presenten algunes persones i llavors comencem a treballar. I després també, com ha comentat l'Olga, gràcies, bueno, a aquesta iniciativa de la plataforma de Passant en Coll, doncs també s'hi van sumar més persones. I després el Boca Orella, doncs, va anar sumant petites persones. Llavors, en el moment en què nosaltres ja ho fem públic i ja fem una primera assemblea, doncs ja també ho obrim, surt també per la televisió de Sant Cugat, ara estarà sortint per la ràdio, les persones encara estan, diguem, encara disponibles per poder-se sumar. Uh-huh. Estem encara en la fase final, estem retocant els estatuts per presentar-los, treballarem també amb el reglament de règim intern.
1: Què han de fer si es volen sumar?
2: Tenim un grup obert, bona pregunta, però no el tenim penjat, o sigui que buscarem algun canal per fer-ho. De fet, bueno, el més fàcil segurament serà que amb el nostre local, diguem, oficial, que és el Xalet Negre,
1: d'acord,
2: és allò on farem les reunions, ja posarem algun link on hi haurà un formulari o un QR, alguna cosa, perquè ells puguin accedir de manera telemàtica i sumar-se amb aquest formulari.
1: Les persones interessades, llavors, que es dirigeixin al Xalet Negre
2: sí,
1: i allà els hi donaran tota la informació.
0: Correcte.
2: Sí, llavors, en el moment en què ells en contactin i nosaltres tinguem el seu e-mail o el seu telèfon, nosaltres els convidarem a participar en alguna de les fases que tenim en marxa.
1: Val. Ara parlàvem del Consell de Barri. Veig que més o menys ja feia uns anys que hi anàveu. Què us sembla aquest canvi? Ha estat encertada aquesta nova configuració dels Consells de Barris, segons la qual el Consell del que ara formeu part és una àrea molt més extensa que abans, o us agradava més abans?
2: Jo, a veure, la meva participació al Consell de Barris de fa 2 o 3 anys, però sí que m'ha donat la sensació...
1: Has viscut el canvi, llavors, no?
2: He viscut el canvi. Potser la meva primera participació va ser amb el format antic i ara amb el nou. La meva sensació, i crec que moltes persones recullen una miqueta les opinions que es van donar allà mateix, jo crec que és excessiu aquest volum perquè
1: abarca molta gent, massa barris.
2: Abarca, clar, el de centre són moltíssims barris. Llavors, amb una reunió d'un parell d'hores és molt difícil abarcar totes les problemàtiques d'un territori tan extens. Sí. De fet, és difícil fer-ho. Normalment ens quedem... Jo crec que la sensació és que els consells de barri acaben amb la sensació de que molta gent s'ha quedat amb ganes de poder parlar més a fons de les seves problemàtiques. Uh-huh. També com estan enfocats els consells de barri. Una gran part del consell de barri és informatiu. Al final és posar un PowerPoint i les persones que estem allà sentades n'escoltaran que s'expliquen.
1: Sí.
2: I llavors hi ha un torn obert de paraules on la gent tenim la nostra. Jo crec que la majoria de persones que anem estem més interessats en aquesta última part, que és què és el que volem dir nosaltres.
1: Mm.
2: Perquè al final veure un PowerPoint, bueno, me'l pots passar per correu i ja me'l miraré. La reunió llavors hauria de servir perquè la gent tingués més vot.
1: Mm-hmm.
0: Sí, i afegint a lo que diu l'Oriol, clar, al ser un territori tan ampli, les necessitats són diferents.
1: Molt diferents.
0: Són molt diferents. Llavors, home, trobo que això tindria que ser més eficient, perquè és que entre el PowerPoint, poc torn de paraula i necessitats diferents, home, no és l'objectiu, potser, no, del Consell de Barri?
2: Jo crec que no. La idea, i així aprofito també per un dels punts que volíem parlar, creiem que l'Ajuntament no enfoca bé el que vol dir la participació ciutadana. La participació ciutadana, jo crec que tothom ho entenem, una cosa diferent. La participació ciutadana que jo rebo ara és que de tant en tant em donen l'opció de votar uns pressupostos participatius. Mm-hmm. I fins aquí. Ja està.
1: I què trobes a faltar?
2: Trobo a faltar una comunicació bidireccional. Trobo a faltar una escolta real i activa.
1: Mm-hmm.
2: Perquè, i trobo a faltar també canals eficients de comunicació, perquè els canals actuals són molt deficients. I jo, malauradament, ho he patit, i no m'extendré, però amb aquests 5 anys t'asseguro que he escombrat pràcticament totes les possibilitats comunicatives i el problema segueix amb el punt inicial, pràcticament.
1: Sí.
2: I això és increïble.
1: I és un motor també per crear una associació. Espereu que des d'aquest altaveu es pugui escoltar més i millor els veïns dels vostres barris?
0: Correcte.
2: Sí, totalment.
0: Sí, totalment.
2: Va, nosaltres tenim propostes, tenim idees, però manca també voluntat. S'haurà de veure si l'Ajuntament té realment una voluntat comunicativa, si realment s'ho creu, lo de la participació ciutadana, si realment volen integrar-nos en la presa de decisions. Això implica haver d'acceptar que hi ha molta feina a fer. I no sé fins a quin punt ho acceptaran i s'hi posaran a treballar.
1: Sí, sens dubte, comunicació és un punt a tractar. Després també m'agradaria parlar, heu comentat en algun moment per sobre la neteja del barri. Quin és el sentit general de la neteja del barri, per començar? I després parlarem també dels contenidors, que hi ha hagut canvis recentment.
0: Sí, home, la neteja del barri hi ha molt marge de millora. O sigui, la plaça Encoi és com un pipicant. O sigui, allò fa una olor pipi que és insuportable. El barri en general, més brut que net. O sigui, creiem que a l'hora que hi ha licitacions públiques on es contracta un servei de neteja, ha de ser un servei de neteja, home, eficient, curós, que escolti les necessitats que tenim i que prenguin nota, no? Si arribem al tema de les deixalles i les plataformes...
1: Sí.
0: Home,
1: s'han retirat alguns contenidors del barri que estaven de forma fixa i, en canvi, hi ha unes hores al dia, uns dies de la setmana, on instal·len uns contenidors mòbils. Què està passant amb això? El sentir del poble és que és una bona opció o no està agradant?
0: A veure, el sentir del poble és divers, però, en general, són uns contenidors que no estan pensats per tots i per totes. Una, són uns contenidors que no tenen capacitat en el nostre districte d'assumir totes les deixalles que fem un barri tan poblat. 15.000
1: persones. Com
0: dèiem,
1: és un barri molt dens, sí.
0: 15.000 persones, eh? O sigui, són insuficients. Què passa als insuficients? La gent deixa les deixalles al terra.
1: I tens les deixalles al mig del carrer, llavors.
0: Clar. La franja és de 7 a 11, més o menys. Però llavors una cosa que no és menor, que per mi és subratllat en negreta, que és que no són unes plataformes per tots i totes. La gent amb minusvalia no arriben al contenidor. No saben on deixar la brossa. depenen doncs, de la voluntat del veí i de veïna que els ajudi a introduir la brossa. Uh-huh. Després, els forats per on fiques la brossa és reduït. Llavors, segons com tinguis la bossa de deixalles, no t'entra, has de fer doble bossa a la via pública, per tant, no tothom porta una segona bossa, uh-huh. i tot això doncs, queda pel terra.
1: Ja, yeah. D'acord. I parlem també del comerç local. Quin és l'estat de salut del comerç local del barri? Us preocupa, no us preocupa? Està en un bon moment? És un dels punts que teníeu a la vostra llista?
2: Sí, bueno, ens preocupa una miqueta que estiguem una miqueta apartats de potser la planificació general que hi ha amb el reste de la ciutat. Ens preocupa també que hi hagi, sobretot, proliferació de locals que es tanquen, de potser negocis que no funcionen, de que hi hagi aquesta...
1: Molta rotació.
2: Massa rotació. Bueno, al final s'hauria de mirar de buscar algunes estratègies, de també unir-nos, de parlar amb aquestes associacions de comerciants per intentar també fer estratègies que ajuntin la voluntat i les necessitats del veïnat, que s'ajusti realment al tipus de comerç o si falten comerços que potser ara mateix no hi són. Bueno, treballarem per copsar també totes aquestes opinions i intentar...
1: D'acord. I respecte a mobilitat, tenia apuntat, què passa amb els patinets al barri?
0: Clar, els patinets al barri és els patinets del barri, però de tota la ciutat. O sigui, sí. Els patinets és un tema que, clar, que els patinets van a tota Castanya per les artèries principals i això, doncs, ha produït incidents, accidents, i, clar, és algo que això s'hauria de poder regular. Evidentment s'ha de regular,
2: Sí, bueno, regular està bé, però al final no és suficient en posar una norma o posar un cartell.
0: No.
2: Perquè les coses funcionin ha d'haver-hi accions concretes. Posar cartell està molt bé i és el començament, però és només el començament. No ens podem parar aquí, perquè moltes vegades hem vist estratègies de l'Ajuntament que posen cartells i ja està, i fins aquí. Home, això és bastant insuficient. El cartell és només el començament.
1: Després què hauria d'haver?
2: Després han d'haver-hi accions concretes, han d'haver-hi persones que vigilin que aquesta llei i que aquesta ordenança o que aquesta regulació realment s'està complint. I si no es compleix, s'han de prendre accions concretes.
1: Tant parlem en el cas del multes patinet, i sancions.
2: Multes, sancions, el que calgui. En aquest cas, ho generalitzo també a altres problemàtiques. Com, bueno, qualsevol altra cosa que es detecta que hi ha un problema, s'ha d'agafar el problema i realment mirar de solucionar-lo més enllà de fer una regulació o posar un cartell.
1: D'acord, per acabar, perquè se'ns acaba el temps, com animaríeu a les persones del barri a unir-se a l'associació? Qui té cabuda? Qui és benvingut?
2: Home, hi té cabuda tothom, evidentment. Uh-huh. Tothom que tingui ganes de participar, d'ajudar-nos a posar sobre la taula els temes que s'han de tractar. La nostra voluntat com a associació és recollir totes les problemàtiques que existeixen al barri i començar a treballar per ajudar l'Ajuntament a que s'hi posi a solucionar-ho. Llavors, en aquest sentit, es pot ajudar de moltes maneres. Qualsevol persona pot donar un cop de mà, ja només denunciant-ho o ajudant-nos a trobar aquesta informació, ja és una manera de col·laborar, d'explicar-nos les seves experiències, les problemàtiques, perquè, evidentment, cadascú viu a la seva manera al seu entorn i no tothom té tota la informació. Llavors, quanta més informació tinguem, més fàcil serà poder abordar aquests temes. I després, per una altra banda, també crearem grups de treball, crearem diferents comissions i que es reuniran periòdicament i que aniran fent les tasques que calguin per anar treballant amb alguna línia concreta de treball i de comunicació amb l'Ajuntament, ens agradaria, perquè la nostra voluntat és treballar col·laborant amb l'Ajuntament i espero que ells també tinguin aquesta mateixa idea.
1: D'acord, perfecte. Doncs moltes gràcies, Olga. Moltes gràcies, Oriol. Espero que anem sentint com va avançant aquesta associació i que passin moltes coses.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, bon dia.

0: Sant Cugat se suma un any més a la Setmana de l'Art de Catalunya, que enguany arriba a la seva 5a edició, amb activitats que s'allargaran fins al 4 de desembre. L'objectiu de la iniciativa, organitzada per les Galeries d'Art de Catalunya, és donar visibilitat a les arts visuals i enfortir els vincles entre les entitats del sector arreu del territori. Per parlar d'aquesta proposta i com es tradueix a Sant Cugat, ens acompanyen el Josep Canals, director de la Canals Galeria d'Art, i l'Andreu Dengra, tècnic de Cultura i coordinador d'Arts Visuals de l'Ajuntament. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos per parlar d'aquesta iniciativa, que ara ho dèiem, i arriba a la seva 5a edició. Una Setmana de l'Art que aposta per fomentar la col·laboració entre les institucions públiques i les privades, diguéssim, amb un objectiu comú, no? Impulsar les arts visuals a tot Catalunya i també enguany per atreure nous públics. Quina radiografia faríeu vosaltres de la salut de les arts visuals a casa nostra, a Sant Cugat?
1: Comença tu.
2: Jo?
1: Voldria saber l'opinió de l'administració, o sigui, en aquest cas, del director de les arts visuals.
3: Bueno, jo no soc director de les arts visuals.
1: Director de les arts visuals, part dels polítics.
3: Soc coordinador.
0: Coordinador.
3: Doncs, bueno, les arts visuals en aquest moment estan en un moment... Bueno, estan en un moment que van surant, diguem-ne. Bueno, anem fent projectes, intentem mantenir com línies obertes, tot i que ens manquen espais per fer-ho. Hi ha certes limitacions, però intentem encara que no decaigui aquest suport a les arts visuals i als artistes també.
0: Mm-hmm. Josep?
1: Bé, jo diria que en aquests moments a Sant Cugat és un moment molt baix. Vull dir, l'equip de Josep Maria Vallès va tancar un centre que tenia imatge a nivell de país, que era poc visitat, si vols, en públic general, però en canvi passaven la gent del món de la cultura i el nivell és molt baix. I vaig a posar un exemple, que a mi m'ha tocat la fibra tèxtil, que jo tinc a la sang. El dissabte vaig estar a la inauguració d'una gran exposició, d'una cuidada i mimada exposició, que així s'ha quedat reflectit en un article aquí fet, de Josep Grau Garriga en el centre que ell té a la nostra ciutat. Mm-hmm. Bé, a aquesta exposició hi havia gent vinguda de Tarragona, de Lleida, de Girona, de Barcelona, gent del món de la cultura que feia un homenatge espiritual al nostre creador més internacional i més reconegut. L'exposició, val la pena veure-la, amb sensibilitat, és extraordinària, perquè, a més, ens posa per primera vegada a Sant Cugat al nivell internacional que té Grau Garriga. Hi ha enviaments fets a Europa, Amèrica, Àsia, i em sembla que alguna a Àfrica, em sembla. Bé, aquesta és la realitat de l'artista més internacional que encara avui, aquí, al meu poble, al meu estimat poble, al meu sant poble, és qüestionat. Uh-huh. Això per un cantó. Aleshores, sorpresa. Sabeu qui hi havia a la inauguració? El món de la cultura del país. Però qui hi havia de la casa gran, de la casa del poble, de la casa de Vila? Ningú. Ningú, cap regidor, són 25 regidors, ni oposició ni ningú. Aquest és el Sant Cugat que es vol? Bé, sí, el Sant Cugat ric, el Sant Cugat que surti en els diaris renta per càpita, etcètera, etcètera, i la renta per càpita espiritual. Aquesta és la realitat avui a Sant Cugat. I aquesta realitat n'hi ha creixent amb els anys, perquè cada vegada hi ha més gent amb un poder adquisitiu important, però hi ha el poder de l'ànima. De l'ànima d'aquest estimat Sant Cugat.
0: Doncs parlem ara dels reptes, no? Fet aquest preàmbul, aquesta radiografia, un dels objectius de la proposta, i segur que també el vostre a nivell d'amor per l'art, és atraure nous públics, no? És un repte pel sector? No sé si existeix un perfil de persones que consumeixen les arts visuals, que s'acosten a les galeries i costa arribar més enllà, o no?
3: En principi, el perfil és per tothom, o sigui, les arts visuals, igual que altres espais culturals, com és la literatura, la poesia, el teatre, la música, no té un perfil tancat.
0: Interpel·la
3: ni acotat,
0: no?
3: Hauria d'interpel·lar tothom. Un altre és que la gent estigui interessada i es vulgui apropar. Clar, es necessita l'esforç bàsic de desplaçar-se al lloc on arribar-hi i tenir la voluntat de tenir, bueno, una mica d'anar amb la ment oberta pel que et trobaràs, perquè no tot és fàcil o assumible a primera vista, sinó que, bueno, el que s'intenta és tenir com una visió de l'art com que activi l'esperit crític de la gent. O sigui, que sigui un que apeli, que et pugui agradar, o fins i tot que no et pugui agradar i que t'apeli en això. O sigui, no tot ha de ser la bondat o la meravella, sinó que també pot ser, pot apel·lar altres sentiments o altres reaccions.
0: I tant.
1: Les arts plàstiques, de fet, sempre són les iniciantes. És la part que costa més d'entrar, perquè és una part visual, és una part de sentiment. Però, a veure, aquí a Sant Cugat es fa un festival de poesia. Quanta gent ha comprat dels que ens estan escoltant un llibre de poesia aquest any? Bé, aquesta és una realitat, però hi ha una voluntat política de que la poesia tingui una força aquí a Sant Cugat i en el país. I els poetes, vull dir, ens interpel·len, ens fan vibrar històricament. I llavors resulta que faria un món sense poetes, no? Doncs bé, les arts visuals, des que l'home és home, hi són. I penseu una cosa, els que som grans i tenim nets i aquestes coses, sabeu què fa una criatura, el primer que pot fer quan comença a tindre una mica de raó? Agafar un llapis i dibuixar. A partir d'aquí s'expressa. I això és bàsic. Llavors entrar en santuaris espirituals com són galeries, com són iglesies, com són museus, vull dir, és una forma de tindre un contacte amb la realitat visual. Perquè aquesta realitat visual costa moltíssim. Hi ha molta gent que avui encara el Miró el troba horrible, i que ha dit del Tàpies, i que ha dit d'altra gent. I, en canvi, han marcat una època històrica i, a més, han marcat un país. Un país que, en modernitat, diu, ei, som un dels puntals del món amb arts visuals. I això és el que, en aquests moments, jo, que soc molt crític amb el govern municipal en aquests moments, perquè el Josep Maria Vallès, l'alcalde, va ser decepcionat en l'aspecte de les arts visuals. Per exemple, vaig demanar que aquesta setmana...
0: Això hauríem d'abordar en una altra tertúlia, per això, Josep.
1: Aquesta setmana...
0: Potser convidant sí, a l'alcalde perquè...
1: Ja. Però vaig demanar que aquesta setmana no fos l'Ajuntament per un cantó i les galeries per un altre, sinó que ja que fem ciutat, féssim tots conjuntament. L'associació ho té clar. Fem ara mateix, el divendres, una visita comentada.
0: Ara parlarem de les activitats.
1: A totes les institucions. Llavors, això s'ho tenen que pensar i ho tenen que... Estem en un moment de canvi global. Cal, de nou, tornar a les sensibilitats. Cal tornar, de nou, a reconèixer aquella talla magnífica que tenim de la Mare de Déu del Bosc en el monestir, o aquell Sant Crist fet per un santcugatenc com és el Vasconcel, o aquest magnífic muntatge que hi ha en aquest moments en el centre Grau Garriga. Bé, això cal entrar-hi. I això és visitant-ho, però també estimulant-ho per part de l'administració.
0: I ara que ens trobem en la Setmana de l'Art, que ha aglutinat galeries i espais artístics de tot el territori, davant de l'actuació individual de cada espai, no? Per tant, una mica, aquesta iniciativa és una excusa per fer això que tu comentes, que és des de les institucions públiques fer xarxa amb les entitats privades per posar l'art, d'alguna manera, a primera plana. Podríem tenir una mirada positiva per aquestes iniciatives que ens ajuden a vertebrar i a teixir aquestes xarxes?
3: Jo crec que sí. De fet, és, en aquest sentit, és un pas invers a l'habitual que està comentant el Josep. És el Gremi de Galeristes que ve cap a les institucions públiques perquè col·laborem. I, en principi, de fet, si mirem la llista, ja a vegades surten més entitats públiques que espais de galeries. Però crec que nosaltres estem encantats de col·laborar en aquest tipus d'iniciatives sempre que tinguin aquesta finalitat tan específica i tan bona.
0: 5 anys tots, ja que hi ha aquesta iniciativa.
1: Tots fem Catalunya i tots fem l'art de Catalunya. Llavors, la Setmana de l'Art no és més que un Sant Jordi, una Setmana del Llibre, els Premis Goya, o sigui, el que hi ha amb les altres arts. Aleshores, és posar de visibilitat que en tot el territori, i en aquest cas és en tot el territori, perquè fa 50 anys només eren les grans capitals, hi ha espais que cal visitar. I, per exemple, Sant Cugat. Jo sóc de Sant Cugat i estic enamorat de Sant Cugat, i segueixo estant enamorat. Per això sóc crític. Però Sant Cugat té, en aquests moments, una visió plàstica i visual. Penseu que mireu. El divendres es fa una visita guiada, no?
0: Avui.
1: Avui. Exactament. Llavors, què passa? Aquesta visita que es fa avui, es comença a la Galeria Canals, amb una casa de poble 1940, tota singular, es passa pel monestir, es veuen unes escultures que hi ha al voltant del monestir...
0: No te m'avancis, que ja en parlarem de les activitats.
1: Es va a la sala de Rossinyol i s'acaba en el centre Grau Garriga mirant tot aquest muntatge. Però a part de tot això, circulen pels carrers, veuen els edificis, veuen les diferents estructures fetes des del 1800 fins avui. És la societat educativa i és per famílies, per tothom. O sigui, no és una cosa pensada per l'especialista, sinó està obert a tothom.
0: Després parlarem també d'aquesta vocació de popularitzar, en el millor sentit de la paraula, l'art, tant des de l'Ajuntament com des de la Galeria Canals, en aquest cas, participeu a aquesta iniciativa des de l'inici. Què creieu que us aporta? Quin valor afegit té la Setmana de l'Art per als vostres espais?
3: Bueno, cohesió amb el territori. Jo crec que també és positiu que hi hagi aquest apropament entre espais institucionals i espais privats. O sigui, al final, quan parlem d'arts visuals, hi ha els espais institucionals i al final l'artista i el promotor de l'art també ha de viure. O sigui, uh-huh. I en aquest sentit, a la Setmana de l'Art, pues, com que prescindeix d'aquesta, potser aquesta part més comercial, econòmica, que té el sector de les galeries i entra més en la difusió de l'art, que jo crec que és la part més principal i la funció més potent que té aquesta Setmana de l'Art, que és la d'arribar a tothom. Perquè realment si no arribem als nens petits, quan són petits, i els comencen a educar en mirar obres d'art... A veure, mm-hmm. avui dia estem bombardejats d'imatges i també saber destriar. Jo crec que l'art també pot ajudar a saber destriar aquestes imatges que estem veient o que ens arriben sense voler. I aquesta és la part positiva, que entrant per aquí també estàs ajudant a que hi hagin futurs col·leccionistes o futurs compradors.
0: Podríem estar-hi d'acord, Josep?
1: A veure, força d'acord, però hi ha una cosa bàsica. Aquesta Setmana de l'Art, jo sempre hi he aplaudit des de l'època Pujol. Penseu que en aquest moment que està tan de moda el Pujol, va vindre aquí a inaugurar exposicions, el Pujol va donar-nos suport a les galeries com la meva durant el seu mandat i ha seguit. Llavors, la Generalitat ho té claríssim. I el Ministeri de Cultura, amb un excel·lent ministre de Cultura també, hem de crear petits nuclis i petits museus en el territori. Hem de fer que la cultura arribi a petits nuclis. I això és important en el món global que estem. I, sobretot, és important una cosa que estem fent l'Ajuntament i nosaltres, les galeries. Despertar el territori. Saber fer valdre el que tenim aquí. I el que tenim aquí és Escola Catalana de Tapís. I a partir d'aquí s'impliquen els millors artistes dels anys del segle passat i llavors tenim tots els artistes nous que neixen. I llavors aquesta voluntat que s'ha fet ara, aquesta setmana, de que hi hagi llocs privats, llocs públics, fundacions privades del territori, etc., és crear. I llavors que el fet de Sant Cugat hi participem, l'administració i les galeries, és donar imatge de ciutat a fora. Però el repeteixo, em sap molt greu que ni l'alcalde ni la regidora de Cultura hagin respost a la proposta de que es fes una imatge global, la projectéssim conjuntament. Jo estic fent propaganda pel meu cantó i l'Ajuntament està fent propaganda pel seu cantó. I diu Art
0: de Sant Cugat. I per això la ràdio pública, fem aquest canal comú.
1: Exacte, diu Art de Sant Cugat. Home, Art de Sant Cugat, no. Art de l'Ajuntament, que ho fa d'una manera, i Art de les Galeries, que ho fan d'una altra. Doncs, cuidado amb això. Sisplau, anem a marcar aquestes pautes. I estem en un moment de canvi global, també en el món de l'art. I això ho està veient la Generalitat i ho està veient el Ministeri de Cultura. I per això està dient que s'han d'obrir museus i petits centres culturals en el país, que hi ha recursos europeus i espanyols, perquè jo hi sigui, i bé, treballem-ho. I llavors, clar, què passa? Aquí, el nostre estimat Ajuntament no fa cas als tècnics com l'Andreu d'Engrà, ni fa cas al món de la cultura del país, que molta gent em pregunta, què passa a Sant Cugat? Només parleu de diners. Exacte, i de sensibilitat. I la nostra història d'art, que comença per aquest capitell del Gatell que hi ha en el claustre. Fins a arribar avui, en aquest noi de 20 anys que està començant a destacar a fora. O la Tatiana Blanquer, per un exemple, que està fent exposicions a l'exterior. Bé, aquesta és la realitat una mica trista, de que ni els artistes ni els galeristes ens sentim que tenim suport. Ara mateix està fent una campanya de comerç. Escolteu, si no compreu art...
0: T'hauré de convidar un altre dia, Josep,
1: no,
0: eh?
1: No, si, perquè... no compreu, si no compreu ara, no, l'artista no pot comprar la tela, no pot comprar els pinzells, no pot exposar. L'administració està fent el que té que fer, que és exhibir. Però exhibir, l'artista té que menjar l'endemà. Per tant, tot és una mica de comerç. I això hem de pensar-hi. I l'administració de Sant Cugat té tota la força. Tenim aquí empreses... amb un nivell importantíssim cas, econòmic que podria participar. I tampoc no s'ha estimulat.
0: Crida feta, jo crec que tothom qui s'ha sentit interpel·lat ho té claríssim, però m'agradaria passar a les activitats d'aquesta Setmana de l'Art que comença avui, aquesta mateixa tarda, ho hem explicat abans breument, a partir de les 5 es farà l'Art on Food, que és aquesta passejada que ens avançava el Josep, que unirà a més aquests espais privats amb els públics, amb una visita guiada a càrrec del Rafa Burgos, que és guia i professor d'història. Començarà a casa teu, començarà a la Canals Galeria d'Art i acabarà al Museu Grau Garriga. Ens en feu 5 cèntims de què trobaran?
1: Home, mira, jo lligaria...
0: Breu, eh?
1: Sí, jo lligaria en què trobaran un Grau Garriga preciós, que és l'àvia, a casa meva, i a més trobaran un cartó, una pintura inèdita dels Subirachs, que és la que va fer servir per fer un tapís a la Casa Aymat, a Sant Cugat. I llavors trobaran l'exposició de Subirachs i a partir d'aquí fan aquest recorregut, diguéssim, que no solament contemplen a galeries i a espais d'art, sinó que fan un recorregut per l'antic poble. I això és vivència. Trobaran aquest clima mediterrani, trobaran aquest verd que tenim a Sant Cugat, trobaran aquestes pedres mil·lenàries del monestir i trobaran les cultures de Salvador Joan Pere, per exemple, o Pep Codó en el seu recorregut.
0: Passaran per la Galeria Rossinyol, per la Sala Rossinyol, i acabaran
3: al
0: Centre Grau Garriga. Què hi veuran allà?
3: Pues al Centre Grau Garriga veuran una exposició recent inaugurada sobre Josep Grau Garriga, d'una part de la seva producció artística, bueno, no desconeguda, però sí efímera. O sigui, han quedat poques restes. I sobretot és una exposició molt basada en fotografies d'arxiu, i en una recerca que estan fet conjuntament l'Esther Grau, que és la filla de l'artista, i en Carles Guerra, que és un artista i un comissari independent. De fet, em sembla que és el comissari del pavelló espanyol de la Bienal de Venècia, que d'aquí poc es començarà a treballar i no estarà tan disponible. I entre ells dos han fet aquest primer catàleg. És una primera aproximació, aquesta exposició, no és com l'exposició definitiva, i fins i tot ells ho diuen, que és la primera aproximació. És la llista i una mica d'explicació de tots els environaments que va fer en Grau Garriga des del 1970 fins a l'últim, que va ser a Sant Cugat, el 2004.
0: Una bona manera, per tant, d'aproximar-se a aquest artista tan nostrat.
3: Molt bona, sí.
1: No, però a part d'això, jo diria que és una exposició extraordinària, que demano qui correspongui que la projecti a nivell nacional. Per què? Perquè dura diversos mesos, perquè, com acaba de dir-te, un dels comissaris...
0: Convidarem l'Andreu amb els comissaris perquè ens ho expliquin.
1: Un dels comissaris és el que l'estat espanyol ha agafat per la Bienal de Venècia. La Bienal de Venècia és la més important del món, històricament.
0: Anem a més activitats perquè se'ns acaba el temps que és finit, malauradament. Josep, a la teva galeria, és un dels epicentres d'aquesta Setmana de l'Art. Demà dissabte a les 6, la crítica d'art, Anna Tamayo, oferirà també una anàlisi de l'exposició que ara ens avançaves, de Subirachs al seu pas per Sant Cugat. Molt breument, què hi trobarem?
1: Res, una visió ràpida de qui ha sigut Subirachs i per què es va vincular amb Sant Cugat i perquè aquí va fer 5 tapisos. Aquesta explicació.
0: Aquest recorregut i aquest vincle amb la ciutat, però no acaba així. Això és dissabte, ens anem a diumenge, al migdia, abans de fer el vermut, també hi ha una jornada de portes obertes amb aquesta voluntat que tots dos us explicava una mica de democratitzar l'art, no?, i que arribi a tothom, amb una visita comentada per la galeria. I m'agradaria recalcar que amb aquesta visió que tots dos heu dit és per a tota la família, no? No és només una crida allò a aquells que els agradi o d'una edat més madura, sinó que des de ben petits ja hi poden participar.
1: Efectivament. I llavors aquesta visita ja hi trobaran els artistes representatius del segle XX i del segle XXI. Jo tinc una col·lecció important de la gent que ha passat per la nostra ciutat i això és important. Llavors trobaran des de Grau Garriga, Argimons, Muixars, inclús uns gravats de Picasso, Dalí, etc.
0: Podran fer un tastet. Un bon tastet.
1: Veure en directe obra d'art que passa que això és, penseu que el públic és mínim, eh? Si voleu que us digui la realitat, a mi em visiten unes 30 persones al mes. Vull dir que, i, bueno, i,
0: una bona oportunitat perquè moment, et coneguin, doncs, i, aquesta setmana
1: que
0: de l'art.
1: Clar, també, jo quan he anat al centre Maristany, al centre Grau Garriga, penseu que m'he trobat sol. Vull dir que quedi clar que aquesta és un dels grans problemes que tenim a Sant Cugat. La falta de públic...
3: Però una miqueta més de gent ve a nosaltres.
1: No, perquè s'ha d'estimular, s'ha de fer promoció, s'ha d'animar, i aquesta setmana ho és.
0: Segur que sí, tant de bo serveixi de punt de partida perquè molta gent visiti més sovint tots aquests espais d'art que serveixen perquè reflexionem. Mm-hmm. Andreu, a la Casa Aymat també hi participeu, fem dues activitats. Mm-hmm. La primera serà el dimarts que ve a 6:45 de la tarda, amb una xerrada sobre Tomàs Aymat i l'Exposició Internacional de París del 1925. Sí. Anirà justament a càrrec teu. Sí, ens en pots fer 5 cèntims de què trobarem?
3: Ha sigut l'excusa que fa uns mesos es va fer una sèrie de conferències arrel d'aquesta exposició del 1925, perquè fa justament 100 anys de l'exposició, i la participació catalana protagonitzada pel Foment de les Arts Decoratives, on Tomàs Aymat era un dels... em sembla que era el sospresident, amb Santiago Marco. Van participar i van tenir un èxit bastant important a l'exposició de París, que si es mira retrospectivament dins del context de la història de l'art va significar com el moment més àlgid de lo que s'ha anomenat l'art déco. L'art déco, que aquí fins fa poquet ha sigut un estil bastant oblidat, sobretot per la potència que ha tingut sempre el modernisme, però a poc a poc l'historiografia està recuperant aquests petits fragments que han quedat oblidats i artistes que també han quedat com soterrats per altres noms. I aquesta ha sigut l'excusa de fer com la versió ampliada d'aquella petita xerrada que vaig fer en aquell moment. És fer una xerrada completa d'aquesta participació, sobretot la de Tomàs Aymat, que va ser bastant important. I afortunadament he tingut accés als documents i està bastant documentada.
0: Doncs una gran oportunitat per conèixer aquesta etapa i també a Tomàs Aymat. No és l'única activitat, és la primera, però el dijous a les 6 de la tarda també es podrà participar al berenar amb artistes. Serà càrrec dels i les artistes residents a la Casa Aymat, que és una altra funció que també té aquest espai de creació. Per què creus que serà interessant justament aquesta interacció amb els artistes residents?
3: Doncs és com dir que la Casa Aymat encara està viva, encara hi ha creació, encara hi ha gent, sobretot gent molt jove, treballant-hi, diferents tècniques, però un alt percentatge estan treballant l'art tèxtil, i és el moment un moment d'obertura, una excusa perquè la gent vingui a veure com treballen els artistes en si. Aquestes residències no són uns tallers permanents, sinó que són normalment són un any o fins i tot mesos. I sempre han cregut que era una bona oportunitat aprofitar la Setmana de l'Art per introduir aquesta forma més o menys informal, en format de berenar, perquè la gent tingui accés a com estan treballant els artistes.
0: De fet, és una manera que és poc habitual a vegades, no?, a conèixer o tenir aquestes converses amb els artistes. Quan anem a espais d'exposició, sí, veiem les seves obres que ens interpel·len, però és una gran oportunitat poder tenir els creadors al costat per reformular totes les preguntes que tenim davant de l'obra. Què us agradaria que el públic s'endugués després d'aquesta Setmana de l'Art, que, insistim, convidem a tothom a gaudir-la, i tant de bo que sigui la porta d'entrada per a molts a gaudir de tots els espais que tenim d'art a la ciutat. Què us agradaria que els hi quedés després de fer aquestes activitats, de visitar aquests espais?
3: Doncs que ja tinguin el gust d'anar a visitar exposicions o gaudir de l'art, que continuïn amb aquest gust i que descobreixin coses noves o que no han tingut l'oportunitat de veure fins aquell moment, i els que no ho coneixen que s'apropin i que es treguin bastant
0: allò que pugui semblar que l'art és elitista,
3: aquesta barrera d'un elitista que al final no, d'un elitisme que no hi és, o sigui, perquè realment el sector de les arts visuals, ja veiem les galeries com funciona, i els artistes és un sector absolutament precari, o sigui, i ens ajuntem amb altres sectors com arts escèniques, i
0: la
3: cultura, estem en un sector molt precari que hauríem de cuidar bastant.
1: Bé, el que acaba de dir, estem en un sector precari, per tant, com que estem a Sant Cugat, jo diria d'aquest final de setmana, escolteu, vindran els de sempre. no vindrà ningú més, perquè no hi ha hagut una voluntat, en aquest cas, en el territori petitó que és Sant Cugat, de potenciar les visites. Repeteixo, s'han fet campanyes ara de comerç, potenciant el comerç. Però també es podia potenciar el comerç d'una obra d'art, eh? No solament la roba o altres aspectes, no? Aleshores, com que no hi ha hagut aquesta voluntat, qui voleu que vingui? La gent que ja està interessada, i potser un amic que li diu, escolta'm, jo estic exposant allà i anem a veure... I aquest és l'aspecte global. Ara, estic orgullós jo de participar la setmana, com estic orgullós de que participi el meu ajuntament o amb els seus espais i tal, perquè estem donant una imatge a nivell de país. Penseu que som dels llocs que tenim més actes inclosos dintre d'aquesta programació, que el mateix que vosaltres esteu difonent, ho estan difonent diferents televisions, diferents ràdios, diferents llocs, i estem en el programa oficial. I Sant Cugat és un dels llocs que compta. I Sant Cugat té futur. El que passa és que estem en un moment molt baix i aquest futur el veig a 10 anys vista, eh? No, vull dir, serà lent créixer, com serà lent créixer de nou, perquè estem en un moment de canvi global. I aquest canvi global es nota a nivell polític i sobretot a nivell de les arts. També hi ha un... Ara, una cosa important. Això que esteu fent ara mateix s'està escoltant a través d'internet. Ho estic passant jo a través de les xarxes. Les xarxes, en aquests moments, és la forma d'intentar que el públic tingui un cert interès per veure què passa. No a una galeria o un lloc, sinó a Sant Cugat, una ciutat. París, Londres, Nova York són importants gràcies també a aquests espais d'art. I això ho hem d'aconseguir a Sant Cugat. I els polítics són els primers que tenen que tindre sensibilitat per aquest tema.
0: Doncs des d'aquesta casa, des de la Casa Pública, la Ràdio Pública de Sant Cugat, esperem posar el nostre granet de sorra per aquesta Setmana de l'Art, i que no sigui només una setmana, sinó que tothom tingui aquest vincle amb els espais expositius de la ciutat, amb l'art, que al final ens dona l'oportunitat de ser ciutadans més crítics amb tot el que ens envolta. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
4: Calaix Actiu. Activitats culturals d'arreu del territori amb els propers festivals del gènere negre. Mònica Socias.
5: La realitat i la ficció ompliran Tiana del 23 al 25 de gener. La 14a edició del Festival Tiana Negra arriba amb novetats i aniversaris. Us atreviu a passejar pel centre històric per descobrir un cas obert i participar en la seva investigació? Us hi esperen el dissabte 24 a les 9 de la nit, però nosaltres us recomanem que prèviament gaudiu de la conversa amb en Ferran Vallespinó Riera, autor del Tresor de Montis Hilaris, una novel·la ambientada en el poble. Una ruta negra nocturna que segur que esperonarà a més d'un a resoldre el cas a contrarrellotge. Un festival que ja és referent de la novel·la negra en català en una edició que posa l'accent en la memòria i la trajectòria del gènere, i amb dos aniversaris, els 40 anys de la negra i els 50 anys de la magrana. No hi faltarà el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana, els Premis Tiana a la trajectòria de traducció i creació, i, com no, cinema, música, novetats editorials... La comissària del festival, l'Anna Maria Villalonga, interrogarà en Roger Heredia per conèixer de primera mà què fa exactament la policia científica, com és el seu dia a dia, i desvetllar alguns dels secrets de la seva feina. Ho aconseguirà? Autores com Raquel Gámez Serrano, Montse San Juan, per parlar de la sèrie de novel·les de la Sergent, Anna Grimm, l'escriptor Àlex Martín Escriba i l'editor Ilia Pèrdigo són altres grans noms que hi posaran cullerada. Al web del festival tiananegra.cat hi trobareu tota la informació. I no deixarem el gènere negre, perquè del 2 al 8 de febrer tenim una nova cita a la BC Negra. La mala vida és el fil conductor d'enguany i comptarà amb la presència d'autors nacionals i internacionals. Entre els noms del nostre territori que hi trobarem en destaquen Margarida Aritzeta, Javier Teros, Raquel Gámez, Susana Hernández i Núria Cadenes, que l'any passat fou guardonada amb el Premi Proa per l'obra Qui salva una vida. entre els autors de renom internacional, hi trobarem el magistrat i escriptor italià Giancarlo Carofiglio, Guillermo Sacomano, Claudia Piñeiro o l'advocada i escriptora sueca Viveca Sten. Podeu consultar el programa al web del festival.
4: Calaix Actiu, una secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
4: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
4: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: Els pulmons humans tenen una superfície interna enorme, comparable a la d'un apartament. Quan inspires, l'aire arriba a unes superfícies microscòpiques anomenades alvèols. Cada pulmó conté prop de 300 milions d'alvèols, que són petits sacs d'aire envoltats per una xarxa finíssima de capilars sanguinis. És aquí on produeixen l'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni. Si poguessin desplegar tots aquests alvèols sobre una superfície plana, ocuparien aproximadament entre 50 i 75 metres quadrats en un adult sa, depenent de la persona i del mètode de mesura. Això equival aproximadament a la superfície d'un petit apartament. La natura ha desenvolupat aquest disseny perquè, com més gran és la superfície de contacte entre l'aire i la sang, més eficient és l'intercanvi de gasos. Si els pulmons fossin simplement dues bosses buides, no podrien proporcionar prou oxigen al cos. A més, aquesta enorme superfície està protegida per una capa molt fina de líquid i cèl·lules especialitzades que impedeixen que els alvèols s'esfonsin cada vegada que exhalem.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació